0: que n'hi ha en Espanya. Vull dir, el menú és un show magnífic.
1: Perquè a una, clar, és un passeig per tota Espanya, entenc.
0: Claro, els 14 murals de Sorolla...
1: De sabor i d'imatge.
2: És el relat...
1: I de colors, i de contrastos, i de textures.
2: És el relat del viatge que Joaquín Sorolla va fer per tota Espanya.
1: Per a pintar allò?
2: A pintar els 14 allò? Panells, van ser 240 metres quadrats, estan els panells en Nova York, en la Spanish Society.
1: Sí.
2: I en aquests panells, Joaquín Sorolla... mos dona mostres de l'Espanya, de l'època. Ahí van apareixent els personatges.
1: De les collites...
2: Clar, que van apareixent en el menú, al llarg del menú i del relat, pues, apareixent pues, Alfonso XIII, Blasco Ibáñez, Clotilde sempre present, Clotilde García, el seu sogre, el fotògraf Antonio García, Valle Inclán, Unamuno, les disputes, l'Espanya blanca, l'Espanya negra, i tot això en aquest context pues Sorolla va recórrer tot el país per presentar una Espanya que estava en vies de modernització. S'acabava de signar el Pacte de París, Espanya havia perdut una guerra i les seves províncies en Filipines i en Cuba, i Espanya pues, estava pues, eixint d'aquest ostracisme, d'aquesta Espanya en blanc i negre, i Sorolla la transforma en color.
1: En Espanya luminosa,
2: i tots contem també la biografia a lo llarg del menú dels 14 panells, pues tota la biografia de Sorolla, que va néixer a València, es va quedar ofre de pare i de mare en 3 anys, als 14 anys ja estava estudiant Belles Arts i l'arribada...
0: Bueno, és que corres molt, Jorge, anem a veure. Ell es queda orfe i el crien els tios.
2: Sí, són tios.
0: I el porten a estudiar a l'escola. I el mestre què es diu?
2: No, el mestre diu que és un xiquet que no dona, era un fracàs escolar, que era l'últim de la classe.
0: Porteu-lo a treballar a qualsevol taller.
2: I es passava el dia fent garabatos en l'escola. I entonces el trauen de l'escola per estudiar. Va ser un fracàs escolar. Afortunadament...
1: Moltes superdotats els passa això, eh?
2: Un professor anava a parlar amb son tio. Son tio tenia un taller de xargeria en el carrer llarg de la Sequiola, que és Don Juan d'Àustria, i li va dir que allò dels garabatos, que no, que ahí n'hi havia un don i tenia que explotar-lo. I ràpidament, pues, que el matricul es comença a estudiar per les nits.
1: I no és mal que el vam saber.
2: Clar, el matricularen després en l'escola d'artesans i finalment, als 14 anys, pues, ja estudia en Belles Arts.
1: I és Joaquín Sorolla.
0: Sí, un star system de l'època.
1: El primer professor va tenir una vista.
0: Claro, hi ha hagut molts pintors que han triomfat després de mort. Afortunadament, Sorolla, sí. No? Sorolla
1: va viure.
0: El tio començava a guanyar diners de molt jove i li se va reconèixer el seu deixat de molt jove.
2: Ell va ser el pintor millor pagat del món en la seva època. El New York Times el va presentar en Nova York com el millor pintor del món en vida, i recordar l'exposició de París en 1900. Per el motiu era l'exposició universal de París, quan es va inaugurar la Torre Eiffel.
1: Ara va dir, però a mi el que me fascina tot això és que tu has traduït això en un menú?
2: En un menú, sí.
1: Tot això que estàs contant-nos i el que has estat estudiant i documentant-te...
0: Cada uno dels 14 quadros.
1: I tot això que eres sabedor, cada...
0: Claro, i tiene
1: ho has transformat en un festival gastronòmic.
0: I corresponen cada quadro a un lloc... I ell ha tingut que plasmar la gastronomia d'ixe lloc, allò que volia dir el quadro, en un plat. Ojo! I ahí crec que la teua germana Silvana també ha tingut algo de culpa, que cada plat té la seua vaixella corresponent.
2: Sí, s'ha dissenyat...
1: És un festival pel sentit, complet.
2: Se va dissenyar una vaixella que és uns plats, cada plat fa referència o bé al motiu dels quadros, sí, o al relato del propi relato que es fa de la pròpia obra.
3: Vos posar-nos un exemple perquè ens fem una idea...
0: D'algun
3: dels plats vinculat en el quadre.
0: Bueno, el menú té dos passes, té un pas llarg i un pas curt.
3: No, posa'm el llarg, ja que
0: tenim. Preparar-ho.
2: Mira, vos a contar-vos uno que és una anècdota, que agrada molt l'anècdota, no? I, a més, jo canviava el menú, no? Per les nits me despertava i tenia que canviar el menú perquè tenia una altra idea o qualsevol dubte.
1: Ja.
2: L'americà, a soles, li demana quatre coses. Ara, perquè n'hi ha uns problemes, però després de pactar l'obra li demana quatre coses, i una de les quatre coses és que vol un quadro de toreros i corregudes de bous. Joaquín Sorolla és antitaurino. Ell diu que no legaran els bous, el sacrifici, l'inspira la tauromàquia, com a Goya o com a Velázquez, però que ell lo de, no veu lo del bou. El seu amic, Blas Ibáñez, amic germà, també, que, també era... L'Espanya Blanca eren antitaurinos. Però Joaquín Sorolla té que pintar 14 panells al natural, és a dir, a cel obert, i n'hi ha un que no el pinta, que el pinta en l'estudi. I això és el que li dedica als toreros. I és un passe, és un quadre que hi trau la idea d'una obra de Blasco Ibáñez, de sangre d'arròs i tartana, i pinta pues, el passeillo, i no clava el bou. L'americà s'enfada perquè no està el bou, i acaba entonces demanant-li un altre quadre en bous.
4: I se, volta,
2: i se li, no, i se li, se li, se li una història en l'americà, en els bous, i clar, uns padros que Joaquín Sorolla no sabia si este me'l pagarà, no me'l pagarà, si este el voldrà, no el voldrà. I jo ja tenia pensat el plat, una cua de bou. Però una nit vaig pensar, si Joaquín Sorolla i Blasco Ibáñez eren antitaurinos i vingueren a tastar el menú, com hi seria jo en una cua, en una cua de bou, fa sopar o fa dinar? I en aquest moment vaig pensar i vaig entendre que ni se passe el plat devia ser vegetarià. Ai. I el quadre dels toreros és un plat vegetarià que el servim, el fem servir el plat, que és una plaça de bous. És un plat de fusta, però que representa una plaça de bous.
1: I comptem... I la capacitat creativa de lli teua.
2: Comptem però tota la història...
1: Fabulós.
2: Aixina, els 14 plats, cada plat té la teua història.
0: Però als comensals els encanten les anècdotes, fascinant. Perquè, claro, tu estàs sopant, però n'hi ha una pantalla gegant on van projectant-se les imatges de les visions d'Espanya de Sorolla. No. O sea, entonces, claro, no és el mateix així que ho estem contant que allí, que ho estan veient, i després ho menges. Però lo de les anècdotes és... A veure, conta l'anècdota de quan Clota li diu a Sorolla que la xiqueta vol casar-se.
2: Bé, ell era un... És un ja és al final del menú, en el quadre que li dedica a Aragó, que és la Xota, i Sorolla era un treballador incansable. Es tancava en l'estudi i no deixava que ningú entrara ni le molestara. Tan sols podia entrar Clotilde, Clota que li dia, o el meu ministre d'Hacienda, i una vesprada, pues, entra Clota i li diu: la xiqueta, la teua filla està ahí fora que vol parlar amb tu. Està en el núvol i volen parlar amb tu. I Joaquín Sorolla li va dir que no, que ja pararíem en el sopar. Clotilde se va a ficar dura, li és la teua filla i tu va per entrar i
1: parlaràs
2: en
1: ella,
2: sí, i vas a parlar en ella, sí. Va entrar la filla i el nòvio i l'anunciaren la fecha de la boda. I primer les va felicitar i després les va dir que no, que buscaren una altra fecha perquè ell ese dia estaria en Jaca pintant la Jota per a la Spanish Society. N'hi hagué drama familiar. La xiqueta comença a plorar, el nòvio s'amaga darrere d'un gir que
1: n'hi ha. La mare li dona la raó a la xiqueta, claro. Ell no baixava del burro, sí, és que m'ho imagino.
2: Entonces, el mestre va traure el seu geni de la xistera i li va dir a la xiqueta que molt bé, es casareu aquest dia, però en Jaca. I portar a tots, els convidats que venien de tots els puestos, de molts racons d'Europa i de tota Espanya,
0: tots a Jaca.
2: I portar la filla i la casa en Jaca, tot per no perdre un dia de feina.
0: O sigui, era Sorolla. Però, bueno, anècdotes com aquestes n'hi ha moltes. Jo li estava recordant ara a Jorge que jo quan el vaig, la primera volta que vaig tastar el menú, ni la meva germana, i que al final del passe, que es projecten imatges de l'enterro de Sorolla a València, la meva germana es posa a plorar. I jo li feia, però què fas? I feia, ai, és que no puc remediar, no m'he emocionat.
2: És una història molt èpica i molta gent l'ha passat, que plora. I sobretot els valencians, no? Perquè n'hi ha el quadre de les grupes, és un quadre que els valencians tots coneguem, però no, n'hi ha que interpretar-lo, n'hi ha que contar-lo.
1: Estem parlant d'una experiència sensorial a tots els nivells. Jo ho entenc, que al final una persona queda impressionada o, sí, o la sensibilitat dels plores.
2: En Vélez Events fem els passes estos, i a més té una banda, sonora, cada quadre té la seva representació, comencem en el Venice, i pues està allí, està el Botifarra, i per allí...
0: I... Encara sé que l'última volta que vaig tastar el menú, que m'estranya que no estigués a Chimo.
1: On estava
0: Chimo? Que ho organitzava el nostre amic Ricardo. No te digues res, pues, per matar-lo.
1: No diré poder anar.
4: No sí. me va comentar
0: no res. No te digues res.
4: Atenció. Chim, si esteu escoltant algú de l'entorn de Ricardo Sisca, no me va dir res.
0: Prepara't.
4: Perquè això quan... Cada quant és? Tu ho poses en les...
2: Ho fem per a grups.
4: O,
2: sí, o, per a grups. Fem dos o tres a l'any. Ho fiquem en xarxes o en la web, el comuniquem. I ja després per a grups, entre 30 i 60 persones, és en el hall del Vélez Events, en una pantalla de 9 metres, ahí se van projectant tots els quadres de visió d'Espanya.
0: Que ixen quasi de tamany real.
2: Sí, menys un,
0: tots els més de tamany real. Però és prèvia petició, vull dir que normalment els que estan fent molt són empreses, no?
2: Sí, moltes empreses, i a més
1: és
2: un menú que de la mà de la Càmera de Comerç i la Generalitat Valenciana varen poder oferir en... Estarem en Nova York, estarem en la Spanish Society de Nova York i varen contar la història a 150 periodistes i tour operadors neoyorquins, i a més les contarem que la ciutat de Nova York no seria la mateixa sense l'ADN valencià.
0: Hombre!
2: Clar, les comptaren no solament lo de Sorolla, sinó també lo de Guastavino, Lucrecia Bori... Pues, tot això li contaren la història, que aquesta ciutat és, té un ADN i un xen...
0: Aquest emociona.
1: M'encanta tot el que esteu contant.
2: Algo faríem bé, perquè això va ser en l'any 2023, i el 2024 la revista Time va declarar València com la millor ciutat del món per fer turisme.
0: Home, pues claro.
4: Doña Concha també passaria per allà, no?
0: També
4: passaria per allà. I Turbi era més Hollywood, no? I Turbi era més Los Angeles, no?
2: No. I Turbi va dirigir la Filarmònica de Nova York.
0: Sí.
2: I Lucrecia Bori és la gran dama del Metropolitan, 50 anys.
0: Imagina't.
2: Sí.
1: I després... Però això explica el Premi Nacional d'Hostaleria i Cultura 10.
4: És que és una idea... I com s'ha acabat de dir? Imagina't que això és fruit d'un recorregut vital, però en quin moment on dius, ostres, tinc aquesta idea...
1: Mira, quan vas veure l'Expo, sí o no?
2: Sí, quan vas veure en el 2007.
1: És que aquesta Expo, jo també vaig anar...
2: La vas veure en el 2007.
1: Tu també vas estar. I va
4: ser inspirador, la veritat.
2: N'hi ha una cosa que és la kinestèsia.
1: Vaig anar dos voltes.
2: La kinestèsia diu que quan tu veus un quadre, sí, pots sentir la música, o un aroma, o ràpidament la història. Però a mi m'ha passat el mateix.
1: Alguna cosa t'evoca, no?
2: Jo vaig veure que ahir n'hi havia un relat gastronòmic, i realment Esteban té possiblement una obra d'art que és de les millors documentades de la història, perquè en els 9 anys que ell viatja per tota Espanya va intercanviar 2.000 cartes en Clotilde.
1: Sí, i tenia una sèrie i tot.
2: I en aquestes cartes conta tot el que li passa, si està bé, si no està bé, si ha patit gana, si està cansat, si està malalt. Entonces, clar, ahí n'hi ha molt de relat. I entonces jo em vaig donar compte que ahí n'hi havia un relat gastronòmic. Vas començar a investigar i ja, pues això, no vaig parar hasta que...
4: Estava connectant el projecte, que no sé en quin punt està ara mateix, i la mente tractar desconeixement de quin és el minut i resultat d'aquest museu de Sorolla en el Palau de l'Exposició, on estava l'històric edifici de Correus, sí, i telègrafs. Això per a la inauguració, si jo fos el que manara, per a la inauguració d'aquest museu,
1: allí estàvem,
4: muntàvem un tinglau, Jorge, que
0: la català ha estat allí
1: estàvem,
0: claro, menjant el menú. Mira, Sorolla, o sea, que ella ho coneix de primera mà.
2: El projecte no sé com està ara, pareix que no seran en Correus, i a més necessiten unes condicions, i pensa que s'estan mirant ja un altre lloc, i ja, ja està localitzat. Exactament no sé ara en el segon quadre, però pensa que és pel Palau de Cervelló o paregut. I la veritat que seria fantàstic, a més, sí, perquè, i que fora enguany, el 2026, perquè el 2026 se complixen 100 anys de l'obra Visió d'Espanya en Nova York, perquè arribà en 1926. O sigui, 2026 seran 100 anys de Visió d'Espanya en Nova York. Entonces, seria tot molt telúric, no?
1: Però tu, mentre estàs, per no avorrir-te, no vas estar fent una cosa medieval?
0: Sí,
1: que també està pegant-se una currada d'estes igual?
0: Claro, ahí lo de les exposicions, això a ella el motiva.
1: Com l'hosteleria tenen tantes hores lliures, Maria.
0: La de llibre de Sensoví...
1: Vaig perdre la meva admiració, la del Sensoví, això volia preguntar-vos.
0: Sensoví, tenint en compte que és el primer recetari de cuina medieval que existeix al món. I, de fet, es conserven dos exemplars, el de la Universitat de València i el de la Universitat de Barcelona. Sembla que el de València és anterior. I són tota una sèrie de receptes que com és un enxau palante, diu, i per què no prepare jo algunes d'aquestes receptes, que en són moltes.
2: Bé, la història del Sensoví bueno, és un llibre miscel·lani, és un recetari medieval, és de 1324, té tres parts, una part és de medicina, altra part és de gastronomia, 72 receptes, i altra part és d'astrologia.
1: Curiós,
2: és, és el receptari més antic d'Espanya.
0: Ell pot en tot.
2: És el receptari més antic d'Espanya. Sí? I queden el manuscrit que tenim aquí a València, a la Universitat de València, és el manuscrit 217, és complet. El de Barcelona no és complet, són unes fulles, i este sí que està complet. I llavors jo el vaig conèixer fa uns 30 anys llegint un llibre d'un francès, feia una menció i deia que este llibre estava en València.
1: I vas anar a convollar?
2: Jo no, bueno, no tenia oportunitat, no n'hi havia l'oportunitat. Ja quan arriba a internet i a més, pues ja comencí a investigar. Entonces, ha treballat en aquestes receptes molt de temps, sempre sí. Alguna recepta o altra ha entrat en el menú. I fa un poc més d'un any, la Universitat de València va fer una magnífica exposició en la nau, estava comissionada per Marsella, i me convidaren a reproduir algunes de les receptes. Pues acabarem reproduint totes les receptes. Les
4: receptes. Que quanta romangués.
0: A veure que tenim una persona ahí al telèfon que Javi, este que és el más trastornado de todos los Andrés, ¿no?
5: Hombre, dentro del nivel de pasión de los Andrés, que es mucha, Jorge creo que tiene el podium, ¿no? Es pura pasión, siempre.
1: Una pasión, sí, sí.
0: ¿Pero este qué es? ¿Este es cocinero o es artista?
1: Pasión y compromiso, sí, sí.
0: Javi,
5: hombre, yo creo que es un binomio que siempre debe ir junto, el de cocinero y artista. Yo creo que de alguna forma un cocinero expresa también una obra, ¿no? Expresa con un lenguaje, y creo que la cocina también es creatividad y sobre todo una forma de comunicación. Y Jorge creo que está a lo borda, ¿no? Cocinar y comunicar creo que son sus dos pasiones.
0: No, comunica de maravilla, ¿eh? O sea, yo ya después de cómo lo he visto arriba del escenario explicando todo lo del menú Sorolla ya, yo, ¿qué quieres que te diga? Aquí nosotros estamos con el micro, pero este no saca cuerpo de contar, ¿eh?
5: Sí.
0: Oye, entonces...
5: Mira, lo te contaré que en la última escena tuvimos la ocasión de que hay gente del mundo del teatro y sí, en concreto un director, y acabo y dice, oye, el menú excepcional, el relato es tremendo, pero el acting de tu hermano es brutal, ¿dónde has estudiado? Yo no sabía muy bien lo que era acting, yo, mira, conociéndolo, no sé si es acting por correspondencia, pero no me consta. Oye, pero ese, cuando alguien tiene un relato que se lo cree y lo vive, pues se lo transmite.
0: Javier, esa es la clave, Javi. Sí, el menú Sensobi, ¿para cuándo en el VLS Events?
5: Sí. Pues mira, le estamos dando forma. Es verdad que la experiencia eso ya ha marcado un nivel tan alto que queremos sacarlo, queremos rodarlo muy bien, porque va a ser difícil expresar las emociones como con el menú Sorolla. Pero es verdad que también tiene un relato de fondo fantástico que nos conecta con nuestro ADN, con nuestra cocina más pura tradicional, con el concepto mediterráneo. Y ese libro, lo importante, es que inaugura la cocina mediterránea como la entendemos hoy en día. Y me gusta decir que es el santo cáliz de la gastronomía. Y también, curiosamente, lo tenemos en Valencia.
0: Qué bonito. El santo cáliz de la gastronomía.
1: Oye. Yo me lo imagino en oli, en armeles, sí, en duda, escabeches. Sí, pero claro, tomata no. Quedadilla no.
2: No, tomata no.
0: Ni tomaca, ni querilla, ni pimentón.
5: No, claro.
2: Ni han, claro. Ni han receptes. Algunes han desaparegut. Altres receptes són molt, molt actuals. Que, bueno, estan els bunyols del redolic, que són els bunyols de les falles.
1: Ai.
2: Està... bueno, està la iaia, no, de la horchata, que és l'ordiat, està l'abinat,
1: és una cuina... Massapana, massapans i coses així, com...
2: Sí, n'hi ha, és una cuina que... De... És una cuina molt refinada, eh?
0: Molt arab, molt... molt...
1: Ah, bueno, claro, té, l'època... Té tot, ja.
2: És una cuina molt refinada, que és un reflexe, també, del segle d'or. El segle d'or que va tindre València en la literatura,
1: sí,
2: no va ser més que un reflexe de la societat, una societat culta i molt refinada. I això també es va veure en la taula, en la cuina.
0: Per cert, Javi, ara que estem parlant de receptes, estàs venint de Madrid, no?
5: Sí, así es.
0: Y digo,
5: después de pasar unos días nublados y lluviosos, con ganas de llegar al sol.
0: Que digo yo que la paella ya li ha guanyat al cocido madrileño, o com porteu això de l'Hotel 101? Ja aneu ahí a muerte o què?
5: Como diría Jorge, la paella ya está fuera de concurso. La paella ya es un plato que no tiene que competir ya contra nadie, afortunadamente. ya es otra forma de entender la gastronomía. Bueno, aún así, nuestro máximo respeto al cocido, que es una buena versión del puchero valenciano.
6: No, exacto.
4: Me levanto y
6: exacto.
4: Te aplaudimos con las orejas, Javier.
6: Exacto, que España
4: no
6: es
4: saben lo que es una pelota de puchero en Madrid.
6: España es tierra de cocidos, pero como el puchero valenciano.
4: Dame, por favor.
6: ¿Eh? Y pero
5: lo digo porque acabo de pasar Cuenca y ya lo puedo decir.
6: Escucha, pero que sé que la cosa va como un tiro. En el mes de abril habéis dado 8.000 y pico desayunos, 6.000 y pico comidas, 4.000 y pico cenas. Oye, esto va viendo en popa.
5: Ha sido realmente una locura. De hecho, ahora venía, hemos estado unos días para acá, revisar la carta ya de cara al verano, una carta más fresca, más adaptada al producto, retirar la alcachofa, que es un éxito, y preparando la Fórmula 1, que en Madrid, la primera semana de septiembre, la segunda semana de septiembre, tenemos la Fórmula 1 en el hotel ya a tope de reservas, y lo que vamos a hacer, y es primicia del cuento, vamos a hacer un pop-up de la sucursal del gastronómico en Madrid. Se va a poder comer como en la sucursal gastronómica en Madrid durante la celebración de la Fórmula 1.
6: Es que Gemma y Chimo no lo saben. Però ells s'han quedat tota la proposta gastronòmica de l'hotel Sentú, que és un hotel d'una cadena filipina, 860 habitacions, al costaet de Valdebebas, de la Fira de Mostres...
1: Esto es un tremendo...
6: I del circuit de Fórmula 1,
4: en todo pijo. O sea,
6: paret en paret, el hotel en la Fórmula 1. I estos homes...
1: Són tremendos i són de treballar...
6: No tenen prou en València, han dit, ara Madrid.
4: Però això és portar-vos un tros de València allí a Valdebebas, a Madrid, no?
6: Imagina't ara estos quan tasten l'arròs en fesol sinat.
1: Oh, que bo!
6: O el arròs en bleda de l'Oles. Què farem?
2: Pues això és un secret, no? Tardarem en mostrar-los tot.
4: Poquet a poquet.
1: Tardarem en mostrar-los els nostres secrets.
4: De moment l'arròs al forn ja comencen a descobrir-lo, que està Arturo Valls per ahí enredrant en l'arròs al forn, i ja n'hi ha molt de madrileño que Núria Roca està fet també en Madrid el proselitisme de l'arròs al forn, i ja van coneixent-lo.
6: Els amics del meu germà també.
4: També.
6: Que me diguen, oye, grava-li a tu padre la receta de l'arròs al horno i cuelga-la en YouTube, i ara ja estan fent-lo ells també, així que... Què vos ha paregut?
4: Pues una maravilla, un projecte molt bonic.
1: És que me quedaria parada en ell, ara jo vull saber més del Sorolla, del Sevi, de tot. Del Sensoví.
6: No, el que han de fer, que tots els cuiners que passen per ací mos conviden a anar a sa casa i no anem mai, és que ara quan t'estrena el primer menú Sensoví, quedarien ara a tastar-lo.
2: Esteu convidats.
1: Seria un descobriment del nostre passat superimportant.
2: Continuarem la xerrada allí.
4: Un privilegi.
1: És que escoltar-te és fascinant, de veres. A banda de tastar allò que feu, però... Tot.
4: Javier, Jorge, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
4: Un plaer.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
6: Al mando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
8: Avui fa sol.
9: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
8: I corre l'oratge.
9: En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Un dels nostres moments favorits del programa és quan arriba el nostre gastroturista Vicent Gil a presentar-nos els millors cuiners i cuineres de la nostra comunitat valenciana. En aquesta ocasió, va visitar el nostre estudi un xef molt particular que ha crescut des dels seus inicis en una bocateria creativa i d'ahir a consolidar la seva proposta com un dels restaurants més interessants del panorama. Parlem de David Joaquín, la seva proposta, Farigola i Menta, un restaurant de Torrent que està donant molt que parlar.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: Però podria ser Frank Sinatra.
1: Podria, perfectament.
0: I triomfa al nivell que Frank Sinatra.
1: I més.
0: I més, inclús. I a més té este pas doble dedicat. Quina és esta música que sona, Pepa?
1: Esta música és la veu de l'Ofrena, que és el sinònim de Pepe García Bosch. Buenas tardes, buena vesprada.
0: ¿Cómo estás, Pepe?
2: Muy buenas tardes, buena vesprada.
0: Si te diguem llegenda, t'ofens, o llegenda, això que te diuen ídol, quan te donen així a la píldora i això te...
2: No, bueno, la gent...
0: Què penses? Que ja tens alguna que altra rua, pot ser?
2: La gent és molt amable, molt carinyosa, moltes vegades ho he dit jo, i diuen que ningú és profeta en la seva terra, i jo crec que ha caigut dret, ha caigut de peu, i la gent me vol molt i jo vull molt el gent.
0: És que primer perquè te fas de voler i després perquè durant tants anys, bueno, ara ens contaràs, a veure, si heu entrat a la Mare de Déu i heu entrat acompanyat de la veu d'este home, en un 90% de possibilitats és possible, encara que han hagut també altres locutors, últimament també locutores, fenomenal, però en estos 50 anys, tu has comptat les hores? O no. Tens alguna idea de les hores que t'has passat en el micròfon empentant el cor de les falleres cap a la Mare de Déu?
2: Pues la veritat és que no se m'ha ocorrit. Tampoc se m'havia ocorrit lo de 50 anys i que jo crec que l'any passat, pues, no sé qui me pregunta algo, bueno... Ja sóc com ho portes i quant de temps portes així? I me fico a pensar, dic, escolta, espera, si l'any que ve faran 50 anys?
1: Sí.
2: I no m'havia donat compte. El mateix me passa parlant. Que, bueno, que te fiques allà a les 3 de la vesprada, acabes a les... Bueno, ara s'acaba ja a les 3 del matí, abans s'acabava molt antes, però no te dones compte. Te dones compte quan comences a caminar i tens les cames agarrotades d'estar allí dret tot el rato, i fins que no se calfen un poquetet, pues te costa un poquet a caminar, però res més.
0: Mira, vaig a fer les mates.
1: Mira,
0: 12 hores, no?
1: 12 11, hores?
0: 11 i 11, 22. Bueno, anem a fer 24 perquè resulta que també està el repico. 24 hores. Per...
1: Lleva algunes perquè en els últims anys ha compartit en gent. Ja. Lleva...
0: Bueno...
1: Dos.
0: Va, 24 per 50... 1.200 hores has estat en la plaça de la Mare de Déu.
1: Més...
0: Igual no són 1.180.
1: Més parlant que dormint.
0: Però més de 1.000 hores has estat en la plaça de la Mare de Déu.
2: I no cotitzen a la Seguretat Social. O sea que...
1: I escolta, improvisant.
2: Sí, sempre, sempre. Jo m'he aportat algo. Anem a veure. Tu saps que estiguérem a nit, junts i tal, i Boro me recorda que me va dir, tu deixes papers. No, quan tens que dir algo a la gent, jo necessite papers perquè està parlant el cap. I te pots equivocar, però quan estàs a l'Ofrena està parlant el cor i a lo millor estàs repetint 40 vegades lo mateix. Però estàs mirant a la fallera major que ve, a la fallera major infantil sobretot, perquè les criatures per a mi són lo més gran que n'hi ha en el món quan entren a la plaça. Tan sols de veure els ulls oberts de pam a pam, de gom a gom, tot mirant a la imatge de la Mare de Déu, això val un imperi. I això és del cor, i el cor pues, no pensa, no se para a pensar, sinó que uno diu el que sent en aquest moment. I és aixina de fàcil, pareix que no, però és molt fàcil.
1: Així tot, Ximo, saps què passa? Que hi ha gent...
0: És que m'al·lucina, me quede mirant.
1: Hi ha gent
0: que jo,
1: que és com que vol fer coincidir la seva entrada, o la de la neta, o la de la filla, pues este home, en aquestes dates, segur que tens quants missatges de WhatsApp, quantes telefonades demanant-te, per favor, Pepe, a tal hora és tu.
2: Sí, això sí que és de veres, això sí que és de veres, i ja no tinc enguany 4 o 5, a ell mateix ja vas tindre una.
1: Una petició, no?
2: Sí. Lo fostut és que també quan estàs immers allí i estàs mirant el que estàs mirant i veient el que estàs veient, no? I tot el carrer i Sant Miquelet, perquè és el carrer que el veus sencer, l'altre pues, veus un trosseu només. Pues això és algo... Mira, allí n'hi ha un fenomen que diuen que s'ha estudiat algo així com paranormal, que li diuen la llumenà. I tu la coneixes. I la llumenà, jo sé que quan entra una dona allí, a lo millor a mi no m'està sentint. Està sentint la meva veu, però no sap el que jo dic, perquè no l'escolta bé. Però aquests dos, tres minuts en què tota la seva vida passa com previ a un accident que se diu en què ocorreix, això sí que està demostrat que passa. I és aquesta emoció tan forta la que pega en aquest carrer ple de llum i ple de joventut, de colorit, d'emoció, que sí, me sent a mi, sent la meva veu, però lògicament té que tirar-se a plorar, perquè jo moltes vegades, a lo millor, parlant, m'ha sentit un nuc en la gola i ha tingut que parar de qualsevol manera per no esclatar també a plorar allí.
1: Estàveu parlant, no?, de l'acompanyament de la veu, òbviament de la nostra veu, que és Pepe, però hi ha professionals, nosaltres treballem, tu i jo, Ximo, hem fet hores
0: fet
1: i hores.
0: Algunes, no tantes com no Pepe, no arribem a mil.
1: Però un altre tipus de micro també, sí, i tu treballes en aquest rerefons de la veu, sense aquesta veu, sense el so de la música també, jo crec que és un context que tots vivim, però clar, hi ha més professionals, com són els vestidors, que també estan a tota hora treballant amb eixes veus i amb eixa veu de Pepe al rerefons, i jo volia preguntar a algun vestidor què sent amb eixa veu ahir alçat, sense vertigen o amb vertigen, i vestint la verge i sentint a Pepe. A veure, aquí tenim el telèfon. Hola, vestidor.
3: Hola, com esteu?
1: Hola, és un vestidor que suposa que coneix Pepe no només com a vestidor.
0: Ah, que vos coneixeu, clar.
1: Pepe, tu el coneixes, no sé, a veure, no? Parla un poquet més. Vam estar també a nit junts, potser?
3: Jo me passé dos dies escoltant lo mateix, i pel carrer del Micalet, i pel carrer de la Pau, i vist arredolar ixes llàgrimes.
1: Qui és, Pepe?
2: Pues en este moment no caic, la veritat, perquè lo que t'ha dit abans, l'únic trauma que tinc és la sordera, i entonces està un poquet desvirtuada.
1: Pues esta persona, jo suposo que haurà sentit tota la seua vida en sa casa, no només a la plaça, perquè és el teu fill.
2: Ja parlarem tu i jo.
1: No, volien tindre, sempre el tinc jo d'aliat al teu fill per totes les nostres aventures. Jo l'agraïs moltíssim que també es diga en esta ocasió, perquè jo volia, no?, sentir un poc la conversa de pare i fill, perquè compartiu plaça, compartiu vida, compartiu devoció i també secrets, com per exemple de què anirà aquest disseny enguany, perquè tant Pepe com Alfred suposo que ho saben.
0: Tinguérem a la dissenyadora, sí, només que es va faltar que torturar-la, la pobra, que estava allí des de Canadà, sí, i no n'hi hagué manera de que mollara...
1: Però per què volem saber o no volem?
0: Jo que sé.
3: Ni la meua dona ho sap, eh?
1: Sí.
0: No. Però això que em porteu en un paperet o algo?
3: Sí.
0: Un paperet, està escrit això?
3: Sí. Una xulleta, sí. El dijous abans de l'ofrena, aproximadament, fem un sopar, tots els vestidors, i ahir ho tenim a conèixer a tots. Perquè això, a veure, estem tot l'any 7 persones, aproximadament, que som, com li diuen, la directiva, com si li diuen la directiva, que som els que, bueno, pues, nos reunim a casa d'un, a casa d'un altre, a un bar, un restaurant, el que siga, una excusa per sopar tots junts i anem, pues, anem a veure, este any que n'hi ha... així de renombre que n'hi haia per fer, no sé, pues, pues l'aniversari del Tribunal de les Aigües, pues, com va fer un,
1: no?,
3: any. Sí, exactament. I en base a això, pues, a pensar.
1: Això és un privilegi que teniu, sí, vosaltres, i també de sorprendre al món.
3: I en el sopar ja el donen a conèixer a tots, als 50 vestidors.
1: Bueno, tindreu ganes, suposo, que també de reunir-vos, perquè no tots esteu durant tot l'any, no? Ni en esta cita.
3: No, que va. Claro. Que va. Un parell de vegades a l'any.
1: Escolta, i tu què sents, tenint a ton pare, sent una figura tan important per a tantíssima gent? Perquè són 50 anys que tu els coneixes millor que ningú i que el tens, sí, a casa. I tots estem enamorats, i ja veu, què li diem? Què sents tu per ell?
3: Pues que canvia el disco.
1: Nosaltres no volem que ho canvie.
3: No,
0: que aguante tot el que siga. Tenen que ser aixes paraules i tenen que ser dites així. Alfred, és que això ja és una institució. Això no es pot canviar. És com lo dels clavells. Sí, això no es pot canviar.
3: Además, els meus companys ho diuen. Quan està el meu pare al micròfon, diu, macho, com se nota el teu pare quan se fica al micròfon?
0: Ai. A veure, sense demèrit dels altres narradors, o narradores també, però... Pepe és el Matías Prats, podien dir així, el Frank Sinatra de la plaça. Home, n'hi ha altres. Home, sí, però no és igual.
2: El Frank Sinatra Casolà.
0: Frank Sinatra Casolà.
3: I més mal que ja l'ajuden, que ja estan els meus companys d'ell, perquè és que si no, ja. No tenia pare, no tenia veu.
0: Estàvem comptant així les hores, diu que no, jo no les he comptat, hem fet així una multiplicació, si no saps, un poc d'aquella manera, i ens deixen com 1.000 hores. Tu ja ne portaràs uns quants centenars, home, també, eh?
3: Pues uns 35, 36 anys porto ja a la plaça.
2: Tu portes des dels 18 anys. Mm-hmm. No, i van ser complir 58. O sigui que portes vora 40 ja, xiquet.
1: Pues l'estàs... Quasi le pilles.
2: Sí.
1: Ei, 50 parlant, pues, 40 pujant, mà meua.
0: Una espenteta més. Sí. Bé, Alfred, moltíssimes gràcies per atendre's, per haver-li este pessic a ton pare, que vaig a de categoria internacional, i a més enguany que no ens plourà, millor encara.
3: Menys mal.
1: Gràcies també als vestidors per tot el que feu, eh? Perquè sense vosaltres no hi hauria frena i no seria el mateix.
3: Sense vosaltres no. Sense les falles.
0: Sense les falles.
1: I sense els clavells, sí. I això és que enguany entren i que és novetat.
0: Dic que són rojos, no?
1: Sí. Rojos i blancs.
0: I blancs. Que cosa.
1: Gràcies, bé, per estar sempre ahí.
0: Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: I Pepe, això t'ho hauran preguntat 50.000 vegades, inclús segurament jo també, però com tinc mala memòria i tu no tens molt bona, això quan m'emprèn? Lo de narrar-ho i lo de... Això, quan,
2: veure,
0: això
2: sí.
0: Quan comença?
2: Lo de narrar ja, quan jo entri ja estava funcionant. Però t'explico, jo entri en el 76, en juntes entre el Fallera, per aquell entonces l'alcalde era Miguel Ramón Izquierdo, i a la primera ofrena que vaig anar va ser a la de l'any... Bueno, a la que li tocava aixà, perquè era l'exercici 76-77.
0: Vale.
2: I vaig anar a aixà frena perquè m'he portat de la mà Alfredo Prats, el creador de la Barca d'Or.
0: Uh-huh.
2: Vale. Pepe, tu te vols vindre a mi a la frena?
0: Perquè te va veure maneres. Tu
2: no, no,
0: que bona veu,
2: perquè
0: uau.
2: Jo encara, com si fos un polp en un garatge, igual anava un poc marejat per xuntar perquè no sabia encara què fer. I bueno, pues me'n vaig amb tu, com me n'anien uns altres també a veure coses. I ella es comença a parlar i entonces jo recorde que passava l'estandard en el número de la falla i s'ha acabat. I ja està, i passa, la gent ocupava totes les voreres.
0: I el locutor què dia? A lo millor comissió...
2: Que jo recorde dia comissió el número 22.
0: Home, el número 22, això és molt soso.
2: Bueno, ja, però...
0: Bueno, la cosa és també 70.
2: També eren molt poquetes, perquè jo recorde d'acabar i anar-me'n al casal a sopar encara.
0: Hòstia.
2: Entraren i s'ha acabat. I ja està, i passa, la gent ocupava totes les voreres.
0: I el locutor què dia? A lo millor comissió...
2: Que jo recorde dia comissió el número 22.
0: Home, número 22, això és molt soso.
2: Bueno, ja, però
0: la cosa és 70.

0: Bueno, i la gent en el carrer del Micalet ple de gent i la plaça ple de gent també sense tanques metàl·liques per cap de lloc i tal, bueno, i diu, pues, t'atreveixes? Diu, pues, deixa-me-ho. I es convencí a fer lo que ell feia, no vas fer res més.
1: Comissió,
0: però
1: no,
0: ja me cansi,
1: 23.
0: Era el 77. Ja, pues. I me xire per dir-li, bueno, pues ara me xire, Alfredo Prats havia pegat a fugir i jo me quedia soles en la plaça.
2: Va fer-se un cafenet i tu et va deixar.
0: Un cafenet en uns quants croissants perquè vamos, no va tornar. I ahí es comença. Clar, jo me vaig donar compte de que allò era un poquet soso, un poquet... No sé. I vaig començar pues, a dir-li algun piropet a alguna fallera major. I així, a poquet, pues, allò se va anar fent un poquet, no sé, com el pa quan es comença... Bueno, no sé si ixe, no, ja quan es comença a fer dos, no me recordo en quin any, dos trajectes, jo necessitava un company en Barxilla i jo quedar-me en Micalet i vigilar que uno parlara i l'altre callara i tal i qual.
3: I ja són 50 anys i ja no està en batalla de gallos, ja ha estat la cosa un poquet més equilibrada i tal. Ell sí que se guarda ben bé el moment de l'arribada de les falleres majors. Ara parlarem d'això, perquè si són 50 anys, de veu de l'ofrena, una expressió que no només t'hem posat els que t'estimem, sinó que tens un pas doble que està sonant, que té per nom ixa expressió precisament, i que l'ha fet un gran amic, no?
0: L'ha fet un grandíssim amic, al que jo vull molt, Hugo Ginesta, creador de pasodobles de falleres majors de València, i que va ser una autèntica sorpresa perquè jo no sabia absolutament res. El canalla del meu fill Alfred i el seu germà també, que té la mateixa categoria de canalla, no me digueren res, els vestidors tampoc me digueren res, i un dia normal, un diumenge normal, que jo me n'anava cap a la plaça perquè m'havien dit, no, Pepe, veniros para acá que tenemos no sé qué que hacer, que tal y que cual, me vaig trobar el meu fill, en Alfred. Ui, que casualitat, papà, pues, és que anem ahí a la hamburgueseria, en els xiquets. Bueno, en acabant l'altre, ui, tu què haces aquí? Ui, pues el meu germà que m'ha dit que... Total, que arriba a la plaça i vaig veure que estaven descarregant unes cadires enfront de la casa vestuari, que ahir vaig conèixer a la meva dona quan jo estudiava magisteri. I me diu... Veig a Hugo Ginesta, ui, Pepe, què fas per així? I no, res, que ha vingut, però que aneu a fer. No, mira, senta't ahí. No, en la primera fila. Tu senta't ahí en la primera fila, que ara que estàs així. I clar, de cop i repent, Manolo Andrés Tarapico, que agarra el telèfon, el micròfon, i es comença, bueno, inenarrable. Jo girant-me a la dreta, girant-me a l'esquerra.
3: I va ser l'estrena.
0: Els meus consogres, bueno, tota la família, tota la família.
3: Tota la família i Hugo Ginesta, que pràcticament és com si fora de la família. Hugo, hola, què tal? Està el telèfon?
4: Hola, bona vesprada, com estem?
3: Oh. Hem deixat que parlara de tu, a veure què deia, i jo crec que t'ha definit perfectament, no?
4: Bueno, Pepe, es que qui no estima a Pepe en el món de les falles?
3: Pues sí.
4: Entonces, pues bueno... Sí. La veritat que és, bueno, quan vaig tenir la idea un poc de quina manera poder-li agrair tot el que ha fet, dic, sí, que tenia un passo doble que se diga la veu de l'ofrena, perquè al final jo pense que passarà la història com la veu de l'ofrena, o sigui, tots tenim esa melodia que fa ell en la veu cada vegada que s'entra una comissió o una fallera, no? I molts s'han criat en això, perquè estàveu contant que vos estava escoltant i dic, és que si usted comença a narrar l'any que jo vaig néixer... Dic, entonces esto tenía relación.
3: Tot és simbòlic. I com comença este projecte? Perquè és una idea teua, és un encàrrec que...
4: Sí, no, és una idea com a regal, com a, pues, bueno, com a això, no? Com a gratificació un poc per tota la faena que ha fet. Jo a Pepe el conec, pues, bueno, en tots sus haberes en Junta Central Fallera, i en mi sempre tingué un tracte super, super exquisit, i bueno, vas coincidint, i bueno, vas coneguent un poc també fora de lo que és el personatge, no? Vas coneguent a la persona. I una persona amb tant de cariño i tant que ha fet per la festa, pues, n'hi haurà que fer-li algo, i és quan se li monta tot el tema, que damunt va quedar molt bonic perquè el pas doble se va estrenar a la plaça de la Mare de Déu, i pensava que no n'hi havia un altre lloc més idoni per poder
3: estrenar.
2: I ben enganyat que el portàreu.
4: Claro,
2: que se ho estava comentant, no, Hugo? I sa cantarella que fa Pepe, sa manera d'expressar, de, en realitat, això és poesia en moviment, això és el que li

0: El que li eix del cor. Té una sonoritat també, com a música, això li has pegat una volteta?
1: Pues mira, el paso doble de Pepe, que la veu de la Frena, té una particularitat que és que té unes pinzellades de lo que és el famós València de Padilla, però com jo sé que Pepe coincidís en mi de que n'hi ha molta més música que València de Padilla per entrar a la mà de Déu,
0: sí,
1: entonces va com si fora una sombra durant tota la peça, però en lo que està basat un poc és en el himne de la Mare de Déu. Y entonces, bueno, se va combinando un poco y fa como una especie de diàleg, sí, como si el protagonista fuera Pepe, que va, pues eso, ¿no? Siento un chicote periple desde que comienza hasta que acaba el paso doble.
0: Qué chulo.
1: Y bueno, es un paso doble que ha tenido una aceptación molt, molt, molt gran y bueno, hay moltes bandes que entren a la plaça de la Mare de Déu en ese paso doble.
2: Eso volia saber yo y reclamar-ho, ¿no? Menys València, encara que ens encanta, y més Veu de la Frena.
1: Pues ya no es més Veu de la Frena, ya es el... Desafortunadament no tenim una gran quantitat de literatura musical fallera, però lo poc que n'hi ha, per lo menos ficar-ho en el que isca al carrer, no? Perquè n'hi ha moltes peces que,
0: sí,
1: que són clàssiques però que no se senten tampoc en falles, no? I és un poc la...
0: Estem molt d'acord, i la Veu de la Frena, a més, sonaria en la plaça acompanyant a les comissions de molta categoria. Coses que hem d'anar també avançant i canviant en la festa. Gràcies per este pessiguet que li has pegat al gran Pepe, Hugo, i bueno, enhorabona pel treball que fas.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bones falles.
0: Moltes gràcies.
2: A tu també.
0: Bueno, mestre, per a tancar este ratet, hem volgut fer un... fi, com una... la nostra enramà de Murta, per dir-ho així, el nostre xicotet homenatge des d'esta casa, que també pues, tenim ja vocació de servici públic i d'estar al costat de les falles. Què t'agradaria dir per a tancar 50 anys després?
3: Pues no sé, hi hauria que dir moltes coses, però jo me quedo en lo meu, no puc aixir d'eixer rogle que jo tinc, l'amor per la festa i sobretot l'amor per la Mareta i l'Ofrena. Per a mi és el principal. I, bueno, mentre puga viure i puga estar dret, allí estaré, si me deixen.
0: Perquè ara tens 60 quants, Pepe?
3: Tinc 85, compliré dins de 2 mesos i mig.
0: Sí, això que és... la via de la sèquia que veus o...?
3: No, anem a veure. No és mèrit meu ni no. En cap de moment. O sigui, que jo...
0: Serà
3: no,
0: que eres feliç?
3: No tinc... No, anem a veure. La salut m'ha respectat.
0: Sí.
3: No estic pendent de cap pastilla en cap moment. I l'únic que, bueno, que té, porta els audífonos i quan més lleve, pues ja no reconec ni la veu del meu fill. Què anem a fer?
0: Pues queda com a anècdota. Pepe, per molts anys més, no? Li diguem això a Pepa.
2: Clar que sí, que, bueno, i per disfrutar-los junts.
0: I que l'estimem molt.
2: Que me casen altre, però perquè tu no vols.
3: La traca s'acaba i el tro final està propet, però jo vaig a disfrutar-lo fins a l'últim moment. Això segur.
2: Nosaltres amb tu.

0: Una llegenda, una veu vinculada a la Festa de les Falles, la de Pepe García Bosch. I ja que parlem de veus especials, arriba el torn, una setmana més, de recordar com ens ha acompanyat la veu de la nostra Carme Juan, que ens va portar un recull de cançons parlant de la ciutat de València, de les que destaca un gran tema de Carlos Goñi titulat Dentro de ti. Com de costum, Carme la porta a la seva textura i en València ens va delectar en la seva pròpia versió.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada de...

0: Som la veu de tots. Som APO.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. APUNT Ràdio.
4: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada este diumenge al Punt a Punt.
3: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
5: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'APUNT Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. APUNT Ràdio. De tu a tu.

0: Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga. En directe, Osasuna Llevant, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicent Latorre. Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, l'Osasuna Llevant es juga al Punt a Punt.
1: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó 95.0. De tu!

A la porta del camerino brilla amb lletres negres el seu nom. Recorda la primera vegada que es va trobar llegint la premsa i l'emoció que va sentir. Cada vegada que està immers en una situació així, com el rodatge d'avui, senteix el formigueig a la punta dels dits de les mans, com un gest inconscient de que no s'acaba d'acostumar mai. A l'estudi ressonen desenes de veus. El director dona les últimes anotacions, escolta les extres nervioses parlant entre elles, ves a saber tu de què. Els tècnics acaben amb els últims retocs. Es permet un minut de tranquil·litat a porta tancada, acluca els ulls, respira profundament i no pot evitar somriure. És com si notara les tecles del piano baix dels dits, com si la música el perseguirà en una carrera en què no té escapatòria. José Iturbi mira el seu reflex a l'espí de l'habitació on es troba. El seu reflex li torna la mirada com volent dir: està tot bé, avui també serà un bon dia.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts a l'últim videoclub. Soc Pablo Plaza i durant els pròxims minuts vos convidem a unir-vos a un viatge musical dedicat a José Iturbi, una de les personalitats més il·lustres que han nascut a la nostra terra. Al meu costat i com en cada programa, el meu company Lluís Campello.
2: Durant el programa d'avui apujarem el volum al nostre videoclub i a més de descobrir el pianista José Iturbi, ens fixarem en altres músics valencians que vinculen la seva tasca musical amb l'audiovisual.
3: Yo creo que es casi una perogrullada lo que voy a decir y pido perdón por eso. La técnica del piano es muy fácil. Cuando un dedo baja, el otro sube. Ahora, hay que hacerlo.
2: Al llarg del programa tindrem l'ocasió d'escoltar la veu i les reflexions del mateix José Iturbi, gràcies al capítol que li dedica Radio Televisió Espanyola l'any 1967 al programa Biografia, com el fragment que acabem d'escoltar.
0: Pianista, compositor i director d'orquestra, José Iturbi va ser durant molts anys una de les figures més populars valencianes arreu del món. Nascut a la València de finals del segle XIX, Iturbi començaria els seus estudis musicals a la ciutat que el va veure néixer. Però prompte es va anar movent per l'ambient de prestigiosos conservatoris a tota Europa, encadenant premi rere premi. Fill d'una família humil i de la que sempre es va sentir orgullós, el jove Iturbi va aconseguir una beca per l'Ajuntament valencià l'any 1913 per tal d'ampliar els seus estudis musicals a la ciutat de París, on aconseguiria el seu primer premi de piano el mateix any.
1: Iturbi aconseguia als seus 40 anys convertir-se en un dels millors i més populars directors musicals del panorama, democratitzant la música clàssica i situant el seu nom a les produccions del moment a Hollywood.
2: La Comunitat Valenciana, terra on la música és un element tan important i que forma part de l'ADN de tantes persones, seria el bressol d'un dels músics més importants del segle passat, que es convertiria en l'únic valencià avui en dia i un dels tan sols nou espanyols, com Antonio Banderas o Penélope Cruz, a figurar a la llista de personatges que compten amb una estrella al Passeig de la Fama a Hollywood.
1: Per a parlar-nos d'Iturbi, comptem amb una sèrie d'experts en la matèria que ajudaran a entendre la seva figura i rellevància. Pepe Domènech, un dels seus biògrafs, i Manuel Molins, autor de l'obra de teatre València, Hollywood i Iturbi, aquí escoltarem.
4: València i Hollywood són els que configuren, des del meu punt de vista, la personalitat artística i la trajectòria vital de Josep Iturbi. La pregunta que jo em feia a l'hora d'escriure la seva i investigar sobre la seva vida i la seva obra era precisament plantejar-me si un gran artista és alhora un gran home. És un home que allà on va sempre porta al seu costat la mare, la mareta, en part, la germana, etc. I diguem-ne que per a ells això és la terra, per a ell això és València. I en la meva obra això es veu molt, molt clarament. Ell és un home que necessita les arrels, no abandona, de fet no les abandona mai.
1: Quin paper va tindre José Iturbi al Hollywood d'aquells anys?
4: Jo penso que ajudat o animat o induït per la mare, que era un personatge molt important en la seva vida, doncs fa que entre a formar part d'aquell món cinematogràfic, que és el moment del gran esplendor, la Metro-Goldwyn-Mayer, això donaria molt de prestigi, donaria molt de nom, se vendrien molts discos, o sigui que la jugada li va eixir perfecta.
1: La vida del pianista valencià sembla que s'accelere a la dècada dels anys 40 durant la seva estança a Hollywood, on va treballar amb estrelles com Frank Sinatra, Gene Kelly o Judy Garland, entre molts altres. Mentrestant, continuava dirigint orquestres de primera línia.
2: Eixe període de temps ens regalaria la participació del valencià com a actor en 7 pel·lícules de la Metro-Goldwyn-Mayer, productora que experimentà un marcat èxit durant eixa època.

0: Iturbi era un pianista i director conegut arreu del món, amb la maleta sempre preparada, viatjava de nord a sud realitzant recitals, dirigint i carrejant èxits a tots els llocs que xafava.
1: El seu treball com a compositor potser no és molt extens, però podem dir que és l'artífex encarregat d'integrar gran part del seu repertori en les pel·lícules del moment i d'aconseguir dos discs d'or a la dècada dels anys 40, sent el primer en aconseguir-ho en l'àmbit de la música clàssica. Levando Anclas, pel·lícula dirigida l'any 1945 per George Sidney, va ser una de les incursions més importants del valencià al cine.
0: Tot i que la música en aquestes pel·lícules solia ser clàssica, sempre hi havia moments per a alguna peça moderna, on el mestre aprofitava per a demostrar la seva gran versatilitat com a pianista. Un exemple, Festival en México.
2: Three blind mice, tres ratoncitos, see how they run. Mira cómo corren. They all ran after the farmer's wife. She cut off their tails with a carving knife. Oh, you never saw such a sight in your life as three blind mice.
0: En Tres chicas atrevidas, Iturbi serà un dels protagonistes juntament amb Jane Powell i Jeanette MacDonald, amb qui interpretarà Where There's Love, una cançó inspirada en un vals d'una òpera còmica d'Strauss.

mateixa pel·lícula apareix al piano juntament amb la seva germana Amparo Iturbi, tocant La danza ritual del fuego de El amor brujo, de Manuel de Falla.

El beso de medianoche, Iturbi interpreta la fantasia impromptu de Chopin amb gran mestria. És en este tipus de seqüències on apareix tocant, on podem observar com la càmera s'adapta al professional i els plans on apareixen les seues mans cobren importància, remarcant així que qui toca no és ningú més que ell.

0: No podem oblidar que en la vida artística d'Iturbi sempre estaria molt present la seva germana Amparo. Pepe Domènech és un dels biògrafs que ha aprofundit en la vida del músic.
1: Ell me va dir: jo sóc el pitjor enemic de la meva germana. I s'entén, perquè clar, era sempre en totes les crítiques, sempre és the sister of José Iturbi. Però, i això, ella inclús va canviar-se el nom per a que no l'identificaren com a the sister. Hi ha programes que ella figura com Amparo Navarro, que era el segon cognom del pare. Però bueno, finalment això se va anul·lar, no? I va continuar sempre com Amparo Iturbi.
2: La interpretació de música a quatre mans es va convertir en una activitat habitual compartida entre els germans, que fins i tot va fer que es feren arranjaments musicals d'algunes composicions pensant en este duo.
1: Sempre la va ajudar moltíssim, tocant individualment ella com a solista de grans orquestes, tocant a duo, perquè tu era molt atractiu, no? Iturbi Brothers, després ella, tant com ella va ajudar en la Segona Guerra Mundial dins de l'exèrcit nord-americà, perquè saps que enviaven artistes a l'altra part del món per a que divertien una miqueta a les tropes, no? No, però jo pensé, sincerament, la relació entre ells va ser de bons germans.
2: A la dècada dels anys 30, Amparo Iturbi es va traslladar als Estats Units, on va tocar en grans salons i també en programes de televisió i ràdio, on destaquem les seues aparicions a llargmetratges al costat del seu germà.
3: Ell sempre insistia que la seva germana Amparo hauria sigut molt més reconeguda i molt més important en la seva carrera i en la seva vida si no s'haguera dit Iturbi, perquè ell pensava que ella era molt bona, però que al portar el nom d'Iturbi la gent se fixava més en ell que no en ella. Bé, això és una característica amable d'un bon germà i sobretot també d'un bon professional que sap reconèixer el que la germana aporta.
4: Pleasure to present the internationally famous pianist José Iturbi with his sister Amparo Navarro in the spectacular Ritual Fire Dance by Defire.
0: Amparo Iturbi es va establir de manera definitiva a Hollywood i mai més tornaria a casa. Continuaria tocant, fent gravacions i ensenyant música fins als seus últims dies. Fins i tot a la Universitat Estatal de Califòrnia trobem una beca de perfeccionament d'estudis de piano que porta el seu nom.

0: That was the romantic waltz by Chabrier. And this is my sister, Amparo Iturbe. We have been playing together for a good many years.
1: Encara que va viure gran part de la seva vida a l'estranger, José Iturbi mai oblidaria la terra que el va veure néixer. A finals dels anys 40 treballaria amb esforç per tal de rellançar l'Orquestra Municipal de València, agrupació que després dirigiria en diferents gires dins i fora de la península.
2: El Túria se desborda a conseqüència de les lluvias torrenciales i sus aguas aneguen la hermosa i feraz cuenca de València. Este es el mayor estrago que ha sufrido la ciudad, superior inclusive al de 1897. La violencia de la riada lo arrastró todo a su paso. Las primeras cifras de los cálculos hechos acusan una pérdida de 6.000 millones de pesetas.
3: Després de la riuada, Iturbi i altres personalitats es varen volcar per tal d'aconseguir reunir donacions i ajudar tots els damnificats per la catàstrofe natural.
4: Iturbi era molt, molt generós. Tenia un geni molt fort, però era tremendament generós. Així en València, en Burriana, en Castelló, en ells, va col·laborar moltíssim gratuïtament tocant. El tema de l'igual és que ell va portar l'Orquestra Municipal de València a Bilbao, a Saragossa, a Madrid, a Alcoi, a Tarragona, a Alacant, per a col·laborar i, bueno, treure uns diners per al tema de damnificats. Igual que va fer una altra valenciana molt important en Amèrica, la soprano Lucrecia Bori, que va vindre així en 50.000 dòlars de l'època per a entregar-los a l'Ajuntament.

Compreu-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.

0: La música de cinema està experimentant un gran moment creatiu en el nostre territori, com podem observar amb el sorgiment de nous compositors i compositores i del prestigi que veterans i veteranes han marcat pel camí.
1: Per això ens hem proposat recordar i posar en valor noms de la nostra història musical i cinematogràfica.

0: El compositor alacantí Luis Ibars no s'oblida de totes les pel·lícules que va veure amb el seu iaio, un projeccionista de cinema, quan era xicotet. Ningú s'imaginaria que de tornar a casa taralejant el que ha escoltat al cinema es pot acabar creant eixa mateixa música en un futur.
1: Tot i que la seva formació musical prové del conservatori i de mètodes canònics, el compositor ha dit en diferents ocasions que ningú li va dir com compondre per a cinema i que ell, en realitat, és una espècie de guionista que, en lloc de paraules, utilitza la música.
2: Las propiedades y las capacidades de la música son amplísimas, ¿no? Desde dar sensaciones de angustia, de que el tiempo corre, de que el tiempo se para, de emociones que no existen en la pantalla. Y entonces todos esos valores son realmente los que un compositor de cine debe.

món de l'audiovisual ha obtingut nominacions als premis Jerry Goldsmith Awards dins de la categoria de publicitat i un premi a millor banda sonora original en el terrorífic Film Fest de Manresa pel curt Sinside, del director Miguel Ángel Fontvisier.

0: al final el compositor de música per audiovisual ha de ser més cineasta que compositor, no? I esa flexibilitat per entendre què és el que el projecte necessita. A mi m'agrada, si tinc temps, començar a pensar en idees musicals amb el guió. En quin moment pot ser que es necessite música, com la música pot inclús donar informació que no està en el guió. Està bé treballar des del principi, però no és el més habitual. Normalment els compositors arribem a última hora i treballem directament en pospo amb els ritmes que ja s'han donat en l'edició, no?
1: A més, la Torre ha ficat la música a la websèrie Generación Z o al documental El Último Abrazo, nominat als Premis Goya l'any 2014.
0: El documental El Último Abrazo, de Sergi Pitarch, li tinc estima perquè, bueno, no vaig compondre tota la música, però vaig compondre part vaig utilitzar el meu acordió, que és un acordió que tinc, que era del meu besavi, perquè és un instrument de l'època de la que parla el documental, no? I és una música molt, molt entranyable que, de fet, he continuat tocant, no? Posteriorment.

0: Amb un dels seus últims treballs, El viatge de la Marta, de la directora catalana Neus Ballús, la compositora s'estrenaria al món dels llargmetratges.
1: El viatge de la Marta va ser el primer llargmetratge al que vaig ficar la música, sí, i es va presentar a circuit de festivals estatals, però no només, perquè es va estrenar en la Berlinale, i aleshores va girar també a nivell internacional. Això, evidentment, va suposar un repte per a mi, i el procés realment va ser molt ràpid. El vaig fer en menys temps que música que he fet per a curtmetratges. És veritat que la pel·lícula té molt poca música original perquè hi ha moltes cançons dins, no?, que escolten els personatges. Aleshores no necessitava molta música extra, no? També perquè la directora Neus Ballús treballa un poc a mig camí entre el documental i la ficció. Aleshores, com sabem, no?, el documental no necessita molta música, no? Moltes vegades, o almenys això és la meva opinió.

Jesús Gluck, músic valencià, començaria la seva trajectòria professional com a pianista en un gran número de programes de televisió, festivals nacionals i internacionals, però el seu veritable èxit el va rebre com a compositor de cinema i bandes sonores. Títols com Tánger, Sessió Contínua, Solos en la Madrugada o La Querida són alguns de... Jesús Gluck, músic valencià, començaria la seva trajectòria professional com a pianista en un gran número de programes de televisió, festivals nacionals i internacionals, però el seu veritable èxit el va rebre com a compositor de cinema i bandes.

0: Hi ha pel·lícules o hi ha projectes on es, pel gènere i per com està contat potser estan més tancats en quant a llibertat creativa, però jo he descobert que amb els condicionants també es pot ser molt creatiu, és a dir, a partir de les necessitats dramàtiques, narratives que té una pel·lícula, tu pots construir una idea que sigui original i que valga la pena a partir d'aquestes limitacions.
1: Arnau Bataller és altre compositor de cinema valencià especialitzat en cinema i televisió que ha treballat per a prestigiosos directors com Jaume Balagueró, Maria Ripoll, Pau Freixas.
2: Durant l'última dècada ha realitzat una àmplia gamma de projectes des de llargmetratges com Way Down, Rec 4 o A Perfect Day fins a sèries de televisió com Unió Musical da Capo o Polseres Vermelles.
0: Unió Musical da Capo va arribar a través de Carles Alberolo, que és el... diguem-ne, el director d'Albena Teatre, que és la productora, i que dona casualitat que és d'Alcira. Ja coneixia la meva faena i bueno, va pensar, suposa, que una sèrie que dedicada al voltant del món de la música, pues, jo podia fer-ho bé. I a través d'ell em van posar en contacte. Ja havia fet coses d'audiovisual i, per tant, bueno, estava bé, no?, que vinc també del món de la música, però a més he fet prou d'audiovisual, per sort, i aquesta va ser la raó.

Nascuda i crescuda al barri del Canyamelar a la ciutat de València, Amparo Edo és una artista multidisciplinària amb totes les lletres. El seu camí pel món de la música es va iniciar en la Societat Ateneu Musical del Port, però prompte, amb molta dedicació i esforç, va aconseguir una beca en la prestigiosa escola Berklee College of Music, on escolliria l'especialitat de composició per a mitjans audiovisuals i la subespecialitat de direcció d'orquestra. Una vegada finalitzats els seus estudis, es traslladaria a la ciutat de Los Angeles, on s'inicia al món de les orquestracions de pel·lícules, curts, sèries de televisió. Buñuel en el laberinto de las tortugas, Solo, In a Heartbeat i Lady Dynamite són alguns dels títols en els que ha participat.

0: Pues estava encara estudiant el grau mitjà quan em vaig donar compte de que jo volia ser compositora de cinema. Jo tenia com a instrument principal el piano i el meu mestre, Daniel De Haro, com a feina d'estiu, sempre em posava diverses obres obligades i una obra lliure. Jo vaig triar la partitura de Harry Potter com a obra lliure aquell estiu i a partir d'aquell moment, en el que vaig poder apreciar la bellesa de la música per a cinema, vaig saber que el meu camí indudablement aniria per aquesta rama.
1: Escoltàvem a Sara Galiana, compositora especialitzada en música de cinema, que a més ha participat en tasques com la d'orquestradora, copista, arranjadora, en una de les empreses més reputades de Hollywood.
0: Crec que he disfrutat de la major part dels projectes en els que he participat. Lo bo del meu treball és que té un abanic més ample del que la gent s'imagina. Jo compose, orqueste, arregle, copie, transcrivisc, produïsc, entre d'altres múltiples tarees. I precisament aquesta varietat tan ampla és el que m'agrada de lo que faig. Cada dia és diferent per a mi, ja que cada projecte requereix d'unes habilitats diferents. Sí, és veritat que tinc preferències, ja que disfrute lleugerament més composant o orquestant, però no obstant això, una de les etapes que més he gaudit ha sigut l'etapa en la que vaig treballar com a copista en Joan Cain Music Service. Allí vaig formar part d'un gran equip de treball que van participar en projectes com Star Wars 9, Frozen 2, Onward, Los Simpsons, entre molts d'altres. Va ser molt intens, a la vegada que molt gratificant poder treballar durant tot aquell temps en Hollywood, aprenent dels més grans en un dels jocs més capdavanters de la nostra indústria.
2: A més, Galiana ha treballat en diferents curtmetratges com el de Nevermore, basat en una interpretació del relat El corb d'Edgar Allan Poe, i esta obra seria premiada en diferents festivals i fins i tot seleccionada al Festival de Beverly Hills a Califòrnia.
0: A grans trets, quan treballes per a un projecte com una pel·lícula o un curtmetratge, procures que la música subratlli certs moments, que acople perfecte dins del metratge, que transmitisca idees o les reforce, que funcione com a element clarificador del missatge visual, cosa que de la que no t'has de preocupar tant quan es tracta d'un videojoc, excepte en els moments de cinemàtica o bueno, en la música clàssica i sinfònica. En els videojocs has de cuidar més que la música siga loopable i que no afecte a la jugabilitat, és a dir, que no distraga al que juga.

0: Som a punt.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
0: Gràcies per escoltar-nos. Som a Punt. No t'oblidaràs de mi.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
1: De tu a tu.
0: Balla el ritme més valencià amb A Punt Ràdio.

me conoces.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
1: De tu a tu.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2.
6: I ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
7: Al mando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrà la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
8: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
9: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'Apunt Ràdio, on estrelles internacionals com Drake o The Weeknd brillen amb altres nascudes a la terreta. Ara escoltarem grups valencians consolidats com Zo, però també altres menys coneguts com Aina Koda o Black Funk, que també tenen propostes ben reboniques i ancorades al territori. Sí, l'heu endevinat. En el Sonem que comença ara, ens centrarem en l'anomenada música urbana. Com sempre, l'objectiu és clar, gaudir de la bona música i ser l'aparador d'artistes locals que tenen molt a dir. Comencem fort amb este clàssic del rei del rap estatunidenc, Kendrick Lamar, que canta Pray For Me, juntament amb The Weeknd.

Els que també fusionen divinament el rap i la música electrònica és el grup de la Safor, Sapena. Escoltem el seu nou senzill, Emergència.

0: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: La rapera d'Aldaya, Jazzwoman, també aconsegueix donar molta força a les seues lletres gràcies a unes bases electròniques molt potents. Escolteu, anem amb tot.

D'una pionera del rap en valencià, anem ara a la pionera del rap espanyol. Nascuda a Jerez de la Frontera als anys 90, va obrir-se camí en un gènere musical especialment masculinitzat. El 2013 publicava el seu àlbum Bruja, amb joies com esta que ara sona, Quien manda, de la Mala Rodríguez.

la vida. Els rappers valencians no només ens permeten vibrar amb els poemes que, com Aina Coda, dediquen als nostres pobles, sinó que, a més, ens acompanyen els moments més difícils. És el cas del grup del Comtat, Cactus. L'any 2020, en plena pandèmia de coronavirus, ens convidaven a quedar-nos a casa així, que sona Stay Home Safe.

Al Camp de Túria trobem un altre grup que fa bon rap ancorat a la comarca. Es diuen La Terra Sona i este és Arga, un dels temes del seu disc Reset, que va comptar amb la col·laboració del raper riberenc Suret.

Milers de persones deixen cada dia el seu país per guerra, pobresa i altres martiris. Emprenen un camí impossible, saben que potser no aplegaran al seu destí. No els assusta sofrir, en saben molt d'això. I no volen patir més, volen algo millor. Es fiquen les sabates, miren a l'horitzó. I a les butxaques porten res o poc, deixant enrere tota una vida, amics i família. El seu

0: que has escoltat amb històries com aquesta. Tots busquem una opció quan la necessita t'apreta. No és criminal la persona que busca llibertat, és criminal qui l'insulta i el desprecia. No importa on esqueres, si tens son o de nei, tots som germans i germanes, tens jo quasi. Ma casa és ta casa, el meu pa és el teu pa, per un món sense racisme i sense por a l'immigrant. Fica't en la seua pell, prova a creuar-t'ho l'estret.
1: Prova, jarraga.

0: creuar tu l'estret.
1: Jarraga, arremo, reprama, i sol este obligació, però no té ningun dret. I tots són prejudicis, judicis de fe.
0: Fica't en la seua pell i prova a creuar tu l'estret.
1: Jarraga, arremo, reprama, i sol este obligació, però no té ningun dret. I tots són prejudicis.

s'aturen obres. Tu especula, el món va sobre rodes però no recula. En este punt estic per les preguntes que ningú formula, en pas d'orgull sense demanar ajuda. Semàfor de jutjats, sense història.

0: vida i somnis. Com es compagines els missatges del destí, es deus passar el filtre. Dona'm un llibre quan ja no imagine de que aprendre a ser lliure fora del ritme.
1: Viu la música, sent A Punt Ràdio.

0: I brought toys for every single kid, so all the kids get toys.
1: Bad things. It's a lot. I want you guys to go on a shopping spree on me. You guys can get whatever you want.
2: Seguim volant en hip hop. Això passa quan serveis i cors com els de Roy Karlovich, Pancho de Zoo i Toni Mejías de Los Chicos del Maíz treballen junts. Escoltem Anar i Vindre, desitjant llarga vida a esta nova formació de rap que arreplega la millor tradició del hip-hop estadounidenc.
3: Si escoltes la música del silenci, abraces el buit que ho permea tot, veuràs que en essència eres pare de l'univers.

Arribem al final de la playlist dedicada al món del hip-hop i acabem, en gran, amb qui és considerat un dels millors rappers que han donat els Estats Units. Parlem d'Eminem i este és el seu tema Love the Way You Lie, amb Rihanna. Com sempre, agraïm la tasca de l'equip tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense el qual seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem. Així.

0: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada este diumenge al Punt a Punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Són les 11 i 2 de la nit i així estem els que fem possible este programa diari des de la ràdio d'Apunt per acompanyar-vos i per a donar-vos detalls de l'actualitat dels nostres equips d'elit. Estàs en 90 minuts, està José Navas en el control de so. Vos parla encantat de fer com sempre Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, també a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils, tant Apple com Android, per supost. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en este, que és el vostre programa, insistim, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en Instagram o en Twitter, @90minuts i 90 en xifra, en TikTok 90 minuts ràdio 90 en xifra i a Instagram 90 minuts ràdio 90 en lletra en este cas. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801, ahí podeu opinar de qualsevol cosa que vulgueu respecte a l'actualitat dels nostres, dels vostres equips. I sobre la pregunta que habitualment vos fem i que està en xarxes socials, i la d'esta nit és si vos convenç la incorporació de Pablo Maffeo, que és este lateral que ha contra el rellotge, ha incorporat el València, se l'espera en un parell d'horetes en l'aeroport de Manises. Demà passarà, bueno, tota la revisió mèdica protocolària, signarà el contracte de cessió i a partir d'ahí s'incorporarà de manera immediata a la disciplina de l'equip de Carlos Corberán. Vos convenç la incorporació de Pablo Maffeo. Anem a parlar-vos en este programa de dades de mercat i d'una dada de mercat vinculada al València que ha transcendit fa apenas uns minuts i que vos la hem donat a conèixer en les xarxes socials i el company Salva Gómez la llançava també en les seues xarxes socials. De fet, la informació és de Gómez. Fa referència a Arnau Danjuma. Sabeu que en les primeres dates d'esta setmana vos contarem que des d'un portal de mercat dels Països Baixos, des d'un portal de mercat neerlandès, se parlava de l'interès del PSV d'Eindhoven i de l'Ajax d'Amsterdam en Arnau Danjuma, que de moment aquesta operació estava en bolquers, que el jugador sabia de l'interès dels clubs holandesos, que probablement els seus representants, tenint en compte el descontent del jugador amb Corberán, pues havien començat a oferir-lo en Holanda. El València no sabia res, però ja vos van comptar que en un primer moment el València, en la boca xicoteta, deia que no, que en absolut anava a vendre a les d'ara ja aquestes alçades del mercat a Danjuma, però que després ja deia que si l'oferta era important que estaria disposat a acceptar-la. I ja vos recordarem així en esta sintonia que qualsevol futbolista del València, perquè és cert, independentment de les alçades del mercat en les que ens trobem, qualsevol futbolista del València estava en venda. Bé, compte, i ara vos donarà més detalls Salva Gómez, que el València ja coneix l'oferta que ha fet, que ha efectuat el PSV d'Eindhoven per Arnau Danjuma. L'interès del PSV ve de més juny, és més recent, l'interès de l'Ajax d'Amsterdam, però el València ja coneix algo que no coneixia, i és una proposta formal del PSV d'Eindhoven per a tractar de contratar Arnau Danjuma. Dades de Danjuma, dades de Maffeo, dades d'Arnau Martínez, de com prepara el Girona amb Arnau Martínez el partit de divendres davant el Córdoba, i dades interessants, com és habitual, vos les anem a oferir en esta sintonia que és la vostra, la del 90 minuts, i que comença a les d'ara, com sempre, amb la nostra bateria de fotos. Maffeo plega esta nit el lateral dret hispano-argentí a terra en unes hores en l'aeroport de Manises per incorporar-se de forma immediata a la plantilla de Carlos Corberán. El tècnic, mentre aplega Maffeo, treballa amb el sistema d'emergència que va provar en el Taronxa, on els carrils seran per a Jesús Vázquez i Gallà. En el rival, el Celta de Vigo, avui ha parlat l'ex del València, Hugo González, que ha dit que si marca en Mestalla no ho celebrarà.
1: No, bueno, yo creo que siempre... Pues el Valencia también va a tener un lugar en mi corazón y hay que mostrar siempre respeto. Y yo te diría que no, pero ojalá marque.
0: El Levante troba una joia en el mercat. El conjunt granota està molt prou de tancar la sessió de Iceange en Duque, central austríac del Liverpool de 18 anys, pel que el conjunt d'Alfil ha pagat 3 milions d'euros aquest estiu procedent de l'Àustria de Viena i que a causa de les restriccions post-Brexit no ha pogut obtindre el permís de treball per a jugar a la Premier League. El pròxim curs jugarà, per tant, a Orriols. Renovació i sessió. El lateral Dani Budesca, que va renovar ahir amb el Villarreal, jugarà com a cedit la pròxima temporada en el Córdoba. A més, Canguala està a punt de formar part de la plantilla 2-1 per al pròxim curs en qualitat de cedit i sense opció de compra. L'Eldense continua presentant a jugadors abans de debutar al nou Pepi Cuamat contra el Cádiz d'Albert Celades en la segona jornada de Lliga el pròxim cap de setmana. Avui ha sigut torn per a la presentació de Jordi Martín i Javier Martínez. Els dos jugadors s'han mostrat il·lusionats i han destacat les dificultats de la categoria.
2: Somos un equipo joven, que eso nos tiene que hacer crecer con la ilusión de muchos debutantes en segunda división.
3: Aquí jugar bien y ganar no es nada sencillo, ni siquiera para los mejores de la categoría, entonces nosotros creo que lo que tenemos que hacer es reforzarnos en nuestro juego, pero sobre todo ser consecuentes y saber que hacer el ABC del fútbol bien es lo que nos va a llevar a cumplir objetivos.
0: Xavi Albert, il·lusionat, el tècnic valencià que ja va assumir provisionalment la banqueta de València Bàsquet en el tram final de la temporada 2023-2024, després de la destitució d'Àlex Mubru, ha assegurat avui que dirigir l'equip taronja és un somni que ha arribat a fer-se realitat.
4: Al final és un somni que ha arribat a fer-se realitat, poder liderar des del primer dia el club, que és, bueno, no falta que ho diga de nou, però és el club de la meva vida, no? Tindre l'oportunitat de sentar-me a la banqueta de València Bàsquet actualment, com està posicionat tant en la Liga Nacional com una banqueta d'Euroliga, que és un privilegi, i que ho afronte amb tota la emoció, tota la il·lusió i totes les ganes que suposa per la pròpia ment esportiva, que és un equip i el que representa, i per la part emocional del que significa aquest club per a mi, clar.
0: I el director general del club, Enric Carbonell, ha agraït a Xavi Albert la valentia per acceptar el repte d'assumir la banqueta i ha assegurat que és la persona idònia per a entrenar l'equip taronja.
5: De veritat que en València Bàsquet som uns afortunats de tindre a un professional com Xavi, que ja porta uns anys sentat en la banqueta del primer equip, però per tota la trajectòria, per el seu nivell. Som els molt afortunats d'avui poder estar presentant una persona en la seva capacitat i el seu sentiment i la seva estima per el club. Crec que hi ha molt poques organitzacions, no només esportives, que puguen juntar l'estima, la passió, la identitat per l'organització i a la vegada la capacitat per a portar a terme, per a dirigir un vaixell, per a dirigir un projecte com el de València Bàsquet, i realment Xavi reuneix aquests dos requisits.
0: Les gimnastes valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles, campiones del món de gimnàstica rítmica en conjunts, ja estan a casa. Han arribat entre pancartes i l'orgull de la seva família i amics. Les dos valencianes formen part de l'equip espanyol que ha conquistat l'or mundial a Frankfurt i ha segellat la classificació per als pròxims Jocs Olímpics. Escoltem Lucía i Marina en declaracions a Apunt.
6: Todavía creo que no somos conscientes del todo de lo que acabamos de conseguir.
7: Entrenamos 8 horas diarias, que se consiga el objetivo, porque es un deporte muy variable, que tú puedes salir a competir y pues que no salga ese día es increíble.
6: Y conseguir el mayor objetivo que teníamos, que era esa clasificación a los Juegos Olímpicos.
7: Y obviamente una medalla olímpica es lo único que nos queda y vamos a por ello.
0: Son les 11 y 11, benvinguts y benvingudes al 90 Minuts.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble, pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec, i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
13: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
14: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
15: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
14: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
13: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
15: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
16: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
15: Juga amb nosaltres esta temporada.
17: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
18: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Salva Folgado.
0: Són les 11:14, comuniquem, i a més de manera urgent, amb Salva Gómez, que en xarxes socials avança la informació que té relació amb l'interès del PSV d'Eindhoven, que ja coneix el València sobre Arnau Danjuma. Hola Salva, què tal? Bona nit.
19: Hola Salva, què tal? Com estàs? Bona nit.
0: Com me mola lo de la Salva. Hola,
19: quan de temps,
0: quan de temps. I com me mola, no? Com el meme ese famós de Spider-Man. Bé, Salva, estàs de vacances. Primer he de felicitar-te perquè va ser el teu aniversari. Estàs absolutament jove per a l'edat que tens. Per tant, des d'ací les felicitacions per a un tipus com Salva Gómez, que està de vacances, però el tio continua treballant i acaba de contar en xarxes socials, Salva, acabes de contar l'interès que tens i com me mola, no? Com el meme ese famós de Spider-Man. Bé, Salva, estàs de vacances. Primer he de felicitar-te perquè ahir va ser el teu aniversari. Estàs absolutament jove per a l'edat que tens. Per tant, des d'ací les felicitacions per a un tipus com Salva Gómez, que està de vacances.

0: contra la barrera dels 30 i ja comença a accelerar-se tot, però sí, com dius, és un estiu en el que jo crec que una altra vegada anem a últimes setmanes, a últims dies de moviment, de coses que pareixia que sí, després que no, i tornen a ser que sí, i un dels noms propis és Arnau Danjuma. Jo vos escoltava estos dies parlar de Danjuma, del seu cabreig, de la seva posició en el club, per tot el que ha estat passant durant aquestes setmanes i sobretot el que va passar el dia del Taronja, però lo que en les últimes hores també ha passat és que el PSV Eindhoven ja ha traslladat de manera formal al València Club de Futbol ixa oferta, ixa intenció d'emportar-se de manera permanent, és a dir, via traspàs, a Arnau Danjuma, el jugador que no veu, a mi me diuen que no veu en mal suís tornar a la seva terra, tornar als Països Baixos, i que evidentment sap que així titular no està seguint, que en Corberà igual un dia sí, un dia no, però també per el seu rendiment, vull dir, no estem enfocant a Corberà, sinó que realment Danjuma un dia es cal i un altre s'arena.
1: Ah, exacte.
0: I evidentment, tot això fa que si arriba esta oferta, jo no sé la xifra que ficaria damunt la taula el PSV. Cal recordar, com comentàvem també esta setmana, que la meitat és del Villarreal i que per tant ahí n'hi ha una rebaixa considerable en el muntant total, però que si és Arnau Danjuma alliberes una part important en quant a sou de la fitxa d'un jugador que és un dels millors pagats de la plantilla. Si és Danjuma, a més, la informació que podem afegir en 90 minuts és que el València no tan sols buscarà un extrem, sinó que també anirà a per el perfil que és Danjuma. Quin perfil és Danjuma? Un extrem que pugui jugar de davanter. Mm. És a dir, buscarà un davanter. Un davanter que pugui caure a banda, un banda que pugui caure més sovint a davanter, i és el perfil que aniria i que, de fet, me consta que ja és un dels requisits, no com a prioritat. Com a prioritat està clar que és tancar Arnau, que és fitxar un lateral com Arnau, i també un extrem. Lo del central no ho deixaria a banda, i jo crec que parlarem els pròxims dies del tema central, però, evidentment, si és Danjuma, caldrà anar al mercat a per un jugador d'eixa perfil, d'eixa rol, que el dubte, i jo entenc que a Corberà, el dubte, i ara jo crec que parlareu en Tertúria i en Nacho Sánchez, el dubte és, clar, si és Danjuma, qui ve? És millor que Danjuma? No ho sabem, i jo penso que difícil.
2: A partir d'ahí, Salva, no ha transcendit encara l'oferta, però el PSV ja li ha dit al València que està interessat en començar a negociar perquè vol contractar a este futbolista, vol emportar-se un traspàs. Efectivament, acabes de recordar, perquè, ojo, no és baladí esta circumstància, el 50% del traspàs de Danjuma li pertany al Villarreal, que va deixar eixir en unes condicions ventajoses la temporada passada Arnau Danjuma cap al València. És cert que si se'n va Danjuma, el conjunt de Mestalla, per ajuda del fair play financer, etcètera, alliberaria una bona massa salarial per incorporar altres jugadors, però si el València estava centrat també en tractar d'incorporar a última hora un extrem que crec que podria ser, no sé si serà, però que podria ser Ramazzani, a hores d'ara, Salva, si a més es produeix esta eixida d'Arnau Danjuma, sempre que l'oferta l'accepte el València, comptes que el conjunt de Mestalla buscaria un futbolista que tingués esa dualitat, la que tenia Danjuma, que poguera jugar en banda i que poguera jugar com a davanter.
0: Correcte, és la informació que tenim a dia d'avui. És de veres que encara queden vora 10 dies, no? De mercat, però van a ser 10 dies, jo crec que entretinguts.
2: Sí.
0: I a contrarrellonxa, com ens té habitualment ja acostumats el València en els últims anys. Així que veurem què és el que passa en Danjuma. És un jugador que, evidentment, a nivell de qualitat és important en el València, però també ho és a nivell econòmic en quant al sou i la fitxa que té. Així que si arriba una oferta que puga portar algo de diners a València i alliberar aquest sou, caldria, jo crec que el València la va escoltar. Jo crec que el València escoltarà. Falta el que diga Corberà, que és que si aneu a portar-me uno que siga, entre cometes, pitjor, igual no vull que isga la llum.
2: 11:20, Salva Gómez, gràcies.
0: Un abraç, bona nit.
2: Adéu a Gómez, amb esta informació interessant de mercat. Ja vos contarem en el seu dia que Arnau Danjuma

0: I ha acabat molt cabrejat amb Corberan. Molta gent diu, bueno, no se va prendre massa en sèrio el cabreig de Danjuma, però que Danjuma interprete des de l'inici de, bueno, tram final de pretemporada, inici o començament de temporada, que no va ser titular, que Danjuma s'aulore perquè se aulora que no va ser titular, bueno, pues tot això ha provocat ese moviment del seu representant en Holanda, i l'oferta que acaba de traslladar ja, o l'interès que acaba de traslladar el PSV d'Eindhoven al València de començar a negociar. Vos ho contarem en esta sintonia. Danjuma portava un globo important en Corberan perquè no va jugar com a titular en el València davant del Newcastle. Considerava que havia fet millor pretemporada o millors xifres en gols en esta pretemporada, sense tindre en compte la temporada passada, que Hugo Duro, i no entenia per què el titular va ser Hugo Duro. El cabreix de Danjuma va gravar-se en el moment, va veure com en les acaballes de la passada setmana era titular amb la unitat B del València a Paterna contra el Terol, i a partir d'ahí, contra el Teruel, Club Deportivo Teruel, i a partir d'ahí, bueno, pues tot això ha provocat que finalment els seus representants hagin portat una oferta des del PSV d'Eindhoven, i que el mateix PSV d'Eindhoven ja ha contactat oficialment amb el València Club de Futbol. Així estan les coses amb Arnau Danjuma, que a més, com va desvelar també dilluns, en esta sintonia, diumenge, perdó, en esta sintonia Pablo Leiva, el director de Superdeporte, Danjuma, que s'aulorava que no anava a ser important, que no anava a ser titular, va entrar en el despatx de Paterna de Carlos Corberan i li va demanar explicacions respecte al rol que tindria esta temporada. La resposta de Corberan no va convèncer, no va agradar Danjuma, i a partir d'ahí, bueno, pues Danjuma ja va començar a manejar-se via el seu representant en el mercat. No li va agradar la resposta de Corberan, eixa que li va dir, si vols ser titular has de treballar, has de treballar-te eixa titularitat i has de rendir millor en els entrenaments a Paterna, i a partir d'ahí tot suma, finalment, oferta que el PSV d'Eindhoven pues entén que traslladarà ja oficialment, una xifra concreta, cap al València Club de Futbol, o almenys si l'ha traslladada ja, a nosaltres no ens ha transcendit. De Danjuma parlarem de seguida també en tertúlia, en companyia del company Fernando Álvarez del diari Marca i de Nacho Sánchez, però més de mercat en clau valencianista, d'acostar-nos cap al diari Última Hora de Mallorca, per aquell company amic Carlos Román ens conte quin tipus de futbolista ha incorporat el València en Pablo Maffeo. Maffeo aterrarà al voltant de la una de la matinada a l'aeroport de Manises. És el lateral que a contrarrellotge, i tenint en compte totes les dificultats econòmiques que ha tingut el València amb el Girona per a contractar en propietat Arnau Danjuma, pues este és el lateral que arriba al València, que demà ja passarà revisió mèdica, signarà contracte com s'evita en el València, i automàticament s'incorporarà als preparatius de Corberan. Sembla que no serà titular davant el Celta de Vigo dissabte, o sí, no ho sabem, sembla que no, però arribarà esta matinada a Manises, i volem que el company Carlos Román ens detalli quin tipus de futbolista va incorporar el València en Pablo Maffeo. Hola, Carlos, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit, com estàs?
0: Bé, Carlos, el Mallorca és, de manera, diríem, inesperada, sorprenent, encara que és cert que estava en aquesta llista de possibilitats per a reforçar el seu lateral dret des del moment en què conclou la temporada, mentre sembla que treballava per a incorporar a la seva plantilla Arnau Martínez, tenint en compte totes les dificultats econòmiques que s'ha trobat amb Arnau Martínez, i bueno, pues, a última hora acaba d'aconseguir la sessió des d'Olympiacos de Pablo Maffeo, com que el conegau bé des de la seva etapa en el Mallorca. Carlos, te pregunte quin tipus de lateral ha incorporat el València, què destacaries del pas de Pablo Maffeo pel Mallorca, Carlos?
1: Bueno, destacaria sobre todo que es un jugador volcánico, con un carácter, sí, con un carácter peculiar, tanto para lo bueno como para lo malo. Es un jugador con mucha personalidad. Aquí en el Mallorca el problema que ha tenido es que ha ido de más a menos. Las cinco temporadas que ha estado aquí, la verdad es que tampoco tuvo demasiada competencia en el lateral derecho, pero empezó rindiendo a muy buen nivel. Llegó aquí cedido por el Stuttgart, que después el Mallorca el verano siguiente acabó ejecutando la opción de compra, y la verdad es que aquí los problemas que ha tenido fuera del campo han sido siempre sobre todo con temas de declaraciones desafortunadas, hablando sobre todo de su marcha. Él ha cerrado este año el ciclo en el club después de 5 años, como te comentaba, básicamente forzado por el descenso. Pero lo cierto es que si repasamos un poco cuál ha sido su historia, su trayectoria en Somos, seguramente le habrán sobrado 2 temporadas, o por lo menos esta última ya le habrá sobrado, porque él ya dejó muy claro la temporada pasada que quería abandonar el club. De hecho, acaba enfrentado a parte de la grada, después del partido contra el Getafe, en el que el Mallorca de Iago Barrasate se queda sin opciones de entrar en Europa. Tanto él como Larín dedican una serie de gestos a la grada. La grada como que le indica que bueno, su desaprobación, y parece que todo se va a romper ahí. Lo que pasa es que al final el jugador no encuentra nada en el mercado y acaba quedándose, acaba pidiendo disculpas el último día de mercado prácticamente. Y bueno, después de su temporada, en esta última temporada en primera, yo creo que ha estado un poco en la línea del resto del equipo, ¿no? Que más allá de 4 fogonazos puntuales y de la aportación de jugadores como Samu Costa o Muriqui, ha sido bastante floja en líneas generales. Sur lateral, yo destacaría sobre todo su aportación al Mallorca, me refiero en el tema ofensivo, ¿no? Sus incorporaciones en ataque siempre han sido muy provechosas para el equipo. De hecho, ha actuado como desatascador del equipo en ataque en temporadas muy concretas, sobre todo con Javier Aguirre, y bueno, ha llegado incluso a solucionar según qué partido. Esa temporada, por ejemplo, la última temporada contra el Levante, acaba salvando puntos gracias a un zurdazo desde fuera del área. O sea, su mayor virtud, yo creo que ha estado en su mejor rendimiento ha sido del centro del campo hacia adelante, ¿no? En defensa es verdad que empezó cumpliendo muy bien, sobre todo en su primera temporada con Luis García Plaza, pero después ese rendimiento ha ido decreciendo con el paso de las temporadas, y bueno, sí que lo hemos visto sufriendo más a la hora de tener que defender, a la hora de tener que protegerse. Por el caso de un jugador que sí que suele dejarlo todo en el campo, no es de los que escatiman esfuerzos, y bueno, y como te decía, es un jugador volcánico, ya no por sus enfrentamientos con la grada, sino también por sus enfrentamientos con los rivales, ¿no? Seguro que todos recordáis sus piques con Vinicius, con el Real Madrid en general, con el que ha tenido más de uno, y bueno, después también ha tenido alguna que otra, ¿no? Con Paco López, el técnico del Levante en su momento también tuvo alguna. Correcto. Y bueno,
0: sí.
1: Es un jugador que no suele pasar desapercibido, no va en ese perfil bajo que a veces se requieren en equipos como el Mallorca, sobre todo en primera división. Pero bueno, aquí ya te digo, empezó dejando un muy buen pozo en sus primeros años, pero lo cierto es que con el paso del tiempo su figura se ha ido erosionando demasiado hasta que al final, este verano, hace exactamente 2 meses, se producía de manera oficial ese fin de ciclo.
0: Ah, desde Mallorca, Carlos, vosaltres el que el conega o millor, ¿trobeu alguna explicació al per què de repente este és un futbolista al que el Mallorca traspassa després del descens cap a Olympiacos i automàticament demana eixir per a vindre al València?
1: És estrany i aquí he sorprendido sobre todo por eso, porque Olympiacos anunciaba su fichaje el pasado 19 de junio, o sea, han pasado exactamente 2 meses, y bueno, por informaciones que nosotros sí que manejamos, el jugador dice que no se siente del todo adaptado a su nueva vida en Grecia. Lo cierto es que lleva un poco tiempo y bueno, y es probable que haya tenido algún desencuentro con José Luis Mendilibar también, aunque eso ya es quizá entrar en el terreno de la especulación, ¿no? Porque no deja de ser sorprendente que bueno, que firmaron un contrato con el conjunto griego para los próximos años y que en solo 2 meses se le haya acabado la paciencia. No había jugado tampoco demasiado, más allá de 3 minutos en el partido de ida de la eliminatoria de Champions contra el Nenni Mega, que su equipo acabó perdiendo. Y bueno, también es verdad que él tiene algún que otro lazo familiar que lo une con la ciudad de Valencia y que seguramente ha querido aprovechar eso para, bueno, al ver que no se encontraba del todo a gusto en el Pireo, pues intentar volver cuanto antes a la Liga y, bueno, estar cerca de los suyos.
0: Sí, perquè habitualment, Carlos, era un futbolista, me contaves abans mentre parlàvem, mentre preparàvem el programa, que és un futbolista que habitualment visitava València per circumstàncies familiars, clar. Per tant, ara estarà més a prop, no?, d'aquest lligam familiar que té en la ciutat.
1: Exactament, así como dices, es un jugador que normalmente aprovechaba los días libres que le concedía el entrenador de turno, sobre todo la temporada pasada, y cada vez que reunía 10 y medio, 2 días libres, viajaba a Valencia para estar acompañado de los suyos. O sea que quizá por ahí el Valencia tenía algún tipo de ventaja con respecto a otros pretendientes que pudiera tener la Liga, y seguramente eso habrá jugado un papel importante a la hora de acelerar este regreso, que ya te digo, para mí no deja de ser sorprendente porque final solo han pasado 2 meses desde que fichó por Olympiacos.
0: Tal cual. Carlos, según la teua percepció, este és un futbolista que pot donar-li rendiment al València o penses que ja és un futbolista que està, com es diu en castellà, de vuelta?
1: A ver, si preguntas aquí en Somos, todo el mundo te dirá que está de vuelta, más que nada porque tenemos la imagen de lo que ha sido el mafeo de, ya te digo, esa progresión descendente que había seguido en Somos y sobre todo con lo que pasó esta última temporada y el descenso. Pero bueno, al final yo soy de los que piensan que el fútbol, el tema de los contextos al final es muy importante y que quizá en un nuevo escenario y en un nuevo ecosistema ahí en Mestalla, y seguramente con esa motivación con la que va a volver ahora que puede volver a la liga de forma tan rápida, yo creo que quizá le puede llevar. Ya digo, es un jugador con mucha personalidad y que cuando está motivado es capaz de mejorar mucho en su rendimiento, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, no suele economizar en el tema de esfuerzo y yo creo que eso también le va a ayudar, sobre todo al principio. Otra cosa es que después el rendimiento también del equipo le acompañe, que yo creo que eso va a ser fundamental. Y bueno, la verdad es que ahora mismo te diría que es una incógnita cuál va a ser su rendimiento, teniendo en cuenta de dónde venimos. Uh-huh. Pero ya te digo, si el fútbol es tan grande es porque nunca sabemos hacia dónde va a tirar y es probable que veamos a un nuevo Mafia en Mestalla a partir de las próximas semanas.
0: Carlos Román, desde el diari Última Hora de Mallorca, gràcies per acompanyar-nos esta nit, així en 90 minuts, i per ajudar-nos a conèixer una miqueta més al lateral que acaba d'incorporar, com ha cedit fins al final de temporada, el València Club de Futbol, que és l'ex del Mallorca, Pablo Mafeo. Carlos, gràcies, bona nit.
1: Un placer, como siempre, Salva. Una parrada. Buena nit.
0: Adeu al company de Última Hora en Mallorca, Carlos Román, i de Mafeo, ja vos dic, demás de futbolista estarà a València. Se l'espera de seguida, no sé si a les 12 o a la 1 de la matinada a l'aeroport de Manises. Demà farà tot el tràmit, tots els tràmits, diríem, protocolaris abans d'incorporar-se als entrenaments de Corberan. Entrenarà divendres ja amb Corberan, el partit és dissabte i veurem que determina, que decidís Corberan respecte a si l'utilitza o no en el primer 11 de la temporada dissabte a Mestalla davant el Celta de Vigo. Sembla que no, que entrarà en convocatòria, que estarà en banqueta, altra cosa si disputa minuts o no en la segona part, però pareix ser que Corberan continuarà treballant i ser sistema d'emergència davant l'absència del lateral dret, és a dir, els tres centrals, amb Pepelu, amb De Haas, amb Tàrrega, els dos carrilers llargs, per la dreta Jesús Vázquez, per l'esquerra Egaia, i a partir d'ahí els Guido, Guerra, Ugrinich, Hugo Duro i Sato. Ise serà el primer 11 oficial de la temporada en el tècnic del València, Carlos Corberan, excepte sorpresa i que llama feo, debute en una línia de 4 davant del Celta de Vigo. Sembla complicat, sembla difícil, però ja veurem què és el que ocorre este pròxim cap de setmana en Mestalla, en la segona jornada de Lliga, primera per al València Club de Futbol. De un lateral cap a un altre, Arnau Martínez, no està descartada l'arribada d'Arnau Martínez cap al València, de moment, com que el Girona té partit divendres. Avui, en la roda de premsa, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ha admès que Arnau Martínez i altre jugador, no recordarà el nom, que tampoc té clar el seu futur en el club, que tots dos van a formar part de la convocatòria i que van a tindre minuts divendres en el partit que li espera el nou arcàngel al Girona contra el Córdoba.
2: Són nanos que han jugat perquè també la seva, tot i la situació que tenen, sempre han mostrat un gran nivell d'entrenament i de disposició cap a mi, i tampoc ha canviat res, no ha canviat gaire, així que jo crec que tenir el partit tant d'hora, tan seguit, crec que estarà a la convocatòria, sí.
0: Creu que estaran en la convocatòria i van estar en l'11 inicial. Estos dos futbolistes, un d'ells és Arnau Martínez, futbolista del Girona. No està descartada, jo l'havia compromesa, complicada, però no està descartada la incorporació en propietat d'Arnau Martínez des del Girona cap al València, sempre que ve el València puxe les seues condicions econòmiques, circumstància que ja vos dic que no va a ocórrer, sinó ja que era passat i el València no haguera anat per Pablo Mafeo, o que el Girona rebaixi les seues pretensions econòmiques. En tot cas, a veure què ens conten des de Girona i què ens conta el company Moi García des del programa El Girona Juga. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
3: Què tal, Salva? Bona nit.
0: És un habitual, del programa Moi García, des d'aixe programa El Girona Juga, perquè el València continua darrere d'Arnau Martínez i la pregunta és precisament d'aixa, Moi. La informació que tenim així nosaltres, ja ens la donava ahir en este programa el company Nacho Sánchez, és que la incorporació de Pablo Maffeo, ex del Mallorca, actual futbolista de l'Olympiacos, com ha cedit fins al final de temporada, no descarta la incorporació en propietat d'Arnau Martínez. Però clar, com que així... les versions moltes vegades són diferents entre València i Girona, i perquè estem en temps de mercat i cada 24 hores sol canviar la informació, te pregunte la teva informació des de Girona respecte a Arnau Martínez, quina és, Moi? Descarten a Girona el mateix Arnau, descarta la seva arribada a València, o és una operació que encara està viva?
3: No es descarta, el que passa que, òbviament, el Girona sap que la València ja no té tanta necessitat i veurem Girona fins on pot estirar. A mi el que m'explicàvem és que la diferència era al voltant de 500.000 euros, era la diferència en la negociació en la part de les xifres de les variables. Val? Mm. A mi el que m'explicaven és que València havia oferit 4 milions més 1,5 en variables i que Girona en això no estava d'acord i que volia arribar com a mínim fins als 6 milions. ¿Vale? Per tant, a mi m'expliquen que és les diferències, les petites diferències que han tingut, que de boca d'una persona del Girona em deia, ostres, això per nosaltres és molt, per al València no hauria de ser tant. Entenem que s'acabarà fent, però clar, això m'ho van dir abans de que coneguéssim l'arribada, la incorporació de Maffeo al València. Per tant, ara entenem que a València ja no té tant la necessitat. Veurem si en el moment en què es tornin a parlar entre els clubs, Girona baixa les seves pretensions i accepta el que li oferia inicialment al València.
0: Com ha sentat en Girona este moviment de mercat del València d'incorporar, diríem, en una operació Jampec a Pablo Maffeo? Com li ha sentat al Girona? I fonamentalment també, Moi, com li ha sentat al mateix jugador? Com li ha sentat Arnau Martínez?
3: Doncs sorpresa, perquè al final jo crec que Girona pensava o tenia la convicció de que s'acabaria fent l'operació i ja bastant ràpid. Arnau també es deia que ja tenia les maletes fetes per anar cap a València i en el seu cap també estava pràcticament fet tota aquesta operació. Doncs això no sé si dir que és una gerra d'aigua freda per al jugador, però pràcticament sí que és cert que sabem que el Girona juga el divendres, en dos dies estarà jugant, i Arnau Martínez, com ja dèiem en una de les últimes trucades que em vau fer, en cap moment es declararà en rebel·lia, com potser ho va fer l'altre dia Sigankov. Ell, si ha de jugar divendres, ja li ha comunicat a Quique Álvarez, el tècnic, que jugarà sense cap tipus de problema i demostrarà la màxima professionalitat tal i com ho va fer en l'últim partit. Però Arnau continua amb la idea de voler marxar i Arnau espera que el Girona posi de la seva part per acceptar l'oferta que pugui fer el València.
0: No ha aparegut el Fulham anglès, Moi, que ell també va ser notícia, tant a Girona com a València, per l'interès del seu tècnic, d'Álvaro Arbeloa. De moment tot queda simplement en un interès, no ha aparegut amb una oferta el Fulham de moment.
3: No, a mi no em consta que el Fulham hagi presentat una oferta formal. De fet, el que sabíem fins ahir, com a mínim fins ahir, és que sí que hi havia hagut aquesta conversa d'Álvaro Arbeloa amb Arnau Martínez. Tot i això, Arnau Martínez, entre Fulham i València, preferia l'opció València, i en el cas que Arnau Martínez acabés sortint al Fulham, el Girona el que tenia clar és que no hi hauria cap negociació, que seria a través de la clàusula.
0: Bé, doncs queda clar, quina és la informació des de Girona, en la veu del company del programa El Girona Juga, Moi García, respecte a Arnau Martínez. Ja compromís en segona divisió, segona jornada, el divendres a les 9 s'enfronten al nou Arcángel, el Córdoba i el Girona. En principi, si no canvien les coses, Arnau Martínez va ser titular en la formació de Quique Álvarez. Veurem què ocorre la jornada de Mai com transcorren les hores i si a més de Pablo Maffeo, a la fi en propietat del València pot incorporar també Arnau Martínez, el futbolista, espera també un altre moviment del València, ja veure si afluixa les seves pretensions econòmiques el Girona. Estem en contacte com, bueno, estem en contacte pràcticament la última setmana i mitja. Moi García, des del Girona Jua, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, abraçada.
0: Adéu, bona nit a Moi García, des del programa Girona Juga, que ens ha ajudat a conèixer quina és la situació d'Arnau Martínez després del moviment del València en el mercat i de la incorporació de Pablo Maffeo. Són dades de mercat les que vos acabem d'oferir. Vos hem parlat també dels preparatius de Corberana a l'espera del que passe amb Pablo Maffeo. El rival és el Celta de Vigo. En el Celta de Vigo hi ha un exjugador del València com és Hugo González, que este matí ha parlat en roda de premsa.
4: Pues bueno, es muy especial también porque es el primer partido de este año tan ilusionante y con muchas ganas. Y sobre todo, como tú dices, pues tengo la suerte de que va a poder estar mi familia, mis amigos y toda mi gente viéndome allí. Y no hay nada que me haga más ilusión que poder jugar al fútbol y hacer lo que me gusta delante de ellos.
5: Tengo un poco de morbo para ti, o que precisamente donde puedas jugar tu primer partido en primera con Celta Sella en Valencia.
4: Me gusta y pienso que es bonito y que mejor hacerlo con esta camiseta y con este grupo que somos y hacerlo, pues bueno, como bien he dicho, en la ciudad donde me he criado y donde está toda mi familia y mis amigos apoyándome.
6: Marcar el primer gol en Valencia sería cumplir otro sueño, a mejor, ¿no?
4: Total, sería muy bonito y ojalá sea este cine.
6: Cuando te preguntaba por el gol, ¿qué es si lo celebrarías? Porque en Valencia.
4: No, bueno, yo creo que siempre, pues el Valencia también va a tener un lugar en mi corazón y hay que mostrar siempre respeto. Y yo te diría que no, pero ojalá marque.
0: Ojalá marque, pero no celebraría Hugo González. Ahora también pararán de Hugo González y del Celta Vigo en tertulia. Son les 11 y 42 minuts. Una pausa per a la publi i de seguida obrim tertulia avui amb Nacho Sánchez i en Fernando Álvarez.
7: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
8: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
10: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En A.Punt Radio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Radio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A.Punt. Publicitat pròxima directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Què fas este cate?
12: Tu què creus? Festa?
11: I el següent?
12: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
13: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges i enllaç amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
15: Som la veu de tots. Som

0: 11:43, la tertúlia esportiva, 190 minuts, esta nit, amb Fernando Álvarez de Márquez i amb Nacho Sánchez. Hola, Fernando, què tal? Bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Fernando Álvarez, té que contar moltes coses també de mercat, al igual que Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Bona nit.
0: Bé, Nacho, última hora de mercat, la que contava Gómez, tu també afegis la teua en xarxes socials respecte a que el València ja coneix l'interès ferm del PSV d'Eindhoven en comptar amb Arnau Danjuma.
2: Correcte. Ha sigut una informació que quasi em fa arribar tard, així, al 90 minuts, perquè l'hem estat treballant junts, Salva, Gómez i jo. La realitat és que el que havia sigut d'inici un barrejat dels representants al València, de no, tenim aquest interès del PSV, tenim un interès de l'Ajax, que per a mi això no existia, perquè Mitchell i Danjuma van acabar a pals a Girona, per tant, era inviable. Bé, el PSV sí que ha donat un pas endavant i és una realitat. Jo sé que no és en forma d'oferta, no ha fet una oferta de oye, València, t'oferisc 10 milions, però sí que han fet una consulta formal al València. A partir d'ahí, coses. Primer, a l'entorn de Danjuma li interessa que isca aquesta informació.
0: Tal qual, sí.
2: Per què? Perquè Danjuma està fent pressió per a tindre un millor rol a la plantilla mitjançant els despatxos, cosa que jo no entenc, d'acord? Segon, contactes formals mai implica una oferta. I tercer, el València, que d'inici al mercat sí volia desprendre-se de la fitxa d'Arnau Danjuma, ara mateix no vol, perquè són conscients de que per Danjuma que poden ingressar. En un cas optimista, 3 milions, això no és informació, és opinió.
0: No, sí, sí, una oferta de 7 milions.
2: 3 milions, sí, sí. 4 milions, val,
0: no més, sí.
2: A on va el València en això? Per això, ara mateix, la posició del València és, oye, evidentment, Danjuma no és Javi Guerra o Guido Rodríguez, però tampoc és Txenc, no? És, oye, nosaltres no volem vendre a Arnau Danjuma, però, oye, passa una oferta i veurem. Què va fer el PSV? O desconec, sí que puc dir que ha fet una consulta formal. Danjuma, què trasllada l'entorn de Danjuma? Que ell els vol quedar? Sí, va ser important.
0: I va tenir un rol important.
2: Però jo, ara, la meva reflexió i opinió és, de veritat necessita Arnau Danjuma guanyar-se als despatxos un rol important en este València? Pregunte. En este València, que no té extrems, no té jugadors de banda, no té. Té a Rioja, lesionat. Té a Diego López, lesionat. Té a Sato, que acaba d'arribar, i a mi m'encanta, Però està per veure que, per exemple, en una setmana de 3 partits, físicament, com donar resposta.
0: O en competició.
2: Correcte. Sí, sí, sí. Està per veure. De veritat, als despatxos.
0: En tot cas, Fernando, tot això té relació amb el mosqueig de Danjuma des del Taronja en veure que no va ser titular contra el Newcastle. Cabrés que va incrementar-se després de veure com era titular contra el...
2: Ah, ho sabies, Salva, que se va cabrejar.
0: Contra el Teruel amb la unitat de Corberán. Situació que provoca el que contaran els companys de Súper i se reunió amb Corberán per a dir, oye, mister, pues, què passa con mi rol, no? Estoy haciendo goles, juego duro, què passa? Tot això ja provoca també ese moviment de representants.
1: Sí, sabíamos o intuíamos, y por lo que había pasado en otros clubes, lo habíamos confirmado, que Danjuma, cuando vino al Valencia, era uno de los grandes representantes de la cofradía del cable pelado. Pero lo está demostrando, creo que ahora ya se está erigiendo en presidente o no sé cuál sería el cargo, porque un futbolista, después de la temporada que hizo, la pasada temporada que hace en el Valencia, seguramente también... animado porque el equipo no iba, porque Corberán no encontraba la fórmula para que el Valencia jugara, que jugara bien o jugara a algo, pero no puede ser que un futbolista, o sea, todo lo que ha pasado con Danjuma este verano, desde un poco el secretismo que hubo, no es tanto secretismo como que si no juega los primeros amistosos porque tiene unos problemas en la espalda, se podía haber dicho sin ningún problema. Ya cuando entra a jugar empieza a marcar goles y da la sensación de que el futbolista está enchufado. Aquí estoy de acuerdo con Nacho, que le he escuchado en alguna tertulia, pues hablar también de que Raba es un futbolista que está fuera, pero que está rindiendo, que por otra parte es lo que le corresponde a un profesional, a un futbolista profesional. pero yo creo que, o sea, no, para mí que Dan Juma vaya al entrenador a decir, a preguntarle qué papel voy a tener y de segundas a decirle que yo quiero ser titular después de la temporada que has hecho, o sea, me demuestra que es un foco de problemas, aunque te lo creas muchísimo, aunque Corberán sea el mismo que lo llamó por teléfono y lo sacó del cine en la temporada pasada, como él mismo desveló en una entrevista en el AS. Me parece que es un problema y creo que efectivamente esto de que él es su entorno, sus agentes se estén moviendo en su país o en otros clubes, porque no deja de ser un futbolista que tiene cartel, es también un modo de presionar al Valencia.
0: Interpreteu realmente que, vull dir, en quin percentatge penseu que és maniobra del futbolista i dels seus representants o realment interès de Holanda en recuperar al jugador?
2: Jo crec que hi ha un interès. Jo crec que no, jo tinc la informació que hi ha un interès, que ha hagut un pas formal del PSV. També crec que és el típic pas formal que pot desembocar en oferta o no. Normalment els periodistes ens enterem d'aquestes coses quan hi ha hagut oferta i ara no ha sigut el cas. Per tant, jo crec que a l'entorn li interessa que és aquesta informació. N'hi hagi oferta o no. Però sí que o sigui, per posar context a la informació, no és que els agents hagin dit «Oye, Nacho, Salva, tenim una oferta de tal», i Salva i jo hagin dit «Vinga, va, la tirem». No, no. O sigui, hem tractat de contrastar la informació i sí que ha hagut un pas formal. Dit això, jo sí que interprete en base a la informació que tinc de l'entorn de Dan Juma, del València, i per companys de Holanda del PSV, que Dan Juma no se va anar. Però això ja és opinió. És opinió i que està tirant un pols. Dit això, si el València... clar, si fos seriós, no, però si tinguera diners, ja, si tinguera diners, és per la Dan Juma. Què? Perfecte, te'n vas. Te'n vas? Perquè que un futbolista reclame ser titular públicament no, però o reconega als que ens molestem en preguntar a l'entorn, jo crec que és rebassar ja qualsevol barrera. Perquè jo he escoltat jugadors, entorn de jugadors, pares, agents que diuen no, lo típic, no, demanem justícia, que si està bé jugue i si no, no. Que en el fons te volen dir que no, que és que ha de jugar, però almenys, no, veritat, que se tapen un poc, no? De no, jo, si està bé que jugue, per a ell sempre està bé, per als agents, sempre està bé el seu fill, el seu jugador, tal, però oye, almenys se tapen. Així no, així és. No, no, és que ha de ser important. Bueno, ja, però haurà de fer algo bé, no?
1: Sí, además, si el club està fuerte... Y, o el entrenador se siente respaldado en cómo, oye, tengo dos opciones para que jueguen en la posición de Dan Juma. El problema es que precisamente esa posición es un problema. Tú solo puedes presionar, o sea, yo creo que un jugador no puede presionar para ser titular, puede presionar para irse, pero no para que le obliguen. Por eso yo creo que seguro que ha habido la información que cuentan Salva y Nacho. Ahora, el Valencia, si tuviera dos opciones, venga, oye, Arnaut, fuera, ¿cuánto es? Dos, venga, uno para Villarreal y otro para mí. El problema es, ¿qué tienes a cambio? También te digo una cosa, entre no tener nada y el Arnaut Dan Juma de la temporada pasada, yo tampoco sé, a ver, necesitas un futbolista, pero no vas a perder
2: pero,
1: muchísimo.
2: Sí, pero Fer, el problema es, Raba, ya le han dicho que tot i la bona pretemporada que ha fet,
1: no, ya, sí,
2: no compta. Almeida, no compta, y a més, evidentemente, está fuera. Ara Dan Juma, es veritat que per a ser el de la temporada pasada, es que hauria que dirle, oye, mira, te'n vas... Es que Valencia necesita jugadores.
1: Claro, tendrás que moverte en el mercado para tener recambios, ¿no? Oye, que se va Dan Juma, pues venga. No, no. O sea, que el problema no sea que te quedes más cojo, sino que tengas una alternativa para mejorar o no empeorar. Y si es que
2: a la fi, per a mí, pasa el de siempre, que el Valencia, per por a que venga algo pichor, no fa moviment.
0: Pero yo
2: que hablo que chat.
0: Entén la lectura de Nacho, pero yo vos pregunté, ¿deberes no vendríeu a Dan Juma? Tenint en compte rendiment, situació conflictiva en el vestidor.
2: Te dono la resposta.
0: Tenint en compte, Nacho, que la operació econòmicament al València, vull dir, Dan Juma no va ser un futbolista car.
2: No, va arribar gratis, de fet.
0: Efectivament.
2: Te dono la resposta de Carlos Corberán. Què ve després?
0: Però bé, aquesta és la resposta que te va donar qualsevol entrenador.
2: Pues ja està.
0: Si és un futbolista, jo vull que un altre.
1: Claro.
0: És evident. Però, Nacho, jo...
2: La meua resposta, sí. Per tant...
0: La teua opinió.
2: Nacho, periodista, coneguent el club, no.
0: Tu no el vendries?
2: No. Ni casualitat.
0: No?
2: Perquè pense que en una temporada roïna, Dan Juma, cree que va a hacer 3 gols y va a donar 2 asistencias o 3 asistencias, y en el presupuesto que puga deixar Dan Juma, hem donat porque no arriben ni a eso.
0: Encara que alliberes també
2: 2,4
0: la seva fitxa.
2: Claro. Encara que l'alliberes.
0: Sí.
2: Es que València no té jugadors d'atac i que Dan Juma està, entre cometes, boig, però...
0: La meva opinió és totalment contrària. Fernando Buicón, i ser la teua. Tu el vendries?
1: Jo creo que... Yo lo vendería. Y además creo que le mandarías un mensaje. Además lo haría. Dejaría claro por qué. Oiga, este señor, no digo públicamente, pero en el vestuario creo que hay que decirlo. Señores, este tipo ha venido y me ha pedido la titularidad. ¿Y qué hago yo? Siento a Sato, que estoy de acuerdo con Nacho. Sato a mí me ha iluminado los ojos, pero es verdad que no dejas en futbolista que viene de Japón.
0: Bueno, no competir ahora, sí. Y no sabemos. Sí, sí.
1: Pero le mandas un mensaje al vestuario. Este ha pedido ser titular. Había una oferta, evidentemente no lo regalas porque eso no, y entonces pues fuera. Ahora, entre decir eso, no, voy a decir una burrada, y en su lugar va a jugar Otorbi, pues no, yo creo que ahí Gurley se tiene que mover y traer un futbolista o dos, que porque es que está cojísima la banda, aunque bueno, tienes a Sato, pero necesitas el perfil, lo estabais comentando antes con Salva, el del delantero y banda, ¿no? Para reforzar, para equilibrar la plantilla, porque se te va un jugador que tiene muchísima calidad, que lo demuestra, pero lo demuestra de higos
0: a contagotes. Sí. La meva reflexió és molt pareguda a la de Fernando. Nacho, jo sí que me desfaria de Dan Juma, primer per la fitxa, després perquè al final a tu no te va costar absolutament res Dan Juma i pots ingressar una quantitat, encara que el 50% va ser per al Villarreal, però després, i més enllà de que s'ha reunit amb Corberan per a demanar-li la titularitat, que desconec el tot d'aquesta
2: a mi m'han dit que cordial
0: d'aquesta conversa, pues a partir de mi sembla normal que hagi demanat explicacions. Més enllà, Nacho, que és un futbolista que té tot el talent del món, però que és un desperdici de talent, perquè té donat
2: el
0: talent.
2: Però si jo estic d'acord, el tema és que estem a 20 ja d'agost. Jo el 20 de juliol estic totalment d'acord amb vosaltres. A 20 d'agost, veiem per exemple com ha costat Arnau Martínez, que encara no està, sí, i a lo millor ni arribarà. Veiem com costa tancar cada traspàs al València Club de Futbol. Jo a 11 dies de tancar el mercat de fitxatges, jo no me la jugue a... però una oferta baixa, no? Si demà arriba el PSG 7 en 7 milions...
0: No te parles de 7 quilos.
2: 7 quilos?
0: Sí, 7 quilos.
2: O sigui, 3 milions i mig per al València més la fitxa? Sí de cap. Això sí. Jo te parle de els números que a mi sí que em consta que orientativament el PSV barallava a oferir, que són per als 3 milions. Jo per aquesta quantitat no. Te dic més. Jo per a vendre André Almeida per 3 milions a lo millor també m'ho pensava, sincerament, perquè té contracte fins a 2028 i jo crec que rebaixar més el seu preu no va baixar més, però això ja és altra història. Però jo a 20 d'agost, de nou, però queden 4 minuts, no? I tal, jo no, perquè no, perquè és que jo crec que estem veient com li costa al València tancar un fitxatge.
0: Però no el vendries per la por que te dona després,
2: claro,
0: que Meriton de repente diga, no porte res.
2: No, o porte a...
0: sí, a una ganga d'última hora de mercat.
2: Anem a dir, a un Sato de la vida, que és una incògnita. Sí. Sato sembla que hagi dit bé, sembla, és veritat. Però i si no? Pues jo, en este cas, em quede en mal conegut.
1: Jo, con lo que dice Nacho... a ver, es la lógica, ¿no? Si te faltan, si te quedan 2 días para empezar la liga y 10 para acabar el mercado, pues más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no?
0: Ah, pero es que es muy ruin, Fernando.
1: Pero espera, que voy a terminar. Pero que el Valencia, estamos harto de ver unos de septiembre y dos de septiembre en los que presenta a 3 futbolistas y sí, que evidentemente no está bien y por eso te han caído por ejemplo Beltrán, que es un futbolista que no lo digo porque fuera malo, sino porque no era lo que buscabas. De hecho, y fuiste a por Sadik y te trajiste a Beltrán, entonces por ahí sí que podría comprarla, de es que a ver si te vas a traer una cosa, pero igual te da algo, pero me parece que es una el tema del tiempo. Creo que no es algo en lo que, y sé que no lo dices porque defiendas la postura del club, ¿no? Sino creo que el club lo que tenía que hacer es, ¿qué son 10 días? Pues 10 días, y encuentro un futbolista.
0: Yo pensé que sí. Pero más que res, Nacho, porque Dan Juma no se va a revalorizar así. Yo no considero que Dan Juma vaya a revalorizarse. Si a las primeras de cambio habéis que no es titular y ya no te ha quedado la puerta de Corberán, no. O sea, yo no confío en este futbolista, perdón, yo me llevaría de damunt. Sí.
1: O sea, el año pasado hizo partidos, todos recordamos que empezó muy bien, que lo vio.
0: Yo le tenía fe y pensaba que Corberán recuperaba.
1: Y de hecho empieza muy bien. Pero hizo partidos de despido procedente. Sí, sí. O sea, era una cosa que, pero bueno, es que se está arrastrando. Y además creo que lo hacía a posta. Creo que lo hacía para demostrarlo. Por eso me parece. De hecho, me sorprende un poco que Corberán también siempre haya querido, también es verdad que fue una de sus apuestas, ¿no? Meterlo en el redil cuando se ve que...
2: Es cierto que Danjuma para mí está siguiendo un desacredito.
0: Sí, sí.
2: O sea, yo sé que es cuando lo van a contar la temporada pasada, desde algún sector se les va a vestir como una chorrada. Que el Valencia le donara el set a Danjuma.
0: Efectivamente.
2: El tracte d'estrela que va a tindre.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Que Corberán li donara els penals a Danjuma, quan en esa època era titular Pepelu. Que li donara els penals a Danjuma. Que les faltes també foren per a Danjuma. Que tot girara al voltant de Danjuma. I que ara estiga com està. A mi me flipa. Me fa no entendre res. Per una senzilla raó. Te lo han donat tot. Tot. Ara que estàs en un mal moment... te queixes per no jugar el taronja. Oiga, si estigués a la jornada 5 i Danjuma ha jugat els 5 partits com a suplent i ha clavat dos gols i Hugo Durón ha clavat cap, jo entenc que Danjuma vaya a l'entrenador i diga, hi ha una cosa, què he de fer per a ser titular? Perquè portem 5 jornades, jo he marcat i Hugo Durón no. I jo he sigut el suplent i Hugo Durón ha sigut el titular. Estem d'acord. Val. Però per 3 gols en pretemporada? És que te dic més. Crec que Depor, Betis i Celta són encara al mercat. Juga Danjuma les 3 jornades i com a suplent, i marca. A lo millor sol és un gol, dos. Oye, i a lo millor diu, oye, que no m'ha ficat de titular en cap de les 3 jornades i jo he marcat i digo, no, jo me vull ganar. Te puc arribar a comprar, però després de la pretemporada.
1: Sí, sí. De hecho, cuando dices, no, por no jugar el taroncha o por jugar con la unidad B el día del Teruel.
2: Por favor.
1: Que te puedes puedo entender que te siente mal, que te reúnas con el, que pidas hablar con el entrenador para decírselo, me parece, o sea, de...
2: No, pero y pot ser, perque es filtre per part de la part del futbolista.
1: Ya, ya.
2: És el que dius, oye, perquè mira, oye, jo puc entendre que Danjuma, vull saber, oye, jo parlo en Corberán, és una conversa privada, jo dic, oye, quin rol me vas a donar? Però que es filtre per part del futbolista, i no perquè es filtre, jo mai criticaré una filtració, perquè vivim els periodistes de les notícies, però el fet de que es filtre ja deixa clar, per part de l'entorn del futbolista, deixa clar que volen fer soroll. És una realitat i no passa res.
0: Sí. Bé, pues a veure com acaba la cosa i quina és l'oferta que planteja el PSV d'Eindhoven, si és una oferta baixa, con la que intuís Nacho de 3 quilos, o si és una oferta més alta, 6-7, que probablement això sí que l'acceptaria el València. Bueno, jo crec que si el PSV ve amb 6 o 7 quilos...
2: No, jo crec que ahí no hi hauria dubtes.
0: Però estem especulant, Així, que alguns xarxes socials ja s'ha confós, no hem dit que l'oferta siga de 6 o 7 mil.
2: No.
0: Jo dic que si és de 6 o 7, que el València el vendria, i Nacho interpreta que probablement l'oferta siga molt inferior, i a partir d'ahí, bueno, pues ja veurem què és el que fa el València.
2: Si arriba oferta, jo torno a la meua.
0: Si arriba oferta.
2: Si arriba oferta.
0: Igual tot això, com tu dius, i jo tampoc ho descarte, que siga, pues això, que els repres del futbolista, amb connivencia amb el mateix futbolista, bueno, pues comencen...
2: I amb connivencia al club, que el club sí que ha fet la consulta formal. El club sí que ha alçat el telèfon i ha dit, oye, però mira, per exemple, ahir el Fulham fa una consulta per Arnau Martínez. I avui el Girona no tenia notícies del Fulham.
0: Correcte, exacte.
2: Què va fer el Fulham?
0: Sí, està clar.
2: Farà una oferta, no? Quantes consultes haurà fet el València a clubs?
0: A diari, Nacho, se fan consultes a diari. Transcendixen unes i altres no, però hi ha consultes a diari.
1: Bueno, se hacen entre clubes,
0: ¿no? I Fernando també, clar.
1: Se hacen entre clubes. Si al jugador tú lo tanteas o le dices, yo te vendrías o...
2: Sí, no, lo que está... Hombre, si un club, yo entenc que... O sea, entenc, no. Un club normalment fa una consulta al altre club quan ha tantejat el futbolista... O sigui, el València no va fer una consulta per Leo Messi, a l'Inter de Miami, vull dir, clar.
1: Me refiero que los clubes tienen que saberlo. Sí.
0: Bé, pues assumpte Arnau Danjuma, finiquitat, així. Són les 12:03 en la nit d'avui en la tertúlia del 90 minuts i a partir d'ahí... Arnau Martínez, vía morta, vía a recuperar. Uf. Vía morta si no se dice el Girona, porque el Valencia yo creo que no va a puchar la oferta económica. Quina cara se le iba a quedar al futbolista que volía vindre.
2: A vore, informativament parlant, aquesta operació l'ha reavivat Arnau Martínez, que qui és qui avui ha anat a l'entrenador i li ha dit: oye, jo divendres estic a la teua disposició, si vols que jugue, jugaré, però jo preferisc no jugar. I aquest gest ha sigut ben interpretat en el València. Dit això, està la informació, eh? I que el Girona no dona per trencar de les negociacions, el València no dona per trencar les negociacions, i Arnau ha fet ja aquest gest que des del València li demanaven. Aquesta és la informació. Jo, opinativament, després del que ha passat, com s'ha filtrat les versions del Girona contra la versió del València, jo penso que no es va fer. I després, altra cosa. Quan parlem els mitjans de comunicació de que el montant era de 6 milions, és el montant al qual taxa el Girona al futbolista. I el València fa una oferta de 3, més 2, 3,8, per a ser concret. Més 2, més un 25% de la futura venda. El Girona assegura que aquestes no eren les condicions pactades. El València sí. Jo no sé qui té raó. Però si cap de les dues parts es mou, la cosa està acabada.
1: Yo creo que, por ejemplo, este caso, pasamos de Arnau, Don Juma, a Arnau Martínez, creo que el Valencia sí que se ha movido bien en el momento de que activó o finiquitó la opción más feo, porque tú necesitas otro lateral derecho, que eso podríamos también hablar de eso en otra ocasión, necesitas otro... pero ya tienes uno, no tienes la urgencia. Y sabes que el tiempo, porque el jugador... A mí me parece que hay que valorar que un futbolista, aun teniendo otra oferta, es verdad que es del Fulham, el interés del Fulham, que quiera venir al Valencia, antes incluso de que apareciera el equipo inglés, ¿no?
2: Pero el Marsella le ha rebutjat, por ejemplo.
1: Sí, por ejemplo, ¿no? Que él quiera venir, que haya hecho fuerza, que se lo haya dicho al propio Girona. Y sí que es verdad, yo entiendo que esto, por ejemplo, el Valencia, cuando le pasó algo parecido con Rafa Mir, el año de aquella última jornada de mercado de invierno, en el que se casi rompen relaciones los clubes, porque el Sevilla, según la versión del Valencia, había cambiado las condiciones. Es verdad que entonces era las últimas horas del mercado. Y ahí podías romper la baraja y decir: oye, pues ya no lo queremos ni no porque nos habéis cambiado las condiciones. Que había otros motivos también, que es que en Singapur ya era de madrugada. Pero en este caso entiendo que el Valencia, que quedan 10 días de mercado y que es un futbolista al que quiere, apriete e insista. Ahora, también os digo una cosa. Yo lo de que el Valencia vaya a gastarse la cantidad que se va a gastar por un lateral derecho...
2: Pero a mí...
1: En su economía... Que...
2: Pero a mí...
0: Pero operació global, temporades de contracte, salari...
1: Sí, sí, bueno.
2: A veure,
0: quantitat però una traspàs, cosa,
2: és que Arnau Martínez...
0: Era molt cara.
2: I jo sé que ven més dir que Arnau Martínez està boig pel València. Que Arnau Martínez de primeres no volia vindre així, però és que el València li planteja cobrar 15 milions de palos en 5 anys. És que és moltíssim diner. El diner és el que canvia la persona. Però és com jo ara que vaig entrar a esta casa estic la mar de feliç. I però Fernando, que està al Marca, me diu demà: oye, que te triplique el salari. I tu dius: ostres, claro.
1: Sí,
2: però és que jo, xic. Però jo crec que a qualsevol professional, futbolista, pintor, periodista...
0: No, qualsevol.
2: O sigui, és que és el que n'hi ha. Dit això, jo, i me van caure pals a les xarxes socials, jo pensava quan... es parlaven de, no, 6 milions de fix, jo pensé que això era sobrepagar un futbolista, no perquè Arnau no valga 6 milions, que pense que els val, és que acaba contracte en un any.
1: Claro. Es que,
2: sí, claro. I està en segona. Sí. Si estuvieran en primera, contracte fins a 2028 i tal, jo et dic: ostres, 6 milions, és una ganga, tu. Però acaba contracte en un any, i a més, este any va a cobrar 800.000 euros. I el València li està oferint el primer any 2,4 i el segon any 3 milions.
0: És que ni se condicionant de que en gènere és lliure, l'operació encara és més cara.
2: Per a mi, jo he de dir una cosa, i ho dic com ho pense. Per a mi una oferta de 3,8 més 2 és raonable. L'assumpte per a mi és: si tu fas aquesta oferta, per què te tires 12 dies negociant en el Girona?
0: No,
2: si no, és que són pobres.
0: Clar,
2: no, és que, si eres pobre, has de fer, al meu judici, el que va fer el València, Luis Rioja, fa 2 anys, que li va dar a la vez 1,2 a 1 de juliol. 1,2. ¿Sabeu quan va pujar l'oferta a 1,3? Quan Rioja va dir: oye, com cap de les parts està cedint, jo me rebaixo un poquet del meu salari i tal, podeu incloure no sé què. Però si tu eres pobre, jo crec que tu has d'anar en vez de anar de yes, de no, oye, mira, tu oferta. No, no. 3,8 més 2. Lo aceptes, ve. No. Pues val, pero he de pasar página.
1: Sí, es verdad que dices 3,8 más 2 y...
0: Es que, perdón, estás constipado, ¿eh?
1: Sí, un
2: poco. Se
0: te nota la veu.
1: Es que en realidad son 6, porque las dos variables...
2: Ah, y el 25% de una futura venta.
1: Los dos variables son muy fáciles de conseguir, ¿no? Que es salvar, que se salve el Valencia, ¿no?
2: Y altres per objectius per a ell.
1: Lo digo porque, claro, y por eso te digo que al final son 5,8. Y me parece que, no sé, sigo pensando que es una operación cara. Claro, esto es como todo.
0: Igual arriba sí el futbolista, claro, y es un
1: se
0: canón.
1: Sale, claro. Y te da 10 asistencias y marca 3 goles.
0: Y el Benz, el estigo que ve, sí, pero la cuantitativa.
2: Pero a mí, por ejemplo, es razonable. De verdad, pensé que es una oferta razonable. Oye, acaba en un año y tal. Pensé que el salario no es que no siga raonable, es sobrepagat.
0: Sí.
2: Però és l'única forma que has trobat d'arribar a un acord. Però pensé que l'oferta del València estava bé. Dit això, jo, pues bueno, també el Girona també està fent balanç. És a dir, és que a mi el que me diuen del Girona és què me paga més la pena? Perdre Arnau en un any gratis o ingressar ara 3 més 2? És que Arnau me puja el nivell de la defensa. I el Girona vol pujar. I per a Nova no tindre 3 més 2. No és com si Gankov, que estan esperant 8, 9 milions d'euros. Què li paga més la pena al Girona? Bé, pues, ho veurem durant els pròxims dies.
0: Clar, perquè imagineu-vos, si el València li és bé este moviment de Maffeo, igual provoca que si el Fulham o qualsevol altre club no oferta pel futbolista, igual el Girona diu, bueno, un moment, fa comptes... Igual diu, mira, a mi m'interessa vendre'l, que igual se'l queda. Si el ven, el ven unes condicions, entenc, raonables, sí, per al València. I a partir del València podria comptar amb dos laterals, Arnau Martínez i Pablo Maffeo. Penseu que tot això és estratègia o penseu, conyo, que en el cas de Mèrit, en el que mira, com que se'ns ha complicat Arnau, anem a per Pablo Maffeo. Que no és una operació de porte a Maffeo, pressione el Girona me va baixar el preu, no, per Arnau i tindré dos laterals. Mm. Penso que tot això està estudiat.
2: No, el València li va prometre a Corberán que per la jornada 1 tindria un lateral. Mm. Maffeo, i no passa res per dir-lo, estava en la llista del València.
0: Sí, correcte.
2: Però és un oferiment de divendres.
0: No, això està clar. Ara us pregunto per Maffeo, però, Nacho, si a la fi tens Arnau més econòmic i tens Arnau i Maffeo...
2: Més sobresalient. No, a veure, si el València tanca Arnau...
1: Ojalá tuvieras todas las posiciones cubiertas como el lateral derecho.
2: Igual, ¿no? Y como el lateral esquerre. O sea, si el seu lateral son Gallà, Jesús Vázquez, que m'han dit que està a un nivell brutal ara, i Arnau Maffeo, vamos, si totes les posicions són aixina, el València està per a lluitar per la sisena plaça.
0: Però si això corre, jo no crec que siga estratègia, vull dir, aixit, perquè ells aixit.
1: I jo crec que tantes explicacions salva de por què se ha roto, perquè és perquè no te esperabas que passara esto. I por eso explicas tanto, que sobretot el València lo está explicando. Me parece bien, ara, me parecería bien que lo hiciera en todas las operaciones.
0: I en roda de prensa, sí.
2: No, però és veritat que si... Jo ahí estic, a mi em sembla correcte, i jo pense que el València ha de defensar-se, donar la seva visió i la seva postura, però si no t'agrada que s'estiguin filtrant tantes dades, tantes números, tantes no sé què, no estigues callat 15 dies.
1: Claro. Ja.
2: No?
0: Sí, correcte.
2: Perquè el Girona no ha estat callat.
0: No, efectivament. No, el Girona no ha estat callat. Bé, veurem que és el que ocorre amb Arnau Martínez. Hi ha compromís per al Girona divendres, una jornada de Lliga, jugant al nou Arcángel contra el Córdoba, i a més va ser titular. I el que va arribar així, va aterrar en unes hores, en 45 minuts, 50 minuts, va ser Pablo Maffeo. Sí. Demà, bueno, pues, tancarà tots els detalls protocolaris d'aquest contracte de cessió i del futur contracte, si el València executa l'opció de compra, que és algo habitual en aquests casos, Nacho. Maffeo està així. Esteu contents amb Maffeo? Penses que li pot donar un bon rendiment a Corberán?
2: Jo pense que, perquè és inevitable comparar Maffeo en Arnau.
0: Efectivament.
2: Jo pense que Maffeo cobrís molt bé la posició de lateral. Pense que Arnau te dona un salt en la posició de lateral. Mm. Tant a nivell actual com a nivell possibilitat de venda. Val? Crec que Maffeo no te dona un salt en la posició... Oye, sí, en comparativa a Fulquier sí, però parle en donar un salt a l'equip. Arnau te'l donava, Maffeo no te'l dona, però per a mi és un bon lateral, és un lateral experimentat de la Lliga, és un tipus de fitxatge que el València històricament ha fet, oi, un fitxatge del Mallorca, un fitxatge d'un recent descendit, bé, raonable, A més, s'ha dit l'opció de compra. No, però va anar gratis a l'Olympiacos primer, no. L'Olympiacos va pagar 2,5 milions d'euros.
0: Sí, és a veure, jo ahir...
2: No és gratis.
0: Jo ahir me vaig confondre i jo pensava que se n'havia de Vades.
2: No.
0: No, però no.
2: I l'opció de compra és un milió més. Un milió més després d'una temporada on tu pots veure
0: sí,
2: si te val o no. M'ha fet. Per tant, per a mi és una operació molt raonable. Dit això, com arriba Arnau i estiga Mafeo, jo no vull que Mafeo de suplent. Perquè Mafeo com a suplent no és Dan Juma, però no és... com dir-te-lo, no és Pepelu, que estira 8 partits sense jugar, entrenat al màxim i quan li toca tornar a jugar va a tope i tal. M'ha fet molt raonable. Dit això, com arriba Arnau i estiga Mafeo, jo no vull que Mafeo de suplent, perquè Mafeo com a suplent no és Dan Juma, però no és com dir-te-lo, no és Pepelu, que estira 8 partits sense jugar.

0: Esas operaciones de carambola son...
1: Yo flipo.
0: La verdad es que el verano del Valencia está siendo... ¿no? Lo quiero yo, lo ficha otro, pero...
2: Pero, por ejemplo, el primer efecto que va a provocar que arriba sea más feo es que podréis ir a la FI, podréis ir Rubo Iranzo, capaz
1: sí,
2: de cosa. Supose.
1: No, sí, sí. A la corda arriba en dissabte.
2: Exacto.
1: Valencia y Zaragoza.
2: ¿Vale? Pero...
1: Pero el Valencia le dijo, oye, en Guantingama... Lo que pasa es que sí que le digo una Rubo. Oye, la idea es que estigas durante la semana porque le promes a Corberán que habrá lateral. Esa es la idea. ¿Qué pasa? Que huye Rubo, salsa y digo, vale, yo podré anar huir a Zaragoza.
0: Exacto.
1: Y encara no el deixen.
2: Encara no el deixen, no.
1: Y yo creo que será de más, pero...
2: Tiene que arribar de más, y dar el contracte y tal, si no...
1: Ya,
2: no,
1: pero
2: no
1: son cosas que yo no termino de entender.
2: Yo tampoco.
1: Tú tens tancat a Mafeo, tot i que vole para València demà, o sigui, bueno, ara en uns minuts, deixa anar a Rubo. Tu tens tancat a Banoe, Belén, que per molt que has d'esperar el dilluns, che,
2: que se'n vaig
1: a nit, a nit, quan ja l'havien dit al Nasti de Tarragona, demà tindràs a Vicent Abril ahir, li telefone per dir, oye, t'has d'esperar dilluns. La gent no dona crèdit, perquè jo entenc que fins que tu no tengas tancat un fitxatge no deixes eixir. Això és més vell que els tres
2: junts. Sí, sí, és habitual.
1: Però tu, si els tens tancat, de veritat, esperes que arriben, que facin la firma. Che, què vols, que debuten a Mestalla?
2: No, és evident.
0: Salvo que estén escarmentados, que no lo sé, con el tema Meunier, que sé que les dolió muchísimo, pero bueno, es verdad que tú lo que esperas es... además, yo creo que tú firmas... Meunier es que no había firmado. Tú firmas un contrato de manera telemática, salvo que estés esperando un reconocimiento médico o lo que sea, que no sé si esa es la razón.
2: Sí.
0: Pero es verdad que a veces no tiene mucho sentido, ¿no? Porque estás estancando otras operaciones. Pero si lo hacen por protegerse, bueno, mira, por lo menos...
2: En portería, el que arriba va a competir a Dimitrievski.
0: Sí.
2: Porque Valencia está enviando el mensaje, no, es un portero suplente, que yo no que sé, y ese mensaje sí espera a Dimitrievski y el seu entor, o aquí volen convencer, porque si al final portes un porter que te costa diners, siga la cuantita que siga, vendrá para competir, no para sentarse en la banqueta. Tienes un... utilizo
1: al porter que veaba, no, Belén, no le han dicho que venga el segundo, le han dicho que vea competir la portería.
2: ¿Qué te dic?
1: Y para mí, yo torno a lo mateix, torna a ser perillosísimo. Porque todos sabemos que d'inici Dimitrievski no era san de la devoció de Corberán, por la sencilla
2: razón
1: de que el primer fichaje del Valencia l'any passat va a ser un porter.
2: Sí, que yo pensé igual que
1: ¿vale? Pero a la fi tornem a lo mateix, ¿qué mesa de fer Dimitrievski para decir, oye, tú eres el titular? Fins que es demostre el contrari, tú eres el titular. ¿Qué mesa de fer? Perquè per a mi Dimitrievski tampoc és un porter top, però bé, és que s'ha guanyat iniciar en, oye, tu eres el titular, ja veurem, però tu eres el... I a l'altre porter, a Manuel, li han dit, oye, tu no és que vingues de segon, és que tu vens a ajudar, perquè, per ser d'altra banda, si no, primer, el Lisbuix no te'l va donar cedit, i segon, el porter va dir una cosa, me'n vas cedit per a no jugar.
2: A més, este matí contava Luco Cortés que l'operació molt semblant a la d'Aguirre-Zabala. Vull dir, que quan va transcendre lo d'Aguirre-Zabala, molta gent se va escandalitzar, però són habituals aquest tipus de clàusules. Per tant, el futbolista li costarà més al València si no juga. Si juga, le costarà menys.
0: Bueno, a ver, en el caso de Aguirre-Zabala, como el Athletic lo hizo público, y les...
2: Val, sí, té raó. No? Claro, habitualment no, transcendís a mitjans, però els clubs no ho fan públic.
0: No lo hacen público en el comunicado, y eso a Dimitrievski sí, le supo a cuerno quemado, sí, y ya sabíamos... antes de que él rajara en Macedonia del Norte, que estaba que se lo llevaban los demonios. Y claro, yo lo veo lógico. Yo veo lógico que el Valencia se proteja con un portero que le guste a Corberán, ¿no? Que esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Claro, si no te gustan los dos sub-21 que tienes en la plantilla y te traes a uno de 22 años que sí te gusta...
1: Informativamente parlant, el tema Vicent Abril-Banovelen es súper sencillo. Corberán, en este caso Marcos Abel, entrenador de porters, no veo en cara a Vicent Abril.
0: Sí, sí,
1: ya está.
0: Claro.
1: Es que ya está, sí, es lo que estás diciendo.
0: Por eso
1: Fernando.
0: Digo que, oye, pues no lo veo, y a este sí lo veo. Bueno, y claro, yo creo que tú, un portero, no lo puedes estar diciéndole, aunque yo creo que el estatus está claro, vienes a ser suplente, ¿no? El estatus es el que está. Ahora, necesitas un portero que, como se lesione Dimitrievski o como que haya sancionado,
2: todo
0: como,
2: el rendimiento inmediato, claro, que consideren que es este.
0: Eso es lo que piensan ellos.
2: Sí, sí,
0: solo ha jugado una temporada en primera división en Holanda. Entonces, bueno, ojalá le... Y bueno, y era un portero por el que el Valencia quería pagar.
2: Sí, además,
0: de hecho, opción Meunier es la que hace que no el Valencia se espere un poco y se lo lleve.
2: El Lisbuix, de repente, no sé por qué él firma, porque tenía sin porter.
0: Sí, sí, sí, es una cosa...
2: Una cosa muy rara, él firma...
1: Porque la Premier signa jugadors per volum. Es veritat. Y si dicen bebé, Y si no, no operáis, que
2: sí,
1: es
2: sí,
1: el dinero.
2: Sí, sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. 12:24, en el Esteban Les Acaballes del programa, Corberán porta preparante este partido. Teniente en compte que, pues igual no arriba va a tenerse lateral dret. Va a arribar Mafeo, de fet está a punt d'aterrar a Manises. Demà no entrenarà, supose que ho farà divendres, dissabte és el partit. Jo no sé com està Mafeo. Sí que sé com està Arnau Martínez. Si haguera vingut Arnau Martínez, jo crec que Arnau Martínez a la balonce. Pense.
1: Demà. Vamos.
2: Efectivament. Però ara Mafeo, pues no, entrarà en convocatòria, Nacho, estarà en banqueta i ja veurem. Per tant, Corberán utilitzarà el mateix sistema que està provant des del Taronja, ho va fer contra el Teruel després, ho va fer també contra el Hèrcules, tres centrals, dos laterals, dos carrilers, millor dit, per la dreta, Jesús Vázquez, efectivament, com tu dius, va com un canó, i callar per l'esquerra. Vull dir, sí, este va ser l'11, sí, no hi ha cap misteri, no, és l'11 del Taronja.
1: Però per a mi...
2: Amb Hugo Duro i no amb Dan Juma.
1: Però, per exemple, a mi, com a solució d'emergència temporal, Gallà Jesús... No em sembla una botxeria, perquè tinc plena confiança en Gallet i Jesús, de veritat, el que transcendís de dins és que està a un nivell altíssim. I jo crec que tots els que hem vist la pretemporada... Els
2: paràmetres físics que diuen i que controlen, efectivament, diuen
1: això. Sí. Per a mi, com a solució d'emergència, per a un dia el primer... Val, oye, mira, pues jugues en els dos. No passa, perquè a més tens un lateral dret a la banqueta per entrar quan sigui necessari. Bueno, sí, pots tirar en això un partit. Mm. I jo crec que la lògica diu això per una senzilla raó. Perquè després de la pretemporada s'ha guanyat ser titular Jesús Vázquez i a mi em costa pensar que Corberán manda la banqueta a Gallà almenys en el primer partit. Mm. Tinc entès que Corberán va a tractar esta temporada de ser just, que és conscient de lo que representa Gallà, de tot el que s'ha guanyat Gallà, però Corberán, no el club, però que si Jesús està millor va a jugar Jesús, però jo entenc que la primera jornada a Mestalla, oye, en comptes de clavar-me en un embolic de jugar Gallo Jesús, acaba d'arribar Mafeo, oye, jo clave els dos. Mm. I a més, com és partit de jornada, és setmana de jornada intersemanal,
0: és
1: fàcil, tu pots fer Gallo Jesús, següent partit, Gallo Mafeo, següent partit, Jesús Mafeo, fora.
2: Sí, a partir d'ahí, qui millor competeix que jugues.
1: Total.
0: A mi que el entrenador del València haya tenido que cambiar de sistema... A mi eso me parece una aberración. Fernando, porque no...
2: Es que esa es una altra. En un sistema en el que él no creía.
0: Otra cosa es que le salga mejor que el sistema en el que él cree, porque lo de la temporada pasada, lo de los partiditos del Valencia, pero a mí eso me parece... Sí, por mucho que el club haya trabajado, porque se me cayó esta opción, que si me niegue, no, que si no me traiciona... Pero, o sea, que tener que pasar, y además que no es jugar con media punta o dos puntas, es jugar con tres centrales y dos carrileros, uno además a pierna cambiada, o con 4-2-3-1, con 4-4-1-1, como sea. Me parece una aberración. Ahora bien, es verdad, es solo un partido y además viene muy bien.
1: Pero la línea de signos solo espera un partido, ¿eh?
0: No, está claro, está claro. Lo he entendido. Pero que. Al final va a encontrar una fórmula en algo en lo que él no creía. Así es verdad que el año pasado tocó tantas cosas que, claro, los jugadores iban locos perdidos. Pero es verdad que...
1: Él no creía ni en la línea de sin ni en el tribot.
2: Exacto. No, en absoluto.
1: No creía en el tribot y ahora es inamovible el Guido Guerra Ugrins.
2: Sí.
1: Y para mí en Rao, si algo funciona para mí más o menos... En alguns partits són i sa tripleta de futbolistes.
0: Hasta que no se lesiona Beltrán no pone a Guerra de segundo punta.
1: Así
0: es. O sea, por eso digo que es que yo creo que hay cosas que...
1: L'única cosa que ha sigut inamovible per a Corberán ha sigut el jugar a soles en un davanter. De fet, el dia que van jugar uns minuts, Hugo Duro i Sadik Junts tope saben entre ells.
0: Sí, tal,
1: i després que a ell li agraden que els interiors trenquen cap a dins. Mm. Que per això, bé, te ve jugar en ese 5-4-1 perquè els interiors... O sea, dones espai per als laterals i els interiors pones trencar cap a dins. És l'única cosa que s'ha mantingut inamovible des de la seva arribada. La resta? És que ell creia en un doble pivot, no en un tribot. Ell no creia en defensa de 5. Però també és cert que els entrenadors han d'adaptar-se al que n'hi ha. El tema és que tu t'adaptes durant la temporada. Que tu de primeres... És que ha sigut claríssim. La primera meitat de la pretemporada, 4-3-2-1 i de sobte canvies a 5-4-1.
2: És que lo que apunta Fernando és de veres, vull dir, canvies el teu sistema, la teua manera d'entendre
0: perquè no te traen
2: el, perquè no te porten el lateral,
0: que
2: no
0: desde que en el Mundial lo tenías cerrado ya, es verdad, que oh, insisto, que te dice que sí, pero al final es que no, y no te mueves y paras el fichaje de un portero, no sé, me parece que han sido muchas muy accidentado todo, ¿no? Sí, sí, como sí, que ¿no? le ha afectado mucho que Meunier sí. se fuera al Sunderland. Sí, es lo que...
2: Efectivamente, ya ves un sistema, como acaba de recordar Nacho, en el que no creo en absoluto ni a mis tres centrales ni a mis tres miscampistes. Rápidamente, ¿sou optimistas de cara a partir contra el Celta? O, no. Partit en Mestalla, amb totes les dificultats...
1: Jo no sóc optimista en la temporada del València, tant de bo m'enganye. No sóc optimista.
0: Sí, no, yo no lo soy. Es verdad que Mestalla suele hacer borrón y cuenta nueva, y la temporada pasada uh-huh. acabó con un buen sabor de boca, que fue el partido del Barça, pero yo quiero ver a este Valencia, a ver cómo funciona.
2: Bé, pues yo
1: no
2: os he visto...
1: No hem parlat, perdó, de que vaya a ir Carlos Corberán y no haya parlat res del club, vaya a ser el que dona la respuesta.
2: Ya, bueno. Perdona, efectivamente, sí, la rueda de prensa es inminente, ya de parlar. Ha estat un plaer, compartir tertulia amb vosaltres. José Navas al control de so, vos a parlar Salva Folgado. Gràcies, Nacho. Gràcies, Fernando. La repe, a les 6 i mitja. Gràcies, adeu, bona nit.
3: Minuts. Som a punt.
4: Què fas este capte?
5: Tu què creus? Festa?
4: I el següent?
5: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
8: A punt ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
9: Són les 8 del matí.
10: Les notícies del matí.
9: Dijous 20 d'agost i seguim asfixiats. Les altíssimes temperatures que estem patint a la Comunitat Valenciana només es poden suportar a remulla o amb l'aire condicionat.
11: Agarrar i tirar-se a la piscina per la nit i sense secar-se ni res, xitar-se a dormir.
12: Tengo aire acondicionado en casa y ya gastar luz.
13: Molto húmedo.
14: Lo paso bastante mal, necesito aire siempre.
9: Esta nit hem fregat els 40 graus en diversos punts del territori i ahir Alzira, a la Ribera Alta, registrava la màxima més alta d'Europa, 44,7 graus. Calor insuportable que ens està impedint fer una vida normal, sobretot a les persones que treballen a l'aire lliure. Cal seguir les recomanacions sanitàries en aquest sentit. Tot això amb l'avís extrem encara activat per risc d'incendis. Antonio Sánchez, bon dia. S'acaba ja este calvari?
15: Bon dia. Les temperatures baixaran en les pròximes hores. És la boníssima notícia. Avui ja la màxima no arribarà als 40, es quedarem encara al litoral entre els 36 i els 38 graus, que en realitat són uns 4 graus més que ara mateix, perquè estem en 32-33 graus a València, uns 30 a Alacant, un poc més baixa a Castelló en els 28, però és una nit tòrrida i fins i tot infernal en molts punts de territori, pot ser una de les nits més càlides de la història. Després veurem exactament com baixarà la temperatura i sobretot serà a partir de quan arriben les tempestes. Pot ser que les mínimes es donen esta vesprada, més que este matí, gràcies a aquesta baixada del termòmetre que pot produir les tempestes que s'esperen, que per cert avui tenim avís taronja per tempestes, així que moltíssima precaució. Podem veure ruixats de més de 40 litres per metre quadrat en una hora, sobretot a les comarques centrals i també a la resta del centre del territori. Per tant, molta precaució amb aquesta situació i també a la possibilitat de veure esclafits amb aquestes tempestes. Una vegada passen, demà baixarà encara més la temperatura i des de cap de setmana sembla que tindrem temperatures o dins de l'època de l'any o inclús un poc més baixes. Després ho detallarem.
9: Gràcies, Antonio. És moment ara de fer una ullada als altres titulars de la jornada. Comencem amb una última hora. La Guàrdia Civil ha detingut un home després de matar el seu oncle d'una ganivetada al cor a Massanàs, a l'Horta Sud. Els fets han ocorregut a les 5 d'esta matinada després d'una discussió a l'eixida d'un bar. L'agressió mortal ha ocorregut ja al carrer. La víctima té uns 50 anys. N'estarem molt pendents i els ampliarem la notícia al llarg d'este informatiu. Granada ha tornat a tremolar esta matinada. En este cas ha sigut un sisme de magnitud 3,4 amb epicentre al municipi de Dílar. El Pilla Bellver, bon dia.
13: Bon dia, Toni. Ja són unes 150 rèpliques registrades després del terratrèmol del 14 d'agost. La por s'estén entre la població.
16: Llevamos así 3 días sin dar cabezada ni ojo porque nos da pánico.
17: ¿Pero que quién se mete en la casa? Es que la casa la hemos creado en pánico ya.
9: S'enroca la polèmica entre el govern espanyol i el Partit Popular pel trasllat de Ceuta a la península de 500 xiquetes migrants. El Partit Popular s'hi oposa i exigeix que siguin retornades al Marroc amb la resta de persones que han arribat de manera irregular a la ciutat autònoma.
13: El Ministeri de Joventut i Infància replica als de Feijóo que els drets dels menors estan per damunt de tot. El Partit Popular dubta que la proposta puga materialitzar-se de manera àgil i es reprovarà 5 ministres al Senat.
9: En plena fira de Sàtiva, concert únic de Feliu Ventura i la Maria. Rebel·lia poètica i emocional. Van omplir la plaça en una tòrrida nit sativina.
18: Les nostres preguntes són la gana que les vostres respostes no saben...
13: Ventura torna a casa i a nit va oferir un concert molt especial a la plaça de la Seu. Tot el que hem guanyat perdent. Així es presenta el Xativí acompanyat dalt de l'escenari per la Maria i el conjunt Son de Dones, amb un repertori escrit per dones al llarg de la història.
9: En la informació esportiva destaquem que ja ha arribat Pablo Maffeo. Eva Casany, bon dia.
19: Bon dia, Toni.
9: Ha sigut esta matinada?
19: Ha sigut esta matinada quan el lateral dret, que este matí passarà el reconeixement mèdic, ha arribat a l'aeroport de València. Pronte, quan passi esta prova, ja signarà i serà el nou fitxatge per a cobrir aquesta demarcació tan necessitada. El jugador ha dit que està molt content d'haver arribat ací i que espera aportar des del primer dia. I en este atípic inici de Lliga també hi ha hagut un partit, victòria de l'Atlètic de Madrid per 2-0 contra el Màlaga, amb gols de Can Gil-Li i de Baena. A més, avui serà el primer entrenament del nou València Bàsquet de Xavi Albert.
9: Fem ara una ullada al trànsit. Sofia Riego, bon dia.
20: Bon dia. Avui el que trobem, igual que en dies anteriors, des que ha començat esta segona quinzena d'agost, és fluïdesa en el trànsit per carretera, que es nota sobretot en els accessos a les principals ciutats i polígons industrials, on habitualment a aquestes hores trobem este trànsit lent de l'hora punta. Cal prestar atenció, això sí, si circulem per la B30 en direcció al port, hi ha un cotxe avariat que provoca ara mateix una xicoteta retenció de vora un quilòmetre, i pel que fa al servei de rodalia en normalitat a hores d'ara i també en Metro València i en el tram de València i Alacant.
9: Així es presenta de moment el dia. Els acompanyarem fins a les 9:30 del matí per la ràdio i la televisió d'Apunt. Maria Josep Collada al comandament tècnic, Begoña Codina en l'edició. Salutacions de Toni Cano en nom de tot l'equip. Anem amb tot.
8: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
9: Hem apuntat en la nostra portada fa pocs segons. Hem passat la nit més calorosa de l'estiu i possiblement serà de rècord a gran part de tots els observatoris de la Comunitat Valenciana Alpídia.
13: Sí, el motiu ha sigut i vent de ponent que no ha deixat de bufar durant la nit. Segons Abamet, estem davant d'una nit, la que hem passada, que passarà a la història de la meteorologia valenciana. Uns exemples: a les 12 de la nit hi havia 39 graus a Dénia i a Ràfol d'Almúnia, 38 a punts com Gandia, Oliva, Cullera o Pego, 37 a València, Picanya, Tavernes de la Valldigna o Benirredrà. Per damunt dels 35 graus estava quasi un centenar de municipis. Recordem, estem parlant de les 12 de la nit. I en aquests moments els podem dir que quan són les 8 i 7 minuts, al Ràfol d'Almúnia tenen 38,9 i a Dénia 38,8 graus. Són les 8 del matí. Les mínimes han baixat un poc, però apenes sent la mínima més alta Fins ara, els 34 a Oliva i tal com ha apuntat Antonio a misses tronades, les mínimes d'avui es podrien registrar esta vesprada amb les tronades.
11: Agarrar i tirar-se a la piscina per la nit i sense secar-se ni res, chitar-se a dormir.
12: Tengo aire acondicionado en casa y ya gastar luz.
0: Molto húmedo.
14: Lo paso bastante mal, necesito aire siempre.
13: Només a Morella i Ares del Maestrat han tingut uns envejosos 18 i 19 graus. Això pel que fa a esta nit. D'ahir la ponentada ens deixa aixòs 44,7 graus al Gira, la màxima de dimecres ací a Espanya i a Europa. No lluny, han quedat aguades sequies, Antella i Tous. On van estar actius l'avís roig, han superat els 40 graus, o el que és el mateix, 352 estacions de la xarxa d'Avamet, que representa un 40% d'esta, han superat els 40 graus.
21: Redeu, quina basca!
22: És que no se pot estar pel carrer.
23: La calor que està haciendo en Castellón este año es horrible.
24: La primera hora després ja no pot ser.
25: Es nota que està calenta.
26: Quan acabem de la platja i esclavar-se en casa en l'aire condicionat.
27: Esto es un horno.
28: Que es como fuego el aire.
29: Pues horrendamente mal, esto es inhumano.
30: Pues lo aguantarem. Un xelaet rere un altre llau.
13: Gelaet, gelaet, de les capitals a València van estar amb la quarta temperatura més alta des que hi ha registres. La màxima va ser 42,8 graus, Toni.
9: La calor extrema obliga a prendre mesures extraordinàries, parcs naturals i alguns espais a l'aire lliure tancats. Els refugis climàtics es converteixen en la millor opció per a suportar les temperatures extremes. Víctor Vidal.
31: 13 parcs naturals de la Comunitat Valenciana tanquen fins divendres a la nit per a reduir al mínim la presència humana i protegir la massa forestal. No es pot accedir ni en cotxe, ni en bicicleta, ni a peu. A alguns visitants al Penyal li fa que els ha pillat per sorpresa.
32: Avui havíem pensat passar el dia en Calp i pujar a veure el Panyó. I ens hem trobat doncs, que està tancat. Imagino que, bueno, normal pel tema del risc, de la calor, els incendis.
31: La cinta policial també s'ha desenrotllat a la Devesa del Saler. Els canons d'aigua i bombers han refrescat el bosc, amenaçat per les altes temperatures i la baixa humitat que deixa la ponentada. Juan Carlos Caballero és regidor de Prevenció d'Incendis de l'Ajuntament de València.
33: La gent que viu en la Devesa, bueno, pues pot evidentment accedir i anar a la platja, però el que volem és evitar molta gent dins d'un parc natural que en qualsevol cas de risc, pues és un risc potencial.
31: I la protecció també arriba a la ciutat. València ha tancat monuments històrics a l'aire lliure com les Torres de Serrans i les de Quart, i esta vesprada també ha tancat el Parc Gulliver. I com que al carrer no es pot estar, s'han habilitat espais interiors per a protegir-se. La xarxa de museus municipals de València ha obert les portes com a refugis climàtics. A Castelló de la Plana hi ha refugis que venen de sèrie, la vegetació dels parcs urbans. Al Pinar del Grau els arbres actuen com un filtre natural i poden fer baixar la temperatura entre 4 i 5 graus, perquè davant d'una calor que no dona treva, el millor és esperar que passi ben a recer.
9: I encara vinculat a les altes temperatures, es contem que ahir, este dimecres, es van registrar fins a 6 incendis, un d'ells forestal i 5 d'ells de vegetació alpina.
13: Sí, el forestal es va declarar entre Albaida i Atxeneta del Baida en un barranc i a nit es va donar per estabilitzat després del treball dels bombers, tant del Consorci de València com ara del d'Alacant, els bombers de la Generalitat i 5 mitjans aeris bombers forestals. El de vegetació, els de vegetació es van declarar a Torrent, Sueca, Fontanars dels Alforins i València, este últim al barranc del Carraixet, on van intervindre bombers del Consorci i de la ciutat, així com 4 mitjans aeris. Sobre els mitjans d'extinció d'incendis, hi ha polèmica política. El PSPB denuncia que la Generalitat recorre als bombers forestals fora de torn i per presentar-se voluntaris per a completar el dispositiu en dies de risc extrem. Així ho ha denunciat Alicia Andújar, que és diputada socialista.
34: Pone de manifiesto la insuficiencia de la plantilla y compromete la capacidad de respuesta ante un gran incendio en días posteriores, porque no se trata de un hecho aislado. Durante el pasado mes de julio se recurrió a este mecanismo en más de 10 ocasiones, igualmente este mes de agosto.
13: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha destacat que el Consell sempre ha defensat els bombers forestals de la Generalitat.
35: Y lógicamente, ante una ola de calor, hay unas jornadas de refuerzo que se solicita voluntariamente a aquellos bomberos que quieran colaborar con los que ya están de ordinario ese día para poder trabajar ante cualquier incendio forestal que se pueda producir, sobre todo en una situación crítica como son los días de hoy y mañana.
13: Valderrama compareix demà, per cert, a la Diputació Permanent de les Corts per explicar el dispositiu d'extinció d'incendis de la Vall d'Uixó. Ahir també van conèixer que els sindicats han convocat vaga del personal de vigilància i prevenció d'incendis forestals de l'empresa Baersa per al 30 i 31 d'agost. Este col·lectiu es manifestarà, de fet, avui a les portes del Palau per a reclamar millores laborals.
9: Es parlem també de pèrdues per l'extrema calor al camp, en este cas per les últimes tempestes. La Unió Llauradora estima en més de 10 milions d'euros, volen dir, estes pèrdues directes el PIDIA en la producció agrària.
13: Sí, una factura que assenyala les comarques més afectades, Utiel-Requena, la Vall d'Albaida, l'Alt Palància. La superfície agrícola afectada supera les 10.000 hectàrees i la Unió advertís que encara és una estimació provisional que haurà d'actualitzar-se. Carles Peris és secretari general de la Unió Llauradora.
0: La vinya, principalment en Utiel-Requena, alguns camps també de llenyosos, com és l'olivar i l'armeler, i també s'han vist afectat algun camp de cereals en eixa comarca. En la comarca de la Vall d'Albaida, el cultiu més afectat és el caqui, i també en importància estan afectats olivars i cítrics. I en la comarca de l'Alt Palància els danys se concentren sobretot en importància en olivar i armeler principalment.
9: Poc abans de les 9 parlarem en directe, així, en les notícies del matí, amb Carles Peris i també amb Celestino Recatalà, vicepresident d'AVA Asaja, sobre estos problemes i la resta d'urgències que afecten el camp valencià. Per contra, satisfacció en la patronal del sector hoteler de la Comunitat Valenciana per l'augment de l'ocupació al PIDIA durant la primera quinzena d'agost.
13: Sí, Osbeck parla d'una ocupació mitjana superior al 92%, és a dir, 8 dècimes més respecte al mateix període de l'any passat. I una vegada més, Benidorm, amb Benidorm al cap de Manta, amb més d'un 93% seguida a prop per Alacant. La província de València ha registrat una ocupació de vora un 92%, la ciutat ha registrat una ocupació de poc més del 90% i Castelló es queda en un 88%. Un increment basat sobretot en l'efecte que ha tingut l'eclipsi total de sol de dimecres passat a l'hora d'atraure nous turistes.
8: Les notícies del matí.
9: Són les 8 i quart del matí. Escolten l'informatiu matinal de la Ràdio Televisió Pública Valenciana. La ciutat de Granada i la seva àrea metropolitana tracten de tornar a la normalitat després de registrar més de 3.000 incidències per sismes d'esta setmana. Voluntaris, tècnics i bombers revisen i avaluen els danys perquè la capital i la província recuperen totalment la rutina diària. Però els tremolors continuen. L'últim el PIDIA ha sigut fa poques hores esta matinada.
13: Sí, l'Institut Geogràfic Nacional ha registrat a les 2:15 de la matinada un terratrèmol de magnitud 3,4 amb epicentre al municipi de Dílar, a la província de Granada. El tremolor s'ha situat a 5 quilòmetres de profunditat. El nou terratrèmol se suma a la sèrie de sismes registrats a Granada, tota la província, des del tremolor de magnitud 5, que recordem-ho, va tindre lloc a la una de la matinada del passat dissabte amb epicentre al municipi d'Alendín. Des d'aleshores, la terra tremola quasi sense treva i no hi ha manera de descansar.
1: Llevamos así tres días sin dar cabeza ni ojo porque nos da pánico.
2: ¿Pero que quién se mete en la casa? Es que la casa la hemos creado un pánico ya.
13: Ja són unes 150 rèpliques enregistrades i la Junta d'Andalusia manté activa a la província la fase de preemergència del pla davant de risc sísmic. Carlos González, sismòleg de la Xarxa Sísmica Nacional, ha explicat que no es pot preveure la fi d'estos moviments, però normalment duren uns dies més.
3: ¿Por qué no te puedo decir una fecha? Porque no podemos predecir los terremotos. Lo normal es que dure unos cuantos días, semanas probablemente. Lo normal es que se suelan espaciar en el tiempo, que sean cada vez menos frecuentes y de magnitudes menores.
13: Ahir reobria quasi totalment l'Alhambra, encara que amb l'Alcassaba tancada i amb un recorregut adaptat per si és necessari fer evacuacions.
9: Mentrestant, empitjora la situació de l'incendi de Pino Franqueado a Càceres, a Extremadura, que ahir ha passat a cremar també territori de la província de Salamanca, a Castella i Lleó. Al voltant de 700 persones, Sofia, estan desallotjades.
20: Així és, el foc ha cremat ja 3.700 hectàrees, més de la meitat només en les últimes hores.
4: Empatar-me otra manguera!
20: La virulència de l'incendi s'ha fet notar sobretot per les condicions meteorològiques adverses i la formació de pirocúmuls, núvols densos provocats per la calor, el fum i la humitat que genera el propi incendi i que han impedit el treball dels mitjans aeris. La part que afecta Salamanca ja està controlada i durant esta nit, segons el CECOPI, s'obria una finestra d'oportunitat pel descens de les temperatures, una humitat molt pròxima al 100% i l'absència de ratxes de vent. De fet, un dels flancs està en vies d'estabilització. I d'altra banda, en l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, més de mig miler de persones ja han pogut tornar a casa i els bombers de diferents cossos continuen treballant sense lume, que s'ha desplaçat a cobrir altres incendis. Roberto Bermúdez és el conseller d'Interior d'Aragó.
4: Trabajando en zona bomberos, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, la UME, Infoar, siguen estando los bomberos de Francia, se fueron el ejército pero siguen bomberos forestales de Francia y siguen trabajando una brigada polaca y alguna brif.
9: Canviem d'assumpte, en clau política, la tensió continua centrada a Ceuta. El seu president reclama restablir la seguretat a la frontera a través d'Europa i la tornada de tots els migrants al Marroc o als seus països d'origen. El Ministeri d'Infància treballa per traslladar 500 xiquetes menors a la península. Alba Rocher, Madrid.
5: Sí, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que ha estat per segona vegada a la ciutat autònoma des que esclatara la crisi migratòria, denuncia una invasió a Ceuta i avisa que tots els migrants han de tornar.
6: Una ciutat espanyola ha sido invadida, invadida en pleno 2026. Y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano. En ningún caso, ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
5: Des d'allí ha anunciat que el PP acudirà al Tribunal Suprem després que els ministres s'hagin absentat de les comissions d'investigació del Senat, on havien d'explicar el que va passar a Ceuta. El president ceutí, Juan Jesús Vivas, exigeix recuperar la normalitat després de l'entrada massiva i seguretat a la frontera.
7: Emplear por parte de quien puede y debe cuantos medios sean necesarios para que Ceuta recupere esa ansiada normalidad. Frontex tiene que estar en la frontera del Tarajal.
5: L'executiu continua defensant la seva gestió i treballa en el trasllat a la península de 500 xiquetes menors. Escoltem la ministra Elma Saiz.
10: Que estamos hablando de niños y niñas que están solos. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
5: La titular d'Infància, Sira Rego, critica els populars en xarxes i assegura que parlar de deportar els menors migrants és una barbaritat.
9: És la nostra sintonia de la secció d'Internacional. El trencament del possible acord entre l'Iran i els Estats Units ha provocat la ira de Donald Trump, que ha anunciat una guerra econòmica contra Teheran, diu mai coneguda.
13: Sí, el president nord-americà, que ho ha anunciat en la seva xarxa social, diu que és l'operació econòmica més devastadora que s'ha emprès mai contra qualsevol país i ha amenaçat amb sancions draconianes qualsevol institució o país que ajude l'Iran. Trump ha qualificat este com el dia D econòmic i assenyala que ningú ha brindat tantes oportunitats per a un acord a la República Islàmica de l'Iran com ell.
9: Anem ara a Palestina. Nova escalada bèl·lica d'Israel contra Gaza. L'exèrcit israelià ha matat almenys 10 persones a la franja de Gaza i n'ha deixat 20 més ferides. Un dels atacs ha sigut contra la policia municipal en la ciutat palestina de Gaza. D'altra banda, l'exèrcit israelià admet per primera vegada que les seues tropes van disparar contra el cotxe de la xiqueta Jin Rajab. Arturo Monevero.
11: Un àudio va pegar la volta al món el gener del 2024. Ens estan disparant. Tinc el tanc al meu costat. La Jan reclama ajuda a la mitja lluna roja. Té 15 anys i està atrapada en un cotxe amb familiars morts. La jove també és assassinada i Jin Rajab, de només 5 anys, continua al telèfon durant hores demanant auxili. L'atac acaba finalment amb ella i amb l'ambulància i els dos paramètges que anaven a rescatar-la. Ara, l'exèrcit d'Israel reconeix que els seus soldats dispararen contra el vehicle. Fins ara havia sostingut que no hi havia tropes a la zona. La justícia militar investigarà penalment el cas, com també la mort de 15 sanitaris en març del 2025. En canvi, descarta indagar sobre un altre atac l'abril de 2024 que va matar 7 cooperants de Wall Central Kitchen. Les ONGs de drets humans alerten que estos processos interns contra soldats israelians poques vegades acaben en condemna.
9: Les farmacèutiques Moderna i Merz han anunciat resultats positius en una primera vacuna contra el melanoma. Esta fita científica s'ha aconseguit en l'última fase dels assajos clínics d'un tractament experimental amb ARN missatger, el PIDIA, contra el càncer de pell.
13: Sí, un anunci que ha arribat en la fase 3 dels assajos clínics de la vacuna contra el melanoma s'ha fet en pacients que ja tenen este tipus de càncer de pell, un dels més agressius. Este estudi està ara mateix en l'última etapa de la investigació clínica, la part prèvia abans que el fàrmac s'aprove per a la distribució al públic. L'anunci de les dues empreses ha tingut una conseqüència directa en l'augment del valor de les accions, de les seues accions a Wall Street, fins a un 130%. Han pujat les accions de Moderna, Toni.
12: Les nostres preguntes són incendis que les vostres respostes no saben ofegar.
9: Rebel·lia poètica, emocional i memòria compartida són qualitats que el cantant xativí Feliu Ventura va oferir a nit en un concert molt especial de tornada a casa. I ho feia actuant a la plaça de la Seu de la seva ciutat en el marc de la gira de presentació del seu darrer treball Tot el que hem guanyat perdent. Amparo Martín, bon dia.
14: Sí, una nit emocionant que va unir de tres maneres diferents d'entendre la música com a eina de transformació, perquè dalt de l'escenari l'acompanyaren la Maria, cantant d'Oliva i guanyadora dels Premis Ovidi i Carles Santos, i la formació Sons de Dones, una banda formada per 5 instrumentistes que en cada concert reivindiquen el repertori escrit per dones al llarg de la història i de que el mateix Feliu Ventura se sent molt orgullós.
15: A mi em fa molta il·lusió fer així el concert de Xàtiva, presentar l'últim disc, que a més és un disc amb implicació de molta gent de Xàtiva, des de la gravació fins ara mateix al directe, que l'hem fet molt especial amb el grup de So de Dones. Per a mi és especial tornar a casa, però sobretot crec que hi ha una cosa molt bonica com a públic, és anar a veure la teua cantant o el teu cantant favorit cantant les cançons que va fer pensant en el lloc on es van produir.
14: Després de 4 anys sense pujar als escenaris, Feliu Ventura tornarà amb un disc que reafirma la seva veu poètica i compromesa amb la idea que allò personal és polític.
9: Fem ara una pausa publicitària i de seguida tornem ja amb els esports.
12: Com deia l'Ovidi, volem el pas sencer.
16: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
17: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
18: Este verano, el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto, vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
19: Fronta una onada de calor, actúa. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
21: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada este diumenge al Punt a Punt.
22: Esports. Les notícies del matí.
9: Ja ho han sentit, temps per als esports. Ja ha arribat Eva Cassany, el que serà nou jugador del València Club de Futbol en les pròximes hores.
0: Sí, Toni, Pablo Maffeo aterrava de matinada a l'aeroport de València, lateral dret, propietat de l'Olympiacos grec, ha arribat cedit per a cobrir una de les posicions més febles de l'equip de Carlos Corberán. Quan passen les proves mèdiques este matí, es farà oficial la seva contractació. Hi havia aficionats esperant-lo a l'aeroport de matinada per a fer-se fotos amb ell. Maffeo assegura que no ha passat res roí a Grècia per a vindre ací, que fa temps que s'estudiava este fitxatge entre les parts i que vol estar molt de temps a València.
1: Yo estoy disponible para el míster, para el equipo. Creo que todo el mundo me conoce como soy, lo voy a dar todo y nada, estoy muy contento de estar aquí. Para mí jugar en el Valencia es la motivación ahora mismo. Mi objetivo personal es ayudar al equipo en todo lo que pueda, sea dentro del campo o sea fuera, y poder quedarme aquí, que para mí es lo más importante a día de hoy.
9: Per la seva banda, el Llevant suma, a priori sembla, un gran reforç.
0: Sí, a falta de confirmació oficial, ha aconseguit la cessió d'Ifeanyi Ndukwe, jove central del Liverpool. El defensa austríac de 18 anys ha tingut problemes en el permís de treball a Anglaterra i per això ha optat per esta cessió. Un altre jove, Marc Santos, ha fet ja les primeres declaracions després del seu precoç debut en primera divisió amb 15 anys. El futbolista parla de la importància de tindre un entorn familiar adecuado.
8: Todo el trabajo desde pequeñito, mis padres, todo el esfuerzo que han hecho, que también me acordé de mi abuelo, que en paz descanse, que él fue el que me inculcó los valores del fútbol, el que quería que jugase y me apuntó desde pequeño al fútbol.
9: Mentrestant, la Lliga continúa. Anit es va jugar un partit corresponent a la primera jornada de Lliga de la Primera Divisió.
0: I l'Atleti de Madrid, sense Julián Álvarez, que no ha anat ni convocat perquè encara li falta ritme, guanya el Màlaga per 2-0 amb dianes de Canyinlí i Baena. Avui es disputa un altre encontre corresponent a la segona jornada, ja el Rayo Alavés. Es jugarà a Butarque al camp de Leganés perquè el camp de Vallecas no és apte per a acollir partits ara mateix. La Lliga va desestimar la petició que havia fet el Rayo per a no jugar aquest partit en considerar que el desplaçament era un greu perjudici per als aficionats.
9: Canviant d'esport, el València Bàsquet comença avui la pretemporada.
0: Este migdia farà ja el primer entrenament grupal. El nou tècnic, Xavi Albert, té molta feina per davant per a fer equip amb tantes arribades noves. El tècnic ja va ocupar la banqueta fa 2 anys de forma interina i ara té l'oportunitat d'avançar en un projecte des de zero amb el que per a ell és l'equip de la seva vida.
23: Comencem una nova etapa, comencem un nou projecte. El passat són records meravellosos, el futur no existeix, llavors tenim un present per davant que és en l'únic que em centre.
9: En tennis, en el torneig de Cincinnati, als Estats Units, derrota de l'únic representant espanyol que quedava en el quadre individual.
0: Sí, era Rafa Jodar, que diu adeu després de guanyar el primer set, però caure contra l'italià Flavio Cobolli per 6-4, 6-7 i 3-6. En dobles, l'espanyol Marcel Granollers, que fa parella amb l'argentí Horacio Ceballos, encara es manté viu en la competició. Estarem pendents.
9: En l'oratge, volem saber quan s'acaba la forta calor. Antonio Sánchez, hola, benou.
24: Bon dia, Toni. La calor, la veritat, és que té les hores contades, o almenys la calor intensa, perquè sí, encara estem en estiu i ja sabem que a nosaltres la calor és acomiada ja ben entrada la tardor. Sí, tindrem unes hores encara de temperatures molt altes. De fet, tenim ara mateix més de 30 graus en la major part del territori i no ha baixat, com hem comentat abans, la temperatura pràcticament, una nit tòrrida, infernal en molts casos, que això és que les mínimes ara per ara s'han quedat per damunt dels 30 graus, no han baixat d'aquesta xifra, i veurem com esta vesprada el termòmetre encara pot arribar als 36-38 graus al litoral, per això tenim avís groc. A la resta, cap a l'interior, sí que es notarà ja la baixada del termòmetre i avui veurem una jornada amb molts núvols i sobretot amb possibilitat de tempestes. Així que moltíssima precaució. Tenim a vista taronja. Podem veure pluja de més de 40 litres per metre quadrat en una hora al litoral centre i també a les comarques del nord i a l'interior sud de la província de València. És a dir, que no descartem pluja intensa puntual i tampoc descartem ratxes molt fortes de vent acompanyant aquestes tempestes i pedra que pot ser gran. Així que molta precaució, sobretot si tenim camps, cultius, perquè poden estar afectades i afectats per aquestes tempestes que arribaran ja en les pròximes hores. A partir de migdia podem tindre els primers núvols d'evolució. Sembla que a les 2-3 de la vesprada començarien les primeres tempestes. Hem d'estar ja pendents en les pròximes hores. Veurem com una vegada passen les tempestes sí que baixarà el termòmetre. De fet, segurament les mínimes les trobarem esta vesprada. És a dir, que este matí ha sigut molt càlid, però sembla que esta nit ja serà un poquet més freda, que és una boníssima notícia. I demà, divendres, serà un dia amb temperatures més baixes en general, tant de matí com de vesprada. Demà ja el termòmetre no arribarà als 38-36 graus en cap punt del territori, ens quedarem en màximes entre 32-34, i sí que és una baixada molt diferent, no? I molt contrastada amb el que hem viscut en aquestes dues últimes jornades. I les temperatures es quedaran molt paregudes a les del divendres, dissabte i diumenge. Tant dissabte com diumenge seran jornades amb temperatures entre 20, 22, 24 graus de mínima i 30, 34 de màxima. I això vol dir que seran valors més de l'època o fins i tot més cap a l'interior amb temperatures un poc més baixes del normal, perquè sí que estem veient com a l'interior nord, per exemple, es quedarem entre els 15, 18 de mínima i els 26, 28 de màxima. Així que una situació molt, molt bona la que tindran en comarques com els Ports, l'Alt Maestrat i fins i tot l'Alt Palància i l'Alt Millars, així com el Racó de Mus, el Serrans, que també es notarà un poquet més ixa baixada més pronunciada i més destacable en el termòmetre.
9: Moltes gràcies, Antonio. És moment ara de repassar els titulars de la jornada.
2: Les notícies del matí.
9: La Guàrdia Civil deté un home després de matar presumptament el seu oncle d'una ganivetada al cor a Massanassa, a l'Horta Sud. El Pilla Bellver, hola de nou.
13: Hola de nou, Toni. Els fets han ocorregut a les 5 d'esta matinada arran d'una discussió a l'eixida d'un bar. L'agressió mortal ha ocorregut ja al carrer. La víctima té uns 50 anys. El detingut ha sigut traslladat al jutjat número 2 de Catarroja.
9: Granada torna a tremolar esta matinada. En este cas ha sigut un sisme de magnitud 3,4 amb epicentre al municipi de Dilarra.
13: Per tant, ja són unes 150 rèpliques registrades després del terratrèmol del passat cap de setmana. La por s'estén entre la població.
3: Llevamos así tres días sin dar cabeza ni ojo porque nos da pánico.
4: Porque ¿quién se mete en la casa? Es que la casa la hemos creado un pánico ya.
9: S'enroca la polèmica entre el govern central i el Partit Popular pel trasllat de Ceuta a la península de 500 xiquetes migrants. El PP s'hi oposa i exigeix que siguin retornades al Marroc amb la resta de persones que han arribat de manera irregular a la ciutat autònoma.
13: El Ministeri de Joventut i Infància replica als de Feijóo que els drets dels menors estan per damunt de tot. El Partit Popular, per contra, dubta que la proposta puga materialitzar-se de manera àgil i reprovarà si ministres al Senat.
9: El trencament del possible acord entre l'Iran i els Estats Units provoca la ira de Donald Trump, que ha anunciat una guerra econòmica contra Teheran, diu, mai coneguda.
13: Sí, Donald Trump ho ha anunciat en la seva xarxa, diu que és l'operació econòmica més devastadora que s'ha emprès mai contra qualsevol país i ha amenaçat fins i tot amb sancions, diu, draconianes, qualsevol institució o país que ajudi l'Iran. Trump ha qualificat este com el dia d'econòmic i assenyala que ningú ha brindat tantes oportunitats per a un acord a la República Islàmica de l'Iran com ell.
9: Una pausa i tornem amb la tertúlia.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
20: El dolor articular limita tu calidad de vida? Este septiembre abre Arcot Burjassot, tu nuevo centro de traumatología y ortopedia especializada, con consulta rápida, radiografía, ecografía y medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot, la traumatología especializada más cerca de ti.
25: Què fas este capte?
26: Tu què creus? Festa?
25: I el següent?
26: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
16: En 2026... La Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
11: Som A Punt.
14: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
9: Són les 8 i 38 minuts del matí. Obrim la tertúlia d'actualitat. Avui amb Arturo Checa, periodista de les províncies. Bon dia.
15: Què tal? Bon dia.
9: I Álvaro Errazu, director des Diario Comunitat Valenciana. Bon dia.
25: Molt bon dia.
9: Bé, el primer tema, novament, avui serà Ceuta. Obrim, per tant, la taula d'anàlisi amb la tensió política que continua centrada, pel que fa a la política estatal, en esta ciutat autònoma i en el que està passant. El president d'esta ciutat autònoma reclama restablir la seguretat a la frontera a través d'Europa i la tornada de tots els migrants. El Ministeri d'Infància treballa per traslladar 500 xiquetes a la península. Escoltem la crònica des de Madrid, des de la delegació de Punt, Alba Roger.
27: Sí, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que ha estat per segona vegada a la ciutat autònoma des que esclatara la crisi migratòria, denuncia una invasió a Ceuta i avisa que tots els migrants han de tornar.
28: Una ciutat espanyola ha sido invadida. Invadida en pleno 2026. Y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano. En ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos.
27: Des d'allí ha anunciat que el PP acudirà al Tribunal Suprem després que els ministres s'hagin absentat de les comissions d'investigació del Senat, on havien d'explicar el que va passar a Ceuta. El president ceutí, Juan Jesús Vivas, exigeix recuperar la normalitat després de l'entrada massiva i seguretat a la frontera.
29: Emplear por parte de quien puede y debe cuantos medios sean necesarios para que Ceuta recupere esa ansiada normalidad. Frontex tiene que estar en la frontera del Tarajal.
27: L'executiu continua defensant la seva gestió i treballa en el trasllat a la península de 500 xiquetes menors. Escoltem la ministra Elma Saiz.
30: Que estamos hablando de niños y niñas que están solos. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
27: La titular d'Infància, Sira Rego, critica els populars en xarxes i assegura que parlar de deportar els menors migrants és una barbaritat.
9: Bé, com acabeu d'escoltar, hi ha tensió política, hi ha un nou estira i amolla entre el govern espanyol i el Partit Popular pel possible trasllat d'eixes dels migrants, però sobretot, en aquest cas, ara mateix, d'eixes 500 xiquetes migrants. Feijóo insisteix en la necessitat de retornar al Marroc tots els migrants, inclús els menors, i l'executiu central contesta que això és una barbaritat il·legal. Comencem amb tu, Álvaro.
25: Después de tres semanas todavía no tenemos claro cuál es la política del gobierno, cuál es la gestión que tiene planteada el gobierno. Sí que sabemos cuál es la política del Partido Popular, porque ayer creo que Feijóo lo dejó muy claro. Estamos hablando de, ¿estamos a favor de acoger o de deportar? ¿Eh? O retornar, para ser un poquito más suave, ¿no? Pues Sira Rego lo que plantea es externalizar la gestión de 500 niñas, llevarlas a la península y luego veremos qué hacemos, ¿no? A todo esto hay otro actor, que es la Unión Europea. La Unión Europea ha venido a decir que sí que se puede trasladar a Marruecos a aquellos que permanecen en Ceuta, ¿no? Y cuando yo digo que no sé cuál es la política del gobierno es porque Sira Rego forma parte de una de las patas del gobierno, pero no es la pata principal, que es la pata del PSOE. No sé cuál es la opinión de Pedro Sánchez, porque sigue de vacaciones. Y la opinión de Marlaska o de Álvarez era la de deportar. Todos. Es lo que dijo, es lo que dijeron ellos. Entonces, en estos momentos no sabemos cuál es la gestión y la política del gobierno. ante una crisis que ya dura 3 semanas y que creo que está erosionando mucho al gobierno de Pedro Sánchez.
0: Arturo.
1: Recogiendo un poco el guante de Álvaro, yo creo que todo ser humano es partidario de acoger, ¿no?, a personas que vienen buscando un tipo de auxilio o de ayuda. Lo que pasa es que no hay capacidad para hacerlo. Es decir, los centros de menores de la Comunidad Valenciana están absolutamente saturados. Y no es una cuestión gratuita. Es decir, para acoger a menores no acompañados tiene que darse la posibilidad de que haya esas plazas. Como bien ha dicho Álvaro, el gobierno parece que es partidario de acoger, pero si no pones los medios para ello, es totalmente imposible. Yo creo que todo lo que está pasando es la consecuencia de un país fallido, ¿no? O sea, España ahora mismo es un estado fallido, con un gobierno preso de los casos de corrupción, incapaz de sacar adelante ni siquiera un presupuesto, y todo eso transmite una sensación de debilidad que Marruecos está aprovechando claramente para tender un pulso con todo de un país fallido, ¿no? O sea, España ahora mismo es un estado fallido, con un gobierno preso de los casos de corrupción, incapaz de sacar adelante ni siquiera un presupuesto, y todo eso transmite una sensación de debilidad que Marruecos está aprovechando claramente.

0: También desde el punto de vista de quien manda en Europa, que es la Unión Europea. Por lo tanto, claro, ese tipo de políticas tiene que ser globales, no puede ser individuales, no puede ser de un país solo.
1: Claro.
0: Y es lo que, y porque si es de un país solo, le está pasando a España que se está quedando solo desde el punto de vista de su política de inmigración, de su política, que además, insisto mucho, yo en realidad sigo sin entender y sin conocer, porque como el presidente del gobierno no habla, no sé cuál es nuestra política. Sé la de algún ministro, ¿eh? Y otro ministro dice lo contrario. Pero estaría bien que desde la maleta o desde Madrid, pues que el presidente nos dijera qué es lo que va a hacer su gobierno.
2: Aquí verdaderamente la única solución, como bien ha dicho Álvaro, es la intervención de solución en Marruecos, es decir, de alguna manera o pones una solución en Marruecos para evitar el origen del problema, o hay una política europea común de solidaridad y de acogimiento, que a mí me parece realmente utópica, porque al final, bueno, pues los medios son los que son, la economía es la que es. Entonces, ojalá, ¿no?, pudiéramos, como he dicho al principio, acoger a todo el que viniera, y ojalá pudiéramos cuidar a todo el que viniera, pero realmente es una cuestión de imposibilidad de hacerlo. Entonces, la única solución es o proteger las fronteras o poner una solución en Marruecos, bueno, con políticas de ayuda, con fomento de empleo, con, pero creo que es algo con una solución a muy largo plazo, es decir, no es algo que se pueda arreglar en cuestión de meses, ni siquiera de un año.
1: No deixem de parlar de Ceuta, però anem ara al Senat, perquè Alberto Núñez Feijó ha anunciat este dimecres que el Partit Popular acudirà al Tribunal Suprem després que els ministres s'hagin absentat de les comissions d'investigació del Senat, de les comissions d'afers estrangers, per explicar la crisi migratòria de Ceuta. Quin recorregut penseu que pot tindre això? Perquè el govern diu que no acudirà al Senat perquè ho explicarà tot únicament en el Congrés. Penseu que això pot prosperar en el Suprem?
2: A mi lo que me parece lamentable es que haya necesidad de acudir a una instancia judicial para exigir algo que es absolutamente básico, como acudir siempre a cualquier tipo de órgano a dar explicaciones a los ciudadanos, que al final esto es como una empresa, los jefes son los ciudadanos, no son los políticos. Es decir, es que no tendría que haber algún tipo de reglamentación a nivel de Senado, a nivel de Congreso, a nivel de comisiones de investigación, que hemos visto un sinfín de ejemplos, como los ejemplos también del gobierno no queriendo acudir a la comisión de investigación de la DANA en Valencia porque no hay una exigencia reglamentaria. Es muy triste que al final haya que acudir a un órgano judicial para conseguir algo que tendría que ser la base de la democracia, es decir, que los políticos dieran explicaciones cuantas veces fuera necesario sobre lo que fuera en cualquier órgano, y al final acabamos pues politizando, ¿no?, la vía judicial.
0: ¿Qué recorrido? Pues yo creo que ninguno, desgraciadamente, ¿no? Pero aquí hay un aspecto que creo que es fundamental, que el gobierno entiende que el Senado es una cámara, que no es una cámara territorial para el gobierno, y que es una segunda cámara, una cámara que tiene menos importancia que el Congreso. Yo creo que el debate está en por qué no se dan explicaciones ya, porque hay que esperar a final de este mes para dar explicaciones en
1: semana,
0: el Congreso.
1: Semana que viene, ¿no? Ese administres comisión al Congreso.
0: En una situación de emergencia, de urgencia, donde evidentemente esa normalidad que se predicó a partir del día 31 no existe, ¿por qué no se ha ido a una de las cámaras? Me da igual el Congreso que el Senado, es indiferente. Evidentemente el Partido Popular intenta sacar rédito político, el Senado lo controla, intenta forzar, claro, pero de alguna manera se le ven las vergüenzas al gobierno cuando está obligando a sus ministros a no acudir al Senado, o cuando está impidiendo al rey acudir a Ceuta, por ejemplo.
1: Recordem que per ser la presidència del Senat nega la prevalència del Congrés, de la Cambra Baixa sobre la Cambra Alta, i entén que els ministres estan obligats a compareixer davant la Cambra de les Corts Generals, que sol·licita la seva presència. Jo no conec realment la llei o la normativa, no sé què en penseu, no sé si l'objectiu, com diu Álvaro, si l'objectiu de Feijó és tornar a evidenciar la cadira buida, no? Obtindre la foto de la cadira buida d'un membre de l'executiu, o per contra haurien de comparèixer ja, siga la cambra que siga.
0: És una qüestió de voluntat política, no? I si els ministres hubieran querido, pues hubieran comparecido y ya está. Evidentemente, desde Moncloa se ha dicho que no, porque la ministra de Defensa dijo que sí, que iba a comparecer, y luego dijo que necesitaba más tiempo. Es la excusa que empleó.
1: Comparecerá dimarts que ve. Exacto. Comparecerá Margarita Robles, pero al Congrés.
2: El problema es que en el gobierno se ha instalado en una falta de respeto a la ciudadanía desde mi punto de vista absoluta. Lo ha dicho Álvaro. No es de recibo que un presidente del gobierno esté de vacaciones con la que tenemos montada en Ceuta, con la crisis que existe. Pero bueno, ya había estado también, bueno, pues un poquito de tiempo antes, cuando estalló esa crisis, incluso recomendando, ¿no?, listas de canciones en las redes sociales. Bueno, pues ¿qué se puede esperar de un gobierno que da estas muestras de compromiso? Desde luego es difícilmente esperable que comparezcan en el Senado, en el Congreso o en cualquier instancia, porque, bueno, creo que hay una tremenda falta de respeto, insisto, a la ciudadanía.
1: Bé, doncs quan són les 8:54, hem de fer una pausa per a donar pas a l'entrevista i parlar del camp. Posem el focus ara, per tant, en la situació del camp valencià, en un estiu marcat per les temperatures extremes, els incendis, les plagues i també per la preocupació davant de l'entrada de productes agrícoles de tercers països. Per analitzar com està afectant aquesta situació, els agricultors valencians, ens acompanyen Celestino Recatalà, vicepresident de l'Associació Valenciana d'Agricultors, a Basatxa. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I d'ací a pocs minuts tindrem també el secretari general de la Unió Llevadora, Carles Peris, a qui saludarem de seguida. Comencem amb Celestino Recatalà. Volem preguntar-te, senyor Recatalà, volem preguntar-li com estem parlant d'una situació excepcional de, ens referim a la calor, o el sector s'està acostumant a treballar ja cada any amb temperatures que fins i tot ja podem qualificar d'extremes?
3: Bueno, la situació que estem vivint és una situació límit. El sector sí que és de veres, estem acostumbrant a treballar en unes temperatures altíssimes i en unes circumstàncies climàtiques de tormentes, de pluges fortes, torrencials, que ens estan impedint exercir la nostra professió com se feia abans. Entonces creiem que això va ser molt difícil. També pensem que ha vingut pa quedar-se i tenim que condicionar els nostres cultius a aquest tipus de temperatures tan altes i les incidències climàtiques que ens estan acompanyant tots els anys.
1: No sé si des d'AVA, des de l'Associació Valenciana d'Agricultors, teniu més o menys quantificat o calculat quants danys està provocant aquesta calor extrema, com està afectant els cultius valencians.
3: Jo crec que és prematur encara dir els danys causats per aquest calor extrem, perquè està afectant a tots els cultius, siguen de secà, siguen de regadius, puguen ser aguacates, cítrics, armelers, caquis, perquè aquesta calor tan extrema el que provoca és un estrès en totes les plantacions, inclús n'hi ha que pensar en el ganau també, perquè el ganau també sofreix un estrès i deixa de menjar, de té més enfermetats, deixa de produir llet en el cas. Entonces són circumstàncies que, però realment en el que tenim fins ara, si contem els incendis, que els incendis estan provocant moltes pèrdues en moltes hectàrees que estan cultivades, siguen de cítrics, siguen d'avocates o siguen d'altres cultius. Recordar l'últim incendi fort, l'incendi de la Vall, però que en definitiva no és la Vall, sinó és la Vilavella, Artana i moltes comarques, doncs ahí han hagut més de 2.000 hectàrees afectades que s'han cremat, que van a deixar de produir i inclús no sols en guany, sinó que pels pròxims 4 o 5 anys, i que l'agricultor tinga ganes de tornar a plantar estos cultius. Després també estos dies la tormenta en la Vall d'Albalda, Utiel Requena, en Begís en 86 litros, Pedra, afecta a les armeles, a l'olivar, en Utiel Requena a la vid, que estem parlant de moltes hectàrees, en la Vall d'Albaida pues també els armelers, el caqui, cítrics, pues a lo potser ara portarem 30 o 35 milions de pèrdues. I avui, per exemple, pues, els pronòstics, les previsions també donen moltes tormentes. Esperem que soles mos vinga auia i que tinguem un final de temporada que no siga tan dramàtic com el que estem vivint en aquests moments.
1: Pel que fa, has fet menció als incendis, n'hem tingut a Tírig i, com has mencionat també, senyora Català, a la Serra d'Espadà, has mencionat el de la Vall d'Uixó. El sector que reclama pel que fa a aquests camps afectats per l'incendi, és necessari un pla extraordinari de recuperació de l'activitat agrària i ramadera? Demanen ajudes, òbviament, no?, a l'administració per a poder recuperar estos terrenys cremats.
3: Sí, la veritat és que estos terrenys cremats sempre afecten a més necessitats. En este cas, els llauradors valencians estem professionalitzant cada vegada més. El seguro agrari mos cobreix les produccions, però el que sí que reclamem a l'administració ajudes a tot el que no cobreix el seguro agrari, com puguen ser totes les infraestructures i després tot el tema del rec, perquè pensem una cosa, quan venen els incendis se ho han portat tot per davant i totes les instal·lacions de rec se perden, entonces és un cost important i sí que demanem ajudes. El que sí que demanem a l'administració autonòmica és que n'hi ha que fer un pla d'actuació de prevenció d'incendis. N'hi ha que pensar que el sector agrari està travessant una crisi importantíssima. En la Comunitat Valenciana tenim 180.000 hectàrees abandonades. El que estem demanant, i no parem de demanar-ho, és que totes les hectàrees que estan abandonades pues se puguen netejar perquè quan hi ha un incendi pues, això no ajude a propagar-se encara més. I també una cosa important és els barrancs. Els incendis corren per tots els barrancs perquè no estan nets. És una reivindicació que fem a l'administració nacional, perquè això depèn de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i creiem que això podia evitar que n'hi hagués més incendis en la nostra comunitat i seria una bona mesura per el tema de prevenció. El tema de prevenció és importantíssim perquè després combatir els incendis estem mirant que cada vegada són més difícils per les temperatures tan altes que n'hi ha i els vents tan forts que estem vivint.
1: Bé, quan són ja les 9 en punt, podem saludar ja Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Senyor Peris, començava en esta entrevista, l'he preguntat a Celestino Recatalà, vicepresident d'ABA, sobre la calor extrema i com afecta els cultius valencians. Des de la Unió sabem ja quins danys es poden començar ja a quantificar com a conseqüència d'esta calor extrema?
4: Bueno, l'impacte de la calor extrema encara no l'han quantificat, no? Continua aquesta calor estos pròxims dies i és difícil, no?, ficar una xifra sobre aquesta calor. El que sí que sabem és que al final afecta molt, no?, sobre pràcticament quasi tots els cultius. Les plantes s'estressen, tanquen els estòmets, no se comporten d'una forma normal, per lo tant, al final anem a tindre problemes en calibres pues, més ajustats, les produccions són inferiors, en alguns cultius més sensibles, com per exemple el caqui, mos apareix planxat i és una merma comercial, mos fiquem a sumar i al final acaba afectant, no? Després veurem que també la situació, com fa temps que no plou i aquestes temperatures tan elevades, pues, s'acaben les pastures naturals, el ramat és que alimentar-lo en palla i pienso i també s'encarís el cost d'explotació, o sigui que al final són factors negatius estos episodis tan intensos que hem tingut pues, pràcticament des del 15 de juny fins ara, d'onades de calor molt intenses i bastant continuades.
1: Senyor Peris, parlàvem fa un moment amb el senyor Català precisament d'un dels efectes del canvi climàtic i de la calor, que és la virulència dels incendis forestals. Un d'aquests incendis ha afectat molt greument la Serra d'Espadà. La Unió reclama més ajudes per als agricultors i ramaders afectats pels incendis de la Serra d'Espadà i també de Tírig. Per què és tan necessari? Per què vostès consideren tan necessari un pla extraordinari de recuperació agrària i ramadera?
4: Bueno, nosaltres considerem que és necessari perquè al final està comprovat que on hi ha activitat els incendis pues, se frenen. S'ha vist que se fa de tallafocs moltes parcel·les agràries i per tant si hi ha activitat igual agrícola com ramadera aniria tot molt millor de lo que va. Què passa ara i quina situació tenim ara? Que tenim una climatologia ja canviant, un canvi climàtic està ahí i al final molt d'abandono, no? Generalitzat, igual en les zones forestals, que tenen deficiències també moltes vegades en la neteja i en falta d'activitat de la ramaderia, que la cabanya ramadera ha anat desapareixent, ja no eren les pastures que n'hi havien abans, i després molts cultius que feien de diversitat, diguem, d'aquestes zones forestals, i mantenien l'activitat i la gent pues, estava més sobre aquestes zones d'interior desfavorides en risc de despoblament, pues feia que se tinguera pues, aquesta acció més de tallafocs. Com tot això progressivament ha anat desapareixent, perquè també perdem cultius en les zones d'interior i les zones desfavorides de secà, pues, al final anem sumant factors negatius als incendis, i els incendis pues, avui en dia quan hi ha un incendi té una virulència extrema, en gran part per lo que estem parlant, per l'abandó del món rural.
1: Estem davant d'una espècie de cercle viciós, perquè l'abandonament dels cultius ajuda a la propagació dels incendis, i alhora aquests incendis poden provocar més abandonament d'aquestes terres. Senyor Recatalà, suposo que des d'ABA tenen el temor que si no recuperen aquestes explotacions afectades pels incendis hi ha risc, no?, que alguns agricultors abandonen definitivament aquestes terres.
3: Això és la realitat que estem vivint, els agricultors que sufrixen un percans d'este tipus abandonen. N'hi ha que pensar que els costos s'han disparat, els costos de producció s'han disparat en tots els cultius, i entonces després d'una situació d'un incendi pues, tornar a reprendre l'activitat agrària o ganadera en aquestes zones és molt difícil, perquè n'hi ha que pensar que més del 48% dels llauradors i ganaders valencians tenen més de 65 anys. Ningú es comença a intentar recuperar la seva activitat després d'unes pèrdues quantioses, i a més en zones desfavorides sabem que la rentabilitat està tan ajustada o de pèrdues que les decisions són de no reprendre l'activitat.
1: Canviem ara d'assumpte, tornem amb el senyor Peris. La Unió torna a reclamar mesures davant de l'augment de les importacions de cítrics procedents de Sud-àfrica. Senyor Peris, li preguntem com de greu és ara mateix el problema.
4: La situació és molt greu. Les dades ho diuen clarament. En els últims 10 anys hem perdut 16.000 hectàrees de xicotets cítrics, que són mandarines i clementines, que és l'última denúncia que en fem nosaltres respecte a aquestes importacions, sobretot de Sud-àfrica, i un augment d'un 117% de les importacions i una pèrdua de quota de mercat els primers mesos de l'entrada a la nostra campanya, que nosaltres estem perdent quota de mercat en setembre i en octubre, i està guanyant la tota Sud-àfrica, que ja és superior al 20% el que han guanyat ells en els últims 20 anys de quota de mercat, pues clarament indica que si les administracions, en este cas el ministre d'Economia i Comerç, Carlos Cuerpo, no elabora un document i se presenta en Brussel·les i demana les clàusules de salvaguardia on estan contemplades en aquest acord d'associació entre la Unió Europea i Sud-àfrica, i demana la clàusula de salvaguardia per a limitar els tonellatges almenys en els mesos de l'inici de la nostra campanya i tornar al component, diguem, arancelari, que a partir de setembre n'hi ha que arancels també entre el 10 i el 15%, i no ara en el zero, que és el que tenen ara, nosaltres ho tenim molt difícil, i les dades ahir ho diuen, que any a any anem tenint una regressió en aquesta quota de mercat i anem tenint pèrdua de superfície agrària útil. Per tant, vol dir que ens va molt mal aquests acords, i si no se prenen decisions ja, continuarà anant mal, i progressivament anirem perdent competitivitat, i és el que ens està passant, el que estem denunciant de fa molts anys, i en este cas hem denunciat els xicotets cítrics perquè les xifres són escandaloses, però en general en cítrics, en taronja, ens passa el mateix. Ja estan important moltíssima fruta des de fa molts anys al mercat europeu i ens estan pues, d'alguna manera ens estan fent desaparèixer poc a poc.
1: Senyor Recatalà, hauríem d'aplicar aquestes clàusules a les que fa referència el senyor Peris, les anomenades clàusules espill o també de salvaguarda?
3: Bueno, creiem que és precís que el Ministeri de Comerç ja deu de preparar ja un informe de la realitat que estem vivint, la citricultura no només de la Comunitat Valenciana sinó espanyola, estem en pèrdua de competitivitat i creiem que això, si no s'acaba, podem deixar de produir i perdre els primers mesos de campanya que han sigut tan importants per la Comunitat Valenciana. Jo el que sí que vull añadir en este cas és que no només estem perdent quotes de mercat en les importacions de països tercers, sinó que estem important una quantitat de plagues que no teníem en l'estat espanyol, i també sí que demanem que això que s'acabe i que fiquen unes medides extremes en frontera perquè aquestes plagues no arriben a la Comunitat Valenciana. Tenim Sud-àfrica, tenim Turquia, tenim Egipto, entonces totes les importacions estan augmentant i jo crec que es deu a les males negociacions de la Comissió Europea. La Comissió Europea sempre ha sigut la moneda de canvi del sector agrari i sempre ha apostat per l'automobilisme, per els cotxes, per la tecnologia, a canvi de l'agricultura, i ara pues, s'estan donant compte tots de que totes les mesures que han pres han sigut equivocades, perquè tota la quota de mercat que volien tindre en tecnologia i en automobilisme pues, l'estan perdent, per exemple, de països com Xina. Entonces, tot el que s'ha fet van arruïnar a l'agricultura i ganaderia europea i a canvi de res per fer una política econòmica mal planificada i que les conseqüències estem començant a viure-les ara. I és precís el tema de la causa de salvaguàrdia en cítrics i en altres cultius, com poden ser l'arròs també, que en l'arròs també estem patint i se va deixar de cultivar per el tema de les plagues i per les importacions. Entonces no se pot treballar en un parc natural en moltes limitacions i en molta normativa quan està entrant l'arròs de països tercers a uns preus ridículs que nosaltres no podem competir i se necessiten aquestes clàusules de salvaguàrdia.
1: Bé, doncs està clar que és evident que les plagues són cada vegada una amenaça més important per al camp valencià. Senyor Peris, quines són ara mateix les que més preocupen el camp valencià?
4: Bueno, les plagues al final són molt diverses, no? Tenim molts cultius i tenim una diversitat de cultius molt àmplia i ens preocupen totes les plagues perquè al final tenim molts problemes en la gestió agronòmica perquè cada vegada les temperatures, per exemple, altes, que estàvem parlant alta antes, que tinguem més generacions de qualsevol plaga i cada vegada tenim menys matèries actives per a utilitzar en el camp, i això fa que tinguem més destrios en qualsevol cultiu a l'hora de tindre una fruita comercial. Això és el que està passant també, i ja és un factor també negatiu. En quant a plagues, el que preocuparia és que entraren plagues de quarantena o enfermetats, com per exemple la taca negra en cítrics o la traumatotíbia leucotreta, que també afecta cítrics i a molts altres cultius, des de l'avocat, al caqui, al raïm. O sigui, pot afectar a molts sectors i al final són plagues que s'estan interceptant cada dia més en frontera, que no les tenim, no són de quarantena, vol dir que si entraren ja no podríem erradicar-les, ja tindríem que conviure contra elles, i seria un nou front de lluita per als productors quan ja estem gestionant moltíssimes plagues en tots els cultius i gestionar-les d'una forma, pues, diria jo, ineficient, perquè les matèries actives que tenim no acaben de donar el resultat esperat perquè ne tenim molt poquetes i se creen resistències, i la lluita biològica està encara a anys llum de donar un resultat real al sector agrari valencià en quant a tindre, pues, això, un menor cost de poder gestionar-les i una menor merma de les produccions que fem.
1: Anem ara a l'arròs, parlem d'este cultiu en concret. Ava Assaja demana investigar els possibles errors en la lluita contra el cucat. S'ha arribat a parlar de pèrdues de fins al 50 o 60% en algunes parcel·les. Volem preguntar-li, senyor Recatalà, què ha fallat en la lluita contra el cucat?
3: Bueno, pues en este tema estem treballant i que volem que l'administració actue i que averigüe el perquè els mecanismes que s'han ficat han fallat. No han fallat mai com en guany. Entonces, ahí n'hi ha una responsabilitat per part de l'empresa que ha aportat les varetes que fan que les feromones no se cuque l'arròs, i y la manera de distribuir estes canyes. Entonces creiem que necessitem un temps a veure i el per què de lo que està causant esta plaga en els arrossars valencians. Jo lo que sí que volguera tornar arrere en el tema de cítrics, perquè nosaltres tenim moltes limitacions en les matèries actives i, sin embargo, els nostres competidors dels països tercers utilitzen matèries actives prohibides en la Unió Europea. Entonces, nosaltres lo que pensem és que se té que ficar un límit ja, que aquestes matèries no se puguen utilitzar per als nostres competidors, que és una deslealtat importantíssima, i no només per al sector agrari, sinó per un tema de salut. Si les matèries actives estan prohibides per temes sanitaris, pues, si les produeix un país tercer, no poden vindre a Europa. No podem ser tan cínics de permetre el que s'està permetint. I aquesta competència desleal és importantíssima. En l'arròs està passant el mateix. En l'arròs no tenim matèries actives pa poder controlar la pericularia. N'hi ha varietats que se poden perdre en la Comunitat Valenciana per el tema de no tindre aquestes matèries actives per combatir este hongo. I, sin embargo, en països tercers que estan importants arròs a Europa, estan utilitzant-les. I això és una cosa que se té que ficar ja, se té que acabar.
1: Senyor Peris, no sé si vol fer alguna menció breu sobre també els problemes que afecten el cultiu de l'arròs des de la Unió.
4: Bueno, el cultiu de l'arròs al final és una miqueta la mateixa reivindicació, no?, la que ha fet Celestino per mitjava que ha fet la Unió, no? Algo ha fallat i per tant ha canalitzat a veure aquests repunts del cucat, que n'hi ha parcel·les que estan per dalt del 20% d'afecció, el per què ha passat i depurar responsabilitats, no? I no tornar a caure en un error que al final li costa molts diners als nostres productors, que és el que estem dient tot el rato. Si damunt que anem sempre en rendiments molt ajustats, a part, pues, tens algun repunt, per exemple, en este cas en l'arròs, del cucat, d'una plaga que te fa molt de mal i te baixa i te merma molt la producció, pues tot acaba pagant tot el productor, i el productor va molt, molt, molt al límit avui en dia com per a damunt tindre que suportar pues esta ineficiència, no?, al final d'un pla de gestió del cucat, que era un pla que venia funcionant tots els anys, damunt biològic, i que és una llàstima que enguany pues s'hagi desmembrat, no?, un poc aquest sistema, i hagi funcionat mal, i no haurà que dir i acertar d'alguna manera el per què, no? El per què no ha funcionat, i a partir d'ahí ficamos a treballar a revertir la situació, que els arrossers no tornen a patir una situació aixina. I en quant a l'arròs també, nosaltres hem treballat molt el tema de l'etiquetatge. Pensem que no és normal, que n'hi ha una normativa també a nivell europeu en el qual d'una forma clara no pugues enganyar al consumidor ficant simbologia valenciana en els envasos i que l'arròs no siga valencià, i ahí estem lluitant i ningú dona un pas de rectificar aquesta situació quan la normativa europea és molt clara. No pots tindre aquesta simbologia, i si la tens, tens que marcar i identificar l'origen de l'arròs, i ahí també hi ha un dèficit, no?, per part de l'administració valenciana, que no està controlant aquestes empreses que estan fent aquestes males praxis. Tenim que seguir apretant en aquest sentit perquè al final que ho facin bé. Si al final gasten aquesta simbologia, que garanteixen que l'arròs és d'ací i que fiquen en l'etiquetatge la procedència d'aquest arròs. I en línies generals també és molt important, no?, saber el consumidor d'on ve l'arròs que estan comprant. O sigui, aconseguir a nivell europeu un etiquetatge en el qual l'arròs tinga que ficar la procedència igual que ho fiquen altres productes, si és d'Argentina, si és de Vietnam o de Camboya, o és d'origen Espanya. Per tant, ahir anem a seguir treballant, no?, en aquestes línies.
1: Carles Peris, secretari general de la Unió, i Celestino Recatalà, vicepresident d'Avasaja, gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Bé, quan són ja les 9:17 del matí, escolten les notícies del matí. Reprenem la tertúlia, canviem d'assumpte, deixem el camp, deixem Ceuta i parlem ara dels viatges de l'Imserso, perquè els hotels valencians podrien plantar-se davant dels baixos preus que reben i alerten de tancaments fins i tot a l'hivern. Segons la patronal hotelera, l'oferta de l'adjudicatari es mou actualment entre 28 i 30 euros per persona i dia en règim de pensió completa. Osbeck, la patronal hotelera, calcula que un hotel necessitaria ingressar almenys 35 euros més IVA. Què en penseu vosaltres? Quina seria la xifra correcta? Vos sembla correcta la demanda d'Osbeck?
2: Jo crec que és evident que esa media de en torno a 25 euros por persona y día, pensión completa, para cualquiera que haga un poquito de cuentas, es evidente que es una limosna, ¿no? para los hoteles. Y volviendo un poco a lo que hemos hablado antes, un poco de nuevo la hipocresía de este gobierno con el sector privado, es decir, mucho demonizar el sector privado, pero en este caso quien está sufragando al final y manteniendo esos viajes del Imserso, que no olvidemos que es que es un tipo de turismo destinado a la población de mayor edad, que es una masa votante tremenda para cualquier tipo de gobierno, pues al final quien está aguantando y sufragando esos viajes son los hoteles, el sector privado que tanto demoniza el gobierno.
0: Aquí hay dos beneficiarios fundamentales, ¿no? Que son los propios pensionistas y jubilados que disfrutan de estos viajes y los trabajadores que en una etapa, unos meses donde no hay prácticamente demanda, pues sí que pueden mantener sus puestos de trabajo gracias a este acuerdo con el Imserso. Esto es una polémica vieja y además es que no se soluciona. Desde ya años el gobierno valenciano dice que tiene que haber una actualización de los precios. Este último pliego, no ha habido esa actualización. Es verdad que cuando se nos dice esas cifras, claro, un hotel no recibe entre 28 y 30, recibe algo más porque hay una parte de subvención por parte del gobierno, pero en cualquier caso son cantidades muy pequeñas, ¿no? Si somos conscientes de que hay beneficiarios de estos viajes, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que a muchos hoteles no les interese que cierren así, por lo tanto la demanda va a ser mucho más superior que la oferta. Es decir, muchos jubilados no podrán ir a esos viajes porque no hay plazas, así de claro. Es decir, bueno, Osbeck, que es la patronal hotelera, dice que su voluntad es mantener, pero tiene, sí que es verdad que tiene tiene la fuerza de, en un momento dado, decir, pues mire, pues de estos hoteles que son, hay que recordar, hoteles de 3 y 4 estrellas, por muchos de ellos, decir, pues no nos interese, por lo tanto no nos acogemos a ese plan.
2: Cualquier persona que haga cuentas, como digo, es decir, 25 euros pese a que reciban algo más, pensemos en pensión completa, ¿no? 3 comidas, bueno, no sale a cuenta. Es evidente que el hotel al final hace un esfuerzo por mantener una política social, entre comillas, ¿no? Del gobierno, que al final es el sector privado el que lo está manteniendo. Es una situación, de nuevo, insisto, de hipocresía, de mantener un servicio social a costa de una empresa privada.
0: Pero aparte que los costes han aumentado, que los salarios de los trabajadores tienen que ser cada vez más dignos, ¿eh? Claro. ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno no quiere que sean dignos? Es decir, que aquellos trabajadores que son los que hacen las camas, trabajo además muy incómodo, ¿eh? ¿No quieren que les suban los salarios? Pues evidentemente con este tipo de pliegos evidentemente no va a ser así.
2: Imposible.
1: Doncs amb el turisme per a la tercera edat acabem el temps de tertúlia. Arturo Checa, periodista de les províncies, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Álvaro Ratu, director del diario Comunitat Valenciana, moltes gràcies.
0: Gràcies, bon dia.
1: Fem una breu pausa i tornem de seguida amb l'última hora sobre l'assassinat ocorregut fa poques hores, esta matinada, a Massanassa.
5: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, Els nostres boscos, cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
9: Fronta una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
10: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
11: Vull deixar-me portar.
10: Posem l'accent en tu.

0: Són pràcticament ja les 9 i 24 minuts del matí. Anem en directe a Massanassa, a l'Horta Sud. A primera hora d'este matí, un home hauria matat son tio d'una punyalada després d'una discussió a l'eixida d'un bar. Al lloc dels fets està Fèlix Tena. Bon dia, Benou, Fèlix. Última hora.
1: Bon dia, pues així és. La discussió va començar dins del local, dins de l'establiment. Allí es van enfrontar de manera molt oberta, molt contundent, amb una baralla molt forta entre el nebot i el tio. La gent va intentar separar-los, però la baralla va continuar i va continuar a l'exterior, fins al punt d'arribar a este punt on estem, al costat d'esta farola. El nebot va empènyer el seu tio contra la farola i després el va apunyalar, segons tots els indicis, amb una navalla. L'home va caure estès així, segons ens han confirmat els veïns, a primera hora d'este matí. Així encara hi havia efectius de la Guàrdia Civil, la policia local de Massanassa, i ha sigut netejat les restes de sang que quedaven així en terra. Nosaltres continuem pendent de la investigació d'estos fets que han ocorregut esta matinada, que han sacsejat la població de Massanassa. De fet, hem pogut parlar amb alguns veïns que ens han contat que són freqüents els aldarulls en esta zona del barri.
2: Sintió muchos gritos, salió al balcón porque vive aquí en la avenida y sintió bastantes gritos. Entonces vino la policía, vino la Guardia Civil, vino el forense, le echaron la mantita esta que le echan por encima, lo taparon y se lo llevarían. Normalmente no siempre, pero siempre hay barullo.
0: Canviant d'assumpte i parlem, com no, de la calor. Segons l'Institut Carlos III, durant els 20 dies d'agost han mort 98 persones per raons atribuïbles als efectes de la calor. Destaca d'esta dada que dilluns n'eren 64 i en només 3 dies s'han produït un 50% més. Són les dades que acaba de publicar el panell Momo, el sistema de monitorització de la mortalitat diària. I la Policia Nacional i l'Institut de Medicina Legal investiguen la troballa de restes ossis humanes a l'interior d'un invernal durant unes tasques de neteja al barri de Nazaret, a la ciutat de València. De moment, no es descarta cap hipòtesi sobre l'origen dels ossos, Sofia Riego, trobats en una bossa, en concret al carrer de l'Estacioneta.
3: Així és, unes tasques habituals de manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram de València han derivat en una troballa macabra al barri de Nazaret d'esta ciutat. Operaris del Servei Municipal de Neteja van trobar una bossa amb restes òssies a l'interior d'un invernal en les proximitats del pont de les Drassanes. En rebre l'avís, agents de la Policia Científica i del grup d'homicidis se van desplaçar al lloc amb el forense de guàrdia i la comitiva judicial. Després de realitzar la inspecció ocular, fotogràfica i un primer anàlisi en el punt de la troballa, els especialistes van confirmar que els ossos pertanyen a un ésser humà i descarten que es tracte de restes animals. Es treballa ara en la identificació i en l'antiguitat dels ossos.
0: Anem ara a l'Horta Nord. La ciutat de Paterna comença avui les festes majors i per aquest motiu reforça la seguretat amb polseres contra la submissió química. Estes polseres detecten substàncies il·legals com drogues mitjançant un canvi de color. Una ferramenta preventiva orientada a reduir riscos i afavorir, Sofia, entorns d'oci més segurs.
3: Sí, des de l'àrea d'igualtat i en col·laboració amb l'àrea de policia les distribuiran en el marc de la campanya Creua Mirades i No Límits. Té l'objectiu, esta campanya, d'afavorir unes celebracions lliures de conductes sexistes. A més, el consistori habilitarà punts violeta durant la setmana de concerts gratuïts a l'aparcament dels tarongers i es repartiran fulles informatius en els espais públics.
0: Aumenta, mentrestant, la natalitat a Espanya i on més ha pujat és a la Comunitat Valenciana.
3: En els primers 6 mesos de 2026 van néixer a la Comunitat Valenciana 17.774 bebès. I si comparem esta xifra amb la dels naixements que hi va haver en el mateix període de l'any anterior, veiem que la natalitat ha augmentat un 4,42% a la Comunitat Valenciana. Amb este augment ens situem capdavanters en la pujada de la natalitat que ha sigut generalitzada a Espanya. Per darrere de la Comunitat Valenciana, Múrcia, molt a prop, amb un augment del 4,36% i ja un augment de quasi la meitat d'un 2,28 el trobem a Aragó. En el conjunt d'Espanya, la natalitat també ha augmentat en este primer semestre en 1.656 naixements més. I sobre les mares, a la Comunitat Valenciana, la franja d'edat en la que més bebès han tingut és entre els 35 i 39 anys.
0: Canviant d'assumpte, fem ara una menció a Portugal, perquè el president, el socialista Antonio José Seguro, ha ratificat la llei que prohibís el burca en espais públics. Aprovat per Parlament Lusità el passat juliol, esta nova llei prohibís tapar-se la cara en llocs públics, per tant, l'ús del burca i el niqab, un projecte de llei impulsat pel partit ultradretà Chega i amb el suport del sector conservador, que definia esta norma per raons de seguretat i no per la qüestió de la religió. I és cert que vivim del turisme, és hermos i val el nostre sol, però si... I en ple mes d'agost, el mes turístic per excel·lència, Pepet i Marieta han llançat el seu nou senzill amb la col·laboració dels artistes mallorquins Abril Bordes i Riangost.

0: Esta Jota Mediterrània parla precisament del turisme i del dret a viure i gaudir del territori sense massificació. No tenim temps per a més. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà a partir de les 8 del matí i fins les 9 i mitja. Que tinguen molt bon dia.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero, Elx Barcelona, i des del Metropolitano, Atlètic de Madrid, Villarreal. I en segona, en directe des de Castalia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
9: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
10: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
11: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
9: En A Punt Ràdio.
12: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
13: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
12: No pintem les coses de color de rosa.
13: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
12: I parlem l'idioma de l'esport.
14: Los 11 que salgan a morder como perros.
15: Tornarem al 4-4-2
16: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
17: Al mando.
18: Tu li has donat les claus.
17: Por algun lado saldrá la rata.
12: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.

0: Molt bon dia per dir alguna cosa, perquè les previsions d'altes temperatures s'han complit i este dimecres la Comunitat Valenciana ha viscut la ponentada més intensa de tot l'estiu, que ha portat un dels dies més calorosos de l'any. Són les 9:33 minuts del matí, arrenquem ja mateix amunt i avall d'este, podem dir, tòrrid dijous 20 d'agost. Arrenquem, com dic, el magazín de Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El control tècnic està avui Maite Freitas.
1: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
0: I és que el vent ha disparat els termòmetres, que han arribat a superar els 40 graus en vora dos centenars de municipis, segons els registres de les estacions de l'Associació Valenciana de Meteorologia d'Avamet. Part del territori valencià ha estat en avís roig o taronja fins a les 9 de la nit per temperatures sufocants que podien arribar i han arribat als 44 graus i més. Ha sigut a les comarques de la Ribera i la Costera, que han patit un dia infernal, ja que fins i tot hi ha municipis com el Cira, Guadasséquies, Carcaixent o Xàtiva, que han superat estos valors d'acord amb les mesures d'AEMET. Al Cira, de fet, s'ha registrat la temperatura màxima més elevada de tot Europa i la raó és que el mercuri quasi ha tocat els 45 graus. València, ciutat, ha registrat la tercera temperatura més alta de la història. L'encadenament de nits tòrrides ha complicat el descans a la Comunitat Valenciana, això és una realitat. La matinada ha sigut extremadament càlida en part del litoral i prelitoral valencià. Escoltem alguns dels ciutadans que no sabien ja què fer.
2: Con dos aires y bueno, y ducharnos y tratar de dormir con ropa cómoda.
3: Agarrar y tirarse a la piscina per la nit y sense secarse ni res, chitarse a dormir.
4: Tengo aire acondicionado en casa y ya gastarlo.
0: Qualsevol idea jo crec que és benvinguda per intentar descansar a la nit. La raó és que la calor nocturna continuarà sent la protagonista. Antonio Sánchez, bon dia.
5: Bon dia, Lucía.
0: Bon dia, he dit jo per dir algo.
5: Sí, perquè exacte, jo per dir algo.
0: És que m'he despertat diverses vegades esta nit i saps el que feia? Jo dic, no, estic bé del cap.
5: Mira la temperatura.
0: Te ho promet.
5: Jo també.
0: Encenia el mòbil, mirava la temperatura i jo, les 3 de la matinada, 32 graus, socorro.
5: Te estàs tornant meteoròloga, també.
0: També, també, ja no ho estàs pegant un poc. Però bueno, al final, com dic, s'han complit totes les previsions i el dia d'avui també es preveu valent.
5: No ho diem ahir, que avui no baixaríem dels 30 graus, això ha passat, no? Temperatura mínima de les més altes ara per ara a València ha sigut de 32 graus. També a Xàtiva, 32, la Vall d'Uixó, 32. Castelló s'ha quedat entre 28 i 31 graus, depenent del barri.
0: Una mínima de 32? És que no se pot suportar.
5: Sí, és una temperatura molt alta. A Alacant també entre 28 i 30 graus.
0: Massa i és bona que cara a tenim a sinistres, a massa. Abril, tu i jo, per la nit que ha sigut tòrrida total.
5: Sí, a mitjanit encara estàvem en 39 graus a Dénia, així a València estàvem en 37, i clar, és que este matí ens hem alçat i pel que fa a les mínimes sí que no ha baixat el termòmetre 32, però jo he vist, venint cap ací, 33 graus, perquè encara no havia baixat la temperatura ixa miqueta, no? A les 7 del matí.
0: L'aire era ja calent a les 7 del matí, tal sí. qual.
5: Avui pot ser una de les nits més càlides de la història de la Comunitat Valenciana. I les
0: esta,
5: mínimes...
0: Esta, de dijous sí, a divendres, altra volta?
5: No.
0: De dimecres
5: a dijous, la que acabem de passar.
0: Menys mal.
5: Sí, no, de fet, les mínimes encara estan per vore, perquè... en les pròximes hores veurem tempestes. Aquestes tempestes descarregaran molta energia, amb força. I això vol dir que no descartem alguns esclafits humits. Estos esclafits humits poden deixar-nos molta pluja, que per això tenim a vista l'onja avui, per pluja de més de 40 litres per metre quadrat en una hora. Això, al litoral centre, interior sud de la província de València, interior nord de la d'Alacant, i en la resta, sobretot del nord i centre, tenim també possible pluja intensa, però ja avís groc, de més de 20 litres per metre quadrat en una hora. I aquestes tempestes es carregaran amb pluja localment intensa, ja ho hem dit, amb ratxes molt fortes de vent, amb granís, no descartem granís, i també baixarà la temperatura. Així que Encara que hem tingut un matí molt càlid, esta vesprada podrem veure les temperatures més baixes del dia. Així que
0: més baixes quantes? Perquè, clar...
5: No, sí, el termòmetre pot baixar prou, sí. De fet, estàvem veient els models i sembla que a les 8 de la vesprada, si és que cauen aquestes tempestes, si és que arriba la pluja, a València ciutat podem estar en 22-23 graus. Així que, si es dona aquesta pluja...
0: Però és que és molt cridant, perquè, clar, passem de 44... Bueno, ahir el meu cotxe, quan vaig eixir, marcava 48, que ahir sí que vas dir, no puc ser,
5: el meu 50.
0: En sèrio? Bueno, terrible. I, clar, de sobte, sí. Baixar a 22-23, és que és una barbaritat.
5: És una barbaritat, però millor que baixi. Millor,
0: bueno, ahir escoltava també, crec que va ser tu al migdia, en Requena, crec que també la temperatura màxima i mínima hi havia una diferència de 20 graus.
5: Això és molt típic de l'interior, també t'ho dic. Val. Que és que no esteu acostumats a les zones d'interior, no esteu acostumats a aquests canvis.
0: Abril, sí.
5: Aquests canvis, però sí, al meu poble també passa a Muro i al Comtat i sobretot al Racó de Mus, als ports, a la Planuta del Requena sí que passa més o 20.
0: De 15, és que era de 15 a 36.
5: En el meu poble jo he vist 13 graus de mínima de matí i 40 i 41 de màxima.
0: Clar, que no estic, jo no estic acostumada.
5: A Terol, que jo soc d'allí, jo me'n recordo un dia de setembre, ens vam alçar a 5 graus de mínima, 5 graus de mínima, i després vam arribar a 36 de màxima. Així que sí, hi ha moltes diferències. I avui sí que veurem una de les diferències més grans d'aixòs canvis de temperatura, que sí que veurem com avui la màxima a Àsia València arribarà a les 38, però després, si arriben les tempestes, sí que baixarà el termòmetre a 22 graus tranquil·lament, però només si arriben les tempestes.
0: Bueno, però això no ho sabrem fins a quan? A migdia, més o menys? És quan se va sabent, al llarg del matí?
5: No, les tempestes sí que són... O sigui, apareixeran...
0: Segur.
5: Quasi segur, però no sabem encara on cauran, quina és la cosa, no? Uh-huh. Ha d'arribar la pluja allí i ha d'arribar la tempesta a algun punt en concret. I en principi sí que s'espera ja un vent vinculat a les tempestes que refrede un poc més la situació, però per a tindre la mínima hem de veure pluja i que sí que es produïsca ixa descàrrega, no? de la tempesta.
0: També per on està previst més o menys que puga caure.
5: La possibilitat és també en aquestes localitats que hem comentat on tenim la vista longa. Les tempestes poden anar acompanyades de granís, de ratxes molt fortes i també de pluja molt intensa puntualment. Així que ixes són...
0: Això està desprevista. I de cara a demà?
5: De cara a demà sembla que la situació encara estarà un poquet més tempestosa, per així dir-ho, cap a les comarques centrals, però la resta ja no tindrem tanta possibilitat de tempesta. Sí que serà una jornada més nuvolosa en general i amb temperatures més baixes, tant de matí com de vesprada. És a dir, que de matí sí que ens alçarem encara...
0: Una xiqueteta treva, per favor.
5: Sí, i este cap de setmana es quedarem en temperatures que sembla que seran ja un poquet més baixes i damunt en algunes comarques com l'interior nord o l'interior centre sí que podrem parlar de valors més baixos que el que tocaria en esta època de l'any. A la resta sí que estarem en temperatures normals d'agost. Mm-hmm. Passarem de la calor infernal a temperatures d'agost.
0: Molt bé.
5: Que és calor també.
0: Això t'anava a dir. Però bueno, almenys ara, a partir d'esta vesprada, va refrescar una miqueta, que jo crec que ho agrairem tots i totes. Així que,
5: sí, és la bona,
0: bueno, com
5: és la
0: comentarem ahir, si hi ha algun canvi al llarg del matí, ja saps que entres i ens ho contes.
5: Vinga, perfecte.
0: Vinga, doncs gràcies. Adéu, Antonio. Adeu.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: I és que en un dia de ponentada i temperatures elevades com este dimecres, una bona hidratació i mantindre un ambient fresc són claus per a protegir la salut. La calor seca sol ser més suportable que la humida, però també comporta riscos per a l'organisme i cal extremar les precaucions. Abril Pedro, bon dia.
6: Lucía, què tal? Bon dia. Sí, el metge de família Fernando María Navarro ens explica que la calor seca afavorís la pèrdua d'aigua del cos.
7: La calor seca deshidrata més perquè el medi, diguem-ne, absorbís més humitat de la persona. Això és millor perquè regulem millor la temperatura, però hem d'evitar precisament aquesta deshidratació.
6: Com ens conta el doctor, esta circumstància facilita la regulació de la temperatura corporal, però obliga a compensar aquesta pèrdua de líquids amb una bona hidratació. Però, a més, l'aire sec pot afectar especialment les vies respiratòries.
7: Les vies aèries han d'humidificar aquest aire i es poden produir agravaments de la patologia respiratòria.
6: La combinació de calor i humitat pot arribar així a bloquejar el principal mecanisme que té el cos per a regular la temperatura. Quan la suor no pot evaporar-se, l'organisme té més dificultats per alliberar calor i augmenta el risc de patir problemes relacionats amb les altes temperatures. Als centres de salut, cada vegada es veuen més pacients afectats per les altes temperatures, sobretot per deshidratació o per descompensacions relacionades amb la medicació. Els majors són, a més, especialment vulnerables. Per a un ambient confortable, els experts situen les condicions ideals per a l'ésser humà entre 20 i 24 graus, amb una humitat relativa entre el 40 i el 60%.
0: I la imatge que va deixar el dia d'ahir als municipis valencians era el més paregut a la que van viure durant el confinament. Carrers sense trànsit, places i terrasses buides i platges desertes. Les alertes emitides pels organismes oficials i la impossibilitat d'aixafar el carrer per la calor obligaren a la gent a quedar-se quasi tots a casa. Però no tots vivim estos dies de temperatures extrems de la mateixa manera. Què passa, per exemple, amb les persones sense llar? Julio Díaz és codirector del Departament de Canvi Climàtic, Salut i Trànsit, places i terrasses buides i platges desertes. Les alertes emitides pels organismes oficials i la impossibilitat d'aixafar el carrer per la calor obligaren a la gent a quedar-se quasi tots a casa. Però no tots vivim estos dies de temperatures extrems de la mateixa manera.

0: es tener más de 65 años, pero no por la edad, sino porque lo que hace en las olas de calor es incidir sobre todo agravando otras patologías que ya existen, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, renales, endocrinas. Entonces lo que hace una ola de calor es que esas personas con esas enfermedades lo que hacen es descompensarlas, uh-huh, llevarlas a un hospital y en el peor de los casos, bueno, que esas personas lleguen a fallecer. Y si esa persona además vive sola, porque una persona mayor muchas veces no es consciente de que tiene que hidratarse, uh-huh, no es consciente de que en su casa hay 42 grados, por decir algo. Por lo tanto, el principal, otro de los factores de riesgo es la soledad. Por eso, vivir en una gran ciudad lleva una mayor vulnerabilidad que vivir en una zona rural, porque las zonas rurales parece que esa relación de convivencia entre los vecinos es mucho mayor que en una zona urbana. Todos los años vemos casos de personas que desgraciadamente han fallecido solas y el vecino solo se ha enterado por el olor que salía de
1: claro,
0: la casa.
1: Sí, eso,
0: por lo tanto, eso es un factor
1: terrible.
0: Clave. Igual que otros factores clave, como puede ser las personas con discapacidad. Uh-huh. O sea, personas que no pueden leer una alerta porque sencillamente es que no ven.
1: Uh-huh, claro.
0: Entonces, ese tipo de personas que muchas veces, cuando uno habla de efectos de las altas temperaturas, se excluyen porque se desconoce. Por ejemplo, las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas es un factor de riesgo. Las altas temperaturas pueden provocar partos prematuros. Entonces, todo este tipo de factores vulnerables que hacen a las personas especialmente sensibles al calor son las que tenemos que tener especial cuidado. Una persona joven es muy difícil, que a no ser que esté trabajando con 45 grados, bueno, que eso ya sería un problema de un golpe de calor,
1: sí.
0: Esas personas son las que tenemos que proteger, las más vulnerables.
1: Pues,
0: lo cual no quiere decir que para los trabajadores obviamente también haya que protegerles. Pero el 2% de las muertes atribuibles al calor son por golpe de calor.
1: Sí,
0: el resto es agravamiento de otras enfermedades y, por lo tanto, sobre todo, pues personas mayores de 65 años con enfermedades de base, respiratorias, como decíamos antes, cardiovasculares, etcétera, etcétera, que son las que una ola de calor puede descompensarla.
1: Pues Julio Díaz, profesor de investigación del Instituto de Salud Carlos III y codirector de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.
1: Un saludo, buenos días. I encara en clau sanitària, abril, ens fem ressò d'una molt bona notícia perquè les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat resultats molt positius de la primera vacuna contra el melanoma. La fita científica s'ha aconseguit en l'última fase dels assajos clínics d'un tractament experimental amb ARN missatger contra el càncer de pell.
2: La veritat que en setmanes en les que estem tenint tan males notícies, alegra per fi poder veure una notícia d'aquestes característiques. Es tracta d'un tractament experimental amb ARN missatger per a combatre en pacients que tenen este tipus de càncer de pell, un dels més agressius que ara mateix està en la darrera etapa de la seva investigació clínica i que és la prèvia abans que el fàrmac pugui aprovar-se i distribuir-se al públic. Este nou tractament, denominat Intismeran Autogen, es basa en la tecnologia de l'àcid ribonucleic missatger, que és el que es coneix com ARN-M, que consisteix en ensenyar a les cèl·lules de l'organisme com poden fabricar proteïnes que siguin capaces de desencadenar una resposta immunitària. És la mateixa que va servir per a fabricar la vacuna contra la Covid-19, de les quals Moderna va ser una de les pioneres mundials junt amb Pfizer BioNTech. La teràpia oncològica experimental en què treballen ara és a mesura perquè està dissenyada per a patir les mutacions específiques del tumor de cada pacient. L'objectiu és entrenar i activar el sistema immunitari perquè reconega i ataque les cèl·lules canceroses.
1: I més coses. A Ceuta, el Ministeri de Joventut i Infància treballa en el trasllat urgent a la península de 500 xiquets migrants que estan a Ceuta des de l'entrada massiva del passat 30 de juliol dins d'un pla integral de xoc coordinat amb la ciutat la ciutat autònoma. Segons fonts del departament, el pla inclou el Reial Decret Llei per a l'acollida vinculant i solidària per part de totes les comunitats autònomes o d'acolliment familiar, però també altres fórmules que permeten agilitzar l'acollida.
2: Entre aquestes fórmules, diu, es contempla una via perquè organitzacions de protecció a la infància desenvolupen l'acollida i la cura dels perfils més vulnerables. Entre ells, les xiquetes en recursos adaptats a la península sense necessitat de traslladar la tutela a les comunitats autònomes. En este moment, afirma el Ministeri, es treballa en esta via de manera urgent per a un nombre concret de menors xifrat en 500 aproximadament. Si bé la xifra podria variar durant tot este procés.
1: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicat el retorn de tots els que hagin entrat de manera irregular a Ceuta, fins i tot els menors. Feijóo ha visitat Ceuta precisament este dimecres.
2: En la roda de premsa posterior a la seva visita, el líder de l'oposició, els periodistes li han preguntat com tractarà la bilateralitat amb el Marroc si es convertís en president d'Espanya. Davant d'esta qüestió, Núñez Feijóo ha assegurat que el seu desig és mantindre una relació de veïnatge i d'amistat perquè és l'única relació intel·ligent per als dos països. No obstant això, ha afegit que una bona relació es basa en la reciprocitat i en el respecte mutu.
3: Quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país. Bien de manera voluntaria o mediante expulsión. Pero todos, y cuando digo todos, son todos. Todos tienen que regresar.
1: Per cert que este dijous visita Ceuta el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. Es reunirà amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i mantindrà també una trobada amb representants de la Confederació d'Empresaris i de la Cambra de Comerç de Ceuta. Posteriorment oferirà una compareixença a les 11 del matí en el Palau de l'Assemblea. I més coses, perquè un nou terratrèmol de magnitud 3,4 ha tornat a fer tremolar Granada esta nit, quan els granadins tracten de recuperar la normalitat després d'una jornada en la qual l'Institut Geogràfic Nacional havia registrat més de mig centenar de sismes, la majoria de baixa intensitat a la ciutat i en la que també ha afectat la seva àrea metropolitana.
2: Emergències 112 d'Andalusia ha rebut motiu d'este nou tremolor 7 cridades de la capital, Armilla, Maracena, Les Gàbies i Aledín, però segons arreplega a través d'un missatge en la xarxa social X, de moment no té constància de danys. El nou terratrèmol se suma a aquesta sèrie de sismes registrats a la província de Granada que han portat a la Junta d'Andalusia a mantindre activa a la província la fase de preemergència del pla davant del risc sísmic. Els veïns tornen a passar una nit amb por.
4: Llevamos así tres días sin dar cabeza ni ojo porque nos da pánico.
5: Porque ¿quién se mete en la casa? Es que la casa la hemos creado un pánico ya.
2: Des del passat dissabte, un total de 580 vivendes han sigut avaluades fins al moment pels equips tècnics a Granada, després d'eixa recent activitat sísmica, de les quals només 14 han sigut classificades en nivell roig, ja que requereixen d'atenció i no han d'ocupar-se fins que s'adopten les mesures necessàries.
1: I el que anem a fer ara, quan ja són les 9:57 minuts del matí, és repassar, com cada dia, les portades dels principals diaris. Abril.
2: En àmbit autonòmic, Levante, el Mercantil Valenciano titula amb un simple però contundent a Brasil. València registra el dia més calorós de l'estiu amb 42,8 graus. Les províncies també destaca les altes temperatures, temps extrem, el dia més calorós de l'any, al risc màxim de pluja i incendis. El diari Informació d'Alacant obre amb Operació Salvar els Ficus de la Calor Extrema i també apunta que el turisme i la tecnologia porten Alacant a un rècord històric d'empreses. En el periòdic Mediterrani llegim que Castelló s'abraceix amb màximes de 43 graus. I en clau nacional, el País porta en la seva portada que Moderna i Merck anuncien ese èxit de la primera vacuna contra el melanoma i El Mundo destaca que Feijóo planta cara al Marroc. No admetré xantatges.
1: I acabem amb un apunt cultural perquè Sagunta Escena acull este dijous 20 d'agost a les 10:30 de la nit la representació de Fedra en Los Infiernos al Teatre Romà de la localitat. L'actriu Lídia Bosch interpreta la protagonista d'esta versió contemporània del mite grec, mentre que Julio Peña encarna Hipòlit. El repartiment es completa amb una proposta escènica dirigida per José María del Castillo i basada en un text original que reinterpreta el personatge de Fedra des d'una perspectiva actual. L'obra planteja el retorn de Fedra després d'aconseguir un acord amb les deesses del destí per a reconstruir la seva història i trobar la pau que no va obtindre en la primera vida, lligada a la passió incontrolada que sentia pel seu fillastre Hipòlit. Esta reformació del clàssic aborda temes com, per exemple, les passions humanes, els desitjos prohibits, els juïs morals i la culpabilitat transformada en pecat. Ja saben, una cita que tenen este mateix dijous a una de les, podem dir, escenes més importants del panorama cultural a la Comunitat Valenciana, com és el Teatre Romà de Sagunt. Recorden, Sagunt Escena acull este mateix dijous a les 10:30 de la nit la representació de Fedra en los Infiernos. Res més de moment, ja saben que a partir de les 10 tenen el butlletí refrescant, mai millor dir, tota la informació i actualitzant totes les dades. Nosaltres tornem a partir d'eixa hora, de les 10:05, amb més actualitat, més notícies i més entreteniment. Així, en Amunt i Avall, recordem que és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que estarem amb vosaltres al llarg de tot el matí, fins les 2 de la vesprada.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. Hem passat la nit més calorosa des que hi ha registre, segons Sabamet. Esta xarxa ha comptabilitzat que el 77% dels observatoris no han baixat dels 25 graus i en 130 observatoris no han baixat dels 30%. El motiu ha sigut el vent de ponent que no ha deixat de bufar durant la nit.
2: Sí, uns exemples. A les 12 de la mitjanit hi havia 39 graus a Dénia i a Ràfol d'Almúnia, 38 a Gandia, Oliva, Cullera o Pego, 37 a València, Picanya, Tavernes de la Valldigna o Benirredrà són alguns dels exemples. Per damunt dels 35 graus estaven quasi un centenar de municipis a les 12 de la nit. I per a esta vesprada s'esperen ruixats i tempestes a la zona central del nostre territori, que amb este rècord de calor augmentaran d'intensitat i es poden convertir en localment fortes, acompanyades inclús de ratxes molt fortes de vent i granissa, amb les mínimes en ascens al litoral.
0: I parlant de calor, segons l'Institut Carlos III, durant els 20 dies d'agost han mort 98 persones per raons atribuïbles als efectes de la calor, i destaca d'esta data que dilluns n'eren 64 i en només 3 dies se n'han produït un 50% més. Són les dades que acaba de publicar el panel MOMO, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Sobre com afecta el camp aquest augment de les temperatures i els fenòmens meteorològics adversos que hi van associats, hem parlat amb el vicepresident primer d'Avasaja, Celestino Recatalà. Assegura que la situació és molt difícil i que encara es podria complicar.
3: La situació que estem vivint és una situació límit. El sector sí que és de veres, estem acostumbrant a treballar en unes temperatures altíssimes i en unes circumstàncies climàtiques de tormentes, de pluges fortes, torrencials, que ens estan impedint exercir la nostra professió com se feia abans. Entonces creiem que això va ser molt difícil, també pensem que ha vingut pa quedar-se i tenim que condicionar els nostres cultius a aquest tipus de temperatures tan altes i les incidències climàtiques que ens estan acompanyant tots els anys.
2: Recatalà ha insistit que en cas de mantindre's aquesta situació any rere any, el funcionament del sector hauria de canviar.
3: I creiem que això, si no s'acaba, podem deixar de produir i perdre els primers mesos de campanya que han sigut tan importants per la comunitat valenciana.
0: Es parlem dels successos. Detinguts 3 homes vinculats a 2 robatoris amb violència en 2 oficines bancàries a Montserrat i Benetússer i 2 temptatives més a Bocairent i Benifaió.
2: Robatoris comesos entre novembre del 2025 i aquest agost i en què van aconseguir furtar més de 120.000 euros. Utilitzaven el mètode del butró, realitzant en vivendes contigües que estaven abandonades. Els forats es feien durant els caps de setmana i esperaven dilluns quan els treballadors obrien les oficines.
0: I el Consorci de Bombers de València ha donat per extingit l'incendi de vegetació de Vilamarxant i només manté actiu el declarat en un barranc entre Albaida i Atzeneta d'Albaida. Recordem que avui estem en risc extrem per incendis. En clau nacional, a Ceuta desallotgen en estos moments sense incidents a la platja del Trampolí. Un dispositiu policial format per desenes de furgons traslladen els migrants a un dels centres d'acollida habilitats pel govern central.
2: De moment, estos centres temporals tenen capacitat per a 1.800 persones, però seran ampliats progressivament conforme finalitzen els treballs d'adequació de la resta de centres previstos. Des de les 7 està en marxa este trasllat progressiu i ordenat, apunten des de la Policia Nacional. Segons els càlculs, serien entre 3.500 i 5.000 persones les que estarien a esta platja.
0: I els hem de parlar en clau internacional d'una nova escalada bèl·lica d'Israel contra Gaza. L'exèrcit israelià ha matat almenys 10 persones a la franja de Gaza i n'ha deixat 20 més ferides. Un dels atacs ha sigut contra la policia municipal en la ciutat de Gaza.
2: Precisament una de les víctimes mortals és la directora de la policia femenina de Gaza i altres el nou director de la policia. L'exèrcit israelià continua justificant que ataquen posicions de Hamas. Un atac que es produeix 2 dies després de la reunió entre l'assessor nord-americà Kushner, el gendre de Trump, i el primer ministre Netanyahu, que va acabar sense cap avanç.
0: I en els esports parlem de futbol. El nou lateral dret del València, Pablo Mafeo, està passant en estos moments el reconeixement mèdic abans de signar amb el club de Mestalla. Pablo Alfonso, bon dia.
4: Bon dia. El jugador ha aterrat esta matinada a l'aeroport i ja ha passat el reconeixement mèdic. És propietat de l'Olympiacos grec i arriba com ha cedit per a cobrir una de les posicions més febles de l'equip de Carlos Corberán. Ara va a Paterna a saludar els companys i després assignarà. Mafeo assegura que no ha passat res roi a Grècia, que fa temps que s'estudiava el fitxatge entre els parts i vol estar molt més temps en el València i ajudar des del primer dia.
5: Yo estoy disponible para el míster, para el equipo. Creo que todo el mundo me conoce como soy, lo voy a dar todo. Y nada, estoy muy contento de estar aquí. Para mí jugar en el Valencia es la motivación ahora mismo. Mi objetivo personal es ayudar al equipo en todo lo que pueda, sea dentro del campo o sea fuera. Y es poder quedarme aquí, que para mí es lo más importante a día de hoy.
0: I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Som Apunt.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
9: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castalia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada este diumenge al Punt a Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
10: De tu a tu.
11: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
2: Efectivament, així seguim amunt i avall, són ja les 10 i 8 minuts del matí i abans d'entrar en matèria, el que volem ara és conèixer les notícies més destacades que podem llegir precisament avui en Infotúria, que és el periòdic del Camp de Túria. I en seu compte, Gemma Alexandre. Gemma, bon dia.
12: Bon dia. L'onada de calor que va afectar ahir la Comunitat Valenciana va obligar a activar mesures especials. Al Camp de Túria, municipis com l'Eliana i la Pobla de Vallbona van habilitar refugis climàtics i van oferir accés gratuït a les piscines municipals. També es van cancel·lar activitats a l'aire lliure i es va restringir l'accés a la Serra Calderona i al Parc Natural del Túria per risc d'incendis. La Generalitat ha aprovat la primera fase de la Ronda Oest de Vilamarxant amb una inversió de 13,6 milions d'euros. La nova via busca reduir el trànsit de la CV50, que registra més d'11.600 vehicles diaris, entre ells uns 350 camions. La nova ronda connectarà les carreteres CV370 i CV50. A l'Eliana, les obres de la nova zona residencial situada al costat del centre comercial El Osito entren en fase final i està previst que acaben a finals d'any. L'actuació compta amb una inversió de 3,7 milions d'euros i permetrà construir prop de 430 habitatges, dels quals el 60% seran de protecció oficial. A més, la zona tindrà jardins, espais verds i carril bici. A Vilamarxant, la policia local i la Guàrdia Civil han detingut el presumpte autor d'un robatori amb arma blanca en una gasolinera. L'home hauria amenaçat els treballadors amb un ganivet de grans dimensions. Els agents el van identificar a través del seu vehicle i localitzat en una caseta abandonada. Durant la detenció va amenaçar els agents amb el gabinet, però no va haver ferits. El Club d'Aerogym de la Pobla de Vallbona aportarà 16 gimnastes a la selecció espanyola per al pròxim Mundial de Gimnàstica Aeròbica que se celebrarà a Pamplona a setembre. Es tracta de 13 xiques i 3 xics d'entre 13 i 20 anys que competiran en les categories juvenil, júnior i sènior. Per últim, la Vuelta tornarà a passar per l'Eliana el pròxim 29 d'agost. El pilot travessarà el municipi entre la 1 menys 10 i les 3 de la vesprada en l'etapa entre Pusol i Xeraco. L'Ajuntament busca voluntaris per a col·laborar en el dispositiu de seguretat i suport durant el pas de la cursa.

0: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians Don Tinient amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
5: De tu a tu.
6: Són les 10 i 43 minuts del matí. Arriba l'hora de parlar de cuina com cada dijous. I avui, davant la calor extrema que estem patint, hem volgut consultar a la nostra companya nutricionista Anna Sirvent. Molts de vostès la coneixeran pel programa La Cuina de Morera. I volem consultar-li precisament com hem d'alimentar-nos estos dies tan tòrrids, estes nits tan sufocants, i que cal hidratar-nos d'alguna manera especial per no patir ningú col de calor ni trobar-nos malament. Així que volem saber què hem de fer per a millorar la nostra dieta estos dies tan bochornosos. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, com esteu? Com
6: molt bé,
7: calor?
6: Moltes gràcies. Pues així ja t'he dit jo que ahir ja vaig jo anunciar que igual em quedava a dormir perquè tenim una temperatura meravellosa així a l'estudi de 22, 23 graus, una cosa que no trobem al carrer.
7: No.
6: Així que així almenys estem bé. Les hores que estem, que són moltes, les hores que estem al matí així a la ràdio són estupendes. Ara, quan ixes al pàrquing, vols tornar a entrar, també t'he dit, però bé.
7: Sí, donen ganes de fer faena,
6: Totalment. Bueno, podem seguir, com dic, d'alguna manera especial per a hidratar-nos estos dies d'una manera millor i combatre estar al carrer?
7: No.
6: Així que així, almenys, estem bé. Les hores que estem, que són moltes, les hores que estem al matí així a la ràdio són estupendes. Ara, quan ixes al pàrquing, vols tornar a entrar, també t'he dit, però bé.
7: Sí, donen ganes de fer faena.
6: Totalment. Bueno, podem

0: la millor forma d'hidratar-nos, i quan pensem en com podem hidratar-nos i com millorar aquesta hidratació, sempre pensant de quina forma podem augmentar aquest consum d'aigua, no? Perquè
1: clar,
0: hi ha moltes voltes que pensem en altres coses, no? Pues estem de vacances, hi ha molta gent que li apeteix en la terrasseta, el xiringuito...
1: Que està molt bé, però la cerveseta no hidrata, això, que queda ben clar.
0: Ahí estem, no? Clar, pareix que ens hidrata, però és una cosa que ens pareix, però no ho és, sinó que encara necessitem més quantitat d'aigua, per exemple, no? Perquè estem prenent una beguda amb alcohol, i l'alcohol hem de tindre en compte que deshidrata. Per tant, si prenem alcohol, hem d'augmentar encara més el consum d'aigua. Per tant, sempre intentar augmentar o dur opcions per a augmentar aquest consum d'aigua. I així podem, tant, ja no sols en el que és l'aigua com a beguda, sinó que en l'alimentació també.
1: Clar, i de fet és que escoltàvem este matí en la nostra introducció a un doctor que comentava que amb la ponent es perd més la hidratació corporal. I de vegades sembla com si fos un poquet contradictori si no t'ho diu un expert, perquè pots pensar, bueno, com ja no fa tanta humitat o no fa quasi humitat, el meu cos no ha de perdre tanta aigua, no? I passa completament al revés, és a dir, sí que se perd més aigua, no? A banda de beure aigua, d'hidratar-se amb el líquid, quins aliments serien positius o bons per al nostre cos per a mantindre aquesta hidratació correcta?
0: Bueno, pues en realitat jo sempre dic que la natura ens dona tot el que necessitem, perquè ara en estiu moltes de les fruites i verdures que pensem que tenim de temporada són amb molta quantitat d'aigua.
1: Sí.
0: Per exemple, no? Podem pensar en el meló d'Alger, el meló de tot l'any, no? Tenim una barbaritat ahí d'aigua, tenim més d'un 90% d'aigua, però és que també quan parlem, per exemple, de les hortalisses molt típiques d'ara de temporada, si anem a l'hort, tenim el cogombre, no? I el cogombre té una infinitat d'aigua i també ens ajuda a reequilibrar tota aquesta quantitat de líquid que moltes voltes no sols podem prendre per el líquid, sinó també amb l'alimentació.
1: Clar. No sé si fins i tot hi ha gent a la que no li agrada beure aigua, i perquè jo conec alguna i alguns
0: sí.
1: que beuen, pues, jo que sé, aigua en gas, per exemple. També ens hidrataria o hauria de combinar aigua mineral i aigua amb gas?
0: L'aigua amb aquestes ampolletes i tal, sobretot d'aquesta gent que... Jo sempre dic que és un poc difícil que no t'agrada l'aigua, el que passa és que estem acostumats, aquestes persones solen estar acostumades a beure coses que tenen molt de sabor.
1: Sí.
0: Per tant, l'aigua, com és una cosa que no sap a res, diguem que no les estimula molt. I això ho hi ha en bambolletes com a que les bebe. Bueno, mentre que beben alguna cosa, estaria millor beure aigua amb gas que res d'aigua. O sigui que millor seria aquesta opció que disminuir molt el consum d'aigua. Pot ser una idea, eh? Pot ser una opció.
1: Mira, jo crec que també en aquestes dates i en aquestes calors extremes, a banda de que el cos no va cara a l'aire, et costa el triple, no?, arrencar pel matí o suportar la resta del dia, no sé si hi ha alguna manera que tu també pogués recomanar-nos de receptes fàcils que ens hidraten, que ens ajuden a trobar-nos bé, però que no tinguin massa complicació, perquè si damunt que ens trobem així com el dia, torts, no?, en el sentit de que ens costa, com dic jo, arrencar,
0: sí.
1: I damunt ens hem de posar a la cuina a cuinar algo elaborat, això també se complica la cosa prou. Algo així que digues, mira, això és una fàcil recepta o algunes receptes fàcils que puguem tindre tots a l'abast i que no ens costi ni temps i que a més ens ajude a hidratar-nos, com estem dient.
0: Sí, perquè a més és que en esta temporada és millor no xafar molt la cuina i no encendre molt el foc, perquè encara estem posant més temperatura al cos quan estem cuinant. Però jo sempre, una de les coses és, al que no li agrada molt l'aigua, que com estàvem dient, també tindre preparat, per exemple, ampolles d'avui a la nevera, per exemple, una miqueta de llima, una miqueta d'herbassana, que li dona aquest toc per a que mos estimuli una miqueta més i donar-li una mica més de sabor. I després, per una altra banda, receptes de cremes gelades. Tenim el principal, el gazpacho, que
1: sí,
0: ens ve a tots al cap, perquè és una forma d'hidratar-nos, d'introduir aigua.
1: Sí.
0: Però també, per exemple, a mi m'agrada molt, amb el meló d'Alger, posar una mica de meló d'Alger al congelador, després a la nostra batedora li posem una mica d'herbassana o de menta i triturem. I això tenim per a començar a dinar, per exemple, és una cosa fresqueta i després ja per una altra banda ja dinem, però per començar

0: estar ens ve molt bé.
1: I no sé si també se sol dir, no? Després ja veus que no estan d'acord, altres que sí, el fet de fer 5 menjaes al dia, no? Amb estos cols de calor també és recomanable fer la ingesta d'aliments més a sovint, no deixar tantes hores sense posar-li res a l'estómac?
0: Bueno, això també dependrà de la persona, de cada persona.
1: I dels costums, clar.
0: Clar, dels costums, de la fam que tinga, de la disponibilitat que tinga, dels horaris que tinga. Tu, per exemple, estàs fent faena, hi ha persones que estan de vacances, segur sí. que canviaries ahí els teus horaris. Però també moltes voltes hem de pensar que durant l'estiu moltes voltes ens baixa una mica més la gana i necessitem coses potser més fresques, menys cuinades. Per tant, sí que les quantitats moltes vegades augmenten, però no tant els nutrients d'elles, no? O sigui, que sí que podria ser interessant fer més menjades, però que depenen de la persona. No n'hi ha una teoria com a tal. Tots.
1: Estaves comentant precisament que, bueno, lo millor és hidratar-se amb aigua, que l'alcohol pues no és una bona idea, però clar, és que estem en agost, i en agost què passa? Que la Comunitat Valenciana, la gran part de les poblacions, localitats, municipis, comarques, etcètera, tenen les seues festes, o sigui, és molt complicat no estar pues en una disco mòbil o beure una miqueta més d'alcohol del que és habitual. Però clar, després passa tot el dia, tota la nit i ve el sendemà i s'alcem una miqueta així perjudicats. D'alguna manera amb l'alimentació també podríem ajudar a recuperar-nos una miqueta més?
0: Bueno, sí, segurament ens sorprendem, bevem moltíssima quantitat d'aigua el dia següent, és normal, i n'hi ha que veure-la. Segurament quan aniguem al lavabo veurem que la nostra orina està una miqueta perjudicada i està una miqueta saturada, i això vol dir que necessitem beure més i menjar cosetes així fresquetes, no?, amb molta quantitat d'aigua, com hem dit. I bueno, sí, està clar que el que hem dit, no?, n'hi ha moltes festes, l'alcohol està, i simplement hem de tindre en compte que si bevem, que també hi ha que beure aigua i que podem anar intercalant també de tant en tant una miqueta d'aigua, una botelleta d'aigua entre algun cubata per ahí, tampoc està mal.
1: No passa res, n'hi ha que intercalar-nos.
0: No passa res.
1: Una última qüestió que no sé si igual me la pots respondre, però hi ha algun aliment que tinga molta aigua que no siga els que nosaltres més coneguem i que potser ens puga sorprendre?
0: Alimenta molta aigua, en realitat, bueno, totes les fruites i verdures tenen moltíssima quantitat d'aigua. Després ja passem a cereals o alguna cosa d'aquestes que ja baixen moltíssim el consum d'aigua, el contingut en aigua. Però els que més tindrien serien fruites i verdures fresques, no?
1: Clar.
0: I sobretot de temporada.
1: Perfecte, doncs en aquesta recomanació i en les altres que ens has comentat també ens quedem. Anna Sirvent, nutricionista, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos este ratet així amunt i avall.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, una abraçada.
0: Adéu.

0: I avui, abril, bueno, què vols que te diga? Acomiadem esta segona hora del programa a ritme de qui? De Nino Bravo.
1: Sí, tu ja saps, Lucy, que jo sóc tota una fan
0: de
1: Nino Bravo, d'este artista d'Aia, lo de Malferit.
0: Cosa que em va sorprendre quan t'ho vaig saber, que no te pega res.
1: Tinc els discos que recopilen totes les seves cançons, les tinc totes, recopilades en els meus discos. He anat també al museu abans que tancara.
0: Ai, sí, que s'ha tancat, és cert.
1: I he fet algun que altre playback de Nino Bravo.
0: Ja veus tu.
1: Així no t'ho dic.
0: Ahir me superes, pues. Jo no he fet cap playback de Nino Bravo, que jo recorde.
1: Que tu recordes, que recorde. Mai se sap. Mai el quedes en gris.
0: Exacte,
1: el
0: jo, en gris. Number one.
1: Però bé, per què estic tan contenta? Doncs perquè hi ha una notícia que té a veure amb Nino Bravo i que a mi m'ha sorprès, però a la vegada m'ha fet molta il·lusió, perquè el Cabanyal i altres municipis com Sueca, Sollana i Alboraia són escenari d'una comèdia que porta per títol precisament un dels temes més coneguts de Nino Bravo. I aquest tema és Libres.

0: pedazo de metal.
1: Esta cançó m'agrada molt també.
2: T'agrada més esta, sí, que... Ai, la, a mi m'agrada més Cartes Amarilles,
1: sí?
2: Però bé.
1: Bueno, sí, igual és perquè, te, no sé, l'he escoltat més esta.
2: És que esta és una de les més conegudes, sí. Sí, sí, sí. I a més, sona molt, per exemple, i una anècdota és que sona... no sé si este, va ser este any, no sé si este any o l'any passat, quan els corredors que van participar en la Marató de València,
1: sí, i si me'n recorde, me'n recorde,
2: sonava esta cançó en bucle.
1: Que tu la vas fer, és sí, de veres, sí, sí, de veres, sí. Ara que ho dius, sí que me'n recorde.
2: I precisament, Libre, com comentàvem, serà el títol d'eixa nova pel·lícula de David Serrano, que és una comèdia romàntica que pren com a punt de partida ese univers musical de Nino Bravo. Es rodarà, com diem, a Cia València. És més, el rodatge al Cabanyal ja, ja ha començat. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Ai, podíem anar a veure, fer un cameo. Sí. A tu t'encantaria.
2: Jo vull que sigui d'extra. Ja, mira, la meva nova obsessió.
1: Podem preguntar-ho.
2: Jo vull, Lucía.
1: Crec que l'Ore té contacte de la peli.
2: Que algú m'ho averigüe.
1: Sí, anem a averiguar-ho.
2: Si necessiten...
1: Encara que siga a passejar, saps?
2: Sí, sí, sí, d'extra, qualsevol cosa.
1: Va, anem a intentar-ho.
2: Ai, ojalà. I si no tenim sort al rodatge a Cabanyal, també podem anar a Sueca, a Sollana, a Alboraia, on mos necessitem, vosaltres allà estem.
1: Per què no?
2: Efectivament. Però a banda de a València, també es rodarà a altres ciutats com Madrid o Màlaga, que com diem, durant aquestes pròximes setmanes seran aquests escenaris del rodatge de Libre. Comentàvem que és un llargmetratge que està previst que s'estrene per a 2027 i que recupera les cançons de l'artista d'Ayelo per a construir una història més contemporània, uh-huh, és a dir, no és un biopic, i això és important deixar
1: és
2: clar,
1: important, sí,
2: que parla de la soledat, de l'amor, de la vulnerabilitat i de les segons oportunitats. I s'ha de comentar, com no, el repartiment que forma part d'esta pel·lícula,
1: sí, sí, sí,
2: perquè el protagonista que representarà, interpretarà precisament al propi Nino Bravo és, sí, Alberto San Juan.
1: Que gran. Jo el recordo en l'última pel·li que vas veure, que va ser la de la
2: cena. Espectacular,
1: que
2: boníssima.
1: Que me va encantar, me va sorprendre moltíssim en este paper en concret, mm-hmm, de la cena. I me va sorprendre també moltíssim la pel·lícula, perquè no
2: te l'esperaves.
1: No me l'esperava, me va sorprendre, sí, gratament.
2: Per mi va ser una d'aquestes pel·lícules en les que jo, des de que va començar fins que va acabar, jo estava en el somriure.
1: A mi igual, em va passar el mateix.
2: Totalment, totalment.
1: Pues jo crec que en esta de Libre també promete.
2: Sí, sí. I qui més participarà a banda d'Alberto San Juan? També estaran Jan Serra, Lina de Sol, Secund de la Rosa o Ricardo Gómez.
1: Home, Secund de la Rosa... Que
2: artistes ser, molt coneguts.
1: Secund de la Rosa està fent una gira amb Candela Peña pels teatres.
2: I ah, mira, no
1: sabia
2: jo això.
1: Abans de l'estiu estigui al Teatre d'Alacant. O sigui que
2: no sabia
1: no
2: això.
1: El teníem massa junt.
2: Doncs el tornarem a veure en el cinema en 2027, amb aquesta pel·lícula, amb Libre, que com comentàvem, no és un biopic i no pretén reconstruir la vida de Nino, sinó gastar la seva música i el seu llegat com a element narratiu per a connectar a diverses generacions.
1: Bueno, això ja ho ha aconseguit Nino, eh?
2: Mira, perquè... tenint en compte que jo soc fan número 1.
1: Correcte, tu que eres del 2000, pues no té res a veure amb l'època en la que cantava Nino Bravo.
2: No, res de res, però bé. Però bé.
1: Gustos.
2: I ses coses, quan el posen, quan eres xicoteta i el posen
1: en
2: una cançó o el posen a un artista, després acaba convertint-se en un referent per a tu, bueno, sense tu haver-lo viscut.
1: A mi em sembla molt bé que utilitzen a Nino Bravo per a esta pel·lícula, perquè això, pues, continua una miqueta per al seu record, tot
2: sí,
1: i que ell,
2: el seu llegat.
1: No sé, no s'oblidem d'ell, perquè va ser un dels grans, encara que va morir molt jove, però és que les seues cançons s'escolten arreu del món. O sigui, això és així.
2: Sí, sí, sí,
1: i és la realitat. Així que, amb esta bona notícia ens quedem. Bueno, tenim aquesta tasca tu i jo, eh? Esta vesprada,
2: sí, sí, jo
1: si baixen les temperatures...
2: A ello.
1: Si baixen les temperatures, se n'anirem cap al Cabanyal.
2: Ens presentem
1: si...
2: allí.
1: A veure si... Pues perdona.
2: En un bocata baix del braç, perquè no sabem quantes hores estarem.
1: Així
2: però...
1: una cara dura tenim. Ahí ho dic.
2: Una miqueta.
1: Ho intentarem. Gràcies, Abril.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
2: Bon dia de nou. En una jornada de molta calor i continuem amb risc extrem d'incendis. Durant la jornada d'ahir, els bombers de València i Castelló van atendre 37 incendis i 29 rescats i auxilis. No tots els incendis van ser forestals i gran part van ser de vegetació en barrancs, com el que encara està sense controlar a Albaida, i 10 van ser urbans. Des dels consorcis es demana precaució a la ciutadania i als ajuntaments. Més coses. La Unió Llauradora torna a demanar mesures davant de l'augment de les importacions de cítrics procedents de Sud-àfrica.
3: En els últims anys, segons l'Associació Agrària, l'augment d'un 20% en la importació de mandarina i clementina, sobretot els primers mesos de la campanya valenciana, fan que el camp valencià perda cada vegada més quota de mercat. El president de la Unió Llauradora, Carles Peris, ha explicat en les notícies del matí que és necessari que des del Ministeri es demana a Europa que limiten els tonatges i taxe les importacions amb arancels, mesures inexistents ara mateix pels acords d'associació entre la Unió Europea i Sud-àfrica.
4: Molt va molt mal aquests acords, i si no se prenen decisions ja continuarà anant mal, i progressivament anirem perdent competitivitat, i és el que ens està passant, el que estem denunciant de fa molts anys, i en aquest cas hem denunciat els xicotrícits perquè les xifres són escandaloses, però en general en cítrics, en taronja, ens passa el mateix.
2: Un equip de la Universitat Politècnica de València lidera la investigació d'una nova tecnologia no invasiva per a localitzar amb major precisió les arrítmies cardíaques mitjançant una eina capaç de reconstruir en 3D l'activitat elèctrica del cor i donar suport a tractaments més personalitzats, el PIDIA.
3: El projecte Epica Plus, liderat pel grup Coritaca de la Universitat Politècnica junt amb Corify Care, dura tres anys i ja ha completat una primera fase clau en la creació d'una nova tecnologia per a la caracterització no invasiva d'arrítmies cardíaques. La iniciativa, finançada per l'Agència Estatal d'Investigació mitjançant el programa Generació de Coneixement 2023 i amb fons FEDER, busca superar una de les principals limitacions de les tècniques actuals: observar no sols la superfície del cor, sinó també el que hi passa a l'interior. En aquest context, València acollirà del 23 al 25 de novembre el Congrés d'Imatge Electrocardiogràfica No Invasiva.
2: I els parlem ara de successos. Ha succeït este matí a Massanassa, a l'Horta Sud. La policia investiga les circumstàncies de la mort d'un home esta matinada. Félix Tena.
5: Tot va començar esta matinada a l'interior d'un discopub a Massanassa. El tio i nebot van a començar una baralla després d'una forta discussió, una baralla intensa. Els van intentar separar, però aquesta discussió, aquesta baralla, aquest fort enfrontament va continuar al carrer, i uns 200 o 300 metres lluny d'aquest establiment, el nebot va apunyalar a son tio d'una punyalada al cor que li va causar la mort. Els fets van ocórrer poc abans de l'estat del matí. De fet, sobre l'estat del matí, segons ens han contat els veïns, ja s'estaven netejant les restes de sang amb la presència d'un dispositiu policial format per Guàrdia Civil i policia local de Massanassa. També el veïnat ens ha informat que les baralles i el soroll és habitual en aquesta zona del barri d'esta població de l'Horta Sud.
2: Gràcies, Félix Tena, en Massanassa. I al Baix Maestrat, la Guàrdia Civil ha practicat dos detencions a Sant Mateu. En dos actuacions diferents, els agents han detingut un home de 40 anys per un suposat delicte contra la salut pública, és a dir, tràfic de drogues, i un home de 36 anys.
3: A este últim l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en l'establiment de l'Associació de Jubilats de la localitat. Les diligències les té el jutge d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vinaròs.
2: I en els esports continuem amb el tema del dia, perquè el nou lateral dret del València, Pablo Maffeo, està coneixent el seu nou tècnic i els companys a la Ciutat Esportiva de Paterna, Paula Alfonso.
6: El jugador ja ha passat el reconeixement mèdic i després de la presa de contacte amb el cos tècnic i jugadors es desplaçarà a les oficines per assignar el nou contracte. És propietat de l'Olympiacos grec i arriba com a cedit per a cobrir una de les posicions més febles de l'equip de Carlos Corberán. Això és el que ens espera aportar.
0: Yo estoy disponible para el míster, para el equipo. Creo que todo el mundo me conoce como soy, lo voy a dar todo. Y nada, estoy muy contento de estar aquí. Para mí jugar en el Valencia es la motivación ahora mismo. Mi objetivo personal es ayudar al equipo en todo lo que pueda, sea dentro del campo o sea fuera, y poder quedarme aquí, que para mí es lo más importante a día de hoy.
2: I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 del migdia. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: En 2026... La Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
10: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
11: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
11: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
11: Dissabte i diumenge de 7 a 10
12: desfilarem al costat dels nostres músics
11: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
13: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
14: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
15: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
16: De tu a tu.
15: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
3: Pues ja vos dic jo que anar amunt i avall en esta calor no és compatible. Millor quedar-se quietet una estoneta a casa o on estigues estiuetxant o on siga. I també se poden quedar amb nosaltres, amb el magazín d'Apunt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Són quasi les 11 i 9 minuts, és temps de tertúlia. I ja hem fet una tertúlia prèvia, clar, fora de micro. Manolo Montal, bon dia.
17: Bon dia.
3: David, bon dia.
18: Bon dia.
3: I també tenim per telèfon a Manolo Mas. Bon dia, Manolo.
19: Bon dia, com està la cosa?
3: Pues està complicadeta, Mira.
19: Jo tengo los pies helados, esta noche
3: pasada. Ara vos preguntaré com heu viscut esta nit, que ha sigut, d'UPA, i Manolo ja m'estava contant les seues vivències en sa casa, David les seues, cadascú està en contant la nostra vida. Però és que és cert que jo no recordava una nit tan, insuportable com esta.
17: a mi m'ha faltat clavar-me dins del ventilador. O sigui, no...
3: Obres això i te claves ahí.
17: Més a prop ja no el podia tindre, i era un, era un, era una desesperació absoluta.
3: Sí, és que és la paraula, desesperació.
17: I mira que jo tinc que aguantar per el calor, eh? A més, jo soc, me declaré obertament fan de la calor i de l'estiu, però, home, tot té un centre dos extrems.
3: Correcte.
17: I lo d'esta nit, jo no recorde...
3: Jo tampoc. Perquè tinguérem una en juliol, però no va ser tan
17: no,
3: bèstia.
17: No. I vos deia que tenim... Jo tinc un termòmetre en l'aigua de la piscina i estava a 30 graus.
3: A quina hora? Tot el dia.
17: Pues durant tot el dia.
3: Estava ahí, man. És que tenim a Rafa Alarcón en el control tècnic, que li he dit que me buscara una cançoneta per saludar als Manolos. La pots ficar de fons, no passa res, perquè segur que ens il·lustra la tertúlia. David, tu com has passat la nit?
18: Jo, em sorprèn el que esteu dient, perquè per mi ha sigut una nit en línia del que portem. Sí, i igual que l'altre dia, dilluns, crec que tu digueres no, esta nit ha sigut més fresca. Jo va ser la pitjor que vaig passar. O sigui, no sé què passa. Sí,
3: pues
18: sí,
3: és
18: sí.
3: Que cada cos va per un, jo què sé.
18: I cada casa, no sé. Jo ahir sí que és veritat que jo el que intento fer, perquè a mi el que m'agrada és notar la frescor del matí, que ja no existís.
3: No existís.
18: Però a mi el que m'agrada, no. alçant-me, és obrir les finestres. Ahir en tot el dia el que vaig fer és no obrir-lo. Jo crec que això afecta.
3: És el que cal fer. No, però és el que cal fer. Quan ja ponen tant, has de tancar-ho
18: no
3: tot.
18: Clar. Per això. Entonces, jo crec que això ha deixat la meva casa per la nit preparada un poc o ambientada després de l'aire tot el dia, de l'aire condicionat, un
3: terrible.
18: Poc que he sigut previsor sense voler.
3: Manolo, i tu has subsistit esta nit d'alguna manera?
19: Bueno, yo tengo que reconocer que llevo mejor una noche como la de hoy, bueno, dentro de la gravedad del caso que estamos estudiando. Llevo mejor una noche como la de hoy que las de humedad muy intensa, ¿no? Hoy la ventaja que hemos tenido, entre comillas, si se puede decir de alguna manera, es que era todo, el ambiente es mucho más seco, ¿no? El viento de Ponente
3: totalmente.
19: Te da esa ventaja. Yo anoche sí que salí a última hora de Valencia a dar una vuelta por la ciudad y hombre, te llamaba la atención.
3: Ah, pues vale ser valiente, también
19: sí,
3: te
19: digo. Sí. No, pero un coche, o sea, no tenías una valentía en un coche.
3: Ya me extrañaba a mí. Això no val, Manolo, això és trampa. Sí, si has de decidir a caminar...
19: Claro, no voy a caminar, los días normales no voy a ir ayer, tampoco se trataba de jugarse la vida, ¿no?
17: También te las voy a explicar, si no vais a caminar los días normales, no se le puede manar,
3: es cert.
19: Ayer me entró un ataque de hacer ejercicio al mediodía. Pero
3: sí,
19: luego
3: de repente,
19: una
3: vegada
19: al año. Qué necesidad. No, pero es el típico día ese que dices, pero ni yo ni nadie hoy, no soy solo yo el que no hace hoy. Hoy seremos todos, ¿no? Entonces te sientes un poco más vinculado con la causa. Pero es verdad que te llamaba la atención pues creo que eran 12:30, a la 1, 34 grados, 35.
3: Sí, sí.
19: Te da la sensación como que los termómetros estaban equivocados, ¿no?
3: Yo andaba toda la noche despertándome y mirando el móvil. A ver qué temperatura hacía, al estrés, al
19: escuadre. Yo llegué a ver el de 49, no sé en qué zona de la ciudad. Ayer creo que era por la avenida del Cid,
3: sí,
19: vi un termómetro con 49 grados.
18: Sí pero evitad que esos termómetros de la ciutat no...
3: Bueno, perdona, el meu cotxe, així, en el pàrquing de punta, a les 3, o les, no sé quina hora va ser quan isquerem, 2:30...
19: Això pondria 70, 75, no?
3: 48 marcava el cotxe.
17: No és bo.
3: Home, no m'atrevia ni a entrar. Jo dic, no sé si deixar-me el cotxe així i tornar demà per ell. No sabia ja què fer. Em donava por fins i tot que explotara el cotxe. Té 48 graus i això no ho havia vist en el termòmetre del cotxe en la vida. En la vida.
19: La verdad, Denia... Que son temperaturas terribles. ¿El que de Denia, el qué?
18: En Denia, a les 12 de la nit, marcava 39.
3: Sí,
18: era,
3: sí.
18: Era la localitat en Abamet la més calorosa en ese moment. I dius, si és que no fa sol.
3: No, si és que no hi ha sol. És que és aquesta sensació de que eixes al carrer i no pots respirar. Que jo crec que quan fa humitat i estàs ahí, que tampoc pots respirar, però és d'una altra manera, perquè no sé si sabíeu que quan fa ponent és pitjor perquè el cos perd més líquid. O sigui, se deshidrata, millor dit, abans que quan fa humitat. I això no som conscients d'aixer
17: fet. O sigui que la ponentà és pitjor...
3: Per al cos, sí.
17: Per al cos.
18: I és paradòxic perquè no sudes.
3: No, exacte, o sigui, no sudes, però estàs perdent més líquid. El teu cos perd més hidratació. O sigui, per això hem d'estar hidratant contínuament. En fi.
18: Bueno, tot l'estiu en general. Si
17: que quede clar, hidratant en aigua.
3: Per supost.
17: És que jo...
19: Además, tenemos que adaptar como realidad que el tiempo este ha venido para quedarse. Quiero decir, sí. Esta climatología loca, absolutamente loca y desbaratada, ha venido para quedarse, ¿no? Como que el fresquito de que decís de primera hora de la mañana,
20: això, ja.
19: Que se ha ido para siempre, ¿no?
20: Pero mireu que estàvem parlant este matí en Antonio en el nostre meteoròleg i clar, deia, és que la diferència, que això és habitual en els pobles de l'interior, com per exemple Requena o Racó d'Ademús, poden passar dels 13 graus del matí, que així que tenen frescoreta pel matí, als 40 del migdia.
17: Això
20: sí que és una botxeria, ja, però també el cos també acaba ahí una miqueta trastornat.
17: El cos acaba desbaratat. Vull dir,
20: ja no saps què fer.
17: No és bo tindre la temperatura que estem tenint les 24 hores, però aquests picos de 13 a...
18: Però te pots prendre el cafè en la terrassa. Tranquil·lament.
20: Sí, en 13 graus, sí.
17: I ara també te la pots prendre a la terrassa. És possible que muigues, però te'l pots prendre.
20: Bueno, jo és el primer
19: any. Jo tengo que hacer una confesión. A mí es que me pareció un poco friki. Ayer, bueno, vamos a contarlo todo, ¿no? Esta salida que dije a última hora, me fui a la Malvarrosa, al paseo de Neptuno, ahí donde está lleno de extranjeros muy simpáticos, y estuve por allí. Y estaban sentados a la fresca. Estaban a 36, 37 grados cenando en las terrazas. Digo, tiene que estar fenomenal. Más allá de que sirvieron donde el restaurante donde estuve, no sé si era fideuá o paella o qué, a las 12 de la noche.
20: Algo mola habitual para deis, claro.
19: Que eso tiene que molar mogollón. Reconozco que
20: pero Manolo, en la falla alguna paella de nit habrás menchado, seguro.
19: Sí, pero si eso es uno de los placeres más grandes que hay en el mundo. Bueno, eso es un ritual que tenemos los valencianos, eso es una creencia que tenemos que está establecida de que no al arroz nocturno. Hombre, sí que es verdad que la digestión es un poco más pesada, pero bueno, ya pienso
20: que... Y que no es algo que fas toches días, es un día esporádico.
18: Y ya está.
19: Pero, bueno, la Ioli tiene su gracia, ¿eh? La Ioli tiene su...
18: Pero la Nino.
19: Y yo digo, claro, ayer los veía a 37 grados ahí sentados a la fresca. Con un calor terrible, yo digo, oye, se está fenomenal. ¿Qué momento?
20: Quin remei, és a dir, si tu vens de visita o a fer turisme a la Comunitat Valenciana i te pilla una ponentà com la d'ahir, què fas? Hauràs d'eixir, perquè si no te vas a quedar en l'hotel, no te compensa?
17: És que jo, per exemple, és clar, escoltant a la Manolo, jo no soc gens partidari de lo de anar al restaurant i sopar en la terrassa. En estiu sopar dins que n'hi ha condició.
20: Normalment sí, també depèn del lloc. Però clar, ahir a la Malvarrosa, vora la mar,
17: igual me
20: i
17: dona,
20: l'aire calent...
17: Igual pues... me dona que me dona la mar.
20: No, que vull dir que no refrescaria res a nit, precisament. Clar. Per molt que ho pensaris.
19: No, jo digo yo que...
20: No,
19: que no. Yo que no hacía falta... Que
18: brisa
19: no hacía falta
18: not found.
19: Yo la creo brisa... que no sacaron un entrecot y no sacaron la piedra, esa típica, no la sacaron. Dice, vamos a sacar la piedra. Si viene,
18: en la carretera.
20: Per risc.
17: Tira-lo, hòstia, l'asfalt de la carretera, ja.
20: Per risc d'incendis, també. En el restaurant, mare meua. En fi, bueno, per sort, i la bona notícia és que tot apunta que a partir d'esta vesprada la cosa ja canvia.
17: Sí?
20: Sí, canvia per a bé, baixen les temperatures prou, ha dit Antonio, i a més també venen pluges i, ojo, granís.
18: Ja estava un poc núvol, ja estava un poc núvol.
20: Imagina't, passes d'una cosa a una altra en menys de 24 hores. Ese es el
19: horario. Tengo que decir que a las 2 y pico de la mañana, cuando llegué a casa, es verdad que el móvil me ponía lluvia. Me ponía la nubecita esa con pam, pam, pam, pam. Yo digo, bueno, será que va a caer. Pero lo malo es una pedregada, ¿eh? Y eso sí que no mola, porque pues, si te cae una buena
20: pues
19: pedregada...
20: Pues a partir de esta vesprada, cuidado. Si vegeu que comença a nuvolar-se, pues a espai, i no es cau massa de casa. Però bueno, passem d'un extrem a un altre, com aquell que diu.
18: Porte tot l'estiu repetint esta cunya, però és... disfruteu d'aquest estiu que serà el més fresc de la vostra vida.
20: Bueno, o sea, no sé què.
18: Disfruteu del que queda.
17: Vols dir que a partir d'ací a més?
18: Claro, ¿no?
20: Normalment,
18: a partir d'ací
20: va increixent.
18: Claro, este va ser el més fresc que vas a viure d'ací endavant.
17: Pues res. Ara
18: quan... Molta sort.
17: Ara quan torni a casa acabaré de granar la piràmide i la posaré en vereda.
20: Bueno, es que
19: pues el año que viene no tendremos ropa, tendremos chuletas. En el tendedero pondremos chuletas y llegarás al mediodía y estarán hechas.
20: Bueno, és que han hagut municipis com Carcaixent o Alcira, 44 i 45 graus, reals, vull dir, perquè els termòmetres que estan al carrer, que estan pegant-li tota la solana, a tota hora no compten. Però de dades fiables d'Aimet i d'Avamet, 44 i 45.
17: A mi em toca narrar un partit de 44 graus en Albacete.
20: Pues això seria terrible.
17: No, jo que habitualment soc molt... Jo no soc gens partidari de narrar amb micròfon i auricular, sinó amb microcasco, perquè per a mi és molt més còmode la narració, etcètera, sí. etcètera. i seria pas anar en micro i en cascos i els auriculars i d'estos de botó.
20: Xicotets.
17: Sí, perquè el que feia era les botelles d'aigua, me les tirava per, directament, no me les veia, me les tirava per damunt.
20: Terrible.
17: Era una cosa terrible.
20: Mare meua.
17: Terrible.
20: Bueno, ahir, de fet, en Alcira se va registrar la temperatura màxima més elevada, no de la Comunitat Valenciana ni d'Espanya, d'Europa.
17: En Alcira?
20: En Alcira, o sigui... En fi, bueno, com deia, la part positiva és que esta vesprada ja refresca, així que canvien de terç. David, què podem comentar?
17: Sobretot que refresque a l'hora de la siesta.
20: Bueno, estaria... te dic jo que no, que serà un poc més tard.
17: Més tard?
20: Més tard, més tard.
17: No arribem a tot.
20: Sí, sí, sí, sí.
18: Poc a poc. Anem a fer un repàs d'esta actualitat paral·lela, diguem, de la vida que tenim.
20: Meteorològicament.
18: Sí, bueno. Vos recordareu que dimarts crec que parlàvem... Crec que ho vas dir tu, Lucy, d'eixes intel·ligència artificial que ajuden a construir la biografia.
20: Ai, sí, ai. És una cosa molt bonica.
18: Pues esta,
20: sí.
18: Esta notícia va lligada amb ella, perquè, per lo vist, estan posant-se de moda els tanabots. TH Anabots.
20: Me dones por, no sé per on vas.
18: Pues el prefix de Tana, de
20: per
18: Tanato,
20: això, això,
18: de Tanatopractor, es que de Tanabots.
20: Coses, estos temes a mi me donen coseta, però bueno.
18: Doncs es tracta d'un bot, d'un servei de subscripció, de pagament, és a dir, que és un poc Black Mirror, no? Un poc distòpic.
20: Ai,
18: perquè...
20: no l'he vista.
18: No l'has vista.
20: No, però sé de què va, però
18: pues
20: no l'he vista.
18: És bàsicament un programa d'intel·ligència artificial que s'entrena en informació d'una persona morta. Ai, per a que tu pugues ja parlar...
20: A mi,
18: persona morta.
20: Sí, sí, sí, però és que l'altre dia també ho recordarem en el programa de l'Hormiguero, no sé si ho vegereu, però ja fa mesos, van fer un experiment en persones que bueno, donaven dades de persones familiars que havien faltat i els posaven en contacte. O sigui, la intel·ligència artificial parlava en nom d'eixa persona que havia faltat i donava un mal rotllo. A mí, al menos, que no me agradaría
17: a
20: mí.
17: O sea, que lo de si estás entre nosotros, manifiéstate y ya se ha acabado.
20: Eso ya, la Ouija y todo eso que feien cuando eran chicotes, eso ara... ya no.
17: Ya no.
20: Ha pasado la historia. No. Ahora tú le dones unos claus a través de la inteligencia artificial. Es que vos recomane que vegeu ese vídeo. Si el trobeu en Google, segur. Fiqueu el hormiguero, IA,
17: Pum,
20: muertos.
17: No, bolero, me dices,
20: no,
17: es no,
20: que
17: bolero,
20: es curioso. No, es que es curioso.
17: Dona mal rollo.
20: Sí, dona mal rollo, però, no. Però és interessant voreu. Voreu per vore també com està evolucionant tot a un ritme molt loco. I que la gent, clar, inclús plorava. És que vull dir...
17: Home, si tens la imatge de la una persona estimada en la que intercanvi...
20: Parlava una xica en el seu iaio.
17: Si tens ixa imatge d'abans i damunt pots intercanviar una certa conversa fluida, els sentiments se remouen perquè no el teu cervell en aquest
20: moment... Riu-te tu de gust, saps?
17: No, pues mira, jo ja t'ho dic, si pot ser aquestes coses, quan més lluny millor.
20: Ah, jo també,
19: a mi no me van tampoc. Eso de remover, además lo que dice Manolo, remover, déjate que para remover el presente ya tenemos a Carlos Corberán en el Valencia. O sea,
20: no. Ostras, Manolo, ahí te has vingut amunt,
17: eh? Curiós, eh?
20: Enganxe, eh?
17: No, però...
18: Parlant de morts.
17: Parlant de morts, pues Manolo más ha tret el nom.
19: Uno en vida, sí.
20: No
19: sí,
20: sé,
19: sí,
20: per cert, m'encanta anar d'un tema a un altre i sobretot si parlem d'esports. No, què ha passat en Gaia? No sé què ha passat. És que escolta
17: bueno,
20: coses
17: que,
20: rares, però no.
17: El 30 de juliol ja contàrem que hi havia un malestar important de l'entorn de Gaià, perquè esperant, com esperàvem, una oferta a la baixa per a la renovació, li queda estendre el contracte, l'oferta que li va fer el València va ser ridículament a la baixa.
20: Que cutre.
18: 70%, no?
17: Un 70%. El deixen en...
20: És que jo sóc Gaià i dic, ahir és bosque Déu. Vull dir, que és cut, que
17: més,
20: és trist.
17: Jo crec que el club, com sempre, com són, han aprofitat que és el moment possiblement de més impopularitat de Gaià, perquè no està tenint un bon rendiment. És una evidència que no es pot negar, però és que li han oferit una fitxa que ahir contava ahir, no, el dimarts contava el company Lugo Cortés, així en la tertúlia de 90 minuts, diu, és que els jugadors del filial del Madrid cobrarien més.
20: Que fort. És que és cutre.
17: Perquè són molt cutre. Però que jo entenc fins i tot que el club pudiera dir, mira, lo millor és separar camins, entenem que ja no estàs
20: per
17: al futbol.
20: Per oferir-li això...
17: Ja no estàs per al futbol d'elit, te farem un homenatge, tal i qual, no sé què...
20: Te'n vas per la porta gran, però és jove, no?
17: Bueno, però és cert que el seu rendiment, jo te dic, una cosa no lleva a l'altra.
20: No, clar.
17: Ara, oferir-li ixa cutrez de contracte...
20: Perquè sempre ho fem tan malament, a més d'ací. de casa.
19: Lo has dicho, Manolo, a por ellos que son un poco psicobardes, en un momento de debilidad absoluta del futbolista, porque si además le vas a hacer esa propuesta...
17: Es molt mérito en això.
19: No hagas ninguna, ¿sabes? Si le vas a hacer esa propuesta, lo mejor es que no le hagas ninguna, no hace falta, mira, estate quieto y no toques nada. Y cuando acabe el año, o lo vamos hablando, lo vamos comentando, Lucía, lo que tú has dicho, oye, María, pues esto ha llegado a su punto y final, pero no vale la pena, porque además no hay buen rollo entre la gente y tú, y vamos a intentar generarte la mejor salida posible.
20: Sí, porque Mestalla también le ha chulado esta temporada, ¿eh? Haga ya.
19: Claro, claro. Bueno, y el entrenador, ojo, de Ribos Corberán, el día del Villarreal en Mestalla lo saca por un lateral y deja que todo Mestalla se lo coma durante unos cuantos minutos, ¿no? Entonces ahí hay una realidad que es tremenda, pero para mí es más importante, o todavía agrava más el caso, que no están buscando la renovación, están buscando el aplazamiento de los 6 millones que se le tienen que pagar a Gaya este año, o de los 3 netos que le tienen que pagar.
20: Claro, porque no controlemos el del tema, pero si ara ell decidís, pues mira, me'n vaig, ara perdria diners, clar, hauria de pagar ell al club,
19: no.
17: Si ara me'n vaig, deixaria passar aquesta temporada.
18: Ah, clar,
19: no hi ha un any de contrato.
18: Claro.
19: Claro, tiene un año de contrato, a él le quedan por cobrar este año que acaba de empezar. En esta temporada lo tiene en vigor, entonces ahí cobra 3 millones de euros netos, que te puede parecer una barbaridad, pero el día que se firmó no nos lo parecería a nadie, nos pareció muy bien, porque al fin y al cabo se lo merecería por mil y un motivos, ¿no? Pero lo peor de todo es que cuando se han puesto a negociar estas dos próximas temporadas con una oferta humillante hacia el jugador, es que le han planteado el aplazamiento del pago en estos 2+1 que le quedan a de los 6 millones de euros.
20: O sea, le han financiado
19: la jugada sucia. Claro, claro, claro. Pero no para él, sino para ellos.
20: Sí.
19: Lo financian ellos.
17: Li ho han volgut prorratear, ho dic en castellà, perquè és un prorrateo de rata.
20: Qué cutres, es que
17: de la paraula de la paraula rata i la paraula prorrateo en este cas.
18: A veure, jo entenc que
19: no, Lucía, millor... tu no puedes...
18: Sí, no, lo que diu Manolo, que a lo millor no està en el seu millor moment, que ja ha passat el seu moment estel·lar, diguem, però és un futbolista que en el seu moment va rebutjar anar-se'n a equips més grans per quedar-se així i ser estandard.
17: El Madrid va estar boig per Gaia, jo recorde, sobretot al principi de la seva carrera, després ha tingut també moments per a voler anar-se'n. Ara els que estan en contra, perquè el club ho ha treballat ja durant tot l'any passat, diuen que és que no se n'anava perquè ninguna oferta li convencia o perquè així jugava més còmode o no sabia titular, bueno, per lo que siga, però si te vas, eres un rata, com Ferran, com Mosquera, com Carlos Soler, i si te quedes, resulta que també eres un cara dura, que eres un còmode...
20: No estàs mai com encertat.
17: Sí, o no sé com era de quina pel·li la fes aquella de... Crec que era de Batman, de...
19: No me falles, Manolo, no me falles,
17: por favor. O mueres como un héroe o mueres el tiempo necesario para acabar convirtiéndote en un villano. Pues en el Valencia es asesina. O mueres como un héroe o acabes viviendo el tiempo suficiente como para convertirte de ser l'ídol de la afición. Y a més, per damunt de tot, la trajectòria de Gaya en el Valencia mereix un respecte que no se li ha tingut en esta oferta. Tu després l'oferta faràs, estaràs d'acord en renovar-lo o no?
20: I sobretot que se faça pública, perquè si ho fas i es queda en la intimitat i al final el jugador i el club...
17: Aquestes coses van acabar sent.
19: Esto lo cuentan todo.
20: Claro. Pero bien.
19: Llevamos un verano, no seré yo el que acuse a nadie, llevamos un verano que hay un medio de comunicación en concreto que cada 5 minutos nos actualiza lo que va a pasar. Quiero decir que está bien, que eso está bien. Lo único, hombre, que a la larga esa fuente de información no suponga una complicidad con la mala gestión de lo que está pasando. Pero hay un medio de comunicación en concreto que cada 5 minutos te está diciendo lo que va a pasar al minuto
20: siguiente. Va avanzante el següent pas del club, ¿no?
19: Claro, que eso está muy bien trabajado por parte del periodista, pero también hay una realidad. Cuando te lo están contando absolutamente todo, primero, no hay respeto por la institución, porque la intimidad quizás sea fundamental en cualquiera de estas operaciones, y segundo, hombre, el mérito periodístico es menor. Quiero decir, porque una cosa es dar una noticia a la semana y otra cosa es darlas todas, ¿no? Y dijo, es que te levantas y tienes el móvil cargado de información. Pero bueno, eso es harina.
20: Bueno, pero para los periodistas esportivos es una maravilla, porque teniu siempre cosas que contar en estiu, que es más complicado.
17: Pero sí, tenim cosas que contar.
19: Efectivamente.
18: La cosa es que no es que tot per la mateixa via.
17: Pues,
18: claro.
17: Pero...
19: Este verano es marcadísimo este verano. Pero...
17: A més, en el cas del Valencià, és que sempre estem igual. I ara passa el mateix. Jo ja fa, des de que m'agarré les vacances, primer dia que m'anir de vacances, vaig parlar en Salva d'un parell de temps i tal, estava el tema d'Arnau Martínez damunt de la taula, que ja estava, que ja estava, que ja estava, i dic, no el van a fitxar.
20: I encara no està.
17: Però què... No el van a fitxar.
18: No, però si han fitxat a Mafeo.
17: Però no? És que sempre el mateix. És que el Girona mos ha canviat les condicions.
19: Sí.
17: És que...
19: Además, tres veces. Cada vez que València va a complir les condicions, el Girona les canvia.
17: Correcte.
19: Ah, buen día. Oye.
17: És que el Sevilla en Rafa Mir mos canvia les condicions.
19: Sí, sí, sí,
17: és que tots els anys són sempre. La resta és que te canvien...
20: Tu resulta
17: que ho fas tot bé. Però són sempre. La resta és que... Ja es tindre mala meva. Sort.
20: Sí. Pero bueno, cambien de
19: más que todo que pase con tantos jugadores. Y luego lo otro, por lo que tú decías, Lucía, y bien lo puedes comentar en casa, lo que no nos podemos permitir, lo que pasa que me imagino que cada año y en cada ciclo se habrá vivido igual, el valencianismo, o sacar a otro capitán nuestro de la historia.
20: Por la puerta de atrás, completamente.
19: Vamos camino de ello, ¿eh? Vamos camino de sí. ello. Ahí están los Claramunt, Ricardo Arias, Fernando, Parejo, que Albelda... que salen por la puerta atrás. No, no nos lo podemos permitir.
17: El
19: termómetro
17: social d'un club, per a mi, queda establit, queda baremat en com acomiada als seus jugadors.
20: És que és terrible. El València ho ha fet malament any rere any.
17: I als seus referents. Vull dir, Gaia ha sigut un referent.
20: Totalment. Ara estarà pitjor, millor, el que tu vulguis. Però és que ho ha donat tot el club i s'ha quedat així, com estem dient.
17: En efecte, que a més és la seva obligació, seria pagat per donar-ho tot pel club. Jo no estic fent així màrtir de...
20: Però mira, a Baraja se li va fer un bon homenatge.
17: De cap causa. Sí, però Baraja tingué el mal gest, Manolo Llorente, d'anunciar-ho en televisió, a més que dir-li-ho a ell.
20: Això també va ser molt lleig.
17: Molt lleig.
20: Bueno, més que lleig.
18: Gaia s'ha enfonsat en el club i podia haver abandonat el vaixell en un moment donat.
17: En qualsevol moment.
18: I no ho ha fet, i això... diu molt.
20: Bueno, pues esperem que se reconduïsca el camí. No sé jo, no tinc massa fe, però bueno.
17: No, jo tampoc.
20: No, tampoc, però bé. En fi.
17: A més, te dic una cosa, com el club va tan bé, faltava una polèmica amb el teu capità.
20: Ja, es queda molt
17: ja,
20: això.
17: Ja per a començar.
20: I després l'afició, que ja saben com és l'afició del València.
17: Està, que tots els anys estàs entrant en Europa, estàs guanyant títols, estàs a Idal, fitxes jugadors...
20: Que bonico seria, eh?
17: Superbons... Pues no me li faltava ja...
19: Però és caldo de... Però Manolo, és caldo de cultivo, o sea, es que aprovechan...
17: Estante esta gent, tu què vols?
19: Claro, es que estamos viviendo... Estamos queriendo llevar la realidad de Gaia al momento actual, ¿no? En el momento aquel que renovó era el internacional por España, era el lateral izquierdo posiblemente más importante del fútbol español, era un referente en esas cosas, y luego, bueno, pues el tiempo lo ha ido desgastando.
17: Claro.
19: Oye, que anímicamente hay que aguantar a Meriton dentro del despacho, ¿eh? O dentro del vestuario, quiero decir. O sea, eso tiene un desgaste tremendo, ¿no? Y yo creo que es una cuestión que le ha ido pasando a Gaia y que eso le ha consumido, porque Gaia es que tiene 30, 31 años.
20: Ah, veus, yo estaba diciendo, encara es jove, pero claro, era un futbolista, bueno, pero es jove.
19: Jove. Jove. Jove. Jove. Jove. Pero si va perdiéndose por ahí... Claro, si va ofreciéndose Pedrito, ¿os acordáis de Pedrito, el del Barça?
20: Sí.
19: Se está ofreciendo todavía para jugar y tiene 39.
20: Bueno, mira, Carboni. Carboni va a aguantar ciclo, como un jabato.
19: Que el ciclo del futbolista ha cambiado muchísimo. El ciclo del futbolista, que nosotros entendemos los 32, no sé si os acordáis, pero los 32, 33, 34 años ya eran muy mayores. Ese ciclo se ha ido, bueno, Modric ha renovado con el Milán con 41
18: tantos. Ara estiren als 40,
20: sí. En fi, bueno, deixem el futbol i l'esport, que clar, tenint així els dos Manolos era inevitable no parlar del tema.
19: I damunt... Oye, Manolo organiza unas comiditas en su casa, se lleva la crema de la
20: del periodismo. Home, te vaig a dir més, ahir, en la que cauia tenia organitzat un dinar.
17: Sí.
20: I no el va suspendre.
18: No el va cancel·lar.
17: Com? Que suspendre per què?
20: Tot de què?
17: Quin motiu, per favor.
18: Si n'hi ha piscina, no?
20: No anàveu a fer esport ni res, anàveu simplement a dinar, o sigui que no passava res. Però bueno, en fi. David, què més podem analitzar?
18: Tanquem estan a Toboig, ara que hem tornat al món dels vius, simplement per preguntar-vos si als preus que estaven, n'hi havia una empresa que ha tancat, ara vos diré, perquè
17: pues,
18: presumiblement
17: pues no,
18: ha tancat...
17: No té que ser bon negoci, ja tanca l'empresa.
18: Escolta, que oferia estos plans de les persones, diguem, revivir les persones virtualment per $199. O sigui...
20: Pues jo ni per un euro, ja te ho dic. No me convenç. És que no m'agrada.
17: Jo sóc dels que possiblement t'ajudaria que eixa empresa que tu dius que tancara. que tancara.
20: Jo també no col·laboraria,
19: Marta. Jo també. Votos a favor, jo.
18: Ha tancat perquè per lo vist és Microsoft la empresa que posseix la patent i, clar, per lo vist s'han alçat en armes i Microsoft és la empresa que ara mateix podria posar en marxa un projecte així, no?
19: A la inteligencia artificial habrá que darle también una vuelta, me imagino que es que estamos todos en lo básico. Ha resonado todo el mundo por hacer, quiero hacer un cartel con inteligencia artificial. Son todos los carteles iguales.
18: Bueno.
20: A veure, té les seues coses bones i les seues coses roïnes, la inteligència artificial, dic, com tot en esta vida. Si se sap utilitzar de manera correcta, pues tot anirà bé. Ara, si s'utilitza per a finalitats que no són bones, pues ahí és on està el perill.
18: No, però això que diu Manolo Descartes és vergonyós. O sigui, que un ajuntament faça el mateix cartell així en Pusol que, jo què sé, que en Fuentesaúco, Zamora, no té sentit. I, a més, és que tots diuen el mateix. Són els mateixos patrons, la mateixa tipografia, ja està bé, contracteu dissenyadors.
20: Pues
18: no és tan difícil.
20: No, i que n'hi ha molts i molt bons dissenyadors gràfics en esta comunitat, a més. Així que,
19: no, i además me imagino que la inteligencia artificial, el primer paso es el básico, y entonces todos tiramos al básico, porque de momento no has aprendido mucho más. Y es lo que tú dices, un pueblo de Zamora, donde por la noche hace 35 grados bajo cero, está haciendo la misma publicidad que de la comunidad valenciana que hace 35 grados sobre cero. Dices, ¿cómo? La vida no puede ser igual en ese pueblo que en un pueblo valenciano. Y nos la hacen igual, eso es lo malo de la inteligencia artificial, ¿ves? Ya tenemos una pega.
20: Pues no, una no, moltes. A veure, ya yo he dicho que...
19: Hombre, la Lola Flores, a Lola Flores le dieron vida hace poco, ¿no?
20: Però aquest anunci estava ben fet, bueno, almenys des del meu punt de vista, des de la meva opinió personal.
18: No sé fins a quin punt n'hi havia una utilització profunda de l'intel·ligència artificial, perquè crec que era un procés de deepfake que és...
20: No ho recordo massa bé, però a mi l'anunci m'agradava.
18: Sí, era de cervesa, crec, a més, sí.
19: Sí.
17: A este pas a la fi, per exemple, el món del cinema acabarà no contractant actors. Els fa per deepfake
20: i ja està. Home,
17: i abans del carro.
20: Crec que quedarà molt perquè arribi això, si arriba alguna vegada. Ja, espere.
17: Jo que sóc molt seguidor de la sèrie de Star Wars i estan apareguent personatges
20: que no són reals.
17: De la saga antiga, sí. Val? Per exemple, en la sèrie del Mandaloriano és Luke Skywalker de quan Mark Hamill tenia 30 anys. I és un deepfake evident, igual que el seu teòric pare, que és Anakin Skywalker, abans de ser Darth Vader també hi ha existit en una sèrie i ja estan dient que va eixir en la segona temporada de Ahsoka i que ja està firmant un multicontracte en Disney i sabeu que va fer aquesta pel·lícula. O sigui que...
18: L'última d'Indiana Jones també...
17: L'última d'Indiana Jones...
20: Això ho contarem, sí.
17: Sí, és que jo crec que se'ls dona una miqueta de la mà la escena del capítol 7 de... La escena del capítol 7, que és el despertar de la fuerza, en el que, diguem-ne, que estan en un castell i tal, i és atacat per les forces imperials, quan és d'entre els enderrocs és Harrison Ford en la pistola en la mà, la manera de menejar-se, que ahí era natural, no era intel·ligència artificial,
20: era real.
17: Però li faltava el taca-taca. Vull dir, va ser prou trist. Sí. Va ser prou trist veure a Harrison Ford, del qual soc superadmirador.
20: Ai, rapatat, ai, ràpid.
17: Va ser molt trist veure-lo com intentava eixir dels enderrocs, donar un parell de passeig endavant en la pistola i era una miqueta trist.
20: Bueno, jo és cert que sempre pense que quan s'avança...
17: A banda la jaqueta i saqueduia ja no li quedava com fa 40 anys. Home, dir, semblava que l'havia comprat en el Zara de rebaixes.
20: Home,
17: en temo.
20: Oshane.
19: Sí, que el Zara hoy en día rebaja, ya no te creas tú.
17: No, correcte.
19: Ojo al dato, que eso ha cambiado mucho, sí.
20: Fem una xicoteta pausa, que m'està avisant Rafa que hem de fer-la sí o sí. Són les 11:38 i de seguida continuem amb més coses.
4: Som a punt.
21: Què fas este cate?
22: Tu què creus? Festa?
21: I el següent?
22: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat... Va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
0: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
23: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
24: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
23: No pintem les coses de color de rosa.
24: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
23: I parlem l'idioma de l'esport.
25: Los 11 que salgan a morder como perros.
26: Tornarem al 4-4-2
27: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
28: Al mando.
29: Tu li has donat les claus.
28: Por algun lado saldrá la rata.
23: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
30: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
16: De tu a tu.
15: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
20: Así seguim en la tertúlia, són les 11:40. Manolo, m'estava mirant malament perquè li he confessat que no sóc gens seguidora de Star Wars. De fet, és que no he vist cap pel·lícula i m'ha mirat molt malament.
17: No
20: ho entenc. Jo sé que no ho entens.
17: No m'entén en cap.
20: He vist, a veure, és que no n'he vist cap. Quantes n'hi han?
17: A veure, lo que és la saga Skywalker són 9 pel·lícules.
20: Buah, és que 9 pel·lícules.
17: 3 trilogies. I després ja hem començat en els spin-offs, que n'hi ha dos, que són Rogue One i Han Solo. I després ja han començat Disney, que clar, has fet sèries de televisió per un tubo i sembla que per a mi són poques, vull dir. Ha fet per un tubo i jo ne faria una cada dos setmanes, no va.
20: Que fort.
18: Continuaries consumint.
17: Però pel·lis i sèries, les dues coses. Faria pel·lis i faria sèries, no tindria problema.
20: He anat a Disney i no he anat a veure l'atracció de Star Wars.
17: Oh, mira, no ho
20: entenc. En fi.
18: Jo he vist les clàssiques, els 6 episodis primers,
17: sí.
18: I després me vaig veure Rogue One en el cine,
17: sí.
18: I Rogue One no me va dir res.
17: A mi me pareix que les expectatives passen molt males factures, perquè a mi Rogue One me pararen d'ella i la vaig veure, me paregui una bona pel·lícula, però va passar al revés. La de Han Solo, que tot el món la posava a caldo, a mi me pareix molt més xula, és un western espacial, realment, però me pareix molt més xula que la de Rogue One. La de Rogue One té eixe tram final, bueno, ja va ser en 2016, si algú no ho ha vist ja ha tingut temps de veure-la, que fa 10 anys. Té aquest moment final diguem-ne que enllaça amb el que seria el començament clàssic de Star Wars, que és quan la nau se va i se queda Darth Vader mirant-la com que després van a aparèixer a nau, que són els planos de l'estrella de la muerte, no? I aquesta escena està molt bé, i l'escena final de Darth Vader entrant en el corredor de la nau carregant-se tot bitxo vivent, ensartant-los en la passada ser, o sigui, un Darth Vader molt més cruel, que és la visió que tenien d'ell, de lo que el pinten en la trilogia de prequeles, que acaba donant més pena una altra cosa.
20: Mira, Manolo, podies fer un podcast.
19: Mientras pasa todo esto, Pedro Sánchez en la mareta. Y tú, Manolo, has tenido que contar todo lo que has tenido que contar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
20: Per cert, en Toledo, están vivint també, ara que estem parlant de cine, sí? I de pel·lícula, están vivint una pel·lícula xina...
17: ¿Qué pasa?
20: Estranya.
18: De terror.
20: De terror, de terror. De, tot això, sense saber molt bé, sí, si és cert.
19: Lucía, una única cosa solo. Manolo, no es que las ves, es que las memorizas.
20: Es muy fuerte, yo me quedé loca.
19: Porque yo no veo ninguna serie, no veo televisión, no veo cine, yo soy para eso, te estoy tremendo.
20: Hombre, Manolo,
19: no sé ni de lo que estáis hablando, te lo prometo.
20: Yo estoy en mitz, no soy ni entre, estoy entre tú y Manolo Montalvo.
17: Yo podría reproducir tranquilamente diálogos de las películas, voy a decir, sin ese problema.
20: ¿En serio?
17: Sí.
20: Uy, es que tengo mala memoria.
19: Tú ahora a mí me pones una película que he visto, que hay pocas, y me da la sensación de que no la he visto, o sea, de que hay cosas que no me acuerdo. A ti eso no te pasa, no te genera ningún vacío, en ningún momento se te va un poco la perola, yo que sea, pasa por el paquete de pipas o por lo que sea, y te desconectas un poco.
17: No
19: desconectas.
17: Yo ni a dos sagues de pelis, y a ver, o he dit públicament, que son les de Star Wars y les de James Bond, que
19: ¿sí?
17: Pero,
20: que les integráis en el seu servei.
19: Memoritzades.
17: Absolutament. I mira que a mi, per exemple, l'últim Bond no me va agradar res. Este Daniel
20: Craig. No sé ni del que me parles.
17: Este Daniel Craig que posa la mateixa cara, igual que quan està enamorant-se de la moda de la seva vida, que quan li està pegant el mal una pallissa, no ho entenc. Però cert que, tot i no agradar-me, per exemple, l'actor, els guions de les pel·lis estan molt aconseguits.
20: Mare meva, això és afició i la de més són tot.
17: Mira, jo te podria citar a més, però de les 25 més una pel·lícules, perquè hi hagué un any que hi hagué un problema legal i permeter en l'altre estudi fer una pel·lícula de Bond, que és en el 83 s'estrenaren a l'hora Nunca Digas...
20: Ai, això me sonava,
17: Nunca veus? Digas Nunca Jamás y Octopussy.
20: Sí, sí, sí, això sí que em sonava.
17: Per un problema legal.
19: Qué barbaridad. ¿Consideras friki o consideras friki a los demás?
20: A mi m'ha mirat malament quan li he dit que no he vist cap de
17: Star Wars. Jo considero que teniu, bueno, pues cadascú tenim... ...estudi fer una pel·lícula de Bond, que és en el 83 s'estrenaren a l'hora Nunca Digas...
20: Ai, això me sonava,
17: Nunca veus? Digas Nunca Jamás y Octopussy.
20: Sí, sí, sí, això sí que em sonava.
17: Per un problema legal.
19: Qué barbaridad. ¿Consideras friki o consideras friki a los demás?

0: torne a veure-la moltes voltes.
1: Sí?
0: Sí.
1: Jo això no podria. Crec que Star Wars, crec que Star Wars, la trilogia original, l'hauré vist 60 milions de voltes.
0: Clar, però a mi jo reconec que això sí que me passa, però no sóc fanàtica de cap sèrie o de cap pel·lícula en concret.
1: Jo te podria dir les 25 pel·lis en ordre.
2: Però memoritzes con una vez? I... con una vez la...
1: No, és a força de voler-les. I te podria dir quantes pel·lis va fer cadascú.
0: Mare meua.
1: Sí.
0: Dels sis bons
1: que hi hagués. I seis històries molt xules que donarien per a un podcast.
0: Però això t'estic dient. Una saga, no? Un podcast.
1: Perquè quan t'arriba...
2: Un canal de...
0: Obre't un canal de YouTube.
1: Quan t'arriba, per exemple, quan t'arriba Pierce Brosnan, sí. Pierce Brosnan fa 4 pel·lícules, val? La primera és GoldenEye.
0: Sí.
1: Però resulta que Pierce Brosnan anava a fer les dues anteriors. El que passa és que ell tenia un contracte d'exclusivitat amb l'estudi pel qual estava fent Remington Steel, que li digueren... l'últim dia, quan ja havia signat com a Mont, l'últim dia li digueren anem a fer una temporada més. I tingué que... ja havia fet les fotos promocionals, tal i qual, i tiraren de Timothy Dalton, que va fer només dos pel·lícules.
0: A mi m'agrada... l'últim és Daniel Craig.
1: Daniel Craig.
0: Pues sí, no? És el que més
1: m'agrada. Pues a mi no m'agrada res.
0: És que... bueno, però jo no vaig molt... jo no vaig tant per el tema de...
1: Tu vas més pel tema físic.
0: Correcte. Perquè te vaig a dir lo contrari.
3: No, está bien, hay que tener...
0: Sinceridad.
1: ¿Qué pasa, Manolo?
2: Hubieras invertido en estudiar, qué listo serías, hijo mío.
1: No, pero ya me odiamos un par, Manolo. Y des bones fi, no tens ni una.
0: No, perdona, sí, majestad. Bueno, majestad, pero...
2: ¿Qué demostración acabas de hacernos? Pero vamos, sin ningún problema. Me imagino que de Juan Tamarí perdonar el cambio de tercio hablaríais ayer, ¿no?
0: Ay,
2: porque
0: sí.
2: Es un genio.
0: Sí.
1: Yo...
2: la filla sí hecha, ¿eh? ¿Habéis visto la filla?
0: Hombre, Manolo, no le he vista, pero es que... y tampoco es que siga que fuera el pobre Mola Gracia.
2: Él era terrible, pero qué gran mago y qué tío más simpático y, no sé, marcó muchas generaciones nuestras. Era muy bueno. Cuando hacía lo del violín, eso era buenísimo.
0: Hombre,
2: voy a quedar un poco ahora de friki montal, ¿eh? Hablado de alguno que yo veía en el 1-2-3.
1: Pues mira, Manolo, yo te dije que yo hice un de los personajes, Juan Tamariz. Tinc la impressió de que en Espanya a voltes no valorem com devem als artistes que tenim.
0: Has dit a voltes? Moltes voltes.
1: Massa voltes.
3: Mos en recordem quan
1: estem morts. I este és un
2: genio.
0: Sí, perquè se mereixia un homenatge en vida. També
1: és que els homenatges ja que donar-los en vida.
0: Totalment d'acord.
2: Totalmente.
0: Mira, Alfredo Landa.
2: Bueno, ahora es cuando nos acordamos tampoco, pero vamos, que sí, que ha pasado mucho más desapercibido, porque el tío al final simplemente jugaba con una baraja, o sea, pero era su carisma.
0: No, pero que era,
2: o sea,
0: con el Guti internacionalmente, Manolo.
1: No, era considerado internacionalmente un dels tres millors mags, crec que se diu de distància curta, és a dir, que te falta
0: i que te quedes la boca oberta.
1: Davant de tu i no li pilles el truco.
0: Totalment.
1: Però a nivell internacional,
0: David, per generació no el controlaves massa.
3: Jo he vist vídeos en YouTube, però no...
0: I ja està, clar, perquè Abril ahir...
3: En el 1-2-3 jo no l'he vist.
0: No, per supost. Abril també comentava ahir que no sabia de l'existència de Tamariz.
2: Són molt joves. No, jo això me pasmo, i saps què passa? Quan lo dius, oi, José María García, i te hacen cara de dir, ¿quién es José María García? Però com és possible que me digas quién es José María García?
0: No, o sea, David diu que sí. Que
3: no,
0: sí.
3: Però això, lo de José María García, ja és friquisme, és friquisme.
1: No, a mi altres m'he passat una de pues ja, senyor Major. No anem a enganyar-nos. Jo, a la meua neboda la tinc en mi tot l'estiu, i en guany, pues és no para de viatjar.
0: I una, de què fa? Quants anys té?
1: 22.
0: Pues és que és el que toca.
1: No, és el que,
0: és el que toca.
1: Dic, a la meva edat ja no ho faràs, fes-ho ara.
0: Claro.
1: Sí. I una de les voltes li envio un WhatsApp, dic, per on pares? Estic en Cádiz, torne demà a casa, però em vas després demà a no sé on.
0: Molt bé.
1: I li poso un vídeo curtet de 10 segons del començament de Willy Fogg.
3: Claro.
1: Resposta de la meva neboda.
0: Això què és?
1: Està molt bonito, però no sé què m'has mandat.
3: Però que això...
0: Bueno,
3: ho feien en la
0: David
3: tele quan jo era xiquet, també.
0: Sí, però bueno, però igual no ho veuré.
1: Però no quan ella era xiqueta.
3: Mos duen 3 anys, Manolo.
1: Tu tens 25?
3: Sí.
0: Claro. Què te pareix? S'ha quedat mort.
2: No, però sí que les passa.
3: No sintonitzaria el mateix canal que jo, ja està. Ja està.
2: ¿No se acuerdan aquella? Un planeta verde y oscuro y la luz.
1: Eras una vez el hombre.
2: Dibujo, sí.
0: Bueno, pero hombre, también pasa al revés. Ahora ya cosas que veuen ells que nosotros no sabemos.

0: Hem de que parlen,
1: correcte,
0: saps?
1: Sí,
2: clar. Jo ja me perdí en això del el que jugava al futbol, ja en això me perdí jo. Mira, mira.
1: Oliver i Benji.
2: Mira, ahí a cabello.
0: No, però mira, Oliver i Benji en Netflix estan fent una sèrie que l'està veient el meu fill, que sí, té 9 anys, que és pareguda, no sé si...
1: Crec que és la continuació, no sé Campeones, és la continuació.
0: No sé, exacte, no sé com se diu, i són, els personatges no se diuen Oliver i Benji, tenen uns altres noms, però és molt pareguda la sèrie. Vull dir, han fet ahir una continuació.
1: A veure si el que han fet és, el que estàs mirant és la sèrie amb els noms originals. Perquè lo que sí,
0: no,
1: era,
0: sé, no sé què està veient exactament.
1: Perquè el que sí és Oliver i és el Capitán Tsubasa.
0: Ah, molt bé, és això.
1: Veus?
0: Anda. Molt bé, molt bé. Mira, ara ho acabo de descobrir.
2: La clavamos una vez más, sí señor.
0: I jo no sé ni de lo que me parla, saps? Jo, per a mi són Oliver i Benji,
1: de tota la vida. De tota la vida.
3: Anem a tornar a Willy Fogg, perquè me deixes enllaçar. Vale, perquè Willy Fogg continua pegant voltes ara a dia d'avui. Pues en recordo quan lleo. Están buscando un Leo en Toledo.
1: ¿Com?
3: En la Serra de Toledo.
1: Veure, ¿qué ha pasado en Toledo?
2: ¿Qué ha pasado?
3: Doncs que, per lo vist, el 112 va rebre una trucada d'una persona que deia que havia vist un lleó perdut en una zona de camp de la Serra de Sant Vicent. I des d'aquest moment, la Guàrdia Civil està mobilitzant helicòpters, drons, per a tractar de localitzar aquest lleó. Quan reben l'avís, ells tenen que posar tots els mitjans possibles, però, de moment, ningú l'ha avistat. La gent... No hi de les cases en la Serra de Sant Vicent.
0: O sigui, és un fake, segur.
3: O no?
0: No ho sabem.
3: Estan comprovant si s'ha escapat d'algun zoològic, d'algun refugi d'animals.
1: No passa una cosa pareguda en el Covid, que de moment un tio va veure un cocodril en el Pisuerga?
3: Sí, i era una colchoneta.
1: I era una colchoneta.
3: Era una colchoneta, sí.
1: Perdó per aportar estrades tan friquis, però és que sí, m'ha vingut al cap.
0: Però és que este tipus de notícies són les típiques que només poden passar en estiu, vull dir. Falta...
1: I en Espanya.
0: També, és cert.
3: Tu imagina la gent que està ahí pel camp, per la serra, i
0: no sé la temperatura que farà allí, però bueno, igual també és millor quedar-se a casa, però és que damunt ja drons, he vist que s'havien mobilitzat no sé quants drons...
3: Un helicòpter que ve de la Comunitat de Madrid, que s'ha traslladat cap allà, i el Seprona està, pues això... treballant dia i nit per trobar...
0: Del bioparc no és, aixina que... Nostre no és. La Comunitat Valenciana no és el lleó.
3: En principi.
0: En principi.
2: Pues yo me imagino que lo primero que era por la mañana levantarse y contar, ¿no? ¿Cuántos leones teníamos ayer? 5, cuéntame. 1, 2, claro, mejor.
1: Fan inventari d'animals.
2: Home, no me fastidies, Pablo.
0: Però a veure, de tota manera...
2: Si se les has escapat un león de un zoo o de un bioparc i no lo saben, mal
1: vamos,
2: ¿eh?
1: També és una cosa que tampoc fa falta, vull dir, en un cop d'ull saps si... n'hi havia 5 lleons, n'hi ha 4.
0: Home, no sé, n'hi ha un zoològic per la zona, no sé
1: no en, fer inventari en quines una condicions està. Vull dir.
0: Està clar que
2: des de... Los leones son bastante buenos como animales que de selva salvaje, claro, se esconden mucho. No te creías tú que vas al bioparque y tienes garantizado ver al león, ¿eh? No estáis esperándote.
3: No, pero están a la sombra, ven refugiados.
0: Pero lo que sí que está garantizado...
1: El más visto son los del Scorch, que están allí plantados.
0: Exacte, que no se menechen.
1: Que no se menechen.
0: Que digo yo que lo que está claro es que del bioparque no se pueden escapar, això 100% segur, perquè la seguretat és màxima, però no sé el zoològic de Toledo en quines condicions estarà. I no, en principi diuen que no s'ha escapat d'allí.
3: Diuen que no.
1: Que no s'ha escapat d'allí.
0: Però... Estan tots, mira, estan traient en televisió espanyola, mira, precisament ara el drama del lleó de Toledo.
3: A part dels zoològics, n'hi ha altre tipus de refugis d'aquest tipus d'animal que a lo millor és el que estan ara mateix investigant els agents del Seprona.
2: No, escucha, hi ha algun xalao que se queda un león i de repente dice, ¿yo para qué quiero esto? Y lo tira a la calle y da de besar.
0: Com Jesulín. Jesulín era currupipi, ¿qué era?
1: Un tigre.
0: Era un tigre, és de veres.
3: Madre.
2: Però que la cosa te pasa, ni cuando sueltas una serpiente o algo de eso, y dice, ¿yo para qué quiero? ¿No os acordáis en Valencia? Había una tienda de animales que tenía una serpiente. Así, mira, lo estoy viendo, un león anda suelto. Se busca un león en la Sierra de Toledo.
0: Sí, sí, es noticia del
2: por
0: día.
2: Por el amor de Dios, cómo está el patio. Pero yo creo, Lucía, que pasa un poco lo que acabáis de decir. Son noticias de verano, ¿eh? Son
0: totalmente,
2: noticias de verano.
0: Totalmente,
2: sí. Noticias de verano.
0: Pero bueno, pasen también cosas, ¿eh? Y hem de explicarles, y a nivel internacional están pasando y moltes, más que así.
3: Sí, bueno, està en l'estil, eh? No tenen un lleó, però escolta, que ara mateix en el Congo, remember, perquè estem estem amb l'èbola. Tenen una epidèmia d'èbola. Sí.
0: Però molt greu, eh?
3: A molt greu. Deixen
1: d'una i se'n calen d'una altra. Bueno, ja tingueren problemes a la selecció per a, ser a, per a poder preparar el Mundial, tingueren que suspendre amistosos, etcètera, etcètera.
3: 5.000 persones ara mateix que han contret la malaltia i 2.400 és morts.
0: Ah, pues.
3: Per
0: les xifres són...
3: Per ixe brot.
0: Medaneres.
3: Sí, sí, sí. És el més gran que n'hi ha hagut des d'aquell de 2018, que va ser tan mediàtic, que va causar 2.300 morts en 30 mesos. O sigui que ara mateix la preocupació està ahí. També, Lucia, ahir parlàvem d'ixe juí de Meta, que s'iniciava, i avui en ixa segona jornada un extreballador de Facebook ha assegurat, ha confessat que l'empresa coneixia dels riscos que tenia la xarxa per la salut dels més joves. Ell es diu Arturo Béjar, va treballar com a enginyer i ha confessat que efectivament es va imposar per part de Mark Zuckerberg, per part del líder de Facebook, una cultura en la qual era més valiós el temps que passava l'usuari dins de l'aplicació que la seva seguretat. Sinó que ahí, com diem, queden dies.
0: No sé com quedarà jo este xuí, però la cosa s'està complicant. A veure, com no van a saber que els joves poden estar afectats per aquestes xarxes? És que és impossible. Si en tot el que s'està parlant i tot el que s'està dient... Ara, de fet, ahir crec que llegia jo una notícia que no sé quantes autonomies estan ja llevant les tablets dels col·les. Quan això era fa uns anys, tot
1: lo
0: el
1: més
0: contrari.
1: De lo més, lo
0: tot
1: més
0: el
1: de lo
0: contrari.
1: Més.
0: I en Suècia, que és on van començar ficant o implantant les tablets a escoles, també les han llevat. O sigui, per algo serà, dic jo.
2: Aquello en su momento fue, era lo más, ¿eh? Y todos los colegios van a contar, lo de qué, y ahora resulta que lo están retirando.
0: Sí, sí,
2: es que
0: sí.
2: No nos aclararemos
0: era como
2: nunca.
0: Un plus més a bueno, sí, a l'educació dels fills.
2: Cierto.
3: Ara lo que fa falta és el contrari, que escriuen en paper.
0: Que escriguen,
3: o sea, que escriguen en paper, per favor.
0: I que escriguen sense faltes d'ortografia.
1: Jo de reconèixer que últimament m'ha aficionat prou a llegir llibres en...
0: Ah, jo no veus? No ho aconseguisc, jo.
3: Jo tampoc, no m'enganxe.
0: Però és que a mi m'agrada passar les fulles i...
1: Bueno, ahí ya me...
2: Oye, el olor a papel, Manolo, això no te pone el olor a paper ahí.
1: Moltíssim. Clar, que m'he posat moltíssim. A més, que per exemple, en el meu cas, que és consumidor absolut de novel·la negra, i me mola molt, el que passa és que arriba un moment en què si comences a passar-te totes d'una sèrie, per exemple, o comences a estalviar, per exemple, que en este format són més econòmics...
0: Sí, són més econòmics. No, i una cosa
1: o te dices
2: al dir...
0: Vale. Una cosa
2: positiva...
0: Escúchame,
2: que me gusta ser sincero. ¿Novel·la negra qué es, Manolo?
1: Novela negra, es novela de asesinatos.
0: Claro, crims. Manolo Mas, por favor.
2: Dale que te pego la pistola todo el día.
1: Todo el día.
0: Thrillers,
1: todo el día. I morts, i morts, i morts.
3: L'any que ve te convidaré, Manolo, a València Negra, també.
1: I si sacseges una miqueta al llibre i cauen gotes de sang, dius, este és bo.
0: No, per favor.
2: Manolo, és que vives en una i cada vez que passa la pàgina, si és ara passa la pàgina, ja n'hi ha per dir Pepe i Lola.
1: Vivo en una i Emery.
0: Una cosa, mira, una cosa positiva que sí que veig del tema dels llibres digitals és que, clar, bueno, tu perquè vius en una casa gran, entenc, però és que vivim en un pis normal, doncs no tens tant d'espai per a guardar-los en una prestatgeria. Això és una cosa que jo trobo que és una cosa positiva. Però me costa, no puc. Jo necessito el llibre físic.
3: I de moment, acumular en la prestatgeria i anar...
1: El també. Llibre físic continua sent lo més, vull dir, la pàgina, sort, que diria Manolo Mas, continua sent lo més, però... Bueno, pues és qüestió de també fer-se als avanços.
3: Però llitges en una tablet o en un iPad normal o en el e-book? Que està...
1: En l'iPad.
3: En l'iPad, vale.
0: Ah, pues diuen que l'e-book és millor, ¿ves?
3: Sí, per a la vista i tal diuen que és millor.
1: Jo de moment...
3: No és com una pantalla de... No és com una pantalla de dispositiu.
1: Jo sé com la meua vista ja fa temps que és un drama. Me dona igual que me dona mateix.
2: I la mía, qué barbaridad. Bueno, no vemos nada, ¿eh?
1: No ves en un burro, ¿eh? Yo si no me fijé en el suyere, Manolo, hombre muerto.
2: Además, a mí ahora se empieza a complicar porque de cerca. Dice, no, de lejos veo fenomenal. ¿Y el intermedio qué?
1: Yo ya he arribado al siguiente escalón.
2: Es el problema de eso, claro.
1: Yo ya he arribado al siguiente escalón, que es durme les ulleres para no hacer la compra.
0: Bueno, pues si vos conté la meua, que estic mal graduada, si me les pose de prop, no veig.
3: El preu per quilo, no se veu.
1: No, el preu per quilo, les prestacions de cada producte, etcètera.
0: Bueno, que se n'anem, que ja són quasi les 12.
2: No, espera, Lucía, ràpidament. Que me metes en l'informatiu, és que te lo tengo que contar.
0: No, corre, corre, que mos queden 30 segons.
2: A no comprarme una camiseta porque no he visto la talla. Me tuve que ir. Lo juro.
0: Pues compreu-se unes ulleres de prop, Manolo, per favor. Gràcies, Manolo, una abraçada. I Montal, gràcies a tu també. Adeu.

0: Són les 12 del migdia.
1: A punt. Notícies.
0: L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja a partir d'esta hora per pluges i tempestes que podrien deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només una hora este dijous a l'interior d'Alacant, litoral i interior sud de València. Alpidia Beiber.
2: Segons l'AEMET, aquestes tempestes podrien anar acompanyades de granís i ratxes fortes de vent a partir del migdia. Per tant, les tempestes avançaran de sud cap a nord. Pel que fa a la resta de la comunitat valenciana, hi ha avís groc per pluges de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora al litoral nord d'Alacant, interior nord de València i tota la província de Castelló. També hi ha avís groc per màximes de fins a 36 graus a tot el litoral d'Alacant i València, litoral sud de Castelló, a partir, com els estem indicant, de l'una del migdia.
0: Arran d'esta circumstància, diversos municipis valencians han anunciat mesures. Per exemple, l'Ajuntament de València tanca a partir d'ara parcs i jardins.
2: També arran d'esta vista taronja per pluges i tempestes de l'AEMET, els cementeris estaran tancats, s'avança el tancament dels mercats extraordinaris i se suspenen les activitats a l'aire lliure de la Fundació Esportiva Municipal. La situació es mantindrà mentre es mantinga la previsió d'acord amb el protocol d'emergències meteorològiques. La Devesa del Saler ha activat avui dijous de nou els canons antiincendis. Recordem que aquest espai natural està tancat fins al divendres 21 d'agost, o sigui, fins demà, pel risc d'incendis després de la resolució de la Generalitat. L'Ajuntament de València demana a la ciutadania que seguisca les recomanacions.
0: I el Consorci de Bombers de València acaba de donar per extingit l'incendi declarat ahir de vesprada en un barranc entre Albaida i Atzeneta d'Albaida. Canviem d'assumpte i anem en clau nacional. A Ceuta, la policia ha finalitzat el trasllat de centenars de migrants des de la platja del Trampolín fins a un dels espais temporals amb capacitat per a 1.800 persones, tot i que, segons acaba de confirmar la ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz, s'ampliaran les places amb més espais en els pròxims dies.
3: Estamos cumpliendo los plazos y ya el lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y los distintos recursos en los que estamos trabajando.
0: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, s'acaba de referir des d'Alacant a la situació creada per la crisi migratòria de Ceuta. Ha criticat el líder de l'oposició que ahir demanava l'expulsió de totes les persones migrants que queden a la ciutat autònoma, inclosos els menors. Diu que s'han de respectar les lleis i que ha de prevaldre l'interès d'estos menors.
4: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Sabían bien en leerse la jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre esas expulsiones de los menores sin ningún tipo de expediente administrativo, sin escucharles, en el papel de la Fiscalía, sin la tutela que deben de tener las comunidades autónomas a Ceuta.
0: A Alacant, la Policia Nacional ha detingut una dona que cuidava un matrimoni per presunta estafa de més de 40.000 euros.
2: Va arribar a fer fins a 110 retirades de diners del compte bancari del matrimoni de 80 anys. La denúncia a la policia la van posar els fills.
0: I pel que fa al trànsit, atenció a les carreteres perquè s'ha produït un accident en l'enllaç entre l'AV30 i l'A3 al terme de Xirivella en sentit al bypass. Hi ha trànsit lent en este punt de la xarxa viària. I anem en clau internacional. Tensió al mar del Japó. Corea del Nord ha llançat en les últimes hores 10 míssils balístics, segons informa l'exèrcit sud-coreà. El govern japonès ha informat també del llançament d'un míssil este dijous que hauria caigut fora de la zona econòmica exclusiva del Japó.
2: No s'han reportat de moment danys materials ni humans. Els projectils disparats per Corea del Nord s'interpreten com una resposta a les maniobres militars conjuntes de Corea del Sud i els Estats Units. Trump ha ordenat reduir la durada i l'envergadura d'eixes maniobres per a rebaixar la tensió amb Pyongyang.
0: I en els esports, més futbol, el Llevant espera en candeletes l'arribada d'un nou reforç, Paula Alfonso.
5: A falta de confirmació oficial, ha aconseguit la cessió d'Ifeanyi Ndukwe, jove central del Liverpool. El defensa austríac de 18 anys ja arriba per esta temporada després de tindre problemes amb el permís de treballar a Anglaterra. Estaria a punt d'aterrar a l'aeroport de València i en passar el reconeixement mèdic i signar es posarà a les ordres de Luis Castro per a preparar el partit que els granotes jugaran dilluns contra l'Osasuna. D'altra banda, en mitja hora començarà el primer entrenament del València Bàsquet de Xavi Albert. El tècnic i els seus nous ajudants tenen molta feina per davant per a tancar d'encaixar les moltes noves presses de l'equip. El principi no estarà Nil Sato, que va haver de sotmetre's a una operació programada després d'acudir amb la selecció francesa i està recuperant-se.
0: Gràcies, Paula. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa, com saben, és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castalia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.
9: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
10: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
11: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
12: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
13: De tu a tu.
14: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
2: Què tal? Són les 12 i 8 minuts. Seguim així Amunt i Avall, el magazín d'Apunt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I és moment ara d'anar cap a les comarques del nord perquè Clàudia Cozar ens va a contar les notícies més destacades a Ràdio Benicarló. Clàudia, molt bon dia.
15: Bon dia, companys d'Amunt i Avall, bon dia de nord a sud. A Benicarló ja cal fer motors per a les nostres festes patronals 2026. La música serà el gran eix de la programació, amb concerts diaris repartits en diferents espais de la ciutat i una oferta que combinarà grans espectacles amb actuacions de proximitat. Maite Pelleter és la regidora de festes.
16: Les festes patronals de Benicarló són el resultat del treball conjunt de moltes persones, associacions i entitats que comparteixen un mateix objectiu, que és que els nostres veïns i veïnes puguen disfrutar de les festes i sentir-les com a pròpies. Enguany presentem una programació molt variada i pensada per a tots els públics. Sobretot aquest any hem apostat molt per l'oferta musical, que és especialment àmplia, amb actuacions pràcticament tots els dies, tant en formats menuts com en formats grans.
15: El recinte de festes tornarà a ser l'escenari dels grans concerts, tots ells gratuïts. Diumenge 23 d'agost actuaran Duncan Du, que celebra el seu 40 aniversari amb una gira commemorativa, i Los Rebeldes, que recuperaran el concert que es va perdre suspensió suspendre l'any passat a causa de la pluja. Entre altres coses, les penyes, un dels grans motors de les festes patronals, tornaran a oferir una extensa programació al seu recinte. Sandra Baena, presidenta de la coordinadora de penyes, convida la ciutadania a gaudir de les festes amb responsabilitat i explica una de les principals novetats d'enguany.
17: Una de les principals novetats d'enguany és l'accés de menors de 16 anys. Per aclarir-lo bé, enguany podran accedir tots aquells que complisquen els 16 anys durant l'any natural. És a dir, totes les persones nascudes l'any 2010, encara que en el moment d'accedir al recinte no hagin fet el 16. És una novetat important i esperem que permetrà que els joves puguen gaudir de les festes com toca. Però volem fer una crida al consum responsable i al respecte. Volem unes festes amb els mínims problemes possibles, unes festes segures i tranquil·les, on tothom pugui gaudir i on el comportament d'uns pocs no perjudica la resta.
15: La regidora Maite Pellicer ha convidat a tota la ciutadania i els visitants a participar en unes festes diverses, obertes i pensades perquè cadascú hi trobi el seu espai i ha animat a gaudir-les en convivència, respecte i responsabilitat. Vos esperem, companys amunt i avall, a les festes patronals de Benicarló i teniu tota la programació al web de l'Ajuntament, benicarló.org. Claudia Cózar, Ràdio Benicarló.
14: Amunt i avall, a punt ràdio.
2: Abril, que dic jo, que en aquesta temperatura tan bona que tenim ací dins, no sé si després a les quan iscam d'ací tindrem ganes d'anar-se'n a casa, perquè, vamos, estic de meravella ara mateixa. Fa una temperatura perfecta.
0: Este és el nostre refugi climàtic.
2: Completament.
0: Totalment.
2: Sí, que això també és estrany, vindre a treballar bueno, ja, sí, i que sigui el nostre sí. refugi climàtic.
0: Que estigues millor en este puesto que en casa i en qualsevol lloc.
2: De moment però sí. Bé. Però bueno, la bona notícia que ho hem dit abans és que va a refrescar, que ens ho ha dit Antoni este matí, i va a ploure. I bueno, el granís no és tan bona notícia, però
0: no,
2: si
0: no,
2: plou...
0: No, perquè són aquestes tempestes que acaben fent més mal que bé.
2: Clar,
0: bé.
2: Si plou, que plou amb coneixement,
0: eso es.
2: Però que refresque, que això és el més important. Bueno, no anem a parlar de l'oratge ni
0: no,
2: de temps ni de res.
0: No, anem a parlar de l'oratge, vinc a proposar-te una altra cosa.
2: Val.
0: Què tal si per un moment deixem de ser periodistes i canviem de professió?
2: Pues bueno, no passaria res, no?
0: Per un moment o per uns dies?
2: Bueno, o per a sempre, jo què sé.
0: Lucy.
2: No, a veure, és que vull dir que avui en dia, pues, per sort,
0: sí,
2: te pots dedicar...
0: Sí, tens aquesta possibilitat de reinventar-te.
2: Exacte.
0: Vinga, doncs deixem el micro uns minutets i agafem la gabardina i el barret per a convertir-nos en detectius.

0: El nostre misteri d'avui està relacionat amb el món de l'art.
1: Ah, bueno, m'agrada.
0: T'agrada. Però abans de donar-te tots els detalls, deixa'm que el conte la història del robatori que va convertir un quadre de Da Vinci en tota una icona. Imagines quin pot ser?
1: Crec que sí.
0: Vinga, dime-ho.
1: No.
0: No?
1: Espere, va.
0: Per si acas?
1: Per si acas no vull liar-la.
0: Vinga.
1: Has de ser prudent.
0: Vinga, doncs ja et dono jo el nom i tu em confirmes si era este o no. No val mentir-me i dir-me que sí que era ixe quan no.
1: Vale, si és que no t'ho vaig a dir igual.
0: La Gioconda.
1: Sí,
0: efectivament. I per a contar-te aquesta història hem de retrocedir unes dècades en el temps.

És 22 d'agost de 1911 a París, és dimarts. El dia anterior, com cada dilluns, el Museu del Louvre està tancat. Així que ningú s'ha passejat per les estàncies del museu des del diumenge 20 d'agost. Però aquell dimarts no és un dia com qualsevol altre. El personal del Louvre es troba un buit a la paret que juraria el diumenge no estava. I si estava, tampoc els havia cridat l'atenció perquè no era tan estrany que les obres es mogueren de lloc per a ser fotografiades. Al dia següent, la notícia obria els diaris de tot el planeta. La Gioconda de Leonardo da Vinci havia desaparegut del Museu del Louvre.

0: Però qui havia robat la Mona Lisa i per què? Una de les primeres hipòtesis que barallaven els investigadors era que potser es tractarà d'una crida d'atenció, ja que les mesures de seguretat del museu eren prou escasses.
1: Bueno, un poc com ara.
0: Això anava a dir-te, que sembla que tampoc han millorat massa en aquest últim segle, després d'aquest robatori de les joies de la corona que va pegar la campana, també.
2: Sí, sí.
0: Però en aquest cas, els investigadors no anaven gens encaminats. Fixa't que inclús van arribar a detindre i a interrogar a Picasso i a Apollinaire, que en aquella època eren joves artistes prou crítics amb l'acadèmia i pensaven que possiblement...
1: Igual, sí, no tenien altra cosa que fer que furtar la Gioconda.
0: La Gioconda. També van pensar que es tractaria d'un xantatge i que el lladre demanaria un rescat. Però clar, passaven les setmanes i no hi havia notícies de la Mona Lisa. I durant tot aquest temps, el quadre va adquirir una fama que fins al moment no havia tingut. La gent, i és que mira com són les persones, inclús feia cua per a veure el buit que havia deixat en la paret
2: va,
0: la Gioconda.
2: Per favor, sí, sí, sí. Però quina cosa, no sé, quina gràcia té això.
0: A veure, he de dir-te que és una miqueta com ara, que tu veus la Gioconda, les coles i la massificació que n'hi ha al voltant del quadre,
2: jo sí que
0: i realment
2: però
0: és un quadre menudet.
2: Això no ho recordo, lo de les cues, però sí. Em va cridar molt l'atenció que em vas quedar una miqueta despagat perquè era menuda.
0: Totalment,
2: era menuda.
0: Totalment.
2: És cert.
0: Clar, tenint en compte el que feia la gent i també el que fa ara, s'entén que avui siga el quadre més famós de Leonardo.
2: Sí, m'ho crec.
0: Però clar, com diem, en l'actualitat la Mona Lisa sí que es troba al Museu del Louvre. Com es va descobrir aleshores on estava i quan va tornar al museu? 2 anys després, quan el quadre es donava ja pràcticament per perdut...
2: Normal, després de 2 anys, dirien, ja no apareix.
0: On està? Un succés inesperat va acabar d'ordenar totes les peces d'aquest trencacaps. Però això no va ser a París, sinó la ciutat del Mediterrani considerada el bressol del Renaixement, Florència.

0: mare meva, quin viatge acabem de fer, no? També en el temps, en l'espai i en la història, diria
1: jo. Efectivament, perquè avui tornem a endinsar-nos en el mode ciència i si fa unes setmanes el relacionaven amb la música de Rosalía, avui ens toca fer parada a l'antic Egipte. La piràmide de Giza és la més antiga de les set meravelles del món i pot ser una de les que més misteris desperta. Milers d'anys després de la seva construcció, continua dempeus com la més antiga de les construccions egípcies. Va ser ordenada a construir pel faraó de la quarta dinastia de l'antic Egipte, Keops, i es va considerar l'edifici més alt fins al segle XIV. Però a pesar de totes les dades que tenim sobre la seva història, què sabem de la seva construcció? Com es va alçar? I el que és encara més curiós, com es manté encara alçada?
0: Anem a intentar donar resposta, si podem, a totes aquestes coses, saludant Adolfo Alonso Durà, que és arquitecte i professor titular de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. Professor, què tal?
2: Molt bé, molt bon dia.
0: Molt bon dia. És potser una de les preguntes que més s'han repetit al llarg de la història tota la humanitat que ha esdevingut després. Sabem realment com es van construir les piràmides d'Egipte o no ho sabrem mai?
2: Bueno, realment no ho sabem perquè no tenim documentació suficient per a veure com se construïren, perquè el misteri de... el que se diu el misteri de Keops, fonamentalment, és com se va construir, més de com s'aguanta o quin tipus, perquè l'únic, diríem, testimoni antic que tenim és d'Herodoto, del segle IV-V abans de Crist, un grec que va passar per Egipte, i ell l'únic que diu és que per a posar cada pedra a la part superior, pues s'utilitzaven palanques, però ja no se sap molt més, no? I per tant, han hagut moltes hipòtesis. Ara, realment, l'únic que hi ha són diferents hipòtesis de construcció.
0: Bueno, palanques i
2: no,
0: rampes.
2: No sabem...
0: No? I rampes que es disposaven, diguem, als quatre costats de les piràmides.
2: Ell, el que diu ell, sols diu que... La piràmide està construïda per plataformes.
0: Sí.
2: Cada plataforma de blocs, que més o menys són un metre d'alçada, i van fent plataformes que se van, diríem, escalonant fins a arribar al final, no? I ell, lo que ens ha arribat d'Herodoto, del segle V o IV-V abans de Crist, clar, la piràmide és de molt més avant. Uh-huh. Per tant, lo que ell transmet és que cada bloc, a través d'una palanca la passaven a la següent rampa, a la següent plataforma, no? Uh-huh. Però molt poc més, mos han dit, no? Uh-huh. I després el que sí que hi ha és moltes teories. A part de deixar les teories esotèriques, que això, tots parlen de rampes, efectivament, no? Uh-huh. Rampes, a més, perquè sí que se conserven una espècie no utilitzaven la roda, sinó una espècie de patins de fusta, que carregaven, perquè això sí que n'hi ha representacions pictòriques, carregaven o bé una estàtua o una pedra i l'arrastraven per la terra o per l'arena. I, per tant, lo lògic és que feren una rampa per anar pujant, no?
1: Mm-hmm. A més, això, eren rampes...
2: Que la teoria de rampa, en general, sembla correcta. El problema és que quina rampa, no? Perquè els que han dit que era una única rampa que anava... Clar, conforme anava pujant la piràmide, tenien que afegir material a la rampa i arriba un moment en què has de posar més material a la rampa que la pròpia piràmide.
0: Clar, anava a dir, n'hi hauria quasi més rampa que piràmide, clar.
2: Exactament, quan arribes a un punt que la rampa té... Perquè la rampa, per a que se puga pujar, ha de tindre un determinat angle, perquè si fas un angle molt agut no el pots pujar, perquè, clar, com se pujava? Doncs pues a base de força de persones.
1: Clar.
2: O sigui, els blocs estos són més o menys de pedra calissa, que tenen aproximadament un metre cúbic.
1: Sí.
2: O sigui, metre per metre, diríem, més o menys. I clar, això quan pesa? Pues això pesa uns 2.000 i pico de quilos.
1: Que barbaritat.
2: I en horitzontal, en una... per estirar en 4 o 5, en 6 homes se pot estirar. I si és una rampa d'un angle suficientment xicotet, pues també se pot pujar. O sigui, pujar a un metro és fàcil.
1: O sea, que
2: entonces,
1: entenem...
2: Sí.
1: No, que eren rampes que anaven fent-se i desfent-se per a que pogueren en aquest angle més xicotet anar arrastrant tots aquests blocs, no?
2: Bueno, n'hi ha moltes teories. Jo les he estudiat i jo crec que sols n'hi ha una de les que jo he vist que sí que és possible, perquè hi ha moltes teories que són impossibles, o són molt complicades i no... O sigui, teories que en els mitjans que tenien, ara diríem, seria lògic que no se sap si fos així o no, però que possiblement sí. Jo la que entenc més apropiada, que probablement, o sigui, que sí que complís les condicions constructives i tal, és una d'un enginyer de Madrid, que s'ha publicat fa relativament poc, i ell parla de rampes, diríem, però paral·leles, no enfrontant a la piràmide, sinó paral·lela, i que eren de llargues, pues, 3 o 4 metres, simplement per a pujar un metre. Pujar un metre, després giraven al contrari, pujaven un altre metre més i passaven a la segon rampa, a la segon plataforma, i així successivament.
0: De totes formes, professor...
2: És a dir, que les rampes eren xicotetes, que s'havien de construir aquestes rampes, lògicament. La solució molt bona és que en lloc d'haver una sola rampa, dels quatre cantons de la piràmide, que són 100 i pico de metres per cada costat, n'hi haurien 300 rampes a la vegada, pues, pujant a la vegada. Perquè una altra cosa que sea les rampes eren xicotetes, que s'havien de construir aquestes rampes, lògicament. La solució molt bona és que en lloc d'haver una sola rampa, dels quatre cantons de la piràmide, que són 100 i pico de metres per cada costat, n'hi haurien...

0: matemàtica pura,
1: les rampes,
0: claro.
1: Però si el que comptem, evidentment se necessitarien enormes quantitats de gent treballant a la vegada.
0: Però no crec que es faltarà mà d'obra, professor.
1: No, no es faltava, no. Heu dit perquè comptant amb això i que per les quatre costats s'anava pujant, pues si se fan números així aproximats sí que pot ser, si no faltava la mà d'obra, que no en faltava, el aconseguir-ho. El que és impressionant, no és, a part de la tècnica, és que lo que impressiona és la capacitat de gestionar, si fos així, la capacitat de gestionar a tants homes, coordinar-los per a que això se pugui fer. És a dir, una cosa és que diu se pot fer, però implica no la genialitat de saber moltes estructures, perquè el problema de resistència i estructura en la piràmide no existeix, és pedra sobre pedra i això aguanta el que vulguis, no?
2: Claro.
1: És a dir, però ahí n'hi ha un problema, que les pedres, pues estes de metre cúbic més o menys, vale, però és que n'hi ha unes roques, unes pedres, que estan en la càmera del rei, que són de granit i tenen més de 30.000 quilos.
2: Ostres!
1: Més de 30.000 quilos. I la càmera real està més o menys a 80 metres d'altura. Entonces el problema no és construir la plata, sinó com pujar en aquestes pedres.
0: És com si hagueren tingut que pujar tràilers o contenidors sencer per a poder construir això. Professor, que és que mos queda no res per arribar a la una de la vesprada, però sí, tot això que mos ha aclarit ja, més que suficient. De totes formes, si se mos ocorreix que volem muntar-nos o construir una piràmide, ja sabem a qui tenim que acudir, perquè és el que més coses mos ha aclarit de tots en els últims temps. Una abraçada.
1: Bueno, però aquesta teoria no és meva, eh? O sigui, és d'un col·lega que em sembla que està bastant apropiat.
0: Prou raonable. A cuidar-se, que tinga bon cap de setmana.
1: Vale, gràcies.
0: Adéu. En fi, bueno, és almenys de tot el que hem escoltat, una de les explicacions
2: però
0: més plausibles.
2: Però tu imagines aquelles persones pujant una pedra de mármol de 30.000 quilos a estirons?
0: A pols, sí, aquelles persones que no serien poquetes. I que damunt encara està la cosa ixa de si ho feien per gust, perquè era el seu treball, o ho feien a col de fuet.
2: I vaig dir-te una cosa, per a quedar-te xoqueado. Quantes persones es van morir fent aquella piràmide?
0: Pues
2: quants pedrolos d'aixòs deixin caure de dalt a baix?
0: I la quantitat de gent que es quedaria pel camí, només però pels anys, 20 anys? Fa 20 anys que fa 20 anys, imagina't aquella gent. Gràcies, Marina, ara mos vegem.
2: Gràcies. Amunt i avall.

0: I quan queden pràcticament 12 minuts per arribar a la una del migdia amb esta sintonia tan xula, és moment de repassar la cartellera que anem a tindre este cap de setmana al cinema per a que trien la pel·lícula que vos avellis que a veure.
1: I he de dir que l'oferta esta setmana és amplíssima. Sí que és de veres, i això és un matís, jo crec que és per la setmana d'agost en la que estem, moltes pel·lícules s'estrenen demà dia 21 i altres el dimecres dia 26. Però clar, les clavem a la cartellera d'esta setmana perquè, com la solen fer dijous, si no arribaríem tard.
0: Clar.
1: I jo crec que no, això no podem fer-ho nosaltres. Però jo crec que és precisament per això, pel tema de les vacances.
0: I arrenquem per una pel·li que no sé jo, acció nord-americana...
1: És, com tu m'has dit, l'americana de la setmana. I es diu El Motín.
2: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía. Y ha acabado trabajando a las órdenes de su padre en la investigación de una operación de tráfico humano. ¿Y por qué abandonó el Reino Unido?
1: Bueno, de moment, només per l'inici del tràiler ja ha reunit tots els requisits per a ser considerada la gran americana de la setmana.
0: Totalment.
1: Anem a la sinopsis. Després que el seu cap, un industrial, multimilionari, siga assassinat davant d'ell, Cole Reed es veu obligat a carregar amb la culpa del crim, la qual cosa l'obliga a fugir mentre treballa per a descobrir una conspiració internacional.
0: Peliculón. Peliculón de la setmana.
1: Pagaries per veure El Motí, Lucía?
0: En principi no.
1: En principi no.
0: No. Primera, no.
1: No. Vale. Vinga, anem a la segona, que també té una miqueta d'americana mesclat en aventura, en drama, en suspens, i s'anomena...

0: Meua, els títols que estive gent que porta la setmana. Terribles.
1: Esta és de les que s'estrenarà el pròxim dimecres, 26 d'agost, dia important, per cert.
0: Sí, és el és que és el seu
1: és el meu aniversari. Jo crec que realment ho han fet per això, les estrenen i se dia per això.
0: No estàs, t'escaquetxes i no es convides.
1: No passa res, quan torne faré
0: Home,
1: faré algo especial.
0: Tinc.
1: Sí, sí, sí. Anem a veure, la constel·lació del perro. En un món post-apocalíptic, Hick, que és un pilot supervivent d'un virus mortal, lluita contra els segadors, que són uns carronyers errants, mentre lidia amb la pèrdua de la seva esposa. Atrapat en un paisatge desolat, ell busca redempció i propòsit enmig del caos.
0: Però digui jo, aquestes pel·lis... Bueno, es queda munt, el director és un dels reconeguts a nivell internacional.
1: Ridley Scott.
0: I és que no sé, Boria suposa que la gent les veu, però no és el meu estil ni el meu gust, però bueno.
1: Veuria jo esta pel·lícula? No.
0: No tampoc.
1: La veuria realment? Sí, però perquè apareix Jacob Elordi, que és el protagonista. Sí, Jacob Elordi, que va protagonitzar també Cumbres Borrascoses fa no massa.
0: No tinc control.
1: És que Lucy és un dels actors del moment,
0: és jove.
1: Sí, és jove.
0: Ai, pues ahí m'he perdut.
1: És la sensació d'estos últims, bueno, d'estos últims temps.
0: No m'espera això, depèn. Tinc que investigar a veure qui és.
1: A veure si t'agrada o no, però jo la veuria només per Jacob Elordi, encara que per la trama.
0: No, no. De moment no te la compre. No m'agrada tampoc. Ale,
1: vinga, doncs canviem de l'aventura, l'acció i el suspens
0: al mal anem.
1: Terror.
2: ¿Cómo se encuentra? Bueno, vamos a mirar aquí dentro. Parece que tiene algo enganchado.
0: Mare meva.
1: No eres tu
0: ni de broma.
1: És que
0: no, terror. No. Jo el cine de terror, ho he dit moltes voltes, no sóc el target ideal. Tot el contrari. Bueno. És que jo, si vaig al cinema, vaig per a, no sé, passar-me-ho bé, riure, plorar, però plorar d'emoció, de sentiment, però no passar una
1: por.
0: Que estigues ahí angoixat, no. Ho sent, però no. I mira que respecte a les persones que els agrada este tipus de cinema i este gènere. No és
1: el teu cas.
0: No.
1: A mi m'agrada, però quan no hi ha matances i coses sanguinàries per mig. Ahí sí que no puc. Esta és la sexta pel·lícula d'Insidious, estem ja per la sisena, Insidious, Fuera del Más Allá, que s'estrena esta setmana. Gemma, una jove mare, bueno, no sé si és Gemma, serà... Bueno,
0: no
1: té igual.
0: Qui siga, la protagonista.
1: Una jove mare que descobrís que pot viatjar a un fosc pla espiritual i portar entitats de tornada al món real. Quan aquestes forces malignes detecten el seu poder, converteixen la realitat en el seu terreny per a crear el caos.
0: Mare meua, no anem bé, esta setmana de moment n'hi ha moltes ofertes, però de moment ningú no m'ha convençut.
1: Vinga, anem a veure la següent.
0: Bueno, esta també, va, no sé jo.
1: Esta és un drama, suspens i és xeca, però per mi esta em desperta bones vibracions.
0: Vale.
1: El coro de Praga.

0: Esta es mi hermana. También está en el coro.
1: ¿Dónde? ¿En el grupo B?
2: En unir-se junt amb la seva germana major a un prestigiós cor, Carolina cau ràpidament baix la influència del seu estricte director, Vit Galimarsot. La jove es veurà obligada a enfrontar-se a les fosques tensions que realment oculta aquesta brillant façana de la institució i a decidir quin preu està disposada a pagar pels seus somnis.
3: Bueno, no t'agrada o què? Esta no té mala pinta.
2: Esta té bona pinta.
3: En comparació amb les altres que no són de les que a mi més m'agraden, però bueno, vale, va, esta m'ho pensaria.
2: És que jo crec que va de... Esta cartellera va millorar per moments.
3: Vale, has començat pel que no em volien...
2: Per l'americana. Les americanes és sempre dalt.
3: I anem baixant.
2: Va poder millorar.
3: Bueno, ara esta jo crec que sí.
2: Esta ja... Jo crec que esta ja és més del teu estil. Una noche al año. Com a bones fans de les pastelades, jo
3: totalment.
2: Estic en este grup.
3: Sí.
2: Una noche al año crec que és una bona proposta, una comèdia romàntica que s'estrena precisament el 26 d'agost. Durant una nit en la qual els solters busquen relacions sense compromís, Ali i Owen es coneixen per casualitat a Nova York i descobreixen que tenen una connexió immediata. No obstant això, una sèrie de malentesos i de girs del destí complicaran el seu intent de retrobar-se i de donar una oportunitat.
3: Ai, mira, esta és una pastelà que tu dius.
2: Esta és de les bones.
3: D'estes per a veure després de dinar.
2: Sí, sabem com acaba, perquè s'ho veiem vindre, però ahí estem nosaltres.
3: Una noche al año.
2: 100%. Una noche al año. I esta següent, a lo millor no sé si a tu t'agradarà, però segur que al teu fill sí, perquè és Tadeo Jones i La lámpara meravellosa.
4: ¡Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK. Y algo a los followers.
5: Estamos en peligro.
3: A mi sí, eh?
2: Sí, a tu també, eh? Sí. És que Tadeo Jones és molt guai.
3: És
2: jo
3: molt
2: crec
3: xula.
2: Que tant per a xiquets...
3: I majors.
2: I per a majors
3: també. Anda que no
2: sí.
3: M'agraden a mi pel·lis infantils. N'hi ha moltes, molt xules, molt ben fetes. I l'animació, que anem a dir?
2: Totalment.
3: Està a un nivell... brutal.
2: Esta és ja la quarta entrega de Tadeo Jones. A mi la primera és la que em va, sí, la que em va pillar més en l'edat era la primera, però...
3: Jo no ho recordo,
2: però de dir-te que aquestes són molt xules. Tadeo i Sara han d'impedir que Mòmia, gelós d'haver perdut protagonisme, altere la història després de viatjar al passat. La seva aventura els porta des de Londres fins a Paititi, a Grècia, i a l'acabada de Alibaba, per a retornar al grup a la seva època. I és molt guai perquè per les veus que estan,
3: sí,
2: que estan darrere. Sí. Tenim a Òscar Barberán, a Michel Jenner,
3: mira.
2: A Luis Posada i la nova incorporació és Petra Martínez, que fa precisament de La lámpara.
3: Que xula.
2: Molt pues guai.
3: Esta és molt bonica i jo crec que és una bona opció per a estos dies de calor anar al cinema en la família a veure Tadeo Jones, per què no?
2: Veus com anàvem a millor?
3: Sí, totalment. Ja van dos de dos.
2: Ja van dos.
3: Les últimes.
2: Vinga,
3: dos.
2: Anem a veure la següent. Un drama espanyol, també, titulat A fuego.

0: Jo esta la veig una miqueta més per a adolescents. Encara que és una pel·lícula que pot veure qualsevol, però crec que són d'estes que connectes més quan,
1: si tens
0: quan
1: entre eres, 18 i 20 anys.
0: Sí, o 17, 16, per ahí. Per ahí.
1: Vale.
0: Després de la mort del seu germà, Lola descobreix el búnquer, que és un lloc secret de ball i llibertat sense regles. Allí troba amics, reconecta amb la que és la seva passió, el ball, i aprèn a viure sense por ni filtres.
1: Estava mirant els actors i són tots molt joves,
0: sí,
1: la veritat.
0: Sí, per això, sí.
1: Entonces tens raó, connecta més en una altra generació que no la nostra.
0: Però bueno, que la podem veure igualment, que estar guai.
1: No, i qui tinga fills adolescents, pues pot anar,
0: pot anar en ells.
1: A veure-la.
0: Sí. Pot ser nosaltres, no per a veure-la en el cinema, però tu un dia estàs fent zapping i te la trobes,
1: pues la
0: i
1: veus,
0: pues mira, la,
1: segurament,
0: la veig.
1: Segurament.
0: I anem amb una altra pel·li espanyola.
1: Un altre drama.
0: Un altre drama. El ser querido.
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe.
0: Ràpidament. Rapidíssimament. És un director de cinema que està en declivi i que tria la seva filla, que és una actriu sense èxit, com a protagonista de la seva nova pel·lícula. I això pues, els obliga a enfrontar la seva difícil relació. Hem escoltat Javier Bardem, Victoria Luengo, no ha sigut, però Raúl Arévalo, que alucinarà molt.
1: Superfan, sí, sí.
0: I està dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Bueno, este sí, peliculón.
1: Este, peliculón espanyol, este sí. I ràpidament,
0: ràpidament,
1: no sé si es dona temps.
0: De fons anem a escoltar el que és el tràiler de The Fast and the Furious, a tot gas, perquè celebra el seu 25 aniversari i torna a traure la peli una reversió.
1: Pues per a tots els gustos hi ha pel·lícules este cap de setmana i també el dimecres que ve. Gràcies, Abril. Tornem de seguida, després del butlletí.
3: Así que escuchad, la cosa irá así.
4: És la una.
5: A punt. Notícies.
4: Informació que els avança a punt. Els bombers de la Diputació de Castelló s'han mobilitzat per un possible revifament del foc dins del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó, al terme de Tales, a la Plana Baixa. El foc s'ha originat en una zona que ja havia cremat. L'accés complicat per terra ha obligat a mobilitzar els mitjans aeris. Delegació de Castelló, Sergio Moreno, bona vesprada.
6: Bona vesprada. La reproducció s'ha localitzat dins del terme municipal de Tales, en una zona que ja va ser afectada per l'incendi de la Vall d'Uixó. Ara mateixa, la principal dificultat és accedir per terra. Per això, s'ha optat pel suport de mitjans aeris. Fins la zona s'han desplaçat ràpidament dos unitats, a més d'un helicòpter i un avió, i el coordinador forestal per a avaluar la situació. Però ens confirmen des dels bombers que sembla que la situació, de moment, està controlada.
4: Gràcies, Sergio. Recordem, en tot cas, que avui hi ha risc extrem d'incendis forestals en tota la comunitat valenciana, tot i l'amenaça de pluja també de cara a la vesprada, i que hi ha programats vols de vigilància aèria preventiva durant tot el dia. Més coses. La Conselleria d'Emergències Interior recomana extremar les precaucions davant un imminent episodi, aquest episodi que tenim al damunt, de pluges intenses, tempestes també per avui, que podrien vindre acompanyades de forts vents, també de pedra, en diverses zones de la comunitat valenciana.
7: La La Generalitat ha establit l'avís en taronja per risc important de pluges i de tempestes en el litoral i l'interior sud de València, a l'interior d'Alacant, per la qual cosa crida també a la prudència, una crida que s'ha fet extensiva a tota la població, als ajuntaments, agències i organismes implicats en les emergències perquè extremen i adopten les mesures preventives oportunes. Fernando Lasera és el secretari autonòmic d'Emergències.
8: Recordar que con estas alertas por lluvias y tormentas se recomienda no acercarse a la orilla de ríos, barrancos y zonas inundables. En las viviendas hay que tener mucha precaución, especialmente con los elementos del exterior. Y a la hora de circular por las carreteras, limitar los trayectos y consultar el estado de las mismas antes de partir.
4: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha insistit avui que la ciutat autònoma viu una situació límit per l'entrada massiva de migrants i ha criticat que el govern espanyol no ha estat a l'alçada en esta crisi.
7: I tot i que ha valorat positivament el trasllat este matí de centenars de migrants des de la platja del Trampolí a un centre d'acollida amb capacitat per a 1.800 persones, ha dit que troba a faltar més esforços perquè Ceuta recupere la normalitat prèvia al 30 de juliol.
9: Los ceutíes tienen derecho a recuperar su normalidad. Y que todo el interés que se ponga en tratar de atender estas cuestiones de emergencia humanitaria nos gustaría que también se pusiera, y no se está poniendo, en que Ceuta vuelva a la normalidad.
7: Són declaracions que ha fet després de reunir-se amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, qui li ha expressat el seu suport. Juan José Vivas ha reiterat que l'única manera de garantir la tornada a la normalitat és el retorn al Marroc de totes les persones que van entrar de manera il·legal i ha lamentat el baix ritme de resolució dels expedients de devolució, que ha xifrat en uns 25 o 30 al dia.
9: En estos momentos, desde hace unos 20 días, que es cuando se produjo la avalancha, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado por lo menos en un año.
4: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, el valencià Arcadi Espanya, ha visitat avui les instal·lacions de Mercasa i Mercalicante. També s'ha referit al finançament de les comunitats autònomes. Diu que les governades pel Partit Popular actuen al dictat de Núñez Feijóo, que es mou, diu, per interessos electorals per damunt dels propis.
10: Los intereses del señor Feijóo son bloquear al gobierno de España, votar a todo que no y no dialogar. La Generalitat Valenciana necesita los más de 3.669 millones de euros. Y lo sabe todo el mundo. Igual que la condonación de la deuda, la necesita y lo sabe todo el mundo. Yo confío en que los presidentes, presidentas, los reflexionen.
4: I l'alcalde de Massanassa, Francisco Gómez, ha lamentat la mort esta matinada d'un home de 43 anys a mans del seu nebot en ple carrer després de mantindre una discussió a l'interior d'un pub.
7: L'agressor, que li ha atacat amb una arma blanca, ja està detingut. Gómez ha dit que en la zona hi ha tres locals nocturns que s'ha rebut de vegades queixes veïnals pel soroll, que estan treballant per a reduir horaris, però que no és una àrea conflictiva.
11: Està detès i està ja la investigació en mans de la Guàrdia Civil. A partir d'ahí a nosaltres, pues, l'únic que me queda a mi és lamentar lo sucedit, no? I sobre tot que s'arribi a perdre la vida una persona. És una zona... Tenia més pubs antes, han anat tancant i alguna volta pues, ens arma un lío d'estos. Però, claro, no havia mai arribat a això. I nosaltres estem pues, treballant per mirar els horaris, inclús si se poden reduir les molèsties, claro, has de més bé. Però que no és la típica zona conflictiva ni moltíssim menys.
4: La Comunitat Valenciana lidera el rànquing d'incautacions d'èxtasi de 2025 amb el 57% de tot Espanya.
7: Són dades de l'estadística anual sobre drogues elaborada pel Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat del Ministeri de l'Interior. A tot Espanya, els decomisos de pastilles d'èxtasi han augmentat un 41% i un 29% els de haixís, però cauen les de cocaïna en un 38%. L'haixís ha tornat a situar-se com la principal droga intervinguda amb els 257.000 quilos enfront dels 200.000 capturats en 2024. Tot i així, aquestes quantitats estan per davant de les 350 de 2023 o les més de 670.000 de 2021.
4: I en els esports tenim dos protagonistes recent arribats a València i a Llevant. Paula Alfonso, bona vesprada.
12: Bona vesprada. El nou lateral dret del València Club de Futbol, Pablo Maffeo, estarà firmant a hores d'ara el nou contracte després d'haver entrenat, haver passat el reconeixement mèdic i haver anat a Paterna per a la primera presa de contacte. És propietat de l'Olympiacos grec i arriba com a cedit.
13: ¿Contento de volver a la Liga Española?
14: Sí, muy contento.
13: ¿Y preparado ya para jugar contra el Celta?
14: Sí, para lo que el míster quiera.
13: ¿Has hablado en Corderán?
14: Sí, sí, he hablado con él y contento.
13: ¿Qué vol de tú?
14: Lo que me ha transmitido, pues bueno, lo que soy, que venga con ilusión, que obviamente vengo con la máxima ilusión del mundo.
13: ¿Un mensaje a la afición?
14: Que va a ser un gran año.
12: Passant als granotes, el Llevant ja té el nou reforç dels de Luis Castro en les oficines del Ciutat. Ifeanyi Ndukwe, el jove de 18 anys procedent del Liverpool, i el València Bàsquet s'està entrenant per primera vegada a les ordres de Xavi Albert. El tècnic i els seus nous ajudants tenen molta feina per davant per a intentar encaixar les noves peces de l'equip.
4: Acabem la 1 i 6 minuts, continua amunt i avall. Nosaltres actualitzem a les 3. Fins ara.
5: Som a punt.
15: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
16: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
17: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
18: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
19: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
20: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
21: Descansa la vista.
22: Què és la inspiració per a tu?
23: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
24: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
21: Obri la ment. Eres creient?
25: Depèn de l'estació de l'any.
26: Con les carxofes.
21: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
27: Què t'ha paregut?
28: Molt bona, molt bona.
29: Ara sí que me l'espera.
18: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà 98.7.
30: De tu a tu.
18: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
1: I ja estem en falles, David? Com estàs?
4: No,
1: com és
4: no.
1: Això? Estem a 20 d'agost, què està passant?
4: Tant de bo,
1: t'imagines? No, home, bueno. No, que no passa tan ràpid l'any, per favor.
4: No.
1: Que no, que ja estem a la meitat. Estem en l'Equador d'este 2026, però no volen que siga ja 2027. Però bueno, anem a parlar de falles.
4: Te'n recordes de les falles de setembre?
1: Sí,
4: de la pandèmia. També aquestes foren rares,
1: Uf, que estranyes van ser. Sí. Va ser tot de pel·lícula, però bueno. Anem a parlar de falles, però no perquè tinguin relació en la celebració de les falles. Encara que el món faller, jo no sóc fallera, ni tu tampoc, crec.
4: No,
1: però
4: sóc proper al món faller.
1: Clar. No, però sí. que jo dic que la gent de les falles no descansa, és a dir,
4: no,
1: encara
4: no.
1: Que ara no siga l'època de falles, no estiguem en el mes de març, les falles tenen una activitat al llarg de tot l'any. Que vamos, és un no parar.
4: A veure, venim d'un estiu de les preseleccions de les falleres.
1: És cert.
4: Ara, jo crec que en octubre serà la telefonada, o sigui
1: sí,
4: que
1: el calendari ja estem ahí,
4: El calendari no para. Però parlem de falles i sona el fallero perquè esta setmana ens ha sorprès molt la notícia de que el Museu Faller havia trobat el ninot indultat infantil de l'any 1969.
1: Ahir quasi res. Pues no ha passat. Anda, que no ha plogut. Mai millor dit.
4: Ha plogut. Es tracta d'una peça que estava en parador desconegut des dels anys 90 i ara, per fi, ha tornat, ha ocupat per primera vegada el seu lloc en el museu.
1: Mare meua, però on han trobat tot això des de l'any 1969, on estava? Que, no sé, és que abans estàvem parlant, Abril i jo, dels robatoris dels museus i hem fet també una xicoteta introducció del robatori de la Gioconda. I ara, clar, em sorprèn en esta notícia que se suposa que el van robar o com estava el tema?
4: No se l'havien dut ningú.
1: Jo ja m'havia muntat la pel·lícula.
4: T'imagines?
1: Ja, per això t'hi dic.
4: El ninot furtat? No. És curiós perquè ara el descobrirem perquè estava més prop del que creiem. El cas és que el museu alberga totes les figures indultades des de l'any 34, que es va instaurar este costum de lliurar del foc una peça, i durant molt de temps la col·lecció va estar un tant descuidada. No té res a veure amb com està el museu actualment. N'hi ha hagut èpoques, períodes, que ha estat molt més descuidat, i algunes peces es van perdre fins i tot en l'arribada del 57. L'aigua s'ha emportat algun d'ells, que s'han hagut de restaurar i remodelar després. En l'any 69 és curiós perquè la falla que va guanyar el ninot indultat va ser la mateixa que avui, que en 2026, Espartero, Gran Via, Ramon i Cajal.
1: Ostres, que casualitat.
4: Sí. Però aquest ninot se'l va perdre la pista. O sigui, passaren els anys i es trobava desaparegut des d'aixòs anys 90, quan es va reformar de manera integral el centre, el museu, i es va reorganitzar la col·lecció. I durant alguns anys, aquest recorregut històric del museu tenia aquest bac. Passava del 68 al 70. Ara, per sort, el Museu Faller compta amb aquest ninot des de fa uns dies, i per a que ens conte un poquet sobre esta troballa meravellosa, crec que ja tenim al telèfon a Vicenta Espósito, que és la coordinadora del museu.
1: Vicenta, bon dia, bona vesprada ja.
31: Hola, bona vesprada, com esteu?
1: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos en directe avui al programa. Conta'ns com ha estat el ninot tots estos anys. On ha estat exactament?
31: Bé, doncs és un cas molt curiós, però no és tan difícil. Bueno, el que pensem nosaltres és que el ninot estava un tant danyat, caïa el que és la figura central, i pensem que es va retirar de la col·lecció per a ser restaurat en el seu dia abans de l'any 95, però en aquest impàs de temps es va fer la remodelació total del museu. Què passa? Que molts dels ninots que no existien per a la reobertura, diguem, del museu en l'any 95, que és quan se va fer el canvi de l'edifici, tal com el coneguem avui, els ninots que faltaven, en la col·lecció, varen ser reproduïts. Val? Què passa? Que com faltaven el del 63 i el del 65 perquè possiblement es varen cremar en la falla, el ninot del 64 va ser confós en el del 69.
4: Mami,
31: i es va...
4: Ja veus?
31: En el del 69. I en aquell moment es varen reproduir els ninots del 63, 64 i 65. Però al voltant del 2016-2017 ja varen confirmar que el ninot que figurava en el museu com a del 69 era en realitat el del 64, perquè varen aparèixer documents gràfics que suposo jo que la gent del 695 no comptaria en ells. Actualment, afortunadament, tota la digitalització i demés fa que es puguen investigar coses que fins ara no teníem una altra forma de
4: fer-ho,
31: de contrastar-les.
4: Clar.
31: I resulta, a banda de tot, que en la falla Gran Via Ramón y Cajal, Espartero Gran Via Ramón y Cajal, tampoc tenien una imatge gràfica ni del ninot en la falla ni de la mateixa falla. La foto de la falla mos la va passar Manolo Sánchez fa poc de temps, tot i que suposo que ell mateix li l'hauria passat a Sendra Digital o a BDFalles, perquè està publicada també en aquestes webs.
0: I és a partir d'aquesta fotografia, no?, que busqueu.
31: Clar. Sí, no, a partir d'aquesta fotografia la utilitzem, o sigui, la recuperarem per a reproduir un ninot de la falla com a indultat, tot i que no sabíem
4: si era o no
31: exactament quin era, perquè...
4: Claro.
31: Clar, perquè no constava cap cartell, perquè clar, en el ninot de Pinocho i Gepetto sí que hi ha una foto que posa ninot indultat baix del ninot, con la qual cosa sí que tenim molt clar quin és, però en este cas no existís aquest document gràfic. Hem demanat bueno, a l'arxiu de Xunta, a Javi Mozas, que en fi, estudiosos de la festa i tal, però ningú té un document gràfic d'aquesta falleta en concret, ni tampoc del llibret, perquè hi ha voltes que l'explicació del llibret...
4: Ah, això t'anava a dir, sí.
31: Clar, ens dona molta informació sobre el ninot, ¿vale?, sobre l'escena que representava, però en este cas, no, bueno, a nosaltres no ens ha arribat.
4: Bueno, igual, si algú que està escoltant-nos, igual pot aportar més informació, estaria molt bé, Vicenta, que se posaran en contacte amb vosaltres.
31: Això seria perfecte. El Museu Faller està obert tot l'any. Ara mateix és un refugi climàtic, la qual cosa és un bon moment per a visitar-nos. La gent ens fa molta gràcia perquè ve moltíssima gent d'estrangers, de 100.000 persones, vora 60.000 són d'estrangers. Què passa? Que molta gent se fa la foto en el ninot del seu any de naixement, però és de fora. La gent de València se fa fotos en la Torre Eiffel o en la Torre de Pisa, però no en el seu ninot de l'any. És molt curiós, però ens agradaria molt que el públic de València vinguera a visitar-nos, perquè tenim un museu molt digne i la veritat és que molt ben valorat per tota la gent. I ara, en este completar la col·lecció, que teníem ahí ese ninot, que bueno, no t'ho he explicat, però la troballa va ser perquè... foto que mos va portar Manolo.
4: Ay, Vicenta, cuidado, no te meneches massa, perdona, que se te talla una miqueta la connexió. Vale. Intenta no menecharte massa del lloc on estàs i així esperem que s'escolte millor. Com
31: vulguis. Ara m'esteu escoltant
4: bé? Sí, sí, sí.
0: Ara perfectament.
31: M'escolteu?
4: Sí.
31: Vale, perfecte. Bé, doncs pues, el que vos dia era que en la foto que ens va aportar Manolo Sanchís, en primera plana hi ha una estrella que és cosina germana de la estrella sobre la que estava este ninot, que estava en una prestatgeria que ho havien mogut 2.000 voltes, però, clar, sabíem que estava en el museu per algun motiu, clar, perquè ahir només entren ninots indultats. Però és cert que en els anys 60, finals i principis dels 70, també hi havia ninots indultats per la Fallera Major Infantil de València. I alguns d'ells estan en el museu. I, clar, al no tindre cap cartell, ni cartella ni res, pues no, en fi, no sabíem com identificar ese ninot. Però sí que sabem que és de Manolo Sanchís, segur. I el gos porta és un invident que està cantant en un gos i hi ha un refrán de l'època que es diu que por dinero canta el ciego y baila el perro, ¿vale? Este home porta monedes en la mà i la factura, des de luego, és de Manolo Sanchís,
0: de Ramón Sanchís.
31: De Ramón Sanchís, perdón, de Ramón Sanchís. Què passa? Que clar, al veure això sí que varen fer una associació d'idees perquè el ninot és dia tot es cant. I en les falles de l'època, molts ninos infantils reproduïen escenes de refranys per a ensenyar-les als xiquets i a les xiquetes.
1: Mm-hmm. Mare meva, heu fet tota una investigació, Vicenta.
31: Sí, a veure, és un poquet, un puzzle que hem anat
1: encaixant,
31: sí, efectivament. Mm. I bueno, pues ara tenim esta, és una xolla, la veritat és que és un ninot molt bonico, molt bonico, té plecs en la roba, té molts detallets, que jo pense que paga la pena una visita, a banda de que el museu és econòmic, bueno, si ens visiten diumenges o festius és gratuït per a tot el públic, però entre setmana el preu és de 2 euros, que no és una
1: simbòlic,
31: cosa...
1: Simbòlic.
31: I pots passar ahí 2 hores en aire condicionat, que estàs de categoria allí dins.
0: I a més...
31: I bueno, i gaudixes de les nostres col·leccions, que són una passada totes.
0: A més, crec que esteu ara mateix acometent un projecte de restauració de molts dels ninots, veritat, estan tots ara mateix passant aquesta revisió, aquesta ITV.
31: Sí, la veritat és que feia molt de temps que volíem fer aquesta intervenció i des de l'any passat la regidoria es va posar les piles per a fer una recuperació dels ninots, per això hi ha cites de ninot, perquè volíem completar la col·lecció i per a reproduir-lo necessitàvem informació. I total, que ha sigut està tot hilat, però ara és cert que el museu lluís, els ninots lluïsen molt bonicos, hem fet un recorregut històric per totes les, a través de, o sigui, no només ves com han evolucionat les falles, sinó que pots fer un recorregut històric sobre la societat que s'ha indultat en els últims 100 anys, i és molt curiós, la veritat és que, en fi, està bonico.
1: I no sé en quin estat de conservació se l'heu trobat, Vicenta?
0: Perquè el moguereu una volta i altra, claro.
31: Sí, no, este ninot ja ha sigut restaurat, però, o sigui, la peça... El ninot no estava malament, tenia molta brutícia, però el que sí que tenia era la estabilitat de l'home, era el que se n'anava cap enrere, que és el que ens fa pensar que el llevaren de la col·lecció, perquè abans el ninot era com un magatzem. Fins a l'any 94, que no se dona de contingut un poquet, se li dona el primer discurs museogràfic al museu i demés, i ja se fan un altre, en fi, se busca exposar els ninots. Fins a aquest moment els ninots es conservaven en el museu a modo de magatzem. Estaven per anys en urnes individuals i demés. Però és possible per això que al perdre estabilitat el ninot el llevaren per a restaurar-lo. Això era el que pensava. Ara està perfecte, eh? Ara ja està restaurat. Rubén Fácil de l'Esperança ha fet una intervenció magnífica I perquè ell no toca res, o sigui, l'únic que fa és posar en valor l'opinia, efectivament. Mm, claro. I, pues, a lo millor una xicoteta despigmentació de l'estrella o tal, això és el que ha tocat, però no, el que és la base de la figura, ell no perquè és, les tècniques de restauració actuals el que demanen és això, és la o sigui, la intervenció mínima. El que sí que busquem és que siga el més paregut a com estaven plantats,
0: clar,
31: en la falla. Per exemple, si veniu ara al museu i vegeu la cacauera extraperlista, veureu que hi ha una diferència brutal, que és de la falla de la Mercè de l'any 43, i hi ha una diferència brutal entre com estava abans, perquè ara ha recuperat les ulleres, ha recuperat els xampinyons, en fi, moltes coses que la figura al llarg dels anys, per deterioraments o per trasllados o per lo que siga, ha anat perdent. Val? També cal tindre en compte que els primers ninots només es modelaven la cara i les mans, en la qual cosa no hi ha haver tampoc els més antics són de l'any 34. Clar, han degut de ser reproduïts en l'època perquè, clar, conservar això sense tindre un lloc específic i sense estar exposat al públic i tal, perquè al final un museu el que fa és posar en valor les peces que custodiem. ¿Val? A banda d'explicar-les d'alguna forma o donar-los un contingut històric, el que volem també és preservar.
0: Clar. I fent aquesta convida també a que la gent vagi, per fer-nos una idea, comentaven en la intro que és d'aquesta mateixa comissió que ha guanyat l'indultat en el 26, d'Espartero, però salta a la vista que són ben diferents. La gent que vagi pot veure com ha anat evolucionant també el gust en quant als ninots que s'han indultat i com ha evolucionat també el treball de l'artista en aquest cas. Ara n'hi ha molts més detalls que en aquella època.
31: Per suposat. O sigui, els ninots han experimentat un canvi brutal, però clar, és que en 100 anys la nostra vida també ha canviat molt. Els primers ninots, és cert, en els majors, tenien molta força, expositiva. Tenien que esquivar la censura, amb la qual cosa tenen molt doble sentit, molts ninots, cosa que en els últims anys s'havia perdut un poquet. Jo pense que ara s'ha recuperat molt en el ninot d'enguany, el Deixem la guerra en pau de Pedro Santa Eulàlia, que sí que fa o sigui, una mirada molt crítica sobre una situació molt actual. I el ninot infantil és molt curiós perquè Espartero té 7 ninots indultats en el museu, perquè és una de les falles que més ninots té, infantils. Espartero va aconseguir també l'indult en l'any 86 i en una figura que es deia el ceramista. I poca gent sap que el ninot indultat d'enguany, que és la meva germana, és la nova fallera major infantil de València, està composat per 3 escenes en el mateix ninot. I una de les escenes és un homenatge a la figura del ceramista de l'any 86.
0: Pareixen un quadre, no?
31: Sí, però en el museu les hem posat en la mateixa sala perquè el públic pugui veure les dues figures. És a dir, que hem cuidat un poquet l'homenatge que ha volgut Zeta fer-li en este cas a Juan Canet, que és l'autor del ceramista, que és una figura que és molt emblemàtica del museu, i ara es podem veure juntes, de la col·lecció per a ficar-la, diguem, en el lloc destacat dels ninots indultats d'enguany, perquè sempre li donem un poquet més de rellevància als últims ninots que han arribat.
1: Pues com comentaves tu, Vicenta, és una bona oportunitat este mes d'agost, el que queda, millor dit, del mes d'agost, per a fer una visita a aquest Museu Faller, que com deies tu, és un refugi climàtic i a més està rodejat d'art i de cultura. Vicenta Expósito, coordinadora del museu, gràcies i enhorabona per tot el treball que realitzeu.
31: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos esta ventana.
1: Una abraçada. Adéu.
0: Gràcies.
31: Adéu.

0: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.

0: I quan arribem pràcticament a la una i mitja, David, el que anem a fer i el que estem fent al llarg de l'estiu, jo sempre ho anuncio, és recordar i recuperar alguna de les entrevistes que hem fet al llarg de la temporada en el programa Sia Munyavall. I precisament esta que anem a escoltar ara, estaves tu amb Sergi parlant d'esta qüestió. Anem a recordar què era.
1: Sí, perquè és cada vegada més habitual que la gent en les seves famílies s'emporte de viatge i ses mascotes, i abans de l'estiu vam parlar amb Verónica de Viajes Cuatro Patas.
0: Sí, Verónica Luca.
1: Verónica, sobre aquests establiments i aquests hotels que estan preparats per a acollir també i donar una estància meravellosa als animals, que també es preocupen per ells, així que a veure si recordem, i per a la gent que vaig anar-se de vacances ara o en setembre, que
0: aprenga bona nota. Perfecte.

0: Bueno, i aquí porta tots els xurumbels darrere, i si no, sempre té algun que portar penjant. Mireia Vallarriu dia ahir, diu, jo és que ja no vaig sols a cap lloc. Clar, quan tens xiquets no vas sola a cap lloc o sola a cap lloc. Però estic a dir una cosa, quan tens gossos tampoc, sobretot, i ja pots cuidar-te avui en dia, afortunadament, de que pugues anar amb ells a qualsevol lloc. I és que les mascotes han passat de ser un complement d'acompanyament a ser part indivisible de la unitat familiar. Els ja vem que inclús anem com al metge de família, de 3-3 i de 4-4 al veterinari. Per tant, què vull dir en això? Que les nostres mascotes estan presents de manera inevitable en les experiències que vivim, ja sigui el turisme, tant que de vegades el planifiquem en torn a ells, les nostres destinacions venen condicionades a la funció de la disponibilitat que tenim de dur amb nosaltres al membre de quatre potes, o fins de dos i amb ales. Jo tinc uns coneguts en Castelló que venen al poble, que tenen un loro i el loro se l'emporten en el, i el loro va en el cotxe, en la seva gàbia, en el cinturó de seguretat, i el loro és un mes que va com la resta. O sigui que no parlem només de gossos i gats, sinó de tot tipus de mascotes que tenim i que, bueno, són susceptibles d'anar amb nosaltres, veritat, David?
1: Sí, ja no és que haguem de dur-los, és que volem que formen part d'aquestes experiències, és que són una part de la família i, per tant, volem que vinguin.
0: Mira que si me'n vaig i es deixe l'arrepentiment que portaria damunt tot el temps, jo mateix em donaria el viatge.
1: Jo sempre he dit que els meus gossos segur han vist molt més món que moltíssimes persones. Segur.
0: Sí.
1: I jo, buscant la xifra, n'hi ha 15 milions de mascotes en Espanya. O sigui que són el doble dels fills que són menors de 16 anys i en alguns casos és que es consideren com això, com fills.
0: Sí,
1: que
0: no són... lo de los perrijos.
1: Perrijos.
0: Lo de los perrijos, això és molt, molt graciós.
1: Efectivament. La plataforma Skyscanner va situar en 2025, l'any passat, a la Comunitat Valenciana com a la millor destinació nacional en matèria pet-friendly. Els propis establiments hotelers saben que han d'adaptar-se a aquestes característiques. Anem a escoltar a Diego Ramírez, ell és el director de l'hotel Las Calas d'Alacant.
2: Hay que recordar que cada vez hay más mascotas y menos niños, ¿no? Es decisivo muchas veces para formalizar esa reserva el que un hotel pueda aceptar ese pet-friendly en este caso.
1: Està la implicació que n'hi ha per part dels establiments, que en alguns casos es reparteixen kits de regal per als nostres peluts. Aida García és recepcionista en un d'estos hotels.
3: Aquí tenim venida para perros que pues lleva un premio, un huesito, como una especie de toallita por si quieren limpiar, el champú para perro y pues una bolsa para recoger los excrementos.
1: Segons el rànquing, la Comunitat Valenciana és una de les que millor s'ha adaptat a aquest estat, però, en concret, la ciutat de València apareix la tercera en tot el món, per darrere solament de Nova York i de Niça, en França. I des de la capital del Túria, més enllà del clima, el que es destaca és la llibertat dels gossos en els enclavaments com el vell llit del Túria o les pròximes platges de Pinedo, d'Alboraia o del Puig, on es celebren i s'estroba des de gossos, sense oblidar també la creixent flexibilitat que n'hi ha en bars i restaurants. I per això ens anem a parar a parlar de com, poc a poc, ens estem adaptant, o els establiments s'estan adaptant a esta nova realitat.
0: Una nova realitat que, per exemple, ens du a veure en molts hotels o restaurants Not Children, més que Not Dogs, per exemple.
1: Sí.
0: És a dir, n'hi ha llocs on s'admitixen més els animals que els xiquets en este cas. Bueno, a l'altre costat del telèfon tenim a Verónica Luna. Verónica és directora de la plataforma Viajes Cuatro Patas, que està especialitzada en turisme pet-friendly. Què tal, Verónica?
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bueno, pareix que no parlem d'una moda, sinó d'una evolució. Ara, no sé si ens referiríem ja directament a un canvi d'hàbits. La pregunta és fàcil. Hi ha cada vegada més gent que posa les mascotes en el centre de la seva planificació vacacional i ens llevem nosaltres, que sabem que segur que sí.
4: Exactament. Abans, bueno, com bé has dit, no? Abans era potser més una moda, ara ja és una tendència que hi ha més gent... No es planteja el fet de viatjar sense el seu gos, al final és un membre de la família i quan viatgem tots junts i adaptem el viatge i el destí acord a l'experiència que podem viure tots, no només nosaltres els humans, sinó també una experiència acord a les necessitats del gos.
0: És un anglicisme al que potser tots encara no estiguen del tot acostumats. T'ho dic perquè quan mencionem allò de pet friendly, de què estem parlant exactament? Quan algú escolta pet friendly, què és el que hi ha que entendre? Perquè de vegades pareix que n'hi ha prou amb deixar entrar a un gos, però la realitat és una altra.
4: la realitat és una altra. És a dir, fa uns anys, quan deien potser pet friendly, el que esperaven era simplement doncs, que deixessin que admetessin el gos, que ens deixessin entrar amb el gos. Ara el que esperem és una experiència. Esperem que el gos sigui tractat de forma pues, com ho seríem nosaltres, no? D'aquí doncs, el que estava escoltant abans de l'hotel, com deien que ja ofereixen als seus clients els kits de benvinguda per gos, ofereixen llits, ofereixen inclús, hi ha hotels que tenen restaurant on el gos té un menú, perquè pugui escollir el menú que vol dinar, i inclús anem més allà, hi ha hotels, per exemple, hi ha una a Galícia, a l'hotel Cons de Garda, que ells ofereixen un espai de benestar on el gos té massatges i té teràpies naturals per, bueno, per tenir un seu moment de relax, no? O sigui, ja és un mercat, un món on el gos ja no només l'admetem, sinó que el tractem com un client més i que disfruti de les seves vacances.
1: Clar, Verónica, pareix que ens acostumem a dur-los en nosaltres. Això és el que ha propiciat que els establiments s'adapten. O sigui, ha sigut l'ímpetu del consumidor el que ha facilitat que cada vegada n'hi hagi més que s'adapten al pet friendly.
4: Exacte, correcte. Al final els reïls a més s'han donat compte del canvi de tendència i s'han hagut d'adaptar a la nova oferta.
0: De totes formes, això és molt ampli i possibilitats, com dius tu, n'hi ha moltes. Pel que deia David fa un moment, potser els seus gossos hagin vist llocs que altres persones no han vist. De fet, estem parlant de servicis que algunes persones en determinats establiments no tenen, tampoc.
4: Sí, correcte, sí, sí. Jo crec que avui dia els gossos, com bé ha dit el David, han vist més món que moltes persones, no? I viuen millors experiències. Hi ha hotels de, com deia abans, hi ha hotels que estan superadaptats amb aquest mercat i bueno, pues tenen experiències que inclús moltes vegades nosaltres no tenim.
0: Mm-hmm. Escolta, què està passant en els transports? Que encara existeix aquest marge de, mai millor dir, pareix que estigui reincidint en la paraula, de marginalitat respecte a poder dur els animals, com l'altre dia en contaven. Hi ha companyies aèries com Ryanair que esgrimixen la causa ixa de que és que són low cost. Bueno, que si és low cost no vol dir que el meu animal no vagi a poder viatjar si et paga un passatge i te'l paga com paga el d'una persona. Però encara existeix això, no? Deixa negativa manifesta, sobretot en empreses que van de progres per la vida, també n'hi ha que dir-ho.
4: Sí, no, és correcte. Al final jo crec que el transport és el mercat que menys s'ha adaptat a aquesta tendència. No només
0: sí, perquè la Renfe tampoc vull contar-te com està el panorama,
4: Sí, sí, no, en general ha hagut una evolució molt, molt forta, per exemple, ferris com abans, com Balearia, com sí. Transmet, que abans feia uns anys era impossible anar a les Illes Balears, doncs ara ja, afortunadament, ja pots anar amb ells, i no només a les Gàbies com era antigament, sinó que tenen un camarot, no? Tenen camarots per mascotes que estan superbé. Però sí que és cert que el transport, els avions, doncs encara no han evolucionat. Inclús els que deixen gossos són gossos que els has de portar dintre de les bodegues, amb la qual nosaltres personalment és algo que no recomanem, perquè és que no trobem que sigui un ambient perquè el gos estigui allà, i més quan són vols potser de més d'una hora. No, és que no és una opció. Per nosaltres sempre recomanem que es busquin altres alternatives, i a tema de l'avió lamentablement és algo que no ha evolucionat encara. Sí que hi ha empreses d'aviació privades que pots portar el gos, però clar, són privades, llavors no és accessible per tothom.
1: Clar, ni ho valorem el dur-los en avió per això, però no n'hi ha cap companyia que s'hagi llançat a fer això abans, diguem?
4: Hi ha companyies americanes, sobretot dintre dels Estats Units, que tenen avions adaptats per famílies amb gos, però al final és això, són companyies privades, llavors, bueno, no són accessibles.
0: Bueno, la companyia que primer ho faça serà la que s'enduga el gat a l'aigua, igual que el polític que establisca algun dia que pot haver una semi-sanitat pública per als que tenen mascotes, sobretot al pas que anem. És a dir, si som vora 50 milions d'espanyols, i d'aixòs 50 milions, 15 milions tenen comptant com a mínim una mascota, algo està menejant-se, algo està passant com per a poder tindre-ho en compte.
4: Correcte, sí.
0: En fi, la realitat cap a on ens porta? Tu creus que ha arribat a un punt com el que estem, la cosa anirà a més i anirà de forma ràpida, o tendim a que la cosa s'estanque?
4: No, la cosa anirà més i de forma rapidíssima. Al final, cada vegada hi ha més gossos. No és una moda passatgera, és una moda real, una moda, no, bueno, una moda és, al final, els gossos són membres de la família. Cada vegada tenim més gossos en lloc de tenir més fills. diuen que els gossos són els nous fills, no? I llavors, sí, bueno, sí, la tendència serà aquesta, la tendència serà que el mercat s'adapta i s'haurà d'adaptar ràpid. Mm. Al nivell, potser, doncs, d'altres països com Europa, que és una cosa que ja porta molts anys de forma normalitzada, no? El tenir un gos com un membre de la família i que ja no tens ni que entrar en un local o en un restaurant i preguntar puc entrar amb el gos? No, ja és algú que és normal, no tens que preguntar si pots entrar amb el gos o no pots entrar perquè ja saps que és així.
0: Bueno, hi ha establiments, sobretot restaurants, a banda dels que deixen els bevedors als carrers, que em pareix molt bé el detall, però clar, a mi no m'agradaria veure les baves de totes les persones que passen per allí, pues al meu gos tampoc, crec jo que per part meva ell no mira, però a mi no em fa molta gràcia que vega també les baves dels demés. Però és molt interessant, la majoria dels establiments, sobretot hotelers i hostalers, més que res, que amb eixa permissivitat tenen el detall fins i tot de que arribes a la taula, que et posen un bevedor per a l'animal o inclús que li posen el menjar directament a terra en els seus menjadors. Això, les voltes que ho he viscut m'he quedat al·lucinat totalment.
4: Sí, bueno, tenen moltes vegades a recepció quan arribes que els donen aquest detallet, no?, com una primera benvinguda i després, sí, pues això, les habitacions ja hi tenen, normalment els hi posen el llit, els hi posen els comederos, els bebederos i pues un quin de benvinguda, que pues, depèn, a vegades inclou pinso, inclouen les bossetes, inclouen xutxes, una miqueta de tot. És la benvinguda especial que els hi donen.
1: Ja que has parlat abans, Verònica, del tema de fora de les nostres fronteres, fora d'Espanya, país que sí, nosaltres hem arribat un poquet per darrere, quins són els països que són referència en això d'adaptar-se el turisme a les mascotes?
4: Hi ha molts. Jo crec que jo destacaria països com França, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Itàlia, són molts els països que estan per davant nostre. Per exemple, Itàlia, tu pots entrar en un supermercat amb el gos, inclús tenen els carritos per fer la compra, hi ha carritos que són adaptats per gossos, igual que aquí els tenim per nens, sí, doncs allà els tenen adaptats per gossos perquè puguis ficar el gos mentre fas la compra, no? Llavors, bueno, aquesta és la tendència d'Espanya, d'arribar a un punt en què qualsevol lloc, com deia abans, no?, que no hagis de preguntar puc entrar amb el gos, sinó que ja lo normal sigui que el gos sigui benvingut, igual que pots entrar amb un nen, que també és cert, com comentava abans, que cada vegada hi ha més allotjaments que no deixen nens.
0: Sí, sí, allò de not children a mi m'ha cridat molt l'atenció.
4: Els diuen els allotjaments, hotels adults only, que és sí, només adults, no poden nens i si poden gossos.
0: Sí, sí, sí, sí, això és de veres. Però bueno, també t'he de dir que jo he vist fer coses als xiquets o que els pares els han permès que ni ho fan els gossos ni ho deixarien els propietaris.
4: Correcte.
0: Fer als gossos, t'ha de dir.
4: Correcte.
0: Per cert, hem parlat dels països que ens van per davant, però també n'hi ha els que ens van per darrere, clar.
4: Bueno, hi ha molts, clar, sí, sí, segons... Més que Europa, potser ja estem parlant de països... Pues
0: els asiàtics, sense anar més lluny.
4: Exacte, asiàtics, més a... el Sud-amèrica, que bueno, encara la mentalitat no, i la conscienciació pues, no ha arribat al punt que estem nosaltres, però que arribarà segur, o sigui, ja estan en camí. Però bueno, és poc a poc, no? Al final és un tema d'evolució, de conscienciació i d'entendre que els animals doncs, són la nostra família.
1: També el tema de que quan anem amb els gossos moltes vegades ens ha passat que hem de dinar, hem de buscar un lloc en terrassa, sí, faça la temperatura que faça. Estem veient un canvi de paradigma en això, que els restaurants estan dient, escolta, que tenim que adaptar-nos també.
4: Sí, estem veient un canvi de paradigma, però la restauració està anant més lenta, potser per així dir-ho, que els hotels.
1: Vale.
4: Sí que és cert que cada vegada hi ha més restaurants, sobretot a ciutats grans com poden ser València, Barcelona, Madrid, que ja tenen pues, inclús la pegatina de gossos benvinguts, però costa, no és un mercat que va tan ràpid com els hotels. A vegades hi ha una mica de que la gent es queixi per raons d'higiene, també depèn molt de l'ordenança. Per exemple, a ciutats com Barcelona, cada restaurant té la possibilitat d'escollir si pot permetre gossos o no, però hi ha altres ordenances que és l'Ajuntament el que diu si un restaurant pot o no. Llavors és una mica més complicat.
0: Qui no sobrevisc, qui no s'adapte, millor dit, tu creus que en un futur està condemnat a no sobreviure? Per la tendència que estem agafant últimament tots a tindre animals, per això precisament que diem, perquè són els nou fills?
4: Aquesta és una bona pregunta. No sé si a sobreviure, però serà fora del normal.
0: Vaig a posar-te un exemple. Unes de les grans superfícies d'este país, bueno, també puc dir dels grans magatzems, fent com fèiem abans, recorde que va prohibir l'entrada als animals, als gossos sobretot, tenint una planta dedicada precisament als productes de les mascotes. I quan es van donar en compte que allò, m'imagino, havia baixat substancialment, es va permetre de nou l'entrada, sí. Això sí, amb limitacions de pes, etc, etc. És que això pot ser una de les realitats de futur.
4: Exactament, al final, pels clients. Jo, per exemple, si veig que en un lloc jo no puc entrar amb algun gos...
0: Claro. Una planta dedicada precisament als productes de les mascotes. I quan es van donar en compte que allò, m'imagino, havia baixat substancialment, es va permetre de nou l'entrada, sí. Això sí, amb limitacions de pes, etc, etc. És que això pot ser una de les realitats de futur.
4: Exactament.

0: tu deixes el gos lligat fora i eixes i te l'han furtat per a baralles i per a coses d'estres.
1: Exacte, és un risc. És un risc i a part també és un tema de sentiment propi, de dir no, perquè ja t'ho de deixar el meu gos fora, no? O sigui, aquestes són les dues coses.
0: En l'últim cas, l'he vist, saps a on, en una cadena de productes d'estos barats, per no dir la majoria dels xinesos i coses d'estes, que també tenen el cuajo de vendre productes per als gossos, però ara de la nit al matí, no sé per què, si els ha passat algo o qualsevol cosa, atenent-se una, crec que una ordre autonòmica de 2020 o per ahí, ara diuen que no pots entrar en l'animal, però han posat els lletreros en la porta, però que no et preocupes que continuaran atenent-te i oferint-te els millors productes per a les mascotes. I jo vaig pensar, dic, pues, vas a quedar-te ahí, perquè realment si no puc entrar en el gos no vaig a comprar-te res per al gos. És que és de caixó, clar.
1: Sí, totalment. Sí.
2: El que pot ser, al millor, no desapareguen o no és que no sobrevisquen, però sí que eixiran del radar de molts consumidors.
0: Clar.
2: És així, de simple.
1: Pues sí, al final és el que diem, no? Si tu no em deixes entrar a mi, no entro jo i ja està, i no hi ha més. I o t'adaptes o, doncs, bueno, per als clients, com l'exemple que has posat del gran magatzem, que ho va treure i ho va tornar a posar.
0: Sí, era la realitat. De fet, t'ho dic perquè jo mateix era client i vaig dir, és que si no puc entrar amb ell o amb ella, de què m'aprofita a mi? Jo necessito comprar-li, vaig a posar-te, jo tinc sempre gossos enormes, tirant enormes són enormes. I un dels problemes que tens en els gossos grans són els collars o els arnesos, sense anar més lluny, que tens que provar-los, sí o sí. Si jo tinc que anar i tinc que comprar-li un arnes o un collar ja no, perquè no sóc partidari dels collars, però més bé un arnes, i no li el puc provar, de què m'aprofita anar a comprar-te-ho a tu? Aniré on jo puc entrar en ell i li puc aprovar directament. És que és tan lògic. Sí, és de sentit.
2: Sí, i a més, és que és una qüestió de que en qualsevol país com França, com Itàlia, que estava dient Verònica, sí que s'han adaptat a aquesta qüestió dels supermercats, per exemple.
1: Exacte. Sí, s'han adaptat. Al final, l'excusa de la higiene, perquè per mi és una excusa, si tu tens el gos net, és a dir, no té per què passar res. Igual que també les persones, hi ha moltes persones que potser no anem amb la higiene correcta i ens deixen entrar. És a dir, que al final sempre hi ha excuses quan algú és simplement que no vol perquè no li agraden els gossos o etcètera, però s'hauran d'adaptar o quedar-se enrere.
2: O la també discutida presència en les platges.
0: Estava pensant el mateix. És que els gossos en les platges... Agarra't un dia després de Sant Joan o qualsevol dia de platja. A les 4 o les 6 de la vesprada, que hagi hagut un poquet més de moviment, veges com han deixat els humans les platges. O com els han deixat després de festes com, mira, ara els Sant Fermins, o l'altre dia el desfile de l'Orgullo, etc. O com es deixen totes les nits de festa en qualsevol d'estos barris de Modernor, que els humans... I t'ho dic perquè pixen més en el carrer que els animals i no passa res. O sigui, que qüestió d'higiene i salubritat i civilització del tot no crec que siga.
1: Això és una excusa, entre cometes, no? Al final és una forma de treure't les explicacions de sobre i ja estan. Perquè, de fet, les persones que anem amb gos cada vegada són més higiènics perquè fan pipí, anem amb una ampolleta que ja és obligatòria a la majoria d'ajuntaments, una ampolleta amb aigua, vinagre, és a dir, ho netegem, que sempre hi ha algú que no és cert, però bueno, és una excepció. Al final, la majoria som responsables, som gent conscienciada que sabem que si volem avançar hem de complir amb unes obligacions, també.
0: Clar. En fi, Verònica Luna, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, haver-nos contat totes aquestes coses, i ja saps que sempre que tingues alguna cosa interessant que contar-nos, així ens tens en la ràdio. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.

0: Bueno, si escoltaran el programa ahir diran, s'han tornat un poc boig, és una altra vegada Oasis, però què els passa? Estan obsessionats en este grup, no? És que anem a complir la nostra promesa. David, Abril i Lorena, ahir ja anunciàrem que parlàvem, en este cas, del retrobament o que s'havien tornat a juntar els germans Gallagher per a fer un documental, i diguem, per què no anem a fer un recorregut de grups musicals, siguen germans, no siguen germans, siguen família o no, dels que han renyit i s'han tornat a juntar.
1: Batalles grotesques.
0: Batalles
1: en grups
0: musicals. Sí, sí, sí. Batalles musicals, reconciliacions musicals, i veure si anem a encertar alguna. Esta és, ha sigut molt sonada, molt mediàtica.
1: Jo crec que la més.
2: Sí, esta, la,

0: més, de les que més a nivell internacional. Però a casa nostra, sí, a Espanya també han hagut grups que, bueno, també l'han liat parda, eh?
1: Ens hem centrat en casos, menys uno, a part del d'Oasis, en casos nacionals, eh? Així que n'hi ha una segona part que podem fer de grups internacionals. El que passa és que així tenim pa granar la casa un rato. Sí, sí, sí. A veure, els Oasis, primer, són els més sonats i, a més, eren germans, són germans, són, de són. Fet. Continuen sent-lo.
2: Continuen, encara que
1: sé. Les discussions eren constants. Sí, és que la seva trajectòria era abans dels concerts, en els mateixos concerts, fins que en agost del 2009, abans d'un concert a París, es van barallar en els camerinos i van haver de suspendre el concert.
0: I s'ha acabat. És que, clar.
1: Tu imagina el que apaga l'entra.
0: Pues mira,
1: la gràcia.
0: Tornarien els diners.
2: Home, m'imagino que sí, perquè no és res meteorològic ni res el motiu per suspendre el concert, és simplement que aquestes persones
0: s'han barallat. Han acabat a les mans, els propis germans. Però sí, ella ha dit que jo crec que va ser una de les separacions musicals més sonades.
3: Clar, però jo crec que el tema de ser germans és el que afavorix que després se tornen a ajuntar, perquè si no són famílies més fàcil
0: no,
3: que
0: no sé jo,
3: cadascú vagi pel seu
2: o també
3: puesto,
2: que afavorís
3: no?
2: que es barallen, clar. Que és una altra.
3: Sí,
2: també.
3: Sí, això segur, això segur, que
0: jo
3: es barallen.
0: Jo crec que les dues coses.
3: Perquè tenen més confiança.
1: Sí,
3: però
1: exacte.
3: Després,
1: és que està la confiança.
3: Però després de tallar les seues relacions és més difícil si són germans que si són gent que, bueno, se pot separar definitivament.
1: Però n'hi ha una cosa pitjor que treballar amb un germà i és treballar amb una germana.
0: Perdona, jo he treballat molts anys amb la meva germana i no m'he barallat mai.
2: No discutí mai?
0: No.
2: Per la faena?
0: Jo crec que no.
3: Jo la veritat que també he treballat amb el meu germà i tampoc he discutit mai.
0: No, no ho recorde. No.
1: Però bueno, este sí que discutiré.
0: Però no són cantants. No són cantants.
2: Estes qui són?
3: Exacte, no som artistes.
1: Com que estes qui són?
3: Bueno, un poc.
0: Azúcar Moreno.
2: Azúcar Moreno. És que la intro necessitava un poc més de... Claro, claro.
0: Ara s'agarren.
1: No, encara no. És que ara és solo de guitarra.
2: Este tipo de coses, quan la cançó comença, o sea, realment comencen a cantar en el segon 50, és una cosa que a mi em posa molt nerviosa.
3: Jo crec que ha canviat, que també és una tendència o un estudi que han fet de mercat, perquè les cançons abans tardaven molt i ara ja entren al segon. Perquè si no, la gent se cansa.
2: Ara sí, Azúcar Moreno.
0: Esta jo crec que és una de les cançons que més s'han fet en els playbacks.
1: Sí.
0: En serio.
1: Pot ser.
0: Però ahir comentàvem que estiguem tu i jo dubtant si havien discutit o no.
1: Sí, van discutir.
0: I jo te deia, jo crec que no. O sea, al final sí.
1: Al final sí. En 2007 van anunciar una retirada temporal dels escenaris i va ser aquestes disputes familiars les que les van allunyar. Elles mateixes van explicar que no es parlaren en aquests 6 anys. O sigui, que no solament deixaren de ser grup, sinó que també tallaren qualsevol tipus
0: pues
1: de relació.
0: Ni me'n recordava jo d'este fet. Vamos, i és que estava convençuda que no havien discutit mai.
1: Però és que la reconciliació és més rara encara. Perquè elles diuen que en 2013, de sobte, es van trobar i segons compten en entrevistes, va ser, es van reconciliar sense parlar. Va ser retrobables.
2: Es van trobar en el mercat. Es van abraçar.
1: No, va ser en tu cara me suena.
2: Ah,
1: les ajuntaren en tu cara me suena.
2: Les van confrontar.
1: I van dir, bueno, pues tindrem que tornar.
3: Vinga, va, pues tornem.
0: Vinga, va, que necessiten diners.
1: Jo crec que estarien un poquet.
2: I de ahí al Benidorm Fest.
3: Estem fatal les dos. Anem a fer algo que si no... No els criden.
1: N'hi ha tres espanyol també, no eren germanes en este cas, però que també ha dut la ruptura pràcticament a altre nivell. Estes no eren germanes, són... Vos sonaran segur.

0: Ells va cara?
1: Sí.
2: Ai, no.
1: Sí.
2: No.
1: És que era una altra època,
2: Abril. Ni intro, ni no intro.
0: Altra... Bueno.
2: Jo no les conec.
3: Jo tampoc.
1: Com que no? Les va cara?
2: No. Home, me sona el nom, la veritat, però la cançó no l'haguera identificat
1: no,
2: mai.
1: És que no.
2: Ni la conec, ni l'he escoltat.
0: Mira, mira, esta... No, elles van ser famoses per la de Yes, Sir, I Can Boogie.
2: Ah, sí, sí, bueno, sí. Vale, vale, ara sí, clar. Ara sí.
0: Esta va ser la que van endur a Eurovisió representant a Luxemburgo. Elles eren espanyoles. Eren del
1: molt
0: País
1: normal,
0: Basc.
1: Molt normal.
0: Sí, molt, molt random. Bueno, el cas és que...
2: Eren espanyoles? Clar, no, però... Déu, és que...
0: Claro, Maria Mendiola i Maite Mateos, una d'elles ja
3: no,
0: va cantar.
3: No, amb espanyol 100%.
2: La de Boogie, en sèrio?
0: Clar.
2: Ostres.
0: Però sí,
1: les què va passar?
0: Les criticaven en el mercat perquè no se les entenia en la de I Can Boogie. No se les entenia l'anglès, deien.
2: Sí, això com Europe is Living a Celebration, exacte. Igual.
0: Bueno... Portaven 4 anys de carrera, hagueren passat per Eurovisió, tregueren I Can
1: Boogie... Van ser molt famoses en aquella època.
0: Però molt efímeres també.
1: De fet, són de la meva quinta, és a dir, varen nàixer com a grup l'any que vas nàixer jo.
0: Toma,
1: el 77. Doncs
0: Pues estaven gravant un disc en eixa etapa d'efervescència, d'èxit, i Maria Mendiola en la gravació va dir que la seva veu tenia menys protagonisme que la de l'altra.
3: No, però la de I Can Boogie?
0: No, en el següent disc.
1: I
0: vale. Després va dir... que vull que sonen les dos al 50%, i bueno, al final van acabar en els tribunals, Maria va guanyar el judici, i aquí és la part surrealista, que
2: no
0: és que el disc
2: estava
0: ja publicat i el van haver de retirar del mercat.
2: Ostres, per això no el coneixem.
3: Per això no sabem,
2: no sabem res més. Escolta, per això de que siga espanyola, no m'ho puc creure. Pensava que era una cançó de ABBA, esta de Boogie. O sigui, imagina.
1: Imagina. Has dit ABBA?
2: Has dit ABBA, he dit ABBA, sí senyor, i no ho sabia.
1: Bueno, la
2: era per algo.
1: Jo sí que le recordava, però jo crec que és que la cançó més coneguda és la que està en diguent. Les altres no són molt reconegudes.
2: No. Mm.
0: I el més graciós és que després de la separació cadascuna va continuar, o sigui, n'hi hagueren dos
1: bàcares.
0: No, dos grups i se van buscar altra parella. O sigui,
1: sí, home.
2: Dos bàcares.
3: I s'anomenava igual.
0: S'anomenaven bàcara i bàcara.
1: Bàcara 1 no. I bàcara 2.
2: Tremendo.
0: Sí, sí, sí.
2: M'encanta, bueno, no m'ho puc creure.
0: Més recents, Andy Lucas també van estar
1: hombre,
0: junts molt de
1: home,
0: temps.
1: Perdona, esto també ha sigut una separació sona ETA.
0: Jo no coneixia aquesta cançó de...
3: Bueno,
0: jo no coneixia ninguna.
3: No coneixia ninguna.
2: Sí,
3: a veces
2: Andy
3: la
2: Lucas,
3: miro
2: sí.
3: I lloro i lloro. I ja no s'associa.
0: Pues la coneixeré, però no les associa. Bueno, que en 2023 van anunciar aquesta pausa, inicialment pels problemes cardíacs que tenia Lucas, però és cert que s'han llançat
3: pulles sí, moltes.
0: Públicament en televisió.
3: Bueno, però ara es parla d'una possible reconciliació.
0: Sí. No, i Andy sempre s'ha mostrat reticent.
3: Andy és la persona que li ha canviat la cara totalment després d'operar-se.
1: És que jo no sé encara qui és. Jo no distinguis que Andy i a Lucas. No sé quin és quin.
0: Andy és el nas.
3: Andy és el nas, vale. I Andy no vol tornar-se a juntar en Lucas.
2: Pues jo vaig veure una entrevista de Lucas del que no volia tornar i que se sentia malament amb la relació. No crec que siga bo per a ell tornar. Jo estic superconvençuda de que no deuria... Ixa entrevista jo vaig entendre que ixa xic no estava bé.
1: Psicoanàlisi.
2: No, pues mira, no li feia bé ixa companyia.
3: O la teràpia. No. L'ha canviat o...
1: Escolteu,
3: o vol tirar-se a treballar al foc?
2: N'hi ha una cosa que em parla ràpid, que barallar-se no fa tan malament, perquè si hi ha un grup que s'ha barallat molt i no s'ha separat mai, quin era? Que havíem parlat
0: Pimpinela.
2: Tu i jo antes.
1: Pimpinela. Ah, Pimpinela, és de veres.
0: Però bueno,
2: o sigui, que igual és millor.
0: Terminem amb Atre, que sempre ha sigut ben conegut, que es barallaven molt, que eren els Mecano.
1: Hombre,
0: els germans Cano.
2: Oh, quina meravella.
0: Així no n'hi ha cap misteri. Que no,
3: no, no n'hi ha res que
0: o sigui,
3: contar.
0: Bàsicament...
1: I també ha sigut públic, s'ha fet públic.
3: I dos eren germans.
1: I dos eren germans.
3: Ho teníem clar, tot, en este grup està tot.
0: I eren ells dos, eren germans, és que es feien esclatar el grup. En fi.
1: Però mira, Ana Torroja en solitari també ha triomfat, però bueno, Mecano sempre serà Mecano. Així sí. Que amb la seva música acabem avui. Tornem demà a partir de les 9:30, que ja serà divendres, així, amunt i avall.
4: Esports a punt.
5: He hablado con él y contento. Lo que me ha transmitido, pues bueno, lo que soy, que venga con ilusión, que obviamente vengo con la máxima ilusión del mundo.
6: Como soy, lo voy a dar todo y nada, estoy muy contento de estar aquí.
4: És Pablo Maffeo, el nou lateral dret anhelat pel València, que ja està signant a les oficines del club. Mentrestant, està en l'aire l'operació amb Arnau Martínez. El Girona l'acaba de convocar per a la pròxima jornada lliguera. Veurem quin és el pròxim capítol d'este fulletó. Dia intens en les arribades, perquè també està així ja el reforç que el Llevant esperava en Candelet. És el defensa austríac Ifeanyi Ndukwe, que busca experiència en la Lliga i confia que Castro li doni els minuts que necessita per a poder jugar després en la Premier. També s'ha mostrat molt satisfet. Al Roig Arena, a més, hem pogut veure el primer entrenament del València Bàsquet a les ordres de Xavi Albert. El capità Puerto parla de les sensacions i la gestió de les expectatives.
6: Les expectatives pues ja és cosa des de més. Jo crec que això realment no ho pensem. Xavi conoce muy bien a Pedro, conoce muy bien todo lo que hemos hecho estos últimos años y obviamente al final pues él hará lo que él crea que es lo mejor para el equipo, pero seguro que muchas cosas sí que se mantienen.

0: una línia continuista que esperem ens porte a tindre molts èxits. És un dia de vertigen en què analitzarem també dos noves presentacions en el Dense, els detalls de la Vuelta, i parlarem amb el mitjer dominador del Raspall, Tone Quart, que està donant el màxim per a tornar pronte als trinquets. Amb Rafa Larcón al control tècnic, Eva Casanya al micro i el treball de tota la redacció, anem amb uns consells i comencem.
1: Esports a punt.
2: Què fas este capte?
3: Tu què creus? Festa?
2: I el següent?
3: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la dehesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Cap i Casal en colaboración con la Universitat de València.
4: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3:30 de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.
9: Som a punt.
1: Esports a punt.
0: Tenim avui en portada el poliesportiu. Esta setmana està intensificant-se ja l'activitat als trinquets, a les portes de l'inici de la temporada oficial. Després de la tornada de la Vega en escala i corda, també està més a prop el retorn de Tonet Quart, el gran dominador de la categoria en els últims anys. Recordaran que Tonet va patir un esguinç de grau 2 al lligament lateral intern del genoll durant el quart xoc de la final de l'individual. Un malníssim moment per a lesionar-se. Va haver de retirar-se i fou campió així a Ivan. Dos mesos després està tornant a tocar pilota i això ens alegrarem a saber com li va. Tonet, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada.
0: Com te trobes? Quins entrenaments estàs fent?
10: Pues bueno, me trobo ja molt millor i ja quasi a punt per a poder començar a jugar, no? Les sensacions són molt bones, estem fent ja entrenaments amb molta intensitat i la cosa va bé. La veritat que em falta potser un poc de confiança i un poc de fortalesa més en el genoll, no? però em trobo ja prou bé.
0: I com has dut estos dos mesos de lesió?
10: Pues bueno, al final ho ha dut conforme he pogut, no calçant-me molt el cap, no? Les coses al final, un deportista sap que aquestes coses estan ahí. La veritat que va caure en un dia que...
0: Molt roïn.
10: Molt roïn, no? Per a una lesió, però les coses venen així i n'hi ha que acceptar-les i bueno, en il·lusió de tornar a jugar i intentar poder estar allí.
0: És que era la quarta final seguida que tenies en Ivan, podies fer-te amb el sèptim títol i va ser un moment que a tots ens va partir l'ànima de veres per com es va produir. Ara falta ja un meset per a aquesta primera competició, per a la Copa. Com creus que arribaràs?
10: Pues bueno, arribaré en un poquet de falta de joc, perquè al final estem ja que en dues setmanes que pot començar ja la Copa, entonces jo encara no he fet ninguna partida, entonces aniré un poc justet, però bueno, he fet tot el possible per a poder estaré per a jugar, però jo crec que me faltarà un poc de rodatge, però bueno, intentarem anar agarrant forma en el campionat i posar-nos en joc.
0: Però ens preguntem tots, no vas a fer ninguna partida prèvia?
10: Sí, si no passa res...
0: Estem apuntant.
10: Sí,

0: Sí, encara no tinc fetge, però sí, antes de la Copa intentaré fer una partida o dos, segur, i el que et dic, però claro, no és prou per a poder agarrar un ritme i un nivell bo, però bueno, estem fent entrenaments ja intensos i ens podem posar en forma pronte.
1: Estarem pendents d'aquestes dates quan tisquen i quins objectius aleshores estàs plantejant de moment per a esta temporada?
0: L'objectiu és estar bé i trobar-me bé. No en tinc quatre perquè al final tinc que pensar... A veure, jo soc un jugador molt competidor, m'agrada guanyar-ho tot, però tinc que pensar també en mi, en estar bé i intentar fer bon joc. Entonces, al final els objectius és encontrar-me bé.
1: Alerta a tots perquè Tonet Amisgas continua sent un grandíssim jugador. Moltíssimes gràcies, Tonet, que recuperes al màxim i estem això pendents d'aquestes partides per a veure com va.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu. I a Cincinnati parlem de tenis. Derrota de Rafa Jodar contra l'italià Flavio Cobolli, tot i guanyar el primer set. Paula Alfonso.
2: Jodar es queda a les portes del top 10 del rànquing ATP per la derrota d'ahir. L'italià va demostrar per què és l'últim finalista del Roland Garros i quart finalista en Wimbledon. L'italià Flavio Cobolli, botxí de Rafa Jodar, s'enfronta al nord-americà Tommy Paul i, per altra banda, l'argentí Thiago Tirante al francès Arthur Fils, en els quarts de la final de Stage House en l'Obert de Cincinnati. Després de quedar-se sense els dos caps de sèrie, l'alemany Alexander Zverev i Arina Sabalenka, està en perill el número 1 en el rànquing de la bielorussa, després de perdre en octaus davant de Sara Bejlek, número 35 del món. La posició que ostenta des de fa 96 setmanes podria llevar-se-la la kazakh Elena Rybakina. En el circuit Vita també van guanyar Gauff, Pegula, Swiatek i Rybakina. En dobles, l'únic espanyol que ens queda en peu, Marcel Granollers, que fa parella amb l'argentí Horacio Ceballos. El seu pròxim partit, demà a les 4 de la vesprada.
1: I este dissabte arrenca la Vuelta a Espanya, 81a edició, que començarà a Mónaco i acabarà el 13 de setembre a l'Alhambra de Granada. Durant 3 setmanes, 84 ciclistes de 23 equips recorreran 3.275 quilòmetres en 21 etapes, 4 d'elles pel nostre territori. La gran atracció serà, com no pot ser d'una altra manera, Tadej Pogačar, que correrà la Vuelta per primera vegada des de 2019, després de guanyar el quint Tour, i tractarà de completar aquest triplet de grans voltes, com ha fet Jonas Vingegaard en guany amb el Giro. Anem a analitzar els detalls d'esta nova edició de la Ronda Espanyola amb el nostre expert en ciclisme de capçalera, director de Ciclo 21, Fernando Ferrari. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, què tal?
1: Conta'ns una miqueta, estàvem esperant que Pogačar confirmar, i és la gran esperança d'esta competició.
3: Sí, estava pensando que incluso podría ser el mismo sábado el primer líder de la Vuelta a España, porque es una contrarreloj individual de 9 kilómetros en Mónaco, en el Principado de Mónaco, donde vive el esloveno con su pareja, la también ciclista profesional Urška Žigar, y no descarto que Tadej Pogačar lleve el maillot rojo por primera vez en su vida. Y bueno, una decisión del esloveno que, bueno, lo ha calibrado y lo ha valorado con su equipo, y la verdad es que tiene una ocasión de lujo para poder ganar la que sería su primera Vuelta a España, porque la verdad es que no va a tener muchos rivales en la carretera y va a ser un poco lo que decida el gran corredor de la actualidad, el pentacampeón del Tour de Francia, cuándo y cómo quiera ganar esta Vuelta Ciclista a España, como hizo en su quinto Tour, uh-huh, cuando en esa etapa del Tourmalet atacó y ya dejó atrás a Vingegaard y a todos sus rivales.
1: Està clar que és aclaparadora la seva superioritat, però conta'ns una miqueta, quins altres corredors li podrien fer ombra?
3: Pues analizando un poco la participación, que vuelvo a decir que tampoco es muy, muy brillante, pues yo destacaría al austriaco Felix Gall, que hizo segundo en el Giro de Italia detrás de Jonas Vingegaard. También destacaría al ex campeón olímpico Richard Carapaz, el ecuatoriano, que ganó dos etapas y fue el rey de la montaña en el pasado Tour de Francia, aunque dudo mucho que Carapaz quiera luchar por la clasificación general. Y luego tenemos al danés Eskil Mose, que va a ser el líder del equipo Lidl Trek, uh-huh, un conjunto que ha decidido no traer a Juan Ayuso, cuando pienso que el valenciano podría tener una buena oportunidad de, de haber aspirado, ya no digo a la victoria, pero sí una de las dos plazas de podio, pero bueno, han decidido que vaya a correr a Canadá y a preparar el campeonato del mundo. Y la verdad es que pocos más rivales veo de entidad que pueda tener el Pogacar. Está el equipo Visma, que tiene a Van Aert, que evidentemente no va a luchar por la general, pero tiene a Sepp Kuss, es ganador de la Vuelta a España, y al británico Ben Tallet, que bueno, de momento todavía no ha confirmado la calidad que tiene, pero vuelvo a decir, ¿no? Pogacar en esta vuelta hoy por hoy no va a tener rival. Y si no pasa nada extraño, como tú decías al principio en la introducción, va a conseguir su triple corona con esos 5 Tours de Francia, un Giro de Italia y esta Vuelta a España, que curiosamente no acaba en Madrid porque coincide con el Gran Premio de la Fórmula 1, acaba en Granada, y esperemos que...
1: Que acabe en Granada.
3: Y que eso te iba a decir, que esperemos que no haya ningún problema con los terremotos en Granada y que pueda concluir de manera normal y habitual como otras tantas ediciones.
1: I Fernando, és una volta que torna a tindre presència en la nostra comunitat, seran 4 etapes, arribarà el dijous 27 a mitja muntanya entre Alcossebre i Castelló, l'endemà tindran ciclistes 150 km de muntanya entre la Vall d'Alba i Vall de Linares, i dissabte torna al nostre territori, això sí, en una etapa plana entre Puçol i Xeraco, i diumenge l'última ja en la Costa Blanca entre la Vila d'Ochollosa i l'Alt d'Aitana, tot abans d'una jornada de descans. La nostra comunitat, que sempre es fixa en estos plans de la ruta, quina és l'etapa que més et crida l'atenció?
3: Pues me llaman la atención sobre todo dos, la etapa de Castellón, porque van a subir el monte Bartolo con un camino de 3 kilómetros de tierra a un desnivel medio del 9,5%, con lo cual ahí van a estar cómo lo suben y también cómo la bajan, porque bueno, la bajada es muy estrecha, muy sinuosa, muy rápida, y la verdad es que los favoritos van a tener que estar muy atentos. Y luego, evidentemente, digamos, la etapa de Vall de Linares, que aunque no es comunidad valenciana, pero va a ser un punto importante para ese primer contacto con la montaña, y no lo digo yo, lo dice Fernando Escartín, que es el director técnico de la Vuelta, junto con Kiko García, que la etapa que acaba en la cima de Aitana va a ser una de las más duras de la historia de la Vuelta, con más de 5.000 metros de desnivel, y ya digo, si Pogacar todavía no tiene sentenciada la Vuelta, va a ser un escenario perfecto para que el esloveno pueda ya distanciar a todos sus rivales.
1: Entre això i la crono per a començar, quasi feta mida. Estarem ben pendents de totes aquestes etapes. Comença ja el dissabte d'esta gran prova. Moltes gràcies, Fernando.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I en Fórmula 1, Max Verstappen ha anunciat la seva renovació amb Red Bull fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 voltes campió del món, posa així punt i final a les especulacions de mercats en els dies previs al Gran Premi dels Països Baixos, en què competirà com a local. Per la seva banda, Carlos Sainz ha acordat un nou contracte multianual amb Williams sense especificar per quantes temporades. Confia en un projecte a llarg termini, diu. La renovació, a més, arriba a una pujada de sou que ronda els 30 milions d'euros per curs. També seguirà el tailandès Alex Albon en el 50 aniversari de l'Espanya escuderia. I acabem el poli parlant de vòlei. Adrián García torna a l'Eleman Conqueridor, el receptor de casinos que es va formar en els seus inicis en este club, ha tornat ara després de 12 anys. Forma part de l'entitat abans de la refundació que va patir i va coincidir allí amb alguns companys que ara encara estan en l'equip. García assegura que esta tornada és un somni complit, vol exportar la seva experiència i durà el rol de receptor junt a Juanmi González i Javi Monfort. Espera en candeletes i sa Copa del Rei, que tornarà a jugar-se a València. Anem amb futbol.
4: La informació esportiva en Esports a punt.
1: Se trenca ja i se malefici de molts dies sense sumar un nou efectiu al València, si no m'enganyo, 39 dies, més o menys.
5: Més, Eva.
1: Més? No eren 41, 42, 43 dies, entonces. Però ja per fi ha arribat aquest nou reforç. Pablo Maffeo, conta'ns, José Luis Sánchez, com han sigut les últimes hores. Bona vesprada.
5: Bona vesprada, Eva. Encara no és oficial, eh? Maffeo està així, ha passat la revisió mèdica, ara té comptes hores que han sigut molt intenses de Maffeo hacia València, però sí, com deies, eren ja 43 dies sense anunciar un fitxatge i ja tocava, que és que dissabte comença la Lliga. D'ací a dos dies, el València debuta en Mestalla contra el Celta i Corberán és que no tenia lateral dret. Ja hem estat analitzant i comentant el tema d'Arnau Martínez, aquesta negociació interminable que després ahir es va trencar. No és que es trencara, però el València va activar l'opció Mafeo i en pràcticament unes hores el futbolista s'ha plantat així en València. Arriba ahir a la 1:30 de la matinada a Manises, que encara feia calor intensa.
1: Però n'hi havia gent.
5: 30 persones havien arrimat allà a Manises per a rebre a un futbolista que, recordem, arriba en qualitat de cedit per una temporada i amb una opció de compra de 3 milions d'euros. En eixa rebuda a Manises n'hi havia també molts periodistes, entre d'altres també companys d'ací de punt, que van replegar les seues primeres impressions. I Mafeo ja es mostra totalment disponible per a jugar dissabte contra el Celta. Escolten les primeres paraules a nit de Mafeo a l'aeroport.
6: Yo estoy disponible para el míster, para el equipo. Creo que todo el mundo me conoce como soy, lo voy a dar todo. Y nada, estoy muy contento de estar aquí. Para mí jugar en el Valencia es la motivación ahora mismo. Mi objetivo personal es ayudar al equipo en todo lo que pueda, sea dentro del campo, sea fuera. Y es poder quedarme aquí, que para mí es lo más importante a día de hoy.
1: Té una filla així, per això li tira molt estar així. Conta'ns una miqueta com ha continuat.
5: Sí, li van preguntar si havia passat alguna cosa estranya en Grècia, perquè havia fitxat per Olympiacos en el mes de juny i dos mesos després es plantava així, ha dit que no, que el desig segur era el de jugar en València, que era una opció que estava activa des de feia mesos, inclús en la temporada anterior, i que en quan va eixir la possibilitat, també de veres que allà en Grècia n'hi ha un poquet de...
1: De run-run,
5: perquè l'equip es va caure eliminat en la prèvia de la Champions i, clar, ahir s'han d'ajustar també comptes econòmics i jo crec que alliberen una fitxa que també els ve bé. El cas és que això va ser a la 1:30, pràcticament a les 2 de la matinada eixia Mafeo de l'aeroport de Manises i 6 hores després, és a dir, ha dormit poquet, estava passant la revisió mèdica en l'hospital de referència en el València fa les proves als seus futbolistes. Nosaltres hem estat allí i a l'eixida li hem preguntat pues, si havia anat bé i si havia parlat en Corberán. Estes són les paraules d'este matí de Mafeo a l'eixida de la revisió mèdica.
7: ¿Contento de volver a la Liga Española?
6: Sí, muy contento.
7: ¿Y preparado ya para jugar contra el Celta?
6: Sí, para lo que el míster quiera.
7: ¿Has parlat en Corberán?
6: Sí, sí, he hablado con él y contento.
7: ¿Qué vol de tu?
6: Lo que me ha transmitido, pues bueno, lo que soy, que venga con ilusión, que obviamente vengo con la máxima ilusión del mundo.
7: ¿Un mensaje a la afición?
6: Que va a ser un gran año.
5: Esperen que tinga raó sí, que siga un gran any. El cas és que després d'aquesta revisió mèdica s'ha plantat al voltant de les 11:30 a la ciutat esportiva de Paterna per a conèixer els seus companys, el míster Corberán. Per cert, els seus companys avui tenien entrenament, però han fet sessió de gimnàs.
1: No també els... dona la pluja.
5: Sí, el cas és que... Però és que queden dos dies per al partit i han estat entrenant-se al gimnàs. Estem a l'espera de que el València faci oficial ese comunicat amb l'arribada de Mafeo, però tot apunta a que dissabte fins i tot podria ser titular contra el Celta.
1: Doncs veurem com continua este capítol.
5: Només un apunt del tema Arnau Martínez. Ha sigut convocat per al partit de demà de Lliga del Girona. Ell ha dit que mentre estigui allí jugarà, que preferiria no fer-lo perquè té el seu futur, creu ell, lluny de Girona. De fet, el seu representant ha parlat fa uns minuts per als companys de Radio Marca i ja ha dit que el futbolista es mereix un respecte i que si volen que es quede, el que han de fer és presentar-li una oferta de renovació que no li han fet. I jo crec que estan ja espentant des d'allí, des de l'entorn d'Arnau, per a que esta situació de bloqueig i puga vindre al València.
1: Pues bueno, si demà tenim també un altre dia de vertige en aeroport amunt de Portobell.
5: A la 1:30 parla Corberán en roda de premsa en la prèvia d'aquest partit, la primera volta que parla el míster des del passat mes de juny, o sigui, de juny o de maig
1: que acaba
5: la
1: Lliga
5: el maig,
1: i estàvem esperant alguna cosa.
5: Pràcticament 3 mesos sense escoltar Corberán en roda de premsa, demà segur que tenim moltes coses a preguntar-li.
1: Espereu llarga. Gràcies, José.
5: Adeu.
1: I en el llevant també ha sigut un dia intens. Està eixint de les oficines fa uns minuts. I Ceangi Ndukwe. Està Mar Romero seguint el cas. Bona vesprada.
8: Bona vesprada, Eva. Sí, el club granota que al final l'ha aconseguit la sessió del jove central de Liverpool, que és un defensa austríac de 18 anys, 2 metres d'altura, i que arriba aquesta temporada després de tindre problemes amb el permís de treball a Anglaterra. Després del Brexit, molts jugadors en el Regne Unit necessitaven una sèrie de punts per aconseguir aquest permís de treball que finalment no ha aconseguit el Liverpool per a que es quedara i que pareix que sí aconseguirà en el Levant, inclús podria completar-los en la primera part de la temporada i tornar al Liverpool en gener. Esperem que el club se quede al futbolista tota la temporada. Ha aterrat este matí a l'aeroport de València i després ha dirigit a les oficines del club i ja pront es posarà les ordres de Luis Castro per a preparar el partit dels Granotes, que jugaran el dilluns contra l'Osasuna. Tot això si està inscrit, que recordem que tenen molts problemes per a realitzar les inscripcions el Levant. En la primera jornada molts dels fitxatges no estaven inscrits. De fet, Enzo Bardelli va ser inscrit tan sols mitja hora antes de l'inici del duel i el jugador, en la seva eixida de les oficines, ha remarcat que està molt emocionat d'estar al Levant i amb molta gana de jugar i sentir l'atmosfera del Ciutat de València i demostrar que pot jugar en la Lliga Espanyola.
1: I ha vingut així també una de les raons perquè Castro dona moltes oportunitats als joves, ho hem vist en Espí, ho hem vist també en Marc, en l'última incorporació, i aquesta esperança és la que també l'ha espentat cap així.
8: Així és, també és una filosofia que als clubs estrangers els dona la possibilitat o la garantia de que poden ser jugadors al Llevant Unió Esportiva joves perquè se van a foguejar i perquè Luis Castro no té ningú tipus de complex en ficar els joves a jugar si així ho mereixen.
1: Esperem veure el pronte ja en acció. Gràcies, Marc.
8: Esperem. A tu, Eva.
1: I l'Elx rebrà diumenge al Barça i prepara esta espectacular estrena lliguer al Martínez Valero amb intensitat. Seguint o està a 3 de matí, Xema Millán. Xema, bona vesprada. Què es pots contar?
9: Bona vesprada, Eva. La d'avui ha sigut una sessió que ens han obert els mitjans de comunicació i en els 15 minuts que hem pogut estar allí, sens dubte, la millor de les notícies és que Anselmi recupera Greidy Diangana. El mitjà punta congoleny es va perdre, recordem, el partit de dilluns a Riazor per una lesió muscular a la pretemporada en ese amistós contra el Tolosa francès. També hem vist entrenar a Eze Ponce, l'últim reforç de l'Elx, i només Iago de Santiago, que s'està recuperant de l'operació de genoll, i Adam Boyar seran les baixes per a aquest partit de diumenge contra el Barça. El jugador del planter, Álvaro Padilla, que va debutar el dilluns també contra el Depor, ha fet avui sessió al gimnàs perquè va rebre un colp en aquest partit, però en principi estarà disponible per a Anselmi. Per cert, tots els jugadors que van estrenar-se dilluns han sigut rebuts a més el clàssic ja túnel de Calbots.
1: I al marge de la Xespa, al migdia, ha comparegut en roda de premsa Fede Redondo.
9: Sí, el migcampista ha destacat sobretot la importància del partit de diumenge. Volen els jugadors donar-li una alegria a l'afició.
10: Sempre el primer partit en casa i contra l'últim campió tiene un plus extra, así que vamos a hacer lo mejor que podamos, concentrarnos en nosotros, intentar sacar a flote nuestras virtudes y hacer un gran partido. Somos un equipo que siempre intenta ser dueño de la pelota, ellos también, creo que va a ser un partido lindo para el espectador, pero vamos a intentar sacar a luz nuestras virtudes e intentar minimizar las de ellos.
9: Redondo també ha parlat de la seva vinculació tant amb el club com amb la ciutat i ha confessat que en cap moment se li va passar pel cap canviar d'equip, marxar de l'Elx. Escoltem-lo.
10: No, la verdad es que en ningún momento lo pensé. Estoy muy cómodo acá en Elche, es un club que me gusta, te gusto con la ciudad, con la afición y tengo muchas ganas de jugar acá y hacerlo bien y si Dios quiere marcar una linda historia.
9: Demà, l'Elx entrena de matí, dissabte ho farà de vesprada. Recorden, el partit contra el Barça serà diumenge a les 9:30 de la nit al Martínez Valero.
1: Un partit has de segur. Gràcies, Xema.
9: Gràcies, bon dia.
1: I en el Villarreal, el mercat també pot donar una sorpresa amb el gir inesperat de la sessió de Can Boalà a l'Osasuna. Xavi, Robert, bona vesprada.
11: Bona vesprada, Eva, i sí, és perquè quan els dos clubs ho tenien tot acordat de manera verbal per aquesta sessió sense opció de compra de Can Boalà al club navarrès, en les últimes hores ha aparegut l'interès del Como italià, un fet que de moment té paralitzada l'operació d'eixida a l'espera del que decidisca ara el jugador, Willy Can Boalà, o bé continuar en la Lliga o en la sèrie amb el Como, que a més enguany jugarà per primera vegada en la seva història la Champions.
1: Veurem què ocorre en les pròximes hores. Un poquet, només un poquet més tranquils poden estar en el club respecte als jugadors importants.
11: Sí, la veritat és que creuem els dits, perquè això és possible gràcies al blindatge del club, que augmenta les clàusules de rescisió en uns 10 o 15 milions en els últims 10 dies del mercat. En el cas de Mikel Tatxe, per exemple, passa la seva clàusula de 60 a 78 milions, o en el cas de Pep Gay passa de 40 a 50 milions. Una fórmula que, això sí, s'aplica a tots els jugadors de la plantilla grogueta. I altra operació de mercat interessant per al Villarreal és el traspàs d'Ivan Martín del Girona al Racing de Santander per les quatre pròximes temporades, i que firma per 3 milions més un en variables. El club groguet té el 30% dels drets del futbolista i podria ingressar uns 400.000 euros en total gràcies als traspassos de jugadors sobre els quals el Villarreal mantenia percentatges de drets, des de Rodri, Heysem Hassam o Ferninho. El Villarreal replegarà uns 5 milions d'euros, i cal veure què passa en Danjuma, perquè el Villarreal té el 50% dels seus drets.
1: Espera't a veure, deixa'ns al València un davanter i veurem com evoluciona la cosa. En el Villarreal B ja s'ha confirmat la cessió de Dani Budesca al Córdoba.
11: Sí, una destinació on ja es troba el jugador i que està, al cap i a la fi, té com a objectiu no frenar la progressió d'una de les perles del planter groguet, i que enguany permetrà a Budesca, lateral dret internacional en totes les categories inferiors, jugar en segona divisió i adquirir més experiència en el futbol professional. Recordem que el Villarreal l'acaba de renovar, o l'ha renovat recentment, el seu contracte fins l'any 2031. I parlant del filial, dir que els d'Albelda guanyaren ahir 2-0 al Nàstic de Tarragona en el penúltim amistós de la pretemporada. Els gols els van marcar en Ecortida al 44 i César Bonafé al 72. Dissabte, últim amistós contra el Terol al Camp de Pinilla.
1: Molt bé, Xavi, d'ací un moment tornes amb el Castelló.
11: Així estarem.
1: Per cert, que el rival del Villarreal, l'Atlètic de Madrid, s'estrenava ahir en Lliga amb una victòria contra el Màlaga, que es va obrir al minut 70. Yolanda Damià, bona vesprada.
12: Hola, Eva, bona vesprada. Sí, li va costar ahir a l'Atlètic de Madrid aquest enfrontament contra un recent ascendit. Va ser en el minut 70 i en un jugador que acabava d'eixir, encara que diguem que és un de les perletes d'este mercat, ha sigut Kang In-Lee, l'ex-valencianista, va marcar al minut 70, i després va ser l'ex-groguet, precisament, Àlex Baena, el que donarà el triomf als matalassers. Per cert, que Baena va rebre l'homenatge de l'Atlètic de Madrid igual que la resta dels seus companys, l'homenatge que va donar el conjunt madrileny als mundialistes, als campions del món, millor dit, en este enfrontament que va obrir, o que va continuar la primera jornada de Lliga, va obrir la temporada oficial per a l'Atlètic de Madrid. I qui no va estar en aquest partit no va rebre els aplaudiments que reberen els homenatjats, però sí que va rebre els xiulets de l'afició de l'Atlètic de Madrid. Va ser Julián Álvarez, l'argentí, que diguem que va ser el protagonista de les crítiques. No va participar en el partit. Simeone no va voler valorar l'actitud dels aficionats, només va dir això:
13: muy respetuoso por nuestra gente.
12: Respetuós, no sabem si això vol dir que donava la...
1: Estava d'acord.
12: Opinió dels aficionats era bona o no. Bueno, el que sí que va elogiar el tècnic argentí va ser precisament a Àlex Baena, que va ser el golejador contundente, el segon gol del conjunt de l'Atlètic de Madrid ahir.
13: Àlex està en un moment que se lo ve, no es casualidad el gol, es un golazo, la puso justo en el ángulo donde no había lugar para poder llegar al portero. Ha jugado el Mundial, ha tenido poco día de preparación para volver a competir, pero esa energía que te da ganar un Mundial es muy bueno, y ojalá que la podamos sacar partido nosotros.
12: Per cert, que l'Atlètic de Madrid ha presentat este mes dia Cuti Romero, altre dels mundialistes, subcampió en este cas.
1: Molt bé. I també ha jugat el Barça, el rival de l'Elx, el pròxim diumenge és l'Ograna, guanyarà en el trofeu Joan Gamper, imposant-se 2-1 a l'Ali d'Egipte, amb gols d'Abdelkajim i Rafinha, després d'una presentació també de la plantilla, on Rodri va ser el gran protagonista ovacionat per l'afició.
12: Sí, ell va ser l'ovacionat, i qui no va ser ovacionat i va eixir molt cabrejat perquè ja estava vestit de curt al túnel de vestidors, va ser Joao Cancelo, que no es va poder presentar, faltaven uns documents, faltava la burocràcia, i este matí a primera hora va estar a Barcelona Jorge Méndez per a solucionar aquests problemes, per a intentar arreglar la presentació, que sí que fins ara està sent oficial de ja del jugador del lateral portuguès, i també per a veure si soluciona la eixida de Marc Casado del Futbol Club Barcelona. El que sí que és cert és que Cancelo no se va poder presentar ahir, però està sent presentat i estarà com a jugador oficial del Futbol Club Barcelona.
1: I avui parlem també de la segona jornada de Lliga, de l'embolit que està al voltant del partit del Rayo Vallecano i l'Alavés, comunicats, malestars...
12: malestar de l'afició, malestar de tots. Resumint, d'una banda, la sol·licitud d'ajornament a la Lliga del Rayo per l'obligació d'haver de jugar fora de l'estadi de Vallecas. D'altra banda, la desestimació de la Lliga a este fet. Les protestes de l'afició rayista contra el seu president en considerar-lo culpable de la greu situació que viu l'entitat. El malestar de l'afició de l'Alavés per la negativa del conjunt de Vallecas a ofertar entrades als seguidors del conjunt vitorià. És a dir, el que sí que és cert és que avui a les 9 i a l'estadi de Butarque a Leganés jugarà el Rayo Vallecano contra l'Alavés. No sabem si hi haurà afició del Rayo, de l'Alavés segur que no.
1: No tenen,
12: aleshores, el que sí que sabem que comença la segona jornada de Lliga en primera divisió.
1: Això no para, també juga el Getafe a les 9.
12: Però això juga competició europea. És la passada temporada. El fruit que tenen és l'opció d'estar en la Conference League, però per això aquesta eliminatòria contra el Partizan de Belgrado l'han de superar els homes de Bordalàs, un tècnic que parlava així d'esta oportunitat.
14: Sí, es el partido más importante sin duda porque no hay segundas oportunidades. Hay una previa y no vamos a tener una segunda oportunidad. Entonces todo el trabajo de la temporada pasada, como comentaba, no lo jugamos en esta previa y estamos obligados a dar nuestra mejor versión, absolutamente todos, estar muy, muy centrados, con el máximo respeto al rival, pero con la máxima ambición.
1: I el Madrid, que va fer una nova presentació, dices estranyes.
12: Sí, dices que són en la intimitat, podrien dir. Florentino està presentant jugadors en la intimitat. Va ser Bernardo Silva, el migcampista portuguès, que arriba lliure després de jugar 9 anys amb el Manchester City.
1: Gràcies, Yolanda.
12: Adeu.
1: I en el Castelló s'està a l'espera de la confirmació de l'arribada d'un nou jugador, Xavi Robert. Bona vesprada de nou.
11: Bona vesprada de nou, sí, concretament de Gaizka Albóniga, menor, migcampista de 21 anys, fet al planter de l'Atlètic Club de Bilbao, club del que va quedar lliure la temporada passada. De fet, va jugar al Baskonia on va marcar 6 gols. En principi, este és un jugador que arriba per al filial, però que en el club volen que estiga immers en dinàmica del primer equip.
1: El que puga passar. Mentrestant, des de Pablo s'entrenen ja per a l'estrena a Castalia contra el Sabadell.
11: Sí, amb el clar objectiu de fer de Castalia un fortí, no? Després de guanyar ja en la primera jornada el filial de la Reial Societat a Zubieta. Alberto Jiménez, el capità, no té dubtes del suport de Castalia per aconseguir ja el primer triomf a casa contra un Sabadell que ve d'empatar a 0 contra l'Sporting de Gijón a domicili. Com dia, Alberto Jiménez confia en donar continuïtat a aquest primer triomf amb el suport de l'afició orelluda.
15: La verdad que teníamos ganas, pues todos los años, pues nunca empezábamos ganando. Para el domingo, pues nada, yo creo que no hay que decir mucho con la afición, pues siempre van a estar ahí apoyándonos. Ya lo vieron el otro día fuera de casa, pues imagino jugando en casa, pues van a estar. Así que nada, esperemos verlos a todos el domingo allí y vamos a ganar.
1: Gracias, Xavi.
11: Adiós, fins demà.
1: I el Club Deportiu Eldense ha continuat amb aquest carrusel de presentacions. Avui ha sigut el torn de Pau Cabanés i Javi Olaizola. Pau té 21 anys, és de Borriana, s'ha criat al planter del Villarreal on juga en el B i també debuta en el primer equip. Experiència en l'elite en té també amb l'Alavés, ha signat fins al juny de 2028 i després de tindre pocs minuts la temporada passada per una lesió. Ara busca tornar a demostrar que és un futbolista dinàmic, capaç de jugar en posició de banda com en centrar a l'atac.
16: Un segon punta. A mi m'agrada anar a rebre el baló, caure a banda, m'agrada regatejar, arribar a l'àrea. Ara potser no estic tan fi en el moment d'agarrar el baló i superar línies, però en un poc més que agarré el ritme ja crec que puc aportar tot. Lo que nos faltó fue competir. En los momentos sin balón no podemos ser un punto débil.
1: També ha posat l'accent de millorar el xoc de l'equip a baló parat. El balear Javi Olaizola, amb 20 anys, arriba a esta temporada com ha cedit des del Mallorca, on s'ha format i arriba a debutar en el primer equip. És defensa central i destaca per la capacitat d'interpretar el xoc, iniciar amb baló i tindre seguretat defensiva.
17: Por mi parte, en central izquierdo, porque me siento más cómodo. Sí, es verdad que puedo jugar de lateral o como incluso de tercer central en la parte izquierda, sobre todo en mi prioridad. Me veo bien y lo que decía el míster, donde vea mejor. Somos nuevos y mucha gente debutante en esta categoría, pero lo que pienso es darle un poco más de competitividad y ser más sólidos ahí en los corners, porque es lo que nos va a hacer más fuerte a nosotros.
18: Sports a punt.
1: I el València Bàsquet ha començat avui els entrenaments de la temporada en què complís 40 anys. Mai com ara havia concretat totes les mirades després de guanyar la Lliga en la CB, arribar a la Final Four de l'Eurolliga i haver perdut tantes peces fonamentals. Avui ha arrencat aquest nou projecte. Xavi Albert està dirigint junt a Juan Maroto i els seus nous ajudants, Israel González i Vicent Rever, a més de Javi Vilaplana i Àngel Cepeda. Els hem vist molt actius sobre la pista. Ha sigut un entrenament d'intensitat en el que Nil Saco ha estat a banda, estava rebent instruccions dels tècnics, però anava descalç. Sí que ha fet algun llançament a cistella i és que està recuperant-se d'una operació programada després d'acudir amb la selecció francesa, i el que ens ha dit el club és que espera que no tarde massa en incorporar-se al treball de forma completa. Xavi ha dirigit este treball amb Tilley Sors, Marisol Superí, Gonzalo Corbalán, Armoni Brooks, Lucas Mari, Elias Valtonen, Mogueye i Dylan Tosetoski, totes aquestes noves incorporacions que han anat coneguent-se a poc amb els d'abans, amb Josep Puerto al capdavant, el capità, com Cárdenas, Moore, Taylor, Rivers i Sima. A més, per a reforçar estos primers dies en què alguns se n'hauran d'anar amb les seues seleccions, estan els que han contractat per a cedir-los després, com Widens Leve, que jugarà al Menorca, i Alex Blanco, que ho farà al Palmer Bàsquet. El capità Josep Puerto ha remarcat com han sigut les sensacions d'este primer entrenament.
19: La filosofia d'entrenament que queremos adoptar, ser un equipo hambriento, estar presentes en los entrenamientos, dar nuestro 100%, y es el primer día, ¿no? Apenas he hablado unas pocas palabras con los jugadores nuevos, pero la verdad es que por ahora muy buenas sensaciones y ya ver qué tal.
1: I així, aquestes bones sensacions, esperem que continuïn al llarg de tota la temporada. Anem a analitzar com es preveu després de les paraules del nou director, del nou entrenador Xavi Albert, amb la llegenda taronja i comentarista nostre, Nacho Rodilla. Bona vesprada.
20: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Tenim pendent parlar un poc de com s'ha vist i s'han paraules de Xavi Albert a comandament, ara sí, des de l'inici del club, de la seva vida i de totes les expectatives que estan posats sobre ells. Com valores tu les paraules del nou tècnic?
20: No, les valore de manera correcta, perquè jo crec que Xavi Albert ho fa des de la prudència, des de fer un somni, com ell diu, realitat, no? Però al mateix temps també ficar els peus en terra per a no crear falses expectatives, no? Jo crec que l'equip és, i el club és ambiciós, que l'equip té peces i arguments per a poder tornar a fer una temporada super il·lusionant, però clar, entenc la figura de Xavi Albert, entenc que hi vaig un poquet en el freno de mà ficat, que tinga que pausar tot això i que li doni valor, evidentment, a la seva presència ahí, el poder estar al comandament de l'equip, però al mateix temps que fiqui un poquet ixa parada, no?, per a que tot el món li vagi donant valor, que no se pensem tots que de primeres ja l'equip va ser una altra vegada campió de Lliga i Final Four, no?, sinó que el procés, encara que el vull estirar cap a aquest costat, però que el procés tindrà que anar marcant-se poquet a poquet i que sobretot sigui un equip competitiu com ho ve siguent estos últims anys.
1: A Puerto també li han preguntat per aquestes expectatives que té l'afició i això és el que ha contestat.
19: Jo crec que això realment no ho pensem. Nosaltres el que pensem és en fer el nostre treball el millor possible i ja està. Bueno, al final les expectatives pues ja és cosa des de mes, no? Lo que fue la base del año pasado, ¿no?, que vamos a intentar competir todos los partidos, vamos a darlo todo y a partir de ahí pues a ir construyendo y a ver hasta dónde podemos llegar.
1: I la identitat que va remarcar Xavi Albert, que no es tracta tant de guanyar des del principi, sinó sí de mantindre aquest esforç diari i aquest treball que finalment es portarà a jugar potser alguna final o aconseguir algun nou títol, tot i que està lluny i que cal remarcar que també és de veres que Pedro Martínez va estar el primer any ajustant peces.
20: Sí, i te diria també que la figura de Josep Puerto, en els canvis que han existit en la plantilla, és una, bueno, sempre és important, no?, la figura de Josep, i ara jo crec que encara un poc més, per a fer aquesta integració, no?, des que acaben d'arribar, per a un poc mantindre aquesta línia de sacrificar-se o pensar en el dia a dia i en el partit a partit. I bueno, sembla fonamental la figura de Josep Puerto, i que la línia té que ser ambiciosa, però a mi té que ser ambiciosa, no pots, però una cosa és el missatge que tu de primeres vull que s'enviar i que les coses n'hi ha que construir-les poc a poc, no? Per tant, bueno, pues en ixa línia està marcant un poquet estas palabras de Josep y de Xavi Albert, el que las cosas se aniran fent, que también se tenga una identidad, ¿no? Que se trate de buscar esa forma de choque y esa línea de cada partido no deixar-se dur, que creo que ho ha plasmat a la perfección también, sobre todo esta última temporada. Y en esa ambición el equipo de jugadores, de capacidad física, de cualidad, de un poco de todo, de recursos para poder pensar que sí, que eso que tú habías dicho abans, que pots estar prop, si fas el trabajo que correspon, pots estar prop siempre de tocar una final o estar en esa lluita de los millors.
1: És innegociable, aquest esforç i aquesta lluita a la competitivitat que tu remarques, va dir Xavi, no vull posar la tirita a una ferida inexistent, vull que es competisca i que es treballi des del primer dia, i la veritat és que s'ha vist un entrenament molt intens, no sé si és perquè ens han deixat entrar, s'ha vist moltíssima activitat, tots els jugadors dins de la pista fent llançaments, tots menys Saco, que estava a una banda, i molts tècnics també amb ells, dirigits també per grups, i Xavi a la banda supervisant tot. Ara també hauran de aprendre un poc com organitzar-se tots els ajudants que té per a traure el màxim rendiment dels jugadors.
20: I això és una altra faceta importantíssima, perquè l'arribada de nous ajudants, no? A Juan Maroto, però s'ha fet Xixi Israel, un poc persones que han estat vinculades a València Bàsquet i que estan allà al costat de Xavi Albert, però també confeccionar un poquet o reorganitzar tot aquest staff, no? Per a que cadascú tinga la seva faceta. Jo crec que això en Pedro ho tenia molt marcat, cadascú sabia bastar molt bé les seues funcions i la seva un poc el que ell tenia que traslladar als jugadors, i ara també li toca a Xavi pues, un poc imposar d'alguna manera tot això que ell ha vist al costat de Pedro Martínez com a ajudant, i ara pues, traslladar també a tot el seu staff. Les persones que hi ha al seu costat són persones vinculades a València Bàsquet, són persones en este cas com Israel, que acaba d'arribar però que té trajectòria, l'experiència també que dona tindre Juan Maroto una temporada més ahí al teu costat. És un staff que capacitat té i que té també eixa il·lusió i eixes ganes, perquè tots els que estan tenint eixa il·lusió de pegar un passe cap endavant, pues li toca a Xavi Albert també reorganitzar o col·locar un poquet a eixa estat per a que cadascú ocupi una funció més concreta.
1: I este treball que a més serà curt de moment, perquè el dilluns comencen ja les finestres de seleccions, així que no podrà comptar amb el grup al complet, haurà de fer un trencaclos, que és una miqueta, per a després poder conjuntar-los fins al 7 de setembre. No serà ese primer amistós, així que amb una miqueta de paciència i il·lusió també la que ells ens van enviant.
20: Sí, això per a tots els entrenadors és una cosa que trastoca, no? Un poquet la teva temporada, però que a Xavi li toca un pelín més que a la resta, perquè clar, està recién aparegut en la primera línia del bàsquet nacional i europeu, vols tindre totes aquestes peces en els teus mans per a treballar-ho, i ara és el moment, no?, del començament, i tens ixe paronet, no?, ixe paronet per la finestra de seleccions. Seran ahí uns dies un poquet de mantindre dinàmica en els que estiguen, però que te frena, no? I no li va bé a ningú, però en este cas crec que a Xavi, mirant també que s'han afegit moltes peces noves, no? Que toca un poquet no reconduir, però sí que ficar a cada uscú en la línia del que vol el seu entrenador. És una coseta que a mi quan ja ho analitzàvem fa un temps em semblava que pot prou, fa un poc a este inici de València Bàsquet, ja la figura de Xavi, però que és el que hi ha i afectarà també d'una manera o una altra a la resta d'equips.
1: Volem com van organitzant-se. Gràcies per l'anàlisi, Nacho. Una abraçada.
20: Vinga, una abraçada. Adéu.
4: La informació esportiva en Esports a punt.
1: 3:45, obrim el nostre temps per a la tertúlia, avui amb Cayetano Ros. Cayetano, bona vesprada.
0: Hola, bona vesprada.
1: I amb José Luis Sánchez, que el tenim així al nostre costat. Hola, José.
5: Bona vesprada, Eva, bona vesprada, Cayetano.
1: I ha sigut
0: Hola,
1: una...
0: José.
1: Una jornada súper intensa en el capítol de arribades. Tenim per fi a Maceo, hem escoltat les seues primeres paraules, però d'ell ha remarcat que estava ja en la negociació abans del seu fitxatge per l'Olympiacos, que finalment s'ha pogut materialitzar i que li feia molta il·lusió estar així i fins i tot allargar esta sessió inicial. Així que com l'has vist, Cayetano, en aquestes primeres paraules?
0: A mi m'agrada el fitxatge perquè pense que puja la qualitat. En un València de nivell baix com és el que n'hi ha, crec que Maceo en una altra època hauria sigut un fitxatge bo també, interessant. És un lateral dreta amb molta projecció ofensiva, té molt bon centre, té desbordament, jo crec que ofensivament és molt bo i m'agrada. El que no m'agrada és que siga cedit, perquè així, clar, el València sembla que només vol jugadors cedits, no fa apostes, no? I això és un missatge un poc trist, o sigui, que no facis apostes de futur de dir este jugador ens interessa i vaig a per ell i el compre perquè pense que és molt bo i n'hi ha un estudi darrere, que és el que no ha hagut en molts casos, no? Varem veure l'altre dia a Cala, Àlex Calatrava, el jugador del Castelló, que ara està en Espanyol, el partidàs que va fer contra el Llevant i que per 5 milions el tenies. Aquestes coses no se fan, però ja que estem així, bueno, jo estic a favor, sí, de que refes apostes de futur, de dir, este jugador ens interessa i vaig a per ell i el compre perquè pense que és molt bo i n'hi ha un estudi darrere, que és el que no ha hagut en molts casos, no? Varem veure l'altre dia a Cala, Àlex Calatrava, el jugador del Castelló, que ara està en Espanyol, el partidàs que va fer contra el Llevant i que per 5 milions el tenies.

0: d'aquesta situació, i és que Corberán no tinguera un lateral dret sa i professional en la primera plantilla d'un equip que està a 48 hores de començar la seva temporada. A mi m'estranya un poc aquesta eixida un poquet raruna.
1: I diu que no passa res, però sí, la veritat és que estrany és.
0: És de veres el que hem comentat, que en Olympiacos jugava la fase prèvia de la Champions, que va caure eliminat, que això a nivell econòmic i social sempre genera un xicotet terratrèmol, i és de veres que també és coneguda la seva vinculació amb València i el fet de que la seva filla estiguera així. És un futbolista, Cayetano, que tu saps que havia sonat ja prèviament per al València. Jo crec que algun tipus de contacte, negociació o precontracte fins i tot podrien tindre pactat, i a mi el que em diuen és que fins i tot en aquesta opció de compra de 3 milions d'euros que han firmat amb Olympiacos després d'aquest any de cessió, ja tindrien mig pactat aquest possible contracte de renovació en cas de que finalment les parts estigueren d'acord en prolongar i fer efectiva aquesta clàusula.
2: Sí, és un jugador també que ha tingut alguns problemes de comportament en el Mallorca, i estava veient l'altre dia el reportatge que l'han fet a Pep Guardiola i com se reuneixen ahir els directius, Xiqui Beristany, Ferran Soriano, etc., i parlen de Cherki, el fitxatge de Cherki, sí, que el tenen per 25 milions, i n'hi ha un informe tècnic, no sé si és Hugo Villano, el que estigui en la València, que diu que no el vol perquè té un caràcter prou difícil. Doncs pues, este xic Maceo també. Però clar, això mai saps, perquè després si troben el club que s'ajusta a les seves condicions, al seu caràcter, mauren, etc., i pot arribar a ser... Jo futbolísticament sí, m'agrada molt. Ara, després que puga generar, no sé què ha passat en Olympiacos, però sí, és de veres, és un jugador que no és fàcil de dur, però jo suposo que això també ho hauran valorat, i l'opció de compra per 3,5 me pareix una bona opció si rendís com jo crec que va rendir. És que jo crec que és un club que li ve perfecte a ell, perquè té potencial. A mi s'entuixa que el Mallorca se li quedava curt, o sigui que jo crec que així va triomfar, me dona la impressió.
0: I Cayetano, tu que has viscut també molts partits a Mestalla, és un jugador, podríem dir, tribunero, no? D'estos que també agrada així, d'estos que se peguen un sprint,
1: que igual no acaba tots els partits,
0: que se piquen els futbolistes de l'equip rival, aquestes coses saps que a Mestalla també l'enxufen i li agraden.
2: Sí, però té que pillar el punt just, o sigui, per exemple, Carboni, recordem que en el primer partit crec que el van expulsar, sí, i al final resulta ser un grandíssim fitxatge, encara que vingui en 32 anys, crec recordar, o sigui que, bueno, a mi ja t'he dit, que en principi, bon fitxatge, dins de lo poc que han fet i de la tristor que n'hi ha, perquè és de veres que crec que és l'any que menys il·lusió n'hi ha de la història del club, o sigui, la gent parla si no tenia tens de ganes de veure el València, els aficionats valencianistes, però dins d'això, pues, home, me pareix que és una bona incorporació, i la llàstima és que no hagin vingut, a veure, encara queda temps, però jo crec que el mig del camp és un clam que falta qualitat. Són jugadors molt, la majoria físics, però vamos, falta un creador que ja, bueno, hem vist que no és ni Ugrinic, ni és Dieng, ni és ningú dels que n'hi ha, i fa falta un jugador així, perquè és que no n'hi ha, és que té una sequera creativa de joc que després Mestalla, pues, lògicament no disfruta dels partits.
1: Al fil del que dies tu, quan arriba a nit, li preguntaren en dues ocasions, bueno, tu t'has tingut ja algun rifirrafe en Vinicius, quan Vinicius ve a Mestalla sempre és especial, un poc convuls, com t'esperes aquest partit? I ell va contestar calmat, veurem finalment com queda este tema. Parlant dels altres reforços que has apuntat tu, estan també negociant, José Vins ha apuntat que no decau la negociació amb el Girona, tot i que l'han tornat a convocar per al pròxim partit, José Vins.
0: Sí, ho comentàvem abans en el bloc informatiu, que Arnau Martínez, de qui ja contarem ahir, que el València no donava per descartada o finalitzada o trencada la negociació amb el Girona. Recordem que el València diu que si el Girona accepta les condicions que havia posat dilluns i que el València havia acomplit, podria vindre així al club de Mestalla, però en el Girona no donen aquest pas i avui esportivament l'han convocat per al partit de demà. Això ni al jugador ni al seu entorn els ha agradat el fet de que estiga tot com una espècie de stand-by i el seu repre ja està escampant en mitjans de comunicació, que és una falta de respecte cap al seu jugador, que si volen que es quede no li facin una oferta de renovació, i sinó

0: accepten alguna de les ofertes com la del València, que està damunt la taula, Cayetano. Jo no sé si tu creus que este punt té retorn o no en la negociació amb Arnau.
1: Home, jo crec que sí, perquè és que els interessa a totes les parts. O sigui, és que Arnau Martínez estar en segona divisió a estar en primera i en el València, per molt que estiguin hores baixes, però és el València, és Mestalla, és una gran afició. Home, per a d'ell és un salt impressionant.
0: I un contracte de llarga durada, que allí li queda un any i així ofereixen 1.400.
1: És que interessa al Girona també, perquè va traure uns diners, i al València jo crec que també, perquè és un jugador d'estos de club, és un jugador que no té a lo millor la brillantez de Maffeo, però sí que és dels que tenen ofici, de que saben com jugar en diferents posicions, molt d'equip. A mi m'agrada també.
0: Sí, perquè ha jugat Cayetano tant de central com de lateral, i això saben que a Corberán li agrada, que jo va fer l'any passat amb Fulquier, i és una posició que jo crec que seria un perfil que encaixaria molt bé, tot i l'arribada de Maffeo.
1: Sí, sí, no, i a més és que aquests jugadors que poden jugar en dues posicions o tres són els que coneixen molt bé l'ofici i entenen el xoc, i això és molt bo, i generen molta dinàmica d'equip, i això està molt bé. Ara, insistisc, per favor, Corberán, necessites algú en el mig del camp que pugui canviar un partit? És que jo no ho entenc, o sigui, tenies ahí a Cala, de veres, a 50 quilòmetres, sí. I no el veus, és que, i deis per 5 milions, que no és ninguna cosa el que ha pagat l'Espanyol de Monchi, o sigui, és que de veres, un jugador així fa moltíssima falta.
0: Home, Cayetano, són més diners que tot el mercat del València, que s'ha gastat 4 en Sato. És
1: sí,
0: que estem
1: sí, però,
0: parlant d'una misèria que... econòmica en el club de Mestalla que ja, tira cap
1: ja. Però és que en 5 milions jo crec que te podria canviar l'equip, és a dir, si acertes, si encertes, perquè és un jugador que tu tens un equip molt físic i molt treballador, vale, però li fiques a un jugador a Xina, va ser, recorde, aquella època que era del València, que era molt gran, i fitxar en Aymar, perquè Subirà se dona compte que l'equip era molt sòlid, però li faltava aquesta peça que canviara, i li donà dos lligues, o sigui, Aymar després diu, no, és que no va rendir, que no va rendir, home, si te dona, va ser clau en les lligues, perquè era un jugador que tenia tot el que no tenien els altres, que era que te canviava un partit per la seva creativitat, per la seva imaginació, per la seva qualitat, que era diferent a tots, i que, bueno, pues te servia per a afegir ixe puntet més extra de lluentor que no tenia la resta. I això és el que li falta al València, però i damunt és que guanyaries en expectativa, en afecció de la grada, en il·lusió, que ara mateixa està molt baixa.
2: Cayetano s'encén, perquè és que és de veres que si Ron Gurley té també més persones al seu voltant, el que passa és que pensem, un poc com ha dit Josebi, que mira tir més baix, tira més baix, sessions, sí, més econòmic, i clar, no arriba a veure el que has vist tu. No li entra en el cap que pot anar a aquesta persona.
1: Però jo crec que ahí és més el gust de l'entrenador. O sigui, jo per a mi, que el Verán no se n'adona, perquè es dona compte el perfil dels fitxatges de l'últim any. Santa Maria, Ugrinich, Dieng... És de veres que Raba era del perfil que estic dient, però no ha acabat de funcionar, per lo que siga, per distintes raons, i no és un jugador que dona eixe pas, no? I perquè l'ha provat, i també és de veres que ha tingut poques ocasions. Però, en fi, jo crec que fa falta algú d'un poc més d'entitat i de projecció. I també de risc, o sigui, tu t'has d'arriscar, però és que me dona la impressió que l'entrenador això no ho veu, perquè és que només fa fitxar jugadors molt físics en el mig del camp, que està bé, perquè tens que tindre un poquet de tot, però home, jo crec que està claríssim, perquè Javi Guerra tampoc és aquest jugador. Javi Guerra és un altre perfil, és un arribador, és un home molt potent, molt físic, en una explosivitat molt gran en els últims metres, però no és un home de ficar l'últim passe i de veure el futbol diferent als altres, no? O sigui, que jo crec que ahí és en part responsabilitat de l'entrenador.
0: I Cayetano, un dels que podria donar i ser salt de qualitat o de revolucionar un partit, que és Dan Juma, el tens desconnectat pràcticament des de l'any passat, i ara mateix quasi podríem dir en la rampa d'eixida, perquè el fet de no ser titular en els últims partits se li ha pelat el cable, i ja veu en bons ulls buscar alternatives, i ja n'hi ha interès de equips del seu país com el PSV Eindhoven, que fins i tot podrien tirar-li la canya. Jo no sé si a aquestes altures del mercat, amb tant de poc marge de maniobra, és arriscat o no perdre una peça que ja t'ha demostrat del que pot fer i sobretot del que no pot fer o no vol fer si està desconnectat.
1: Bueno, però Dan Juma ja és més atacant, no? Jo estava dient un home del mig del camp o mitja punta. Dan Juma és més un extrem, però és de veres, com dius, Josebi, que no acaba de rendir en cap club en el que ha estat. O sigui, així te pot fer dos partits bons i després desapareix. És molt guadiana, i jo ara mateix no confio tampoc en Danjuma pense que si el pogueren vendre per uns diners i buscar un altre jugador d'un altre perfil, me pareix que seria encertat, perquè ja ho ha demostrat en els últims anys. L'any passat, per exemple, tingué tres o quatre bons partits i després entrar en una fase de rendiment molt baix, i és molt difícil ja que un jugador de Xina pues estiga ja tants anys fent lo mateix. O sea, que ja jo per lo menos no confio en ell.
2: El cas és veure qui vindria en el seu lloc. Tenim un poquet de temps per a parlar de que el Llevant sí que ha tingut una bona oportunitat d'aconseguir la cessió del jove central de Liverpool, Ifeanyi Ndoukou, que està ja en les oficines. Com veus este reforç per al Llevant? Veurem si el poden inscriure el pronte.
1: Jo crec que és molt necessari. O sigui, vam veure l'altre dia el 3-0 de l'Espanyol al Llevant, que tenia unes carències defensives molt grans. Jo crec que Aissa Mandi ja no està pa massa trots. Crec que té 34-35 i està ja molt cascat. O sigui, jo penso que pot ser un jugador de diguem de reforç per a la banqueta, però titular no crec que hauria ser, i me pareix bé que s'hagin reforçat, però el que no me pareix bé, i ho vaig dir el diumenge després del partit, és que arriben a aquestes dades sabent quan comença la lliga en un equip sense inscriure set jugadors i alguns dels seus reforços. Ahí tenien que haver-ho fet d'una altra manera. És una crítica claríssima a la directiva, que no han estat a l'altura. O sigui, no pots arribar al camp al primer partit de lliga i no competir, o sigui, com si fos un partit de pretemporada. És que va fer el ridícul. Jo vaig estar veient el partit i no va competir, o sigui, ni un tir a porta, ni un tir de fora de l'àrea que anava fora Ivan Romero i prou. Això no és competir, o sigui, li passa per damunt l'Espanyol, i me pareix que ahir pues no ho van fer com toca. O sigui, ahir sabien quan començava la lliga i han anat molt de retard, i crec que haurien d'haver-se espavilat més.
2: Sí, tenen també en el cap també anímicament els afecta, per exemple, no saber a 30 minuts de començar amb quines peces podria comptar el míster. Esperem que tot això es resolga el més prompte millor.
0: De moment continua sense inscriure'ls
2: no
0: a la resta de futbolistes.
2: Juguen
0: que
2: dilluns.
0: No estan. Sí, tenen un poquet més
2: de marxa.
0: Sí.
2: Esperem que canvie la cosa. Cayetano Ros, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Un abraç a tots.
2: Una abraçada. I José Vic, que l'hem tingut així, el tindran també el cada setmana presentant minut i resultat dissabte i diumenge a la nostra tele.
0: A veure si podem contar victòries dels equips valencians, que en esta primera jornada només el Castelló mos dona una alegria. A veure si en la jornada 2 podem contar més victòries dels nostres.
2: Així ho esperem. Així el programa de la setmana que ve és més alegre també. Es deixem en informatiu. Nosaltres tornem demà a les 2, 90 minuts, a les 11, en Salva Folgado. Bona vesprada.
3: Esports a punt.
4: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
5: A dins del poble perquè no moquega un arbre.
6: Se recomienda no acercarse a la orilla de ríos o barrancos y zonas inundables. En las viviendas hay que tener mucha precaución, especialmente con los elementos del exterior. Limitar los trayectos y consultar el estado antes de partir.
7: Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas.
8: La vuelta a normalidad tiene que ser el retorno a Marruecos de todas las personas.
9: Los intereses del señor Feijóo son bloquear al gobierno de España, votar a todo que no y no dialogar.
10: Está detenido y está ya la investigación en manos de la Guardia Civil.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Hola, com estan? Estem a aquestes hores molt pendents de les fortes tempestes que estan creuant la Comunitat Valenciana. Uns esclafits tèrmics sobtats, molt ràpids, molt intensos, acompanyats d'aigua, també de vents huracanats, que a partir de la una aproximadament han començat a granar en diagonal el territori des de la Ribera Alta i la Canal de Navarrés, i que arribaran fins la costa i que han fet ja molt de malbé allà per on han passat. De fet, els servicis municipals dels pobles per on ha passat aquestes tamborinades, aquest esclafit tèrmic, estan en aquests moments desbordats perquè s'han multiplicat les incidències. La inestabilitat en forma d'esclafits tèrmics, una barreja d'aigua i de vent, i a voltes també de pedra, ha arrencat per la zona de la vall de Cofrents, està creuant en diagonal, com dèiem, la comunitat, fins a arribar a la costa. De fet, fa poc més d'una hora s'han registrat les primeres tempestes a la Ribera Alta, a Tous o Carcaixent, per exemple, ha plogut moltíssim, també a Cullera, i alguns punts de la Canal de Navarres. Per la Ribera, és, com dèiem, ha començat estos esclafits secs que estan provocats per la calor i que van acompanyats de vents molt forts a Carcaixent. La tempesta ha durat mitja hora, aproximadament ha començat a la 1:30, però ha deixat un rosari de desperfectes perquè les ratxes de vent han arribat, atenció, fins als 140 km per hora. Acabem de parlar amb l'alcaldessa de Carcaixent, amb en Carolina Almiñana.
11: Sí, ratxes de vent que han superat els 140 km hora. Ha sigut molt ràpid, però el vent ha sigut molt agressiu, vent huracanat, i ha causat molts danys en tota la població. Tant el casc urbà, com les carreteres, com les urbanitzacions, molts arbres caiguts, hi ha zones que estan quedades sense llum, carreteres que han mig tallat, inclús en el centre del poble, per tot arreu. Un desastre.
4: Ens deia l'alcaldessa que és sort que havien activat mesures d'emergència com el tancament de parcs i piscines. De seguida escoltaran tot el que ens ha contat, però hi ha moltes més desperfectes en este mapa d'estos esclafits tèrmics que estan agranant la Comunitat Valenciana. José Soler, bona vesprada.
12: Sí, bona vesprada, Patricia. Alzira, per exemple, també ha arribat esta tempesta que ha provocat un gran forat al sostre de l'església de Santa Caterina. I a més, també tenim mala mar. Esta vesprada no és recomanable anar a la platja perquè, a més que la mar estarà rebolicada, s'esperen ratxes molt fortes de vent. La Conselleria d'Emergències Interior recomana extremar les precaucions i fa una crida a la prudència. Fernando Las Heras és el secretari autonòmic d'Emergències.
13: Recordar que con estas alertas por lluvias y tormentas se recomienda no acercarse a la orilla de ríos, barrancos y zonas inundables. En las viviendas hay que tener mucha precaución, especialmente con los elementos del exterior. Y a la hora de circular por las carreteras, limitar los trayectos y consultar el estado de las mismas antes de partir.
4: A la ciutat de València i també a molts municipis s'han tancat els parcs i jardins municipals. En València també els accessos al Llit del Túria. Així que, en qüestió d'hores, molta prudència, perquè estem pensant d'un punt a ponentada que recordarà amb un centenar de pobles per damunt d'aire dels 40 graus, alguns que superaran els 43, passant per una nit tòrrida, la més calorosa dels que es tenen registres, que no s'ha baixat dels 35 graus en molts pobles, a l'entrada ara d'este front des que estem parlant, d'un front de pluja, pedra i vent, vent molt fort que travessa en diagonal el nostre territori, que va des de dins cap a la mar, que està afectant molt, ha afectat molt fa aproximadament una hora, hora i mitja, a la Ribera Alta, i que està desplaçant-se, com diem, cap a la costa. Així que molta prudència, anem ja amb la previsió de l'horatge, perquè s'espera una vesprada rebolicada. Antonio Sánchez, bona vesprada, com estarà la situació?
14: Exactament, en les pròximes hores les tempestes seran les protagonistes de la jornada i veurem molta precaució, tempestes fortes a vista taronja per pluja de més de 40 litres per metre quadrat al litoral centre i també a l'interior sud de la província de València, així com l'interior nord de la d'Alacant, és a dir, al comtat, la Vedeco, Frensa, Llora, la Canal de Navarrés, la Costera, la Vall del Vall, la Ribera Alta, la Ribera Baixa i l'Horta, és on podríem veure aquestes tempestes fortes. Cap a Safor, la Marina Alta i el comtat també les veurem no tan intenses i es desplaçaran ja un poquet més de vesprada, quasi entrada a la nit. Veurem com a la resta de comarques del nord i del centre tampoc descartem tempestes més puntuals i més localitzades, i per això tenim avís groc. Així que vesprada tempestuosa en la major part del territori, i això sí, una vegada passen les tempestes, les temperatures per fi baixaran, que és l'única bona notícia d'esta vesprada. Uns valors que es quedaran entre els 22 i els 28 graus, i això serà les mínimes de tot el dia, perquè venim d'una nit infernal. En els pròxims dies tindrem encara més inestabilitat, divendres tempestes al nord, dissabte i diumenge cap al centre, i tot això amb temperatures que es quedaran paregudes a les de demà, és a dir, mínimes entre els 20 i els 25 graus, màximes entre els 30 i els 35, així que sí que es notarà la baixada en el termòmetre i sobretot dissabte baixarà un poquet més.
4: Les 3 i 6 minuts, Maite Freitas està a la tècnica.
14: Baixarà el termòmetre i sobretot dissabte baixarà un poquet més.
4: Això, que baixarà la temperatura, però en aquests moments ja sabem que tenim una situació prou complicada d'aquesta cadena de tempestes que està granant en molts forts vents la Comunitat Valenciana, començant per la Ribera i que acabaran la costa. Molta precaució. De seguida despleguem tot el menú informatiu. Ara anem amb altres coses.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Més enllà d'aquestes pluges, sobre esta calor de rècord, avui hem conegut les dades actualitzades de morts associades a les altes temperatures en només 3 dies. Les morts per raons atribuïbles a la calor han augmentat més d'un 50% a la Comunitat Valenciana.
12: Sí, perquè fins ahir han mort 98 persones, són persones que patien patologies prèvies i és que, segons el Servici MOMO de l'Institut Carlos III, que és qui du esta estadística, han acabat morint per un agreujament de la seva salut a causa de les altes temperatures que, com saben, ahir van ser extraordinàries. De fet, fins dilluns passat, en tot el que portaven d'agost, havien mort 64 persones i en 72 hores n'han mort 34 més, el que suposa un 53% d'increment.
4: I de la situació a Ceuta, 21 dies després, el govern espanyol ha començat este matí a reubicar ja 1.800 persones migrants que estaven a la platja del Trampolí, escortades per la policia, s'han distribuït en grups cap als dos espais temporals que s'han habilitat.
12: Es tracta, segons el govern central, d'una de les primeres mesures que es posaran en marxa el Massaiz, ministre de Migracions i Seguretat Social.
7: Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando.
12: Una mesura que des del govern de Ceuta consideren insuficient, ja que reclamen també actuacions per a recuperar la normalitat en la ciutadania. Una normalitat que, segons el seu president, Juan Jesús Vivas, passa pel retorn al Marroc de totes les persones. En este sentit, ha criticat el baix ritme d'expedients de devolucions.
8: En estos momentos, desde hace unos 20 días, que es cuando se produjo la avalancha, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
4: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha estat avui a Alacant, on se li ha preguntat pel nou model de finançament autonòmic.
12: Espanya ha carregat contra el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, a qui acusa de buscar una estratègia pel seu interès electoral pel damunt dels interessos de les autonomies. Diu el ministre que la Comunitat Valenciana necessita els més de 3.600 milions que ha posat el govern espanyol sobre la taula i confia que el 4 de setembre, en el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera, entre l'executiu i les autonomies es pugui començar a arribar a un acord.
9: Los intereses del señor Feijóo son bloquear al gobierno de España, votar a todo que no y no dialogar. La Generalitat Valenciana necesita los más de 3.669 millones de euros y lo sabe todo el mundo. Igual que la condonación de la deuda, la necesita y lo sabe todo el mundo. Yo confío en que los presidentes, presidentas, los reflexionen.
4: Doncs, sobre el finançament, el president Llorca ha dit en diverses ocasions que està obert a seure a negociar sobre la base del sistema, però que la negociació ha de fer-se al si del Consell de Política Fiscal i Financera amb la resta de governs autonòmics i no de manera bilateral, com va negociar el govern espanyol en Ceuta.
3: A punt. Les notícies del migdia.
15: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
16: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Les 3 i 10 de la vesprada anem ja amb l'actualitat d'este episodi de tempestes encadenades que ha començat per la Ribera, que arribarà fins a la mar en diagonal. Ha deixat ja estos primers esclafits tèrmics que s'estem comptant amb pluges sobtades acompanyades de fortes ràfegues de vent. Ràfegues que fins i tot han arribat als 140 km per hora i que han deixat un rosari de desperfectes. Anem a pams, ha plogut amb intensitat a Cullera, a Tous, al Marín de Barraquetes també, a alguns punts de la Canal de Navarrés, a Carcaixent, per exemple, i ses ratxes que superaven els 140 km per hora, també en altres punts com Sumacàrcer o Alzira.
17: ¿De qué andan más en la serie?
4: Estes persones estaven als voltants de Carcaixent, les ha pillat la tamborinada dins del cotxe. Repetim que la situació és molt inestable, són tempestes ràpides i sobtades, amb molt de vent, també pedra en algunes ocasions i molta aigua, així que tinguen molta prudència. Al Marín de Barraquetes, a Sueca, alguns arbres han caigut damunt dels cotxes que hi havia aparcats. A Alzira, l'església de Santa Caterina ha patit import tants desperfectes després de la tempesta. També la línia C2 de Rodalia de València està tallada a causa de la caiguda d'un arbre entre Alcira i la Pobla Llarga. Atenció, Adif informa d'aquest tall entre les estacions d'Alcira i la Pobla Llarga, perquè la Ribera, ja ho diguem, la Ribera Alta especialment ha sigut castigada al voltant de la una, entre la una i les dos aproximadament, per aquestes tamborinades tan potents. La pluja també podria estar al darrere de l'accident que este migdia també s'ha produït, el tall de l'autovia A35 al terme de Vallada, i que està provocant problemes de circulació tallant la via en sentit de Canals, però hi ha més informació que anirem donant-los a mesura que ens vaig arribant, José.
12: Sí, en este sentit, la Conselleria d'Emergències Interiors recomana extremar les precaucions davant d'aquest episodi. Recordem que, tot i les pluges, avui també hi ha un risc extrem per incendi forestal en tota la Comunitat Valenciana, que hi ha programats vols de vigilància aèria preventiva durant tot el dia. Es mantenen actives totes les restriccions. Fernando Laseras és el secretari autonòmic d'Emergències.
18: Pese a las lluvias, no hay que olvidar que sigue siendo extremo el riesgo de que se produzcan incendios forestales, especialmente por la posibilidad de que se registren tormentas secas. De ahí que sigan vigentes todas las restricciones implantadas ayer, como la prohibición de encender fuego en zonas forestales o circular por pistas y caminos forestales en vehículo o a pie dentro de los parques naturales.
4: Ja veuen que la situació és complicada. Esta vesprada es preveu complicada. Hi ha molta pluja que ha començat per la Ribera i que arribarà fins a la costa de València, amb la qual cosa eviten en la mesura de possible desplaçaments i no s'arrimen, per exemple, a la platja o en llocs on pugui haver caiguda d'arbres, perquè, com dèiem, hi ha moltes ràfegues de vent que estan complicant encara més la situació. Fa uns minuts hem pogut parlar en Carolina Almiñana, que és alcaldessa de Carcaixent, un dels pobles, un dels municipis de la Ribera Alta que estan sent durament castigats. Allí ha caigut una tamborinada molt forta, com dèiem, amb ràfegues d'aproximadament 140 km per hora, que ha durat escassament mitja hora, però que ha fet molt de mal bé. Descriu l'alcaldessa Carolina Almiñana així la situació.
11: Sí, ràfegues de vent que han superat els 140 km hora. Ha sigut molt ràpid, però el vent ha sigut molt agressiu, vent huracanat, i ha causat molts danys en tota la població, tant en el casc urbà com en les carreteres, com en les urbanitzacions, molts arbres caiguts damunt de l'alumbre públic, hi ha zones que s'han quedat sense llum, carreteres i camins tallats, inclús en el centre del poble, per tot arreu. Un desastre.
12: L'alcaldessa ha confirmat que l'esclafit ha començat al voltant de la una i mitja i ha destacat que poc abans ja havien pres mesures per evitar mals majors.
11: Això ha sigut, mira, a la una i mitja ha començat. Nosaltres les mesures ja les havíem pres abans, havíem tancat tot, havíem anul·lat totes les activitats a l'aire lliure, havíem prohibit muntar terrasses, menys mal que ho havíem fet abans de les 12, però la veritat és que la realitat ha superat, jo crec, que la previsió.
12: També ha recordat la importància d'aquestes mesures, malgrat les crítiques d'alguns veïns.
11: La gent renega perquè han tancat la piscina, la gent renega perquè prohibim muntar terrasses, perquè han suspès activitats a l'aire lliure, i quan passa això és quan dius, és que pot no passar res, però és que pot passar, com ha passat avui. I haver-hem tingut tot obert, haver-hem estat lamentant probablement danys personals.
12: Mentrestant, a Carcaixent no baixen la guàrdia, ja que tot indica que aquestes clafiquetes es podria repetir.
11: La brigada d'obres i serveis, esta Procarsa, esta policia, esta guàrdia civil, esta protecció civil, estàvem tots organitzats i estàvem tots ja.
4: Bé, i la ciutat de València també es prepara esta vesprada per a possibles tempestes acompanyades de vent. Este migdia s'ha reunit el SECOPAL, que és la reunió tècnica municipal d'emergències, s'ha decidit tancar parcs i jardins. També, com dèiem, es desaconsella anar a la platja, s'han llançat diverses recomanacions a la població. Xavier Borràs, bona vesprada. També estan tancats els accessos al llit del Túria.
19: Correcte, bona vesprada. S'han tancat els parcs i jardins de tota la ciutat, inclosos els accessos, tots ells, al riu, al jardí del Túria. El major perill pot ser estigar en la platja. Es recomana no passejar per les platges de la Malvarrosa, el Cabanyal, Pinedo i el Saler. I es demana als restaurants de la façana marítima que tinguin cura amb taules, cadires i toldos per allò de les mànegues marines que poden bufar amb molta força. I es recomana també a les barques de l'Albufera que tornen a port. En principi, aquestes limitacions estaran actives fins a les 9 de la nit. Ara mateix no plou al Cap i Casal, però s'esperen pluges de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora, amb possibilitat de granís i fortes ratxes de vent.
4: Gràcies, Xavier. Ahir aquesta recomanació a la gent, sobretot de les zones per on està passant aquest episodi de tempestes encadenades, que tinga molta prudència i que evite, doncs, i si al carrer, en la mesura del possible, si veu que arriba la pluja, perquè és pluja acompanyada de vents molt forts. Parlem de els efectes col·laterals, podríem dir-ne, d'aquestes pluges i d'esta calor. La calor, especialment en dies com el d'ahir, fa que les terrasses de bars i restaurants, ja ho saben, estiguen pràcticament buides. Sentar seure a l'aire lliure no és gens atractiu i això repercutís negativament en els negocis. Maria Poveda.
20: Sí, bona vesprada. Els treballadors de bars i restaurants ho confirmen. Cada vegada és més habitual trobar terrasses sense gent per culpa de les altes temperatures, sobretot en les hores centrals del dia.
21: La gente prefiere estar adentro.
22: Las horas más puntas, digamos, 4, 5, 6.
23: En la temporada es al revés. Está todo el mundo fuera, nadie dentro. Y ahora todo el mundo dentro y nadie fuera, sí.
20: Ni tan sols el poder de l'orxata d'Alboraya atrau clientela fora dels establiments. Casimira treballa en un d'ells.
24: Y la gente gusta dentro, normal que no le gusta fuera por calor.
20: Per això l'aire condicionat mana a l'hora de triar a on dinar o sopar.
25: Estem dins perquè fa moltíssima calor fora.
26: El primer que demana és si hi ha aire condicionat.
20: Esta situació preocupa els restauradors, que veuen com en plena temporada alta no pensen el cartell de complet.
27: Te diria que la meitat que fa 3 o 4 anys, la meitat de clients.
20: Per això el sector es planteja adaptar les terrasses per a l'estiu, com ja fan en hivern.
4: De la situació a Ceuta. Des de primera hora del matí, un dispositiu coordinat pel govern central i el de Ceuta ha començat ja a traslladar, amb el suport de la policia, centenars de persones migrants des de les platges de Ceuta fins als nous espais temporals d'acollida i que tenen una capacitat de moment per a 1.800 persones. Es tracta d'una primera intervenció que, segons ha dit la ministra Saiz, Emma Saiz, s'ampliarà en els pròxims dies.
28: Estamos cumpliendo los plazos. El lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y en los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando.
4: En paral·lel, s'ha iniciat ja el procés per a traslladar a la península 500 xiquetes, un procés que es farà de manera equitativa entre les comunitats autònomes, segons Moncloa, a través dels convenis amb entitats que treballen en la protecció de la infància.
12: Es tracta, segons ha expressat el govern central, d'una fórmula més àgil que el Reial Decret. Rubén Pérez és el secretari d'Estat d'Infància i Joventut en declaracions a la cadena SER.
29: Pero en el caso de las niñas nos preocupa la extrema vulnerabilidad que requiere una atención mucho más personalizada. Estamos hablando de recursos que no pueden ser grandes centros de menores, tienen que ser pisos tutelados, tienen que ser elementos donde se pueda hacer una intervención socioeducativa y desde luego nosotros trabajamos en una fórmula en las que estas entidades tienen dispositivos en los que se puede derivar estas niñas.
12: I en la vessant política d'esta crisi, el Partit Popular insistís en la tornada al Marroc de tots els migrants, inclosos els menors, o va verbalitzar ahir Feijóo a Ceuta, i avui n'ha insistit el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i també el president d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha visitat la ciutat autònoma. Han coincidit també a criticar la gestió d'esta crisi per part del govern central.
8: La vuelta a normalidad tiene que ser el retorno a Marruecos de todas las personas que los días 30 y 31 de julio vulneraron nuestra integridad territorial a través de una entrada masiva, organizada e ilegal.
30: Lamentablemente, el gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias. Echamos en falta, de una manera clara, de una manera contundente, apoyos más claros por parte del gobierno de la nación.
12: Des del govern central, el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, ha respost que s'han de respectar les lleis i que ha de prevaldre l'interès d'estos menors.
31: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Harían bien en leerse la jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre esas expulsiones de los menores sin ningún tipo de expediente administrativo, sin escucharles en el papel de la Fiscalía, sin la tutela que deben de tener las comunidades autónomas a Ceuta.
12: I els populars han sol·licitat la compareixença al Congrés de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, per les agressions sexuals denunciades a Ceuta.
4: Les 3 i 20, un home ha mort apunyalat en un carrer de Massanas esta matinada després d'una baralla que ha començat en un local nocturn de la zona. Fèlix Tena.
32: Dos homes, un nebot i son tio, inicien una forta baralla que arriba a les mans. Altres clients d'este local nocturn de Massanassa intenten separar-los, sense èxit. L'enfrontament continua després al carrer. Segons tots els indicis, el nebot i presumpte agressor va anar a casa a buscar un ganivet de grans dimensions, amb el qual va apunyalar dos vegades son tio al carrer, poc abans de les 7 del matí. Un enfrentament que han sentit alguns veïns.
33: Bastante grito, entonces vino la policía, vino la Guardia Civil, vino el forense,
0: le echaron la mantita esta que le echan por encima, lo taparon y se lo llevaría.
32: El presunto agresor de 22 anys va ser detingut poc després per la Guàrdia Civil Alfafar. La víctima tenia 43 anys. El veïnat assegura que moltes nits se senten sorolls i algunes baralles a la zona. Des de l'Ajuntament de Massanassa es lamenta l'assassinat i es reconeix que des de la zona arriben queixes pel soroll nocturn, però asseguren que no es tracta d'una zona especialment conflictiva i mai s'havia produït un succés d'esta gravetat. Francisco Gómez és l'alcalde de Massanassa.
1: Està detès i està ja la investigació en mans de la Guàrdia Civil. A partir d'ahir a nosaltres, pues, l'únic que me queda a mi és lamentar el succeït, no? I sobretot que s'arribi a perdre la vida una persona. És una zona... Tenia més pubs antes, s'han anat tancant i alguna volta pues, s'arma un lío d'estos. Però, claro, no havia mai arribat a això. I nosaltres estem pues, treballant per mirar els horaris, però que no és la típica zona conflictiva, ni moltíssim menys.
4: I parlem del fortonatge que provocava ahir un sobresalt a Benicàssim. Tres menors van entrar a la mar amb bandera roja i van haver de ser rescatats in extremis. Raül Pinyana.
2: Durant tota la vesprada, els joves van fer cas omís del socorrista i ja amb la platja sense vigilància van decidir desafiar completament el fortonatge.
3: Estava pateándose la playa de lado a lado y la gente, pues, cuando estaba en otro lado se le metían de aquí y cuando no, al revés.
5: Tú te confías y a lo mejor del mar te mete para adentro y no te enteras.
2: Atrapats pels corrents van demanar ajuda. Els crits van alertar els treballadors d'un restaurant pròxim que van aconseguir rescatar-los. Susana Esqueta, encarregada del Velumar.
6: Van tirar tres o quatre companys, es van llevar la roba i dins de les possibilitats de cadascú van intentar amb un flotador inclús que van trobar per la platja. Són sis joves i va ser una espectacular.
2: Un bany imprudent en un estiu que deixa ja més d'una trentena d'ofegats, alguns menors a les nostres platges.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: I ahir a migdia, un foc es va originar en una caseta de camp al llogaret de Carpesa que es va estendre ràpidament pel barranc del Carraixet, va passar a la localitat de Bonrepòs i Mirambell. L'incendi es va sufocar a les poques hores, però el veïnat i autoritats de la zona reclamen una intervenció de neteja a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per evitar possibles catàstrofes. Jesús Moreno.
9: Després de la dana, cinc alcaldies de pobles de l'Horta Nord van remetre un escrit a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè es netejara i es mantinga el caixer del barranc del Carraixet, perquè en este lloc la vegetació està descontrolada. Escoltem Arturo Ribes, alcalde de Tavernes Blanques.
10: Els alcaldes tots saben que ahir no podem intervindre, però si l'administració general de l'Estat, en este cas la Confederació del Xúquer, no pot ser mitjos que mos deixen els alcaldes a fer la faena. Ningú vol que vinga una trompa d'aula i anem en barca.
9: La ràpida propagació de les flames d'ahir preocupa els veïns de la zona, però també la possibilitat d'una pluja torrencial que ompliga el barranc en poques hores. Escoltem Eugenio Pastor, veí de Carpesa.
13: Igual com ara n'hi ha un incendi, ve una barranca, se ho emporta tot, baix d'esponys. Se fan embossos i és quan ve el que ve.
9: La necessitat d'actuar al Carraixet és compartida entre administracions, sobretot amb els dipòsits de sediment i residus. Pel que fa a la vegetació, la Confederació manté que l'eliminació indiscriminada pot agreujar el risc d'inundació perquè facilitaria la velocitat de l'aigua.
4: I abans, important, contra el càncer de pell més comú, el melanoma. Les empreses Moderna, coneguda per la vacuna contra la Covid i Merck, han anunciat una vacuna personalitzada que evitaria la recaiguda en un 50%. Txelo Jimeno.
14: Les dues empreses farmacèutiques, Merck i Moderna, han presentat esta nova vacuna contra el melanoma com una fita mèdica. Alfonso Berrocal és el cap d'oncologia de l'Hospital General de València.
15: Un nou abordatge terapèutic que ha iniciat els seus resultats en melanoma, però puede que en un futuro pueda abarcar a otras neoplasias. Pero no conocemos la magnitud de estos valores, con lo cual pues es muy difícil de juzgar.
14: La vacuna s'ha aprovat en 1.137 pacients que havien sigut operats per eliminar el tumor i s'ha vist l'èxit en la reducció de recaigudes a la meitat.
16: Reduced the risk of relapse by approximately 50%. And reduce the risk of distant relapse by approximately 60%.
14: El nou medicament està basat en la genètica i forma part de la medicina personalitzada.
15: Hacer una secuencia de todo el genoma del tumor y después unos algoritmos matemáticos son capaces de predecir cuáles de las mutaciones que hay en ese ADN tumoral son las que van a generar unos antígenos capaces de producir mejor respuesta al sistema inmunológico.
14: El melanoma va a causar 131 morts en la Comunitat Valenciana en 2024.
4: Del món, feia setmanes que Ucraïna no patia un atac rus tan massiu com el d'esta matinada. La regió de Kiev ha sigut la zona més afectada, on encara treballen per apagar els focs. Marian, companya.
11: Un atac massiu que ha causat molts danys a Kiev davant d'unes defenses antiaèries ucraïneses cada volta menys nombroses. Rússia assegura que els objectius seran militars, però entre els llocs que ara cremen hi ha dos edificis de vivendes, un hospital infantil i una escola, denuncien les autoritats ucraïneses. Almenys 16 persones han mort i 40 han quedat ferides. Entre els supervivents està esta dona major. No sap res del seu net i el busca entre les víctimes que van traient. Fins que el troba. És la imatge d'un país, Ucraïna, que necessita per a defendre's un suport occidental cada volta més dèbil, ha recordat el president Zelensky. Qui ha de lluitar també en l'àmbit intern, després que l'exministre de Defensa, molt popular al país, li demanara públicament la convocatòria d'eleccions.
4: I l'Iran ha qualificat de bomba de fum la nova fase en la guerra anunciada pel president nord-americà Donald Trump.
12: La major operació econòmica llançada mai contra un país, anunciat en les xarxes socials. Un dia D econòmic basat en sancions dirigides contra els països que donen suport a la República Islàmica.

0: Els compassos de Ximo tornaran a sonar esta vespre de la plaça Major d'Ontinyent. És l'acte que marca l'inici de les festes de moros i cristians, però enguany destilarà un significat especial perquè és el centenari del naixement del mestre Ferrero i l'encarregada d'agafar la batuta i dirigir els 1000 músics serà la seva filla, Pilar Ferrero Silvage. Amb ella ha parlat Montse Català.
1: No dubta en dir que sí a un dels encàrrecs més emotius de la seva vida, dirigir Ximo, la marxa mora que erissa la pell, que és himne i que posa dempeus el fester.
2: M'han transmès moltes persones molta estima cap a mon pare, també cap a mi. Carai, Pilar, que bonic, que emoció, no? És ton pare. I hi ha com un sentiment col·lectiu molt bonic.
1: Un sentit homenatge quan fa 100 anys que nasqué el mestre Ferrero, el pare que se n'anà massa pronte, el director de banda, el precursor de l'ensenyament musical a Ontinyent i el compositor de moltes obres, entre elles Ximo.
2: Fija't, en aquell moment no hi havia fotocopiadores, òbviament, i els papers s'havien de copiar a mà. I contínuament era una carta al maestro Ferrero. Puede enviar-nos un material de Ximo, puede... hasta que això comença a editar-se i ja la família content que ben pronte allò tenia molta demanda. I a més es veia en les festes de moros i cristians d'Ontinyent, en les d'Alcoi, s'interpretava moltíssim.
1: Pilar sap de memòria el guió de Gui. Fa dècades que ha vist dirigir altres directors a pocs metres, però avui serà ella la que prenga la batuta, i no una qualsevol. Davant d'ella 1000 músics i en el pensament son pare.
2: Que estiga així, que estiga en mi, vaig a dirigir en la seva batuta, la vam treure l'altre dia i van dir, està pelaeta i tal, jo dic, d'igual, Isa és la batuta que dirigirà Ximo.
1: I amb la batuta en alt es farà el silenci i la resta és cosa de Ximo.
0: Acabem este temps de notícies. Recorden que ha començat ja aquesta cadena de tempestes d'esclafits tèrmics que està afectant part del territori de la Comunitat Valenciana, que ha començat per la Ribera Alta. Hi ha diversos municipis afectats. Ha sigut al voltant de la una, entre la una i les dues aproximadament, en intervals de mitja hora, esclafits ràpids que han deixat un rosari de desperfectes. A Carcaixent parlàvem amb l'alcaldessa, hi ha hagut vents de més de 140 km per hora i s'han produït molts desperfectes, tant en el nucli urbà com en els disseminats i en les urbanitzacions. També problemes en la xarxa elèctrica. També a Cullera hi ha hagut problemes. A Alzira, per exemple, ha caigut part del sostre de l'església de Santa Caterina. El servei de Rodalies informa a DIF entre Alzira i la Pobla Llarga ha quedat interromput perquè també ha caigut un arbre al damunt de la via. En fi, una sèrie de desperfectes d'aquestes tempestes que no han dit la seva última paraula i han dit els nostres companys meteoròlegs que estaran afectant la Comunitat Valenciana, sobretot la franja en diagonal que va des de la Ribera Alta fins la mar, així al Golf de València. Així que molta prudència i nosaltres els mantindrem informats en les nostres edicions informatives. A les 4 tenim la pròxima actualització. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
3: Un podcast.
4: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
5: Un 20 d'agost obria les portes per primera volta al cor de la ciutat de València el Trinquet de Pelayo. Avui dia es considera el recinte esportiu cobert en funcionament més antic del continent. Des que el van inaugurar, molt prop de l'estació de tren, la catedral de l'Escala i Corda ha sigut un espai on la tradició i la passió esportiva han confluït durant més de segle i mig. Del seu genuí fundador, el senyor Benet, poc se'n sap. La llista de responsables del recinte no està completament documentada. Oh. Els primers propietaris dels quals hi ha constància a començaments del segle XX van ser el Rata i Quiquet el Tramusser, però després acabar en mans d'Alfred Mataix i Terenci Minyana, conegut com el Xiquet Decimat i Vella Glòria de la Pilota. Durant la Guerra Civil va estar en mans del Sindicat de l'Espectacle i el 1948 s'escometria una important reforma. Després d'una època d'esplendor, coincidint amb la brillant trajectòria de jugadors com Juliet Alginet i Rovellet, este trinquet entre trinquets podria ser pes en favor d'altres espais esportius, com el Zurdo de Gandia. El 1981 passaria a mans dels germans Tuzón Gil. Pelayo va aconseguir reviscolar i va renovar-se pràcticament per complet. Es van incorporar importants millores, com la coberta o la rehabilitació de les muralles, els frontons i les galeries. però seria a partir de 2017 quan la revolució arribaria a la catedral de la pilota. L'últim impuls transformaria el vell Pelayo en un recinte esportiu del segle XXI al qual s'incorporaria, a més, un modern espai destinat a la restauració. Les fotografies dels 5 grans mites de la pilota en 150 anys, Nel de Murla, Quart, Juliet d'Alginet, Rovellet i el Genovès, presideixen la Galeria del Dau, testimonis silenciosos del passat i el present brillant de la catedral de la pilota que, tal dia com avui, obria les portes per primera volta, el 20 d'agost del 1868.
4: Comprimits efervescents.
6: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
7: Preparat per a la selecció musical més random?
8: Verano!
7: Quédate en A Punt Ràdio.
8: El verano es así.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: L'episodi de pluges i tempestes previst a la Comunitat Valenciana per avui dijous ja ha deixat precipitacions amb esclafits tèrmics a l'interior de la província de València. Esclafits acompanyats, en alguns casos, de pedra i amb ràfegues de vent que han fregat els 150 km per hora i que superen els 140 km per hora a Sumacàrcer. També destaca la força del vent a Alzira, Corbera i l'Alcúdia, entre altres indrets. De fet, a Alzira la tempesta ha fet que caiguera part del sostre de l'església de Santa Caterina. Anem en directe a la capital de la Ribera Alta per a conèixer més detalls del que ha passat. Enrique Montalbà és l'alcalde en funcions. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Ens dona més detalls del que ha ocorregut a Alzira. Sobre quina hora ha passat tot això?
2: Bueno, pues, sobre les 12 del migdia he tingut una altra reunió del CECOPAL, ja pensant en que això anava a ocorrir, però tots els datos que ens donaven ens portaven a aquestes hores, a partir de les 4 de la vespre. Però a la una del migdia ja ens hem trobat en esta tronada forta, no? En aquest esclat tèrmic, i bueno, ha sigut algo horrorós, per l'aigua que queda, la velocitat de l'aire, i bueno, sabíem que ha arrencat canalons de replegar l'aigua de moltes cases. Bueno, en definitiva, anàvem ja veient que això era algo serio.
0: Els danys principals, alcalde, com hem dit, en el sostre de l'església de Santa Caterina, no?
2: Sí, efectivament, nosaltres hem vingut a veure un arbre centenari que tenim així enfront de lo que és l'església de Santa Caterina, que ha caigut uns braços que poden pesar com a 2.000 quilos, i bueno, pues han donat compte de que la gent estava tota pues, alertada de que havia el techo de la iglesia, part del techo, claro, una part del techo, la que coincidís en el altar major, pues ara per l'aire ha caigut tot al carrer. Ho ha tirat sobre la casa del costat.
0: Per sort no hem de lamentar cap ferit, no? Cap persona ferida.
2: Sí, efectivament. No lamentem cap de ferit perquè no passava ningú, perquè si era passat no haurà tingut atrapció. Ha sigut algo molt fort.
0: Moltes gràcies.
2: S'ha quedat la cúpula a l'aire. Ara veurem el que plou i depèn de lo que la cúpula aguante, pues de moment, bueno, anem a veure, no?
0: Moltes gràcies, Enrique Montalbà, alcalde en funcions d'Alzira. I a banda de la Ribera Alta i Baixa, hi ha hagut esclafis tèrmics a la Canal de Navarrés, Alejandro Molés.
3: Sí, una de les localitats més afectades en la Ribera ha sigut Carcaixent. L'alcaldessa Carolina Almiñana, declaracions a Punt Ràdio, ha dit que el que ha passat al seu municipi ha sigut un autèntic desastre. Este és el retrat que ha fet de l'esclafit tèrmic que ha passat per Carcaixent.
4: Sí, gràcies a vent que han superat 140 km hora. Ha sigut molt ràpid, però el vent ha sigut molt, molt, molt, molt agressiu, vent huracanat, i ha causat molts danys en tota la població. Tant el casc urbà, com les carreteres, com les urbanitzacions, molts arbres caiguts damunt de l'alumbre públic, hi ha zones que estan quedades sense llum, carreteres que han mig tallat, inclús en el centre del poble, per tot arreu. Un desastre.
3: Per contra, les pluges no han sigut, almenys de moment, molt intenses de forma generalitzada, però sí de forma puntual. I és que durant l'última hora, a Villena, han caigut vora 65 litres per metre quadrat. Ha sigut una màxima d'última hora, com hem dit, a molta distància de les precipitacions que han caigut a Fontanars, la segona localitat on ha plogut més durant l'última hora, amb 22 litres per metre quadrat. El Consorci Provincial de Bombers de València informa de diverses actuacions en localitats com ara Alzira, Massalavés, Benimuslem i Algemesí, i en les infraestructures ferroviàries, poc abans de les 3 d'esta vesprada, part de la línia del tren de Rodalia en la C2 s'ha detingut a causa de la caiguda d'un arbre en les vies, concretament entre Alzira i la Pobla Llarga. Ja s'han evacuat els passatgers que s'han vist afectats. Mentrestant, la ciutat de València es prepara esta vesprada per a possibles tempestes acompanyades de vent. Este migdia, de fet, s'ha reunit el CECOPA, la reunió tècnica municipal d'emergències, i ha decidit tancar parcs i jardins. També es desaconsella anar a la platja i s'han llançat diverses recomanacions a la població. També estan tancats els accessos al llit del Túria.
0: I hem tingut una primera tongada de tempestes que ha afectat de ple la Canal de Navarrés, la Ribera Alta i la Baixa, amb vent que ha superat, com dèiem, els 100 km per hora. Però ara torna a descarregar amb força entre l'Alt Vinalopó, la Costera i la Vall d'Albaida.
3: Tempestes que es desplaçaran cap al Golf de València. Recordem que tenim actiu l'avís de nivell taronja que indica ratxes molt fortes, pedra i quantitats de pluja fins a 40 litres per metre quadrat en una hora.
0: Doncs davant d'este panorama de l'oratge, la Conselleria d'Emergències recomana extremar les precaucions en l'episodi d'intenses pluges i tempestes que ja han agranat diverses zones de la Comunitat Valenciana i que van acompanyades de pedra i fortes ràfegues de vent.
3: El secretari autonòmic, Fernando Las Heras, demana a la població prudència i als ajuntaments que extremen i adopten les mesures preventives oportunes.
5: Solicitamos a la ciudadanía, a las agencias y ayuntamientos que extremen las precauciones. Recordar que con estas alertas por lluvias y tormentas se recomienda no acercarse a la orilla de ríos, barrancos y zonas inundables. En las viviendas hay que tener mucha precaución, especialmente con los elementos del exterior. Y a la hora de circular por las carreteras, limitar los trayectos y consultar el estado de las mismas antes de partir.
0: Nosaltres tornem a les 5 amb més informació, així en Apunt Ràdio.
1: Som Apunt.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
9: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada d'Apunt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, en la que vam tindre moltes visites que ens van encisar. Per exemple, visites literàries. Pràcticament encetàvem la setmana amb un llibre d'intriga, amb la investigació de l'assassinat d'un adolescent que apareixia morta en circumstàncies estranyes, després d'haver estat, això sí, 4 anys desapareguda. L'inspector que investiga, junt al seu equip, l'esdeveniment és el famós JD, un inspector gitano molt especial, nascut de la imaginació de l'escriptor Santiago Díaz, que és un supervendes, un escriptor amb una gran trajectòria com a guionista de pel·lícules i sèries de televisió, a més de ser un tipet ben simpàtic.
8: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apu.

0: A veure, tres conceptes, podríem dir així. El concepto, tres conceptos. JD, un poli gitano, irreverent, astut, sincer, intuitiu, es mou al límit de la llei, necessita recursos, diguem, gens ortodoxos per a resoldre casos brutals. No passa inadvertit, no, de cap manera, resulta inimitable i entranyable.
1: Un altre concepte, el amo. Segona aventura protagonitzada per JD, en la que investiga el cas del cos sense vida d'una jove de 16 anys, que porta 4 anys desapareguda. Apareix el cos en una parada d'autobús i resulta que li falta una mà, que ha mort estrangulada i que havia parit un bebè poc abans de ser assassinada.
0: Uix. El tercer concepte, Santiago Díaz. Bueno, concepte, persona.
1: Sí.
0: Millor llamar-li... I en parla persona que no concepte, no? Escritor de talent, també. Bueno, guionista de cine i televisió, més de 25, si no són 30 de carrera, 600 guions escrits, si no algun més, va publicar per primera vegada en 2018, novel·la, i en este 2026, com vos dic, ens presenta el thriller El Amo, que el tenim...
1: Per així a mà?
0: Ah, sí, així el tenim, així el tenim. Sona així, eh?
1: El Amo, bona, que era l'altre concepte.
0: Eso es.
1: Amb el protagonista JD, que era el primer concepte.
0: I sumem els... referència. Això dels conceptes està quedant...
1: Ens ha agradat, has vist? No? Està quedant raro. Jo que dic, ser un alarde de originalitat guionística, pues igual no. Bueno, frase d'inici en el llibre.
0: A veure.
1: Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Maquiavelo. Yeah.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Continuem molt pendents de les tempestes que es mantenen actives a hores d'ara. Una línia de tempestes que continua regenerant-se i que ja ha provocat esclafits humits amb ratxes de vent de més de 100 km per hora a la Ribera Alta i la Ribera Baixa. Joan Carles Fortea, bona vesprada. Quina és la previsió per a les pròximes hores?
2: Hola, bona vesprada. Tot apunta que continuarà esta línia de tempestes, com bé dius, regenerant-se cap a la zona entre el nord de Múrcia i també cap al Albacete, entrant per la zona interior nord, per l'Albi Nalopó, cap a la zona també de la vall de Llorac-Cofrents, la Plana d'Utiel Requena, amb un desplaçament cap al litoral est. Està plovent també de manera més persistent cap al litoral sud de Castelló. Continuaran les precipitacions. Ja en portem acumulats més de 30-40 litres per metre quadrat de manera puntual. Com bé comentes, localment també les ratxes de vent estan superant els 100 km per hora i estos esclafits humits podran tornar a repetir-se. Recordem, són tempestes que entren des de la zona interior desplaçant-se cap al litoral amb una direcció sud-oest-nord-est. Continuaran tota la vesprada, els avisos es mantenen actius. Nivell groc cap al nord de Castelló, taronja fins a les 9-10 de la nit al sud de València i el nord de Alacant. Per tant, encara toca estar pendent d'aquestes tempestes, tot i que passa una, després en venen de noves i, per tant, ens tocarà estar pendents i molta precaució a la carretera perquè les ratxes de vent provoquen moltes branques, pluja persistent en algun moment donat. Per tant, si se troben en aquesta situació, reduir la velocitat o fins i tot acostar-se o parar, perquè tornem a insistir, la pluja de manera puntual està sent molt intensa i acompanyada amb ratxes de vent molt fortes. Les temperatures quan plou baixen de cop. De fet, a Guadasséquies, de 40 que hem arribat a tindre de màxima avui, han baixat de cop a 20 graus. Per tant, associat a la precipitació també estan baixant les temperatures. Per tant, seguiment en les pròximes hores.
0: Gràcies, Joan Carles Fortea. Això pel que fa a la previsió i l'evolució de les tempestes que agranen part de la Comunitat Valenciana. Pel que fa a les incidències, Alejandro Molés.
3: Sí, destaquem el cas d'Alzira, on l'esclafit humit provoca entre d'altres la caiguda de part del sostre de l'església de Santa Caterina. Així, heu relatat a Punt Ràdio l'alcalde en funcions, Enrique Montalvà, els danys que ha patit al Cira.
4: S'han trobat en esta tronada forta, no? Este esclat tèrmic, algo horrorós, per la uia que hi ha, la velocitat de l'aire, que ha arrencat canalons de replegar l'aigua de moltes cases. Un arbre centenari que tenim així enfront de lo que és l'església de Santa Caterina, que ha caigut tus braços, que pesaven com a 2.000 quilos. Una part del techo, la que coincideix en l'altar major, pues ara per l'aire ha caigut tot el carrer. Ho ha tirat sobre la casa del costat. Ha sigut algo molt fort. S'ha quedat la cúpula a l'aire. Ara veurem el que plou i depèn de lo que la cúpula aguante, pues de moment anem a veure, no?
3: I d'Alzira a Carcaixent. Este és el relat de l'alcaldessa Carolina Almiñana.
5: Sí, ratxes de vent que han superat 140 km hora. Ha sigut molt ràpid, però el vent ha sigut molt agressiu, vent huracanat, i ha ocasionat molts danys en tota la població. Tant el casc urbà, com les carreteres, com les urbanitzacions, molts arbres caiguts damunt de l'alumbre públic, hi ha zones que estan quedades sense llum, carreteres que han mig tallats, inclús en el centre del poble, per tot arreu. Un desastre.
3: I a Tavernes de la Valldigna, diversos efectius, entre d'ells tres mitjans aèris i brigades forestals, treballen en estos moments en controlar un incendi forestal que s'ha declarat esta vesprada i que ha estat provocat per un llamp. Per la seva part, el Consorci Provincial de Bombers de València informa de diverses dotacions que han actuat en localitats com ara Alzira, Massalavés i Algemesí. També ha carregat amb força en el Perellonet.
0: Davant d'aquest panorama de l'oratge, la Conselleria d'Emergències recomana a la població extremar les precaucions i els ajuntaments que extremen i adopten les mesures preventives oportunes.
3: A més, el secretari autonòmic del RAM, Fernando Las Heras, recorda que malgrat les pluges, el risc de patir incendis forestals continua sent extrem, sobretot per les tempestes seques.
6: Pese a las lluvias, no hay que olvidar que sigue siendo extremo el riesgo de que se produzcan incendios forestales, especialmente por la posibilidad de que se registren tormentas secas. De ahí que sigan vigentes todas las restricciones implantadas ayer, como la prohibición de encender fuego en zonas forestales o circular por pistas y caminos forestales en vehículo o a pie dentro de los parques naturales.
0: A Alacant, familiars i amics de Miguel, el jove de 27 anys que va morir després d'una baralla amb un altre jove de 22, han convocat una concentració a les 8 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament, una concentració que té el suport, entre d'altres, del col·lectiu LGTBI Alacant Entent.
3: Un col·lectiu que manté que l'agressió podria ser un atac homofòbic després que la víctima va intentar lligar amb l'agressor. Els fets van passar en una parada del tram a la platja de Sant Joan. Poc abans, tots dos s'havien conegut en una discoteca. L'acusat ha quedat en llibertat amb càrrecs i el seu advocat nega qualsevol delicte d'odi, ja que el client, segons assegura, també pertany al col·lectiu LGTBI. Siga com siga, la Fiscalia de Delictes d'Odi ha decidit finalment assumir el cas i ha recorregut la decisió del jutjat de deixar en llibertat el presumpte agressor.
0: A Ceuta, la policia ha acabat de traslladar centenars de migrants des de la platja del Trampolín fins a un dels espais temporals amb capacitat per a 1.800 persones.
3: I en els pròxims dies s'habilitaran altres recintes. Així ho confirma la ministra de Migració, Selma Sáenz.
7: Estamos cumpliendo los plazos. El lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y en los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando.
0: I en esports, l'estadi Maracanà de Rio de Janeiro acollirà el partit inaugural i la final del Mundial Femení de Futbol que es disputarà l'any que ve. Després de ser escenari de les finals de la Copa del Món, en el 1950 i en el 2014, el mític camp brasiler serà la seu dels partits més importants d'una competició on participaran 32 eleccions i on Espanya defendrà el títol aconseguit a Sydney. Nosaltres tornem a les 6 amb més informació, sí, en Apunt Ràdio.
1: Som a punt. Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
9: Seguim disfrutant d'aquests moments especials que hem compartit en la vesprada d'A Punt, quan acompanya per a qualsevol cosa, com per exemple un viatge a través de la història dels valencians que emigraren a les marismes de Sevilla buscant bona terra per al seu arròs. Una funció de teatre musical ambientada als anys 50 que protagonitza i escriu l'estimat actor i ara dramaturg Àlex Gadea, conegut pels seus personatges en sèries com El secreto de Puente Viejo o L'alqueria blanca. Ens contava la il·lusió que li fa a Àlex este musical titulat Un viatge sin retorn.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
10: Chicos y chicas van cantando siempre.
11: Wow, parlant d'emocions i tant. És que la jo crec que la mina ens aborrona sempre. I escolta, és un acompanyament molt xulo per a introduir la xerrada en la persona, en l'artista, en l'actor, bueno, i més coses, i més coses que ara anem a descobrir i que estimem molt, un home de molt de talent, que ja es va conquistar fent el personatge de Diego en l'Alqueria Blanca, però no només, bueno,
12: no, i més enllà.
11: El secreto de Puente Viejo, en Acacias, la que s'avecina, i al teatre, que també ha passat moltes hores a les taules, eh?
12: Sí, però és que ara ha donat un salt, un pas més, des de l'escena a l'escriptura, ha debutat com a autor teatral, ha escrit l'obra Un viatge sin retorno. L'espectacle està de gira des d'octubre passat, o sigui que ja està viscut, ja està passejat, això li dona de molta solera a un espectacle. Àlex Gadea, el nostre estimadíssim Àlex Gadea, com estàs?
13: Què tal? Bona vesprada, com estem?
12: Supercontents des que vam saber que te'n venies un momentet a estar amb nosaltres. En primer lloc, enhorabona.
13: Gràcies, gràcies.
12: Dic jo, ja té un recorregut. Que suposo que els nervis més grossos, no ho sé, serien al principi o se mantenen intactes?
13: Se mantenen. Hi ha funcions especials. La del divendres que ve, dia 8, és una d'elles, evidentment, per tota la vinculació que hi ha a València i el que representa per a mi. Però sempre hi ha una cosa que t'acompanya i que crec que és bo no perdre la mà i que té que veure amb, bueno, i ese gusanillo que tens abans d'eixir a escena i la responsabilitat de contar una història tan pròpia, tan nostra, tan personal.
12: I com és això? Perquè tu has donat vida a coses que han escrit altres, però hi veuré algo que així de dins teu, sí, deu ser superflipant, o no sé com és, quin adjectiu utilitzar, no?
13: És una sensació molt xula. Al mateix temps, quan dic que escena, trate d'allunyar-me un poc també d'això, vull dir, no estar massa apegat a lo que jo he escrit. De fet, quan comencem el procés d'assajos, la figura del director era important, donar un pas un poquet al costat i dir, bueno, la història està feta, ja està creada, a partir d'ara ja és un vehicle, però no tinc que apegar-me massa a ell, sinó que siga una ferramenta de creació i que doni llibertat per a poder elevar-la.
11: Que guai, està bé deixar-te també portar com a actor per la direcció, tot i que tu sigues en este cas tan especial per a tu.
13: Clar.
11: Has fet la dramatúrgia. Viatges sin retorno, viatges sense retorn. Sí. El títol ja, no sé, en retrotrau.
12: Ja vol dir alguna cosa.
11: Ja sembla com un clàssic, una cosa així, no?
13: Bueno, és que...
11: Com és aquest viatge?
13: Sí, és que la funció te veu un poquet dels clàssics, la veritat. La història està molt vinculada a la nostra terra perquè Federico, el protagonista de la història, era un arrosser de l'Albufera valenciana que a la fi dels 40 se n'anà a les marismes del Guadalquivir a plantar arròs. Això va passar, és història nostra. Jo d'esta història me vaig enterar quan estava a Madrid estudiant art dramàtic, perquè companys de Sevilla me digueren, tu saps que en València hi ha una zona on se juega el truc i donde són Llopis i Domènec i han muntat alguna falla, què dices? I me'n vaig enterar que sí, que en Isla Mayor, lo que avui en dia es coneix com Isla Mayor, que en el seu moment era el Puntal, hi ha una colònia de valencians que se n'anaria ja a plantar arròs. Aleshores, dic, ja tinc l'anclatge de l'obra. L'emigració forçada d'un tipus d'allí que se'n va cap allà, circumstancialment coneix a una dona que venia a pollastres, una venedora ambulant, en son pare, i dos tipus que se guanyaven la vida i sobrevivien en aquella Espanya tan complicada dels 40, circumstancialment, de forma totalment azarosa, s'endinsen dins del món de l'espectacle. I el que comença seguint com una espècie d'oportunitat exòtica i com una cosa que pot ser, bueno, pues, i ser un poquet del lloc en el que estaven, pues acaba convertint-te en la seva forma de vida, en lo que això, en el preu que pagues. Vull dir, són dos persones que van conèixer tot a l'Espanya rural fent lo que se comença com a pareja de varietés. Començant fent tablaos, ciutats més grans, i arriben a Madrid anys 60, pleno desarrollisme, el país ja estava canviant de paradigma, grans teatres, coneixen l'èxit, i no vull fer spoiler, però evidentment és un viatge que no té retorn. Per què? Perquè de vegades en la vida heu pres decisions, xicotetes decisions, que ja mai tornen a ser. Quan ja les fas i dones i se pas, ja mai tornes al punt de partida. I és el que li passa a Federico i a Chelito.
12: I diem, has donat el salt o has pegat el pas i l'has escrit, però els dies abans de començar l'entrevista que portaves temps ja rumiant esta història, estava creixent en el teu interior.
13: Sí, a mi la història dels còmics sempre m'ha generat inquietud i curiositat des de que estava estudiant a l'Escola d'Art Dramàtic. Ha sigut un món que sempre m'ha apassionat, perquè sempre he pensat, si el món de l'espectacle de per si ja és un món precari, inestable, sempre un poc en l'alambre, tu imagina't en un país que s'està reconstruint, en un país que està vivint una postguerra, que hi ha moltíssima necessitat,
12: molta carència, molt de fam.
13: Imagina't la gent que se dedicava a l'espectacle. Aleshores, Federico i Chelito són una parella artística, còmica d'aquella època, que anaven on hi havia, bueno, anaven en les maletes, mundo viaja a ninguna parte, fent camí, quan hi havia cotxe, quan hi havia tren.
12: Sí, sí, a bebé, sí, sí, a mal,
13: sí, sí, a bebé,
12: alegries,
13: sí,
12: i penes tot seguit, tot l'hora. Tenien
11: en fondes de Betasaber, o en cases de...
12: Passant fam o no, depèn de...
13: Exactament. Aleshores, sí, era una història que la tenia dins, que m'acompanyava, i bueno, pues als 40 no és casualitat, de vegades en la vida n'hi ha etapes en què dic, este és el moment de llançar-me, i això va ser...
12: Parles de la fragilitat del món de l'espectacle, has assenyalat, parles de les històries d'èxit, de fracàs, de passar-te factura, les experiències que vas visquent. Això t'ha alimentat el teu propi bagatge?
13: Home, clar. Gemma, el que porte... Jo tinc 42 anys, me dedico a la professió de forma professional, jo crec que des dels 24, des de l'Alqueria Blanca, pràcticament. Qui te diga que no ha fracàs, que el fracàs està molt present en la nostra vida. N'hi ha més nos que sis. Inclús una persona
12: clar,
13: que ha tingut...
12: El fracàs me'l feix també a lo millor de poder aconseguir allò que vols, o de, la dificultat de treballar.
13: Per supòs, però inclús una persona professionalment que ha tingut recorregut i que ha tingut oportunitats i que se dedica a això, ha tingut més, possiblement ha tingut més nos que sis.
12: Ja.
13: Entonces, evidentment, en una carrera artística de dos còmics o d'un artista, el no està molt present i la sensació de fracàs és com cada un la porta o no. Hi ha gent que amb molt poquet se sent molt orgullosa i molt exitosa, i hi ha gent que pot fer moltes coses i mai se troba satisfet.
12: És veritat.
13: En este cas, evidentment, arriba un moment, i sense fer spoiler, que arriba una encreuada en el que no pueden, el dúo ya no puede avanzar.
11: No.
13: Ell és un poquet un lastre.
12: Ha plegat al límit d'allò que podia donar de sí o el que sigui.
13: Exactament.
11: Ara, que sopa de cabra entre aquest disc recopilatori de 40 anys de trajectòria, que m'encanta el títol, Grans èxits, estimats fracassos.
13: Exactament.
11: Perquè ja també, clar, forma part també de... I de vegades... determinat èxit no ben gestionat, metabolitzat,
12: l'èxit també s'ha de saber gestionar.
13: Coneguem molts casos.
12: També s'ha de saber gestionar,
11: s'ha de saber portar.
12: I parles de com de complicat eren els còmics, en este cas estem parlant d'uns còmics que intenten guanyar-se la vida en la postguerra, també és difícil avui en dia. Jo no sé si hi ha paral·lelismes o com els temps no tenen res a veure.
13: No, n'hi ha paral·lelismes, el que passa que el context és molt complicat, molt complicat, però avui en dia, bueno, estem parlant d'una altra cosa. Avui en dia el món de la interpretació, bueno, com en el món està sofrint canvis contínuament. Uh-huh. L'entrada de les xarxes socials, l'entrada de...
12: La gent
13: jove entra des d'un altre lloc. Jo me'n recordo que abans les escoles d'art dramàtic eren 4 anys i les referències eren els referents d'avui per a la gent que es comença són altres.
12: Entenc.
11: Mira, els actors de nova generació.
13: A mi el que em van cridar molt l'atenció...
11: Ja no és Chekhov, Pirandello, diguem.
13: Sí, però crec que la gent jove avui té més ganes de fer ficció i té més ganes de fer pantalla. I quan dic pantalla no només és pantalla de televisió, sinó també pantalla de mòbil, perquè per a ells la pantalla del mòbil és l'escaparate. Tenen més ganes de fer pantalla que de fer escenari. I jo sempre he dit que no falte la pantalla perquè és una forma de fer escenari, però que jo quan vaig estudiar teatre i volia ser actor era perquè volia fer molt d'escenari, perquè volia fer companyia.
12: I és que l'escenari construís una base, una carpinteria, construís un espectacle, és la manera...
13: Un techo. I fa casa
12: orgànicament, també és una altra cosa
13: totalment,
12: no?
13: La gent jove quan me pregunta a mi moltes vegades, però per a fer càstings, i jo dic, però si fer càstings és l'últim, l'última part de l'eslabó, primer, ja que tindre una formació, apunta't a una escola, fes un curs, prova't, testa't, a veure com estàs, a veure com te sentes. Si vols ser actor hi ha un sacrifici gran. I la gent jove, lo primer que te pregunta és ja, immediato, a golpe de clic. Vivim en la societat a golpe de... Veo i passo, consumo. I l'actor no se fa a l'instant, l'actor se fa després de molts anys.
12: De fet, quan tu veus un actorasso d'ixos en solera, en temps, que és un sacristán, que te diré jo.
13: Sí.
12: Ahí tu veus cada surco de l'escenario. A més de la pantalla, després veus la pantalla i te derretixes o uno de Hollywood, em té igual, però ahí n'hi ha molta carretera també feta, no?
13: Molta carretera, però... molt de caldo de cultiu, sí.
11: I tornant a l'escriptura, a la dramatúrgia, no sé, els primers esbossos, els primers folis, a qui li ho donaves a valorar o...
13: Principalment a Anna.
11: Com ho has fet?
13: Sí,
11: clar,
13: sí.
11: És que tens a casa, clar.
13: Sí, principalment a Anna. A més, ella és com té que ser, molt crítica, molt sincera, i ella era un poquet reticent al principi. Bueno, té una història en el cap, tal. I a mesura que anava llegint, que anava construint les escenes, ja anava dient, i ara lete esto, i què et sembla esta part? I què té... me'n recordo perfectament el moment en què se fa un clic i ella me mira i me diu, wow, tenim història, eh?
12: Esto sí.
13: N'hi ha història. A partir d'ahí ja, els pares, també ho vas passar.
11: I ella se veia Angelito.
13: Sí,
11: bueno. És el primer moment, no?
13: És un regal. Realment són dos trajes a medida. Però el d'ella, concretament, molt a medida.
12: Jo vull preguntar-te... Perdona.
11: No. Volia preguntar-li per el tema de... Quan parlàvem de les varietats revistades, aquest tipus d'espectacle, dels còmics antilbanquis i tot això, que, òbviament, no? Per tant, lligam a una època, un tipus de formació i un tipus també de vivència, no? Són unes vides realment absolutament extraordinàries, plenes d'anècdotes que van construint-se a ells mateixos com a persones i també com a actors. València ha tingut sempre molta fama.
12: Bueno. De les companyies venint a València.
11: La revista ha sigut jo, així, adoració, veritat, bueno, no?
12: I sales n'hi havia, això, jo no ho he conegut, però sí, m'ho contava ma abuela, bueno, contava Toni Peix, te recordes de Toni Peix? Em contava molt jo.
13: En el nostre test fem menció, a Federico conta que si la siembra ha sido buena, hay una frase tal cual que es, si la siembra ha sido buena, los sábados cojo la bicicleta y a València que me voy directo al Teatro Ruzafa. Allí he visto comedia, varieté, revista, lo que echen. Luego me encanta pasar por el horno de San Pascual en la calle San Vicente, pero a mirar, solo a mirar, porque no se crea. Pero sin duda mi lugar favorito es la librería Soriano en la calle Játiva. Allí descubrí a Blasco Ibáñez, a Miguel Hernández o a García Lorca. Y dice, el granaíno, ese, mi tocayo. Ese es el Inisi.
12: ¡Ostras!
13: Voy a decir, pero el Teatro Ruzafa, Chimo, que tú comentabas, se ve, yo no la conegut, evidentemente, pero per lo visto era una referencia de... De un espai que donava acollida a este tipus d'espectacle i de companyies.
11: Estem parlant d'aquesta època d'haurà, diguem, 50, 60 encara.
12: Sí, més avançada, a lo millor.
13: Correcte.
11: En el franquisme també recordem
12: fort,
11: molt dur, amb censura, diguem, determinades posades en escena relacionades, diguem, amb la... bueno, pues també la tendència sexual
12: i la picardia i la picaresca que acaben de desenvolupar per colar textos, postures, etc. Jo volia preguntar-te pel director. Tu has escrit el text, també el protagonistes, però l'has passat pel col·laborador d'una altra persona que el llig. Això em va ser un exercici generós fantàstic, que el llig, i ell ha fet la seua posada en escena.
13: Clar, però estem parlant d'Ernesto Caballero, estem parlant d'un mestre en la direcció, un director que ha sigut director del Centre Dramàtic Nacional. Era el director.
12: ¿Cómo lo vas a convencer?
13: Era el, pues,
12: era una paella.
13: Mira, era si te conté anécdotes, gran amant de les paelles i gran amant de la nostra cultura. Ell és madrileño, però li va entusiasmar el text des del principi i li va entusiasmar la història dels valencians que emigraren cap allà. Jo crec que és lo primer que me va dir, perquè lo del món de l'espectacle ell ho coneixia de primera mà. El director d'escena, pues imagina't si té documentació darrere. Però el tema dels valencians, l'emigració forçada de la gent que se'n va cap allà, a les marismes del Guadalquivir a plantar arròs, l'èxode que provoca, que arriba un moment que són més d'un millar de valencians allí, els primers, com tot sempre passa, en bones condicions, famílies pudents que podien anar-hi, però els que venien ja fent cua, com és el cas de Federico, ja anaven un poc al rebufo a veure el que caia. Entonces a ell, aquesta història, i me preguntava molt, però Àlex, però en l'Albufera, ¿por qué se va la gente de allí? Porque las marismas eran mucho más grandes, porque les ofrecían tierra muy barata, porque pusieron el anzuelo muy bien puesto para que hubiera un éxodo. Luego la relación que se generó entre los valencians y los andalusos. Los andalusos no podían voremos, porque claro, arribaren...
12: Porque aplegaves al seu terreny.
13: Los colonos valencians, y ellos aún se quedaven totalmente relegats. Aún se os donaven terres. Ese tema a él, como a director, le entusiasma. Y a partir de ahí, tota la carpinteria del món dels còmics, i l'ha elevat. Per a ser justos, ell ha agafat el test, jo li vaig dir, mira, Ernesto, tota llibertat, talla,
12: quita, pon
13: lo que tu quieras. I me va dir, va respectar molt el test perquè li agradava molt, però la direcció ha elevat el muntatge, ho tinc claríssim.
11: I per què sense retorn, sense fer spoiler, diguem?
13: Perquè Chelito i Federico, perquè mai tornen al lloc de partida. Ells
11: no tornen a casa.
13: Ells són dos tipus luminosos, innocents, una parella ben avinguda, i quan fan aquest viatge ja no torna mai ja torna a ser el mateix.
11: Passa molts còmics, també.
13: Passa moltes coses.
12: I realment passa la vida.
11: Que arrenques un viatge i després un viatge que no té també tornada, no? Allò basat en això real.
13: Exactament.
12: I el feedback del públic, perquè clar, ja en estos mesos ja ho has fet algunes places, no? Uh-huh. Com ha sigut?
13: Bueno, m'encantaria que tu pogueras... O sea, que m'encantaria que esta pregunta te la poguera respondre el públic. Perquè, però si te dic la veritat, la connexió se produeix des del primer moment.
12: És que té uns ingredients poderosament atractius, eh? Tot...
13: Tu quan estàs fent...
12: Actors, directors, text, història...
13: Si tu estàs en un procés de creació, és un tir a l'aire. Pots tindre una intuïció de com pot anar la cosa, però hasta que no ho fas davant del públic mai saps realment com funciona. Moto, me'n recordo que abans de l'estrena, en la funció que fem de residència, que se diu, que és en el lloc on fas els assajos, en este cas va ser en Sant Xinarro, en Madrid, en aquesta funció ens adonarem com la gent entrava, el silenci que es fa a la sala, com viuen en tu els moments de... d'alegria, però com viuen en tu també tot el que té que veure amb l'angústia, l'angoixa, amb el sofriment, vull dir, té de tot. té comèdia, té drama, té música, i la gent ho viu, és una hora i mitja i passa, té un ritme frenètic.
12: Aleshores, no tens una altra història per dins que t'estiga colpejant?
13: Per la pròxima, eh? I tant que sí.
12: Ah,
13: i tant, i tant.
12: Has començat de Montpeu, vull dir, això et pot obrir ahir un...
13: I això,
12: un camí interessant.
13: I Gemma, i te dic una cosa, ja estic elaborant la següent història. El tema de l'escriptura per a mi ha obert una espita nova que creativament m'ompli molt. Ara bé, pot ser que la segona no tinga res a veure. Vull dir que aquestes coses, no hi ha fórmula, aquestes coses, un viatge sense retorn està funcionant molt bé, sí. I tu vols copiar la fórmula i fer una segona i te pots pegar, te pots pegar exactament.
12: Canvi de registre, vés-te.
13: Totalment, canvi de registre.
12: Vull recordar-vos, divendres 8 de maig a l'espai, jo ho diré...
13: Rambleta,
12: sí. Uh-huh. A l'espai Rambleta tenim un viatge sense retorn, el 10 de maig a Sant Juan d'Alacant i després a Orihuela el 23 de maig amb Àlex Gadea i Anna Ruiz. Gràcies.
13: Per la part que et toca, Gemma, el dia 9 anàvem a Nules.
12: Ai!
13: El dia 9 dissabte teníem 8, 9 i 10. Què passa? Que el Teatre Alcázar de Nules... Alcázar, no? Teatre Alcázar de Nules, sí. Està, té un tema tècnic, un problema tècnic.
12: Vindreu més endavant.
13: En el 27.
12: Vale.
13: Ahí ho dice.
11: On deia 9, que diga 27. En qualsevol cas, fer este viatge en companyia d'Àlex i d'Anna sense retorn ha sigut un plaer a la ràdio i segur que ho serà també als teatres.
12: Sempre ho és.
11: Molt d'èxit, Àlex. Sempre és un plaer.
13: Gràcies, Ximo. Gemma.
11: Gràcies.
14: Si eres para mí.
11: Seguim disfrutant d'aquests moments especials que hem compartit en la vesprada de Punt. Bona companya per a qualsevol cosa, com per exemple anar al mercat per a fer la compra de bon rotllo. Encara que de vegades el que trobem a les prestatgeries del súper no fa més que perjudicar-nos. Tema seriós este, el dels aliments que hem d'evitar per a cuidar la nostra salut. Parlem dels antinutrients. No tot el que s'anuncia com a saludable, light o fitness, és recomanable. I la nostra nutricionista, Clara Llorenç, ens dona consells de com evitar eixos productes.
15: Marta, porta a ratlla la nostra doctora, dietista, nutricionista, Clara Llorenç.
16: Quina cara, oh, a ratlla.
15: Ui, ella, pam, pam, saps? No, però que ens motives, que és lo guai, és que ens motives a cuidar-nos.
16: Jo m'alegro un montó, al final és l'objectiu.
12: Ens agrada provar les teves recetes, ens va molt bé.
16: Al final jo crec que, a més, nutrició és un tema que... a tots ens ve bé aprendre un poquet més de nutrició, no?
12: És que és superbàsic.
16: Siga l'edat, sí, i al final sigues home, dona, i tingues l'edat que tingues, és un tema que t'afecta sempre, en qualsevol etapa. Aleshores, jo crec que sempre està bé saber de més d'això.
11: Sí. I quan te cuides i ho fas de manera sostinguda i en allò que digueu els experts en adherència bàsicament és fer-ho cada dia sí, i cada 6 dies.
12: La
11: paraula,
12: teva manera de
16: la paraula clau.
11: És que veus resultats.
12: Notes,
11: és que veus resultats
16: Bé física com internament.
12: De com te trobes,
16: és...
12: de com és, sí. El teu estar, benestar. En força. En alegria, en energia.
16: Però sí que és de veres que per això és clau l'adherència, que és el que tu has dit, perquè a voltes n'hi ha gent que canvia hàbits i vol que d'avui per a demà, no?, ja veges un poc aquests resultats i al final aquests resultats se veuen quan t'has donat l'oportunitat, no?, de millorar a llarg temps això. I això també va, per exemple, un poc en el tema d'avui, que al final és millorar aquesta cistella de la compra, que puntualment poden clavar coses que no toquen, però que en la mesura de lo possible la majoria dels dies n'hi ha que en productes i aliments bons.
12: De fet, avui volíem parar-se en alguns d'aquests productes que no sabíem molt bé si eren saludables.
16: O faig bé o faig mal.
12: Que estan a l'abast en qualsevol tendeta, súper, etc., i que de tant en tant entren a la nostra cistella. Ho estarem fent bé, doctora, que diu
11: Gipo. Poden tindre aspecte o poden tindre presentació d'aliment saludable, exacte. O pots tindre en el coco de que una propaganda o que algú t'ha dit o que has vist en l'Instagram o tot això, i dius, no, jo vaig a consultar-ho. T'anem a consultar-ho tot
12: això. A mirar les etiquetes, ahir és quan hem vist, ui,
16: claro.
12: Ni en casos que no cuadra.
16: Això que me compraba yo perquè fica healthy, fit, light, la etiqueta de vegà, ¿vale? Moltes voltes, al final, bueno, jo crec que ja sabem de sobra, no?, que la indústria alimentària ens ven un missatge, no?, bé siga de, o de salut, o de que te cuides, o de que és ràpid, però quan te volen vendre algo, ahí és quan has de parar i has de dir no, jo vaig a ser més listo, no? Vaig a donar la volta i ja jo crec que a poc hem après a llegir els ingredients. Però encara n'hi ha productes que jo crec que comprem de manera seguida i no ho són tant. Vale? Anem a començar.
12: De fet, jo crec que, està, que volíem tractar aquest tema... Per els...
16: A mi m'han comentat que era un dubte, sí, que va sorgir així.
12: Les gules que són de mentida, me comprenen, o el surimi, aquestes bueno, coses, bueno. Diem, això està bé o no?
16: Puc menjar o no puc menjar-ho.
12: I no ho sabíem.
15: Surimi és el que diem, és palitos de cangrejo.
12: Palitos de cangrejo, claro. Que ni són palitos, mira, ni són cangrejo.
16: Al final, bueno, bàsicament tu plantejas simplement de dir el cranc i les angules, ¿vale? Que és realment el que està imitant aquests dos productes. Són econòmics o són cars?
12: Caríssims. Les gules, impossibles, vaja.
16: Caríssims.
12: De trobar, molt difícil, i quan les trobes, caríssim.
16: I un bon cranc, una nècora, és car, car, car. I el surimi o les gules, a lo millor un paquet és un euro, 80 cèntims, barat, és sí, molt barat.
15: Però li poses una llet i te fas la idea.
16: I dius, pues de saboret...
15: Perquè està bo, està agradable, per a un sopar...
16: Exacte.
15: I com és peix, no? Això anirà bé...
12: I a més, agrada i és molt fàcil per als xiquets, que això...
16: Però això és el problema.
12: Això és un temazo.
16: Això és el problema, vale? Al final, bueno, en això simplement volia dir que en el preu està també un poc el truc, no? I la clau, però són productes que una cosa és que tu te'ls compres de manera superpuntual perquè digues, mira, pues no me puc permitir unes angules, però el que tu dius, pues unes goletes, una llet i un par de gambetes me fan el divendres per la nit. En aquest context, perfecte. Ara, cuidado, si tu t'estàs comprant este surimi, estes gules, i les claves en el teu menú semanal per als xiquets o per a tu de manera seguida com a substitut de la nit de peix, ahí no estàs fent-ho bé, perquè ahí és on entra el context, ¿vale? Algo que no, al final realment ve de peix, sí. Realment la paraula surimi, vale, ve del japonès i el que vol dir és que el múscul de peix triturat, vale? Aleshores, lo que el surimi va, bueno, es fa des de fa 900 anys en Japó i s'utilitzava per a el desbaratament alimentari. Aleshores, tot el que era de peix blanc realment no té res de cranc. Res. És abaejo o lluç, ¿vale? És peixet blanc en res de sabor. I el que se gastava era el peix que se quedava pues, en les espinetes pegaetes o el peix que no s'aprofitava. Se rentava molt, per això no sap ni a bacallà, ni a abaejo, ni a lluç. Se rentava molt, molt, molt. Es quedava com una proteïna neta i després se li donava com la forma de pasteta. I ahí és quan se li afegís el pimentó per a donar-li aquest color roget, la sal, el midó. Podríem dir que la matèria prima primera és el peix que sobra, ahí se li afegís els midons, l'oli, la sal, clar, aleshores, per això tu, hi ha molta gent que diu, ai, és que per a dieta és perfecte, perquè clar, calòricament a lo millor un palet d'estos té 5 calories i dius, claro, perquè nutricionalment és terrible, perquè proteïna té un 25% a lo millor de lo que és el paquet.
15: I t'ho posen en la tele talladet en les amanides,
16: dius, que
15: com a cosa
16: bonico.
15: Saludable, i una però, xicona allí molt templà, un xicó molt estupendo.
16: Realment estàs menjant olis de mala qualitat, o sigui, un 25% de peix, però és que un 25% de peix és molt poquet. Olis de mala qualitat, midons per a donar-li eixa textura, al final tu pensa que és un trampantojo, ¿vale? És un restos de peix que volen ser palets de cranc i angules, però avui en dia com tot se pot imitar en estos restos de peix, tu fas al final en els midons el que li dones és la textura, li fiquen sucre, en oli i aconsegueixen fer que siga pràcticament igual. No té el mateix sabor, però per això ja claven potenciadors de sabor, sal i demés.
12: O sigui, que realment menges molta química.
16: No, és que és...
12: Química pura.
16: Sí, això és un ultraprocessat, les dues coses.
15: Ultra processat.
12: Ultra ultríssima.
15: On estigui una llanda de cavalla.
16: Ultra ultríssima, claro. Exacte.
15: En oli d'oliva.
16: Exacte.
12: Vale. O un peixet planxa, que aquí sigui congelat.
16: O un peixet planxa, o... Però la qüestió és això, que no és de dir, ai, pues ja no puc menjar gules, o ja no puc menjar... Sí que pots menjar. Lo que no pots és, o no deus utilitzar-les de manera habitual... I, per supost, no substituir-les com eixa nit o dia de peix que hem de menjar tots. És entendre que no és un producte que és sa, que, bueno, que si el compres bé, a sabiendas de... Jo crec que, al final, conèixer un poc de què està fet te dona aixina una idea de dir, ai, vale, pues jo pensava que estava millor de lo que pareixia. Ara ja ho sabem.
12: I quan... Ara, bueno, vaig a apuntar un altre producte.
16: Vale.
12: Que és el ketchup i la maionesa, sobretot el ketchup, jo m'havia quedat clar que això portava molt de sucre.
16: Vale.
12: Però si l'agafes light ja compenses?
16: No, mira, al final...
12: Fatal les dues coses.
16: Una
12: tomata ratlla.
16: No, però per exemple... Ketchup cero, mayonesa light, a mí estos productos me reventen, porque al final lo que ha de ser un producto que yo tinc en la nevera y podeu tindre tot el món, però que saps que és algo puntual, que t'afegis a l'hamburguesa que te fas el divendres o un poc de mayonesa si fas ensaladilla, i això està estupendo, al final substituir-ho per un producte 0% light te dona, a banda de que te dona esa falsa sensació de dir és algo que me puc afegir a tots els sopars de tot el dia o a tots els dinars perquè és zero, perquè és light i de més, tu pensa que en el zero i en el light n'hi ha molta trampa, i és que per a que quede la mateixa textura que l'original li han llevat, a lo millor òbviament en el zero li han llevat sucre, vale, però li han afegit un munt d'edulcorant, lo que fa que encara siga molt més addictiu, i per exemple en la maionesa light, vale, a costa de llevar-li greix, tu pensa que el greix, l'oli, el que fa en la maionesa és que tinga aquesta textura. Si tu li lleves greix a la maionesa per a que tinga aquesta textura, has d'afegir-li algo. Entonces li afegissin midons. Ja tornem una altra volta a algo que no hauria d'estar en la maionesa i que du...
11: Vale.
16: Vale, entonces...
11: I estaríem davant d'un altre ultra processat, en
16: sí,
11: este cas.
16: Val la pena comprar les versions normals i gastar-les en una quantitat molt moderada.
11: Vale. Però la solució d'un dité de tomaqueta natural en el búrguer de pollastre, això val, no?
16: Hombre, mil voltes millor.
12: A mi, de fet, m'agrada més, però...
16: Però, o dic, per aquí necessite un poc eixe... Sí, o per exemple, al final, si tu agarres, dius, bueno, pues jo vull, al final, si tu a un poc de salsa d'esta de tomaca concentra, que venen, ¿vale? Que és tomaca concentra i ja està.
11: Això l'agasta jo molt.
16: Sí.
11: I només té tomaca, eh?
16: Només té tomaca, sí, això és meravellosa.
11: És una meravella.
16: Per això te dic, si a eixa tu l'afegissis un montó de pebre roig, de mostasset, i jugues en espècies, al final de sabor aconseguisses algo molt, molt paregut al ketchup. Molt paregut.
11: O sigui, un oli de girassol. Jo... Girassol, què vol dir?
12: Què faig,
11: és
12: Mario?
11: Sí, és no. Estan d'oferta, què faig?
16: Estan d'oferta, claro, perquè ja. Són les que no...
11: Les que no.
16: Les que no. Les conserves, sempre, sempre, sempre intentar que siguen d'oli d'oliva verge extra, ¿vale? Sempre. I al final...
11: Una pasta,
16: sí, però és que l'oli
11: ja,
16: està...
11: Ja, sí, el que passa, sí.
16: L'oli de girassol no és que no puga estar en la nostra cuina, ¿vale? Sí que hem de tindre en compte que per a cuinar i per a... Abans sí que se recomanava l'oli de girassol per a...
12: Però segons quines coses, sí. Inclús.
16: Per a fregir.
12: Ah, per a fregir, sí.
16: Vale, per el punt de temperatura al que l'oli pot arribar quan es fregís. Però ja s'ha vist que el verge extra pot arribar a aquest mateix punt de temperatura sense oxidar-se. Sempre n'hi ha que intentar tirar per l'oli de verge extra la mesura de lo possible, però per exemple per a fer biscuits que no vols un sabor tan fort o per a fer una maionesa, està bé tindre l'oli de girassol i gastar-lo. La qüestió de l'oli de girassol i del verge extra, perquè per exemple si tu compres el girassol Alto Lake, ¿vale? És la qualitat més alta per a ells, sin adir-ho.
11: I se colaria?
16: Ell se colaria. Així el problema ve en... ¿Se'n recordeu el programa que van fer de l'Omega 3?
12: Sí.
16: ¿Vale? El...
11: Omega 3 i Omega 6. No mos preguntes per examen, eh?
16: No, cosa... no per examen, però ahí van parlar dins del... Exacte, dins del programa de l'Omega 3 van parlar de l'Omega 6. I van dir que tan d'important és clavar Omega 3 en la nostra alimentació com que el ratio omega 6 i omega 3 siga el correcte. Això què vol dir? Que l'omega 3 sempre ha d'estar molt més alt que l'omega 6. Si és al contrari, estem en aquest entorn proinflamatori. Vale? Entonces, qual és el problema? Que omega 6 o oli de girassol ja el mengem de sobre, no afegim nosaltres, sinó en moltíssims productes.
11: Com el sucre, dichós.
16: Vale. Entonces, és com el sucre afegit, és a dir, no t'afegis el sucre perquè en el teu dia és 25 grams, arribes perfectament. Entonces, en el oli de girassol al final és lo mateix. Com tu ja saps que ja vas a menjar productes que ja té aquest tipus d'oli, intenta no comprar-lo, perquè al final si no prens massa omega 6 i és quan el ratio se desbarajusta.
11: Vale. Mira, ja que parlàvem, encara que me salti un poquito el guió, que això també...
16: Tranquil.
11: Que també m'agrada. Que dic, quan parlaves del sucre, l'altre dia vas fer la prova, un supermercat normal i corrent, el que tens al barri i el que tens al poble. No vas trobar, Clara, ni un muesli, ni un, excepte que no fora avena, que això és raure, ja ho sabem, no està bona, però és el que tocava menjar. Tots els mueslis portaven sucre, tots i cada un.
16: Tots, sí.
11: I a més, te colaven l'etiqueta que sembla que te tinc, que és saludable, que te ho fan de manera,
16: sí.
11: I mires... I ahí está el sucre.
16: Sí, sí, a lo mejor no fica sucre como tal, fica xarop, fica mel, fica dátils, fica dextrosa, fica altres paraules que a lo mejor a tu te confonen. Però la realitat és que o muesli abans, o lo que la paraula muesli indica, que és fruita, fruit secs i cereals, ara és molt, molt complicat trobar uno que siga...
11: Per tant, el rotllo és fer-te'l tu.
12: Fet-te'l tu.
16: És que és superfàcil. És que al final...
11: Agarres l'avena i agarres els...
16: Mira, i jo, per exemple, jo el vaig fer este estiu i al final és flocs d'avena, fruits secs, el que t'agraden, es tritures un poquet, i, per exemple, jo li tiro sempre un poquet de crema de cacauet, una culleradeta... I per a que la gràcia del
11: muesli... No ho mereixes, però la crema de cacauet és molt densa, no?
16: Però jo li tiro, la fico en aulleta. I la libera.
12: Exacte.
11: I ho xupla la vena.
16: I ho xupla tot. Però la clau, vale, pensa que...
12: La clau li fica xia.
16: Xia, també molt bé.
11: I llavors... Te quedan de tens, és una putxata que tens.
16: El passa que la xia necessita d'hidratació, ahí faltaria. Però, per exemple, jo el que li fique per a que se compacte, vale, perquè la gràcia del muesli no és que estiga la vena solta per un costat, compota de poma.
11: Con què?
16: Compota de poma.
12: Això no és memelà?
16: Una tarrineta, no, és poma al forn feta en tarrineta, com una papilleta de poma.
11: Mira, jo el faig al bany de Maria.
12: Poma al forn.
11: També, la poma.
16: Pues això ho venen als supermercats i al final és una... si tu mires... Sí, en tots.
11: I no té sucre?
16: No té sucre. I al final l'ingredient és només poma. Jo li dono al gos, també. M'encanta, perquè aquestes coses, al final... Però el que fa és que queda tot com molt amalgamat.
11: Mira.
16: És una papilla de xiquets, però...
11: On està això? Lo de
16: en qualsevol supermercat o venen molt propet, a lo millor, d'on estan les mermelades.
11: Ah, vale.
16: O la fruita,
11: i no sabies que era saludable, pensava no,
16: la fruita en conserva.
12: Però jo sí que faig molt les pomes pues al forn, eh?
16: Per exemple,
12: que pots agafar
16: mira,
12: la mateixa...
16: Sí, però com... això està triturat. Això és com si, per exemple, això, una poma la fes al microones o al forn i després la triturar. És el mateix. I sí que, per exemple, per a endolçar biscuits o n'hi ha gent que li agraïcina, ve molt bé.
11: Te queda alguna trampeta d'aixes que ens la colen en la indústria alimentària, el
16: vale.
11: Super, les teles, l'Instagram i tot
16: pues,
11: això?
16: Així, per exemple, voldria fer un poc d'atenció a lo que és la paraula vegan i tots els productes vegans que n'hi ha.
11: Sí, sí, és perquè... un apartadet que tens allà en el frigorífic.
16: I és un apartadet que saps què passa? Que a lo millor dius, ai, estic fent major i estic agarrant un poc de mania a la carn. Vull menjar menys carn, vale? Perquè jo ja començo a veure gent així en consulta. I estic provant...
12: Això és veritat, m'ha dit una amiga.
16: I estic provant aquestes hamburgueses veganes que n'hi ha i els nuggets que ha vist, que aixina per no menjar nuggets de pollastre, m'ha comprat un. Pues perdona que te diga, però pensant que estàs fent-ho bé, realment no estàs fent-ho de tot bé, perquè al final intentar canviar eixos productes per uns vegans, vegans implica que no du carn animal, però no indica que siga saludable.
12: Com sempre, ja que mirar
16: al final,
12: els ingredients.
16: Realment, sí, són aliments de molt poca... productes de molt poca qualitat.
12: Els midons?
16: Els midons estan en tots els processats.
12: Els midons estan...
11: Total, xicona, una hamburguesa de pollastre volta i volta...
16: Ja està, o si no, te fas una hamburguesa de tofu de soja texturitzada, de fesols rogets en verdureta...
11: Tu saps que a mi el tofu me costa, però a base d'insistir ho aconseguirem.
16: Sí, gràcies. Pues portaré alguna recepta.
11: Un plaer.
16: Adéu. Adéu.
17: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
9: La bona música continua sent el fil conductor d'este recull de la vesprada d'Apunt i ho fem amb una de les veus més estimades del panorama de la música valenciana, Sole Jiménez. Després de molt de temps sense traure noves cançons, ens presenta 10 noves composicions en el seu últim treball, Ser Humano, amb col·laboracions de luxe com el Canca, Víctor Manuel, Pedro Guerra o Andrés Suárez. El nou disc de Sole Jiménez és un goig i la mateixa Sole ens va contar com va sorgir este projecte.
18: Viajar al centro de la lluvia, bailar un baile...
9: Pues que hermosura, ser humano. Que meravella, ja ho sentit, és un cant a la vida, potser ja l'heu escoltat
11: Això estàvem parlant precisament en el micro tancat en ella, no? de la essència. És una balada, el disc sencer. Hi ha molt de recau.
12: Brutal.
11: Molt de missatge.
12: Sí, brutal.
11: Reivindicació. Ens fa pensar, a banda de ser una música...
12: Una bellesa.
11: Pues lo que fa ella. Pues lo que fa ella. Ens dona una pista, jo crec que prou clara, de l'últim treball d'una de les veus més personals, més estimades, més carismàtiques, més reconeixibles, i ella mateixa en si mateixa, una dona tan estimada. Qué bon rotllo que es dona este disc, este ser humano.
12: I quina alegria tindre així a Sole Jiménez, que acaba de treure disc, 10 cançons inèdites, reflexiona sobre la societat en la que vivim, atabalats, empreses, envoltats de màquines que cada vegada es deshumanitzen més, i un treball que convida a pensar. No? Què significa el ser humà? Sole, quina bellesa, l'hem pogut escoltar. Anem a anar fent ara tasteig, però l'hem pogut escoltar i ens ompli.
19: Qué bonito.
12: És el que puc dir.
19: Qué bonito, me alegra mucho. Buenas tardes.
12: Hola.
19: Me alegra mucho estar aquí, me alegra mucho, sobre todo, nosotros hacemos música para, pues eso, para emocionar, pues para hablar de aquello que nos conmueve o que nos preocupa, para también reflexionar sobre cosas, ¿no? Que las canciones no sean solo algo que nos entretengan, sino que nos detengamos a decir, wow, es verdad, ¿cuánto tiempo hace que no hago esto? Y que me gustaba tanto, ¿no? O que sentía esto, que...
12: Te pegué pellizcos.
19: Parar, sí, que te pegué, sí. Y yo creo que he tenido la suerte de reunir 10 canciones de grandes compañeros míos y algunas mías que creo que tienen ese punto, ese plus, ¿no? Ese algo de más. Y es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Para hacer, a la hora de hacer música.
11: El título, El ser humano, yo definís, sí, també la idea en la que volies contar i cantar aquestes, sí, cançons. Ara parlarem d'elles, dels compositors i compositores que t'han ajudat i que han fet les cançons. L'envoltori, te'n vas a Brasil.
19: Sí, un poco. Toques, sí, jazz. Sí. Bueno, jazz, sí, un poquito, más pop en este caso, pop, sí. Pero sí, Brasil, lo aparece, Brasil, ¿no? Aparece musicalmente hablando, aparecen varias canciones, alguna bossa nova, alguna samba. Sí, porque nos gustan esos estilos. También el disco resulta, me han dicho, y yo lo creo así, bastante positivo y luminoso, ¿no?
12: Sí, sí.
19: Por precisamente, sí, por esos toques de cálidos, de, uh-huh, música cálida, ¿no? Y a pesar de que sí que hay canciones más reflexivas, el sonido que queda es bastante...
11: Es molt animós.
19: Es animado, veritat, sí.
11: És,
19: sí,
11: molt primaveral, sí. Ens ve perfecte per a la playlist de cada dia en esta primavera.
12: Totalment, total. I jo se volia saber si tenies clara la concepció abans de posar-te o va sorgint. La creativitat és un camí que se hace andando, no sé com...
19: Sí, jo crec que sí, perquè este disco... realmente el germen, la semilla, la ponen las canciones de Pedro Guerra y de Pablo Cebrián, que hace 3 años me pasaron a mí. Y yo en ese momento, hace 3 años, yo empezaba a celebrar mi 40 aniversario. Fue un disco que grabamos en el Palau de les Arts y todo eso fue como... Y entonces, y he estado de gira todo este tiempo, entonces no era el momento de que esas canciones vinieran a un disco, ¿no? Pero sí que les dije, me gustan mucho, dadme tiempo, guardémoslas, porque mi próximo disco tienen que seguir la línea que marca. Y se ha ido creando poco a poco, porque fíjate, cuando hablo con Víctor Manuel, le digo simplemente... Si tienes alguna canción que me puedas mandar, igual que al Canca, también le dije, mira, pero al Canca sí que la hizo expresamente. Yo no dije nada, pero él sí que hizo esa canción expresamente para este disco. Y luego con María Rosalén, yo tenía una idea y se la mando y ella empieza a tirar y a escribir esa canción tan, tan hermosa, tan dolida también, ¿no? Que es quien escuchara mi canto. Y yo me pongo a componer y a mí, de las composiciones que tenía, que eran varias, empiezo a elegir aquellas que tienen este disco. Y luego con María Rosalén, yo tenía una idea y se la mando y ella empieza a tirar y a escribir esa canción tan, tan hermosa, tan dolida también, ¿no? Que es quien escuchara mi canto. Y yo me pongo a componer y

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Continuem pendents de les tempestes que es mantenen actives i que ja han provocat esclafits humits amb ratxes de vent de més de 100 km per hora a la Ribera Alta i a la Ribera Baixa. Joan Carles Fortea, bona vesprada. Quina és la situació a hores d'ara?
2: Bona vesprada, Rubén. Encara continuem actius amb les tempestes. La línia de tempestes que continua entrant des de la zona nord de Múrcia, la part sud d'Albacete, per a la zona entre l'Albinalopó, la vall de Llora-Cofrents, també el sud de la plana Utiel-Requena. Des d'aquesta zona comencen a entrar, afectant després la zona de la Canal de Navarrés, arribant a les dos riberes, eixint cap a la mar per la zona de la Ribera Baixa, nord de la Safor i també la zona de l'Horta. També ha plogut ara de manera més dèbil cap a tot el litoral de Castelló, amb precipitacions entre 1 i 10 litres per metre quadrat, les pluges més importants i més intenses, les que s'han registrat en la zona de la Ribera, en particular a la zona d'Alzira, on han caigut també en poc més de 20 minuts 25 litres per metre quadrat, acumulant més de 40. Atenció a les ratxes de vent, com bé comentes, ratxes que han superat puntualment els 100 km per hora. No confondre amb tornados, el que tenim realment són esclafits, per tant, no veiem danys pel que fa a les estructures aleatoris, sinó que és com si passara una gran granera horitzontal o com si posaren un gegant ventilador en una direcció, i tots els danys habitualment es trenquen en la mateixa direcció. Les ratxes de vent poden tornar a repetir-se associades a les tempestes, encara en queden actives, continuen regenerant-se des de l'interior avançant cap al litoral, i recordem que els avisos es mantenen actius: groc cap al nord de Castelló, taronja tot el litoral sud de València i nord d'Alacant, com a mínim fins a les 9, 10 de la nit, depenent de la zona. Per tant, toca estar pendents encara. Les tempestes continuen actives i, com a mínim, fins a hora, toca estar actius. Sobretot, recordem, nord d'Alacant i tot el que seria la zona centre de València i la meitat nord.
0: Gràcies, Joan Carles Fortea. Això pel que fa a la previsió i a l'evolució de les tempestes que agranen part de la Comunitat Valenciana. Pel que fa a les incidències, Alejandro Molés.
3: Sí, destaquem tot seguit el cas d'Alzira, on l'esclafit humit ha provocat, entre d'altres desperfectes, la caiguda de part del sostre de l'església de Santa Caterina. Així, heu arreglat l'alcalde Alfons Domínguez.
4: 143-144 km per hora, una barbaritat. Ha hagut moltes trencades, molts arbres que han patit, alguns s'han arrencat. Ha caigut lateral de l'església de Santa Caterina i ha portat el sostre que té al costat. L'únic bo i positiu d'això és que no ha hagut danys personals.
3: I del Cira Carcaixent, on les ràfegues de vent també han superat els 100 km per hora, un vent que ha provocat quantiosos danys materials en tot el terme. Així ho ha relatat per a Punt Ràdio l'alcaldessa Carolina Almiñana.
5: Molts arbres caiguts damunt de l'alumbre públic, n'hi ha zones que s'han quedat sense llum, carreteres que han mig tallat, inclús en el centre del poble, per tot arreu. Un desastre. Això ha sigut, mira, a la una i mitja. A la una i mitja ha començat. Nosaltres les mesures que les havíem pres abans, havíem tancat tot, havíem anul·lat totes les activitats a l'aire lliure, havíem prohibit muntar terrasses, menys mal que ho havíem fet abans de les 12, però la veritat és que la realitat ha superat, jo crec, que la previsió.
3: I a Tavernes de la Vall Digna, diversos efectius, entre d'ells tres mitjans aeris, treballen per a controlar un incendi forestal que s'ha declarat esta vesprada i que ha estat originat per un llamp. Des de la Conselleria d'Emergències, el secretari autonòmic, Fernando Las Heras, advertís de la perillositat de les tempestes seques.
6: Pese a las lluvias, no hay que olvidar que sigue siendo extremo el riesgo de que se produzcan incendios forestales, especialmente por la posibilidad de que se registren tormentas secas.
3: Per la seva part, el Consorci Provincial de Bombers de València ha intervingut en més de 50 servicis relacionats amb el vent, principalment a la zona de la Ribera, que ha deixat arbres caiguts i ha provocat danys materials en estructures i edificacions.
0: A Ceuta, la policia acaba de traslladar centenars de migrants des de la platja del Trampolín fins a un dels espais temporals amb capacitat per a 1.800 persones.
3: Per la seva part, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha insistit que la ciutat autònoma viu una situació límit per l'entrada massiva de migrants i ha lamentat, diu, la lentitud a l'hora d'abordar els expedients de devolució.
7: En estos momentos, desde hace unos 20 días, que es cuando se produjo la avalancha, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha carregat contra el líder de l'oposició, contra Alberto Núñez Feijóo, per considerar que és el responsable que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, com la nostra, no accepten el nou model de finançament o la condonació del deute públic.
3: I tot això, segons el ministre Espanya, per interessos electorals, uns interessos que, segons ha dit, perjudiquen els ciutadans.
8: Los intereses del señor Feijóo son bloquear al gobierno de España, votar a todo que no y no dialogar. La Generalitat Valenciana necesita los más de 3.669 millones de euros y lo sabe todo el mundo. Igual que la condonación de la deuda, la necesita y lo sabe todo el mundo. Yo confío en que los presidentes, presidentas, los reflexionen.
0: I en la informació esportiva anem amb una última hora. Mònica Arnau.
9: Hola, què tal? Bona vesprada. El València acaba de fer oficial el fitxatge de Pablo Maffeo. Ara, a les 6 de la vesprada, el lateral dret arriba cedit de l'Olympiacos grec per a cobrir una de les posicions més febles de l'equip de Carlos Corberán. Este matí ha passat les proves mèdiques. Després ha anat a Paterna per a conèixer el cos tècnic i els seus companys. L'objectiu és que agafi el ritme per a estar disponible dissabte en el debut lliguer del València a Mestalla contra el Celta.
0: Nosaltres tornem a les 7, així, amb més informació a Punt Ràdio.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
10: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
11: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Som A Punt.
12: Somriu mentre s'acaba de raspallar les dents mirant-se a l'espill del bany. Estira el temps sabent que els de la colla i la puntualitat no són massa amics. No vol aplegar la primera com sempre. Mai s'havia considerat car de sèrie, però amb la feina, anar sempre corrent d'un lloc a altre i les responsabilitats de la vida adulta, cada vegada era més complicat coincidir tot el grup de sempre. Mig en broma, mig de veres, algú comentà al grup de WhatsApp de veure una sèrie junts per la tele i comentar-la en directe. Una espècie de tradició setmanal, un club serièfil, on cada setmana s'asseurien als seus respectius sofàs i comentarien possibles teories, estratègies o el drama per perdre el seu personatge favorit. No es podia creure que ja hagués passat un any des que començaren amb el club de la sèrie que ja aplegava el seu final. Ah, la porta, la passen a buscar. Agafa la bolsa i les claus. El final els espera, però per sort, la segona temporada ja està confirmada.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts. Soc Lluís Campello, a la meva dreta es troba Pablo Plaza i ja estem preparats per a fer una marató amb totes les sèries que porten l'empremta valenciana.
2: Al programa d'avui farem diferents parades per les sèries de l'audiovisual valencià que han marcat diferents generacions. Analitzarem l'estat de salut de les sèries valencianes, farem un recorregut pel seu passat, però també pel seu present. Observarem com han marcat la nostra societat i, en definitiva, quin és el lloc que ocupen en l'imaginari dels valencians i valencianes.

0: Qui no reconeix esta melodia? L'Alqueria Blanca és la sèrie més popular de la televisió valenciana. Estrenada l'any 2007, fou un dels majors èxits de la ja extinta Canal 9. I amb la seva tornada a punt, va aconseguir fregar el 10% d'audiència, fent que la televisió pública valenciana superara el 4% d'audiència mensual per primera vegada en els seus 3 anys d'història. Cada diumenge a la nit, desenes de milers de valencianes i valencians sintonitzaven una sèrie que aconseguia uns índexs d'audiència extraordinaris, superant el 30% de share en 2009.
1: La ficció ambientada als anys 60 reflecteix la vida d'un poble d'interior a la comarca de l'Alcoià. Amb un ambient rural, les diferències al poble són grans, especialment si les comparem amb dos de les famílies més representatives, els Pedreguer i els Falcó. Els habitants de l'Alqueria ens acosten a una vida no tan allunyada de la dels nostres pobles, però també a històries d'enveja, gelosia i lluita pel poder i les terres.
2: Et vull, Marisol. Que no m'has sentit? T'he dit que vulc.
3: Clar que t'he sentit. Però per què em dius això ara? Jo me'n vaig demà. És tot tan complicat.
2: No és complicat res. Et vulc. I si tu em volgueres, a mi em té igual el que pensen els altres.
0: La sèrie fou gravada als platós de la ciutat de la Llum d'Alacant, a més dels exteriors de la colònia de Santa Eulàlia, una pedania situada prop del riu Vinalopó, entre Sacs i Villena.
4: A nit què? Una altra volta de festa, no?
5: Ui, d'això vol que parlem?
4: No. Vull que parlem de la teua feina. A mi me si em fot el que tu faces per les nits. A mi, com si pegues cabotades contra una barana, sempre, i que l'endemà estigues així, a l'hora i complisques en la faena.
0: Després de més de 6 anys i amb unes xifres d'audiència excel·lents, l'Alqueria Blanca va ser ferida de mort amb el tancament de Radio Televisió Valenciana. Cal dir que el final de la temporada 11, que s'estava emetent en aquell moment, no es va poder veure per televisió. Els seguidors i seguidores hagueren d'esperar quasi un any a que estos capítols es publicaren en format DVD. Tot i això, la sèrie ens va donar un seguit d'expressions i personatges molt presents a la nostra memòria i al nostre imaginari col·lectiu.
6: He vingut en quant he pogut. Avui havia de preparar 12 comandes de gasoses. On descarrega, sí?
7: Sí, sí. No seràs tu l'oficial expert que havia de vindre a posar-nos l'escalfador?
6: El mateix.
7: Ai, mare... Però si tu no has vist un escalfador en la teua vida.
6: Xempar, si això és com sucar pa moli. Tommy m'ha deixat el llibre d'instruccions.
0: El tio Pep, Dora, Tonet, Cento i Blanca, interpretada per Carme Juan, qui va escriure i cantar la melodia de la capçalera de la sèrie.
8: Per a mi, haver participat d'una sèrie com l'Alqueria Blanca ha suposat una espenta molt gran al món de l'audiovisual. Jo portava ja molts anys fent teatre, havia presentat ja alguns programes també de Canal 9, però no havia arribat al món de la ficció. Encara no havia aterrat al món de la ficció i la veritat és que em sent que he entrat per la porta gran. I després també, encara que se m'havia vist cantar en alguns programes i molta gent sabia que era cantant d'orquestra i soc professora també de tècnica vocal, va ser també com el meu descobriment com a cantautora i clar, per suposat ser la veu i que la cançó de la sintonia siga meua ha sigut una satisfacció grandíssima.
0: L'Alqueria Blanca va significar un abans i un després per a les sèries valencianes.
8: L'èxit de l'Alqueria Blanca no el sabem ningú realment, no? Perquè si sabiguérem la fórmula ho repetiríem. Però sí que és de veres que quan se pensa en un projecte nou se pensa en quins són els ingredients adients, no? Quins són els bons ingredients. En aquell moment s'estilava molt lo retro, no? Encara s'estila molt, no? A la gent li agrada... veure com es vivia no feia tants anys, no? Com vivien els nostres pares, els nostres iaios. També una qualitat més gran a l'hora de veure sèries, tant per el guió com a nivell tècnic, me referisc. I després també jo crec que hi ha un antic ingredient molt important, no? Que és l'ús de la llengua, no? És el veure tots els personatges parlant el valencià que realment es parla als pobles, correctíssim, un valencià correcte, però no, per ser correcte, utilitza expressions que no solen utilitzar al carrer. Es va trobar, no?, l'equilibri de la llengua i que sí que es parla la llengua com es parla al carrer, però és correcta.
6: ¡Cague l'ombra del dimoni!
9: ¿Pero me puedes decir qué es lo que pasa de una vez?
6: Que menos mal que estoy yo aquí, ¿eh? Porque esto tiene muy mal encare. Pero usted no se preocupe. ¿Dónde está la llave de paso?
8: El fenómeno Alquería Blanca, yo estoy convencida de que es pot repetir, y tan que es pot repetir, la cualidad interpretativa que tenía en toda la industria, ¿no?, audiovisual a Valencia, es brutal y cada vegada es mejor. Los castings son maravillosos. Yo creo que sí que es tornaran a trobar fórmules com l'Alqueria Blanca i que hicieran altres sèries que brillaran i que continuaran este fenomen.
0: Amb el tancament de Canal 9, l'Alqueria no va poder gaudir d'un final a la seva alçada.
8: Jo porto tota la vida a Canal 9 i ara en apunt, no? Vaig començar en el 92. El que ens passa a la nostra cadena pública és que a l'antiga Canal 9, que estava agafant una enfilada molt bona, no?, anava per molt bon camí, jo crec, es va tallar d'una manera molt traumàtica. En un moment en el que les noves tecnologies i les xarxes socials estaven evolucionant a la velocitat de la llum. Jo pense que per molt de desfalco de diners que n'hi hava, ja ho sabíem tots, això mai hauria d'haver anat en detriment d'un apagó de la cadena. S'haurien d'haver solucionat les coses com s'ha solucionat en altres canals d'aquest estat, no? Hem de pensar que una cadena pública és l'eix cultural, és el que dona unitat a tota la gent, és el lloc de transmissió de la llengua, de la teua cultura, de les teues tradicions, de la informació, i això ha estat molts anys apagat. A punt, jo estic convençuda de que algun dia estarà a l'alçada, no?, de la indústria d'avui en dia. Jo sóc optimista, pense que sí que arribarà això a bon terme, però el recorregut serà difícil, molt complicat, i sobretot això, que ens hem de posar al dia, per dir-ho d'alguna manera, i ràpidament.
10: Estem amb Vicenta, una damnificada per el tancament de RTVB. Vicenta, què t'ha passat exactament?
11: M'ha passat una decepció molt gran.
10: Tu t'has quedat a quadres, no?
11: A quadres seria poquet.
10: Plores per les nits pensant que no tindràs més Alqueria?
11: Tant.
10: Dolor i patiment quan Vicenta de Silla es va despertar una matinada i va observar que l'Alqueria ja no s'emetia. Des d'aquell moment Vicenta no ha tornat a ser la que era. És fins i tot de vegades té convulsions. Fas aixina com aquest de convulsions per no tindre l'Alqueria.
11: Que volem l'Alqueria, que volem, la necessitem.
0: La tornada de l'Alqueria és una declaració d'intencions d'apunt, una inversió en projectes d'este tipus que dinamitzen la indústria, demostren el potencial del sector audiovisual i aborden les demandes de totes les valencianes i valencians.
12: Però com es decideix què es veu i de quina manera en la graella televisiva?
13: El departament de continguts és un departament molt ampli. Ens encarreguem dels programes d'entreteniment, de les ficcions, de les sèries de ficció, de les coproduccions de pel·lícules documentals, de les retransmissions, de la programació infantil, del web, de la ràdio. Estem sempre treballant en moltes coses. Respecte a la ficció, hi ha les sèries de ficció de producció pròpia, és a dir, de sèries de ficció que no comprem d'altres televisions, que són alienes, sinó que les produïm amb pressupost de la cadena, pues, també ens encarreguem nosaltres i estem des del principi de tots els processos, des de que ens arriba el projecte i que es valora, es parla amb les productores, que es comencen els projectes amb l'escriptura de guions, el càsting, el pla de producció, els equips, els rodatges, les edicions dels capítols, i ja després l'estratègia d'emissió també treballem en això. Sí que hi ha algunes qüestions que són bàsiques per a nosaltres a l'hora d'escollir una sèrie de ficció. La primera és que siga una ficció valenciana feta per professionals valencians i escrita en valencià. Això és bàsic per a nosaltres. Altra és, evidentment, nosaltres ens hem d'adequar a uns paràmetres econòmics, que són els que tenim, i que estan molt lluny d'altres autonòmiques, com pugui ser TV3, però bueno, que pensem que es poden fer productes de qualitat amb el pressupost que tenim. I després també ha de tindre una qualitat, ens ha d'agradar la història, ha de contar coses que pensem que puguen interessar-li a la nostra audiència, que siguin entretingudes, per favor, si, no, si una sèrie no és entretinguda i no, no la va veure ningú, per molt que siga d'ací, bueno, hi ha moltes coses a tindre en compte, clar.
0: Ernest Sorrentino, subdirector de continguts i programació a A.Punt, ens conta com és el trencaclosques perquè tot encaixi i aconseguir un equilibri per tal de satisfer totes les espectadores i espectadors.
13: Ningú que treballa en televisió pot assegurar-te que el projecte que vaig a fer vaig a triomfar o vaig a agradar a l'audiència. El nivell o el percentatge de fracàs en televisió, no en la nostra, en totes, és altíssim. D'una cosa que pugues pensar que va funcionar molt bé, que després no funciona, i al revés també, en alguns projectes que nosaltres teníem més dubtes, després resulta que han agradat molt. Sí que intentem fer unes sèries que contenen unes històries, que tinguin un to molt generalista, perquè també som una telegeneralista on poden entrar gent major, gent jove, gent de poble, gent de ciutat. Aleshores intentem fer aquest tipus de sèries més familiars, que siga fàcil d'entrar, fàcil de consumir. No renunciem a fer sèries de gènere, però bueno, és més complicat per a una tele pública com la nostra, que té l'opció de fer una o com a molt dues sèries a l'any.
12: Les sèries que estimem diuen molt de com som les valencianes i valencians.
13: El contingut que més èxit té, sens dubte, és l'Alqueria Blanca. Ja ho era en Canal 9 i nosaltres hem comprovat que en A.Punt ha continuat sent-ho. O sigui, a nivell d'espectadors, de presència en mitjans, de tot. O sigui, va ser l'estrena de ficció amb més espectadors dels nostres 3 anys que duem ací. La mitjana de la temporada ha estat per damunt del 8%, que quasi triplica la mitjana de la cadena en un horari de prime time, que és el més competitiu. O sigui, està clar que pues, està, pues, este univers de personatges costumista, de final de la dictadura en un poble interior valencià, bueno, és això agrada molt als valencians i continua agradant.
0: Amb el ressorgiment de la televisió pública s'han estrenat diferents ficcions en la nostra llengua, ocupant un espai que s'havia quedat buit i que havia deixat orfes de sèries a moltes valencianes i valencians fins a 2018.
12: Una d'elles és La Vall, una història familiar amb tocs de thriller que pot presumir de ser la primera ficció produïda per A.Punt. Codirigida per Pau Martínez i Anna Ramon, la trama es concentra en un xicotet poble de la Serra que ofereix cases deshabitades fruit d'una política de repoblament.
14: Pues és que mentre estàvem rodant, jo crec que no érem conscients de que estàvem fent la primera sèrie de ficció de la nova televisió pública, no? Jo crec que ens vam adonar després i va ser com, ei, que estàvem fent història i no ho sabíem, no? Però és molt important, perquè la tornada de la tele i la tornada de la ficció era algo que es vivia amb molta esperança per part d'actors, tècnics, de tot el sector audiovisual valencià. O sigui que quan ens vam adonar de que realment estàvem inaugurant la nova etapa de ficció, pues clar, sempre fa il·lusió formar part d'una cosa que nosaltres considerem tan important.
0: Amb l'arribada d'un nou veïnat descobrirem que tots els personatges guarden secrets, tant els nouvinguts com les persones autòctones del poble, en el que els rodatges se situarien entre els municipis d'Alfondeguilla i Xest.
15: No vos diré el meu nom. No vos interessa a ningú. Com tampoc vos puc contar què és el que busca a la vall.
14: Pues La Vall va ser un repte per a mi a nivell personal perquè era molt diferent de com jo estava acostumada a treballar, no? En aquest cas era la primera vegada que jo participava en una direcció compartida amb Pau Martínez, no? I jo m'encargava dels exteriors i Pau s'encargava de plató, dels interiors. És una forma molt típica de treballar en les sèries de televisió, no? Hi ha diversos directors. En alguns casos el que es fa és que cada capítol o dirigís completament un director, però en aquest cas no. En aquest cas tots els capítols tenien direcció d'algunes seqüències que eren dirigides per Pau Martínez i les altres per mi, no? I es tractava això, de que fos un conjunt, de que l'espectador no notasse que hi havia una bicefàlia, no? Ahí a la direcció de La Vall.
16: Així està el poble que busque, La Vall.
17: Des d'avui sou oficialment ciutadans de La Vall. Sou fills del poble.
18: T'han oferit casa?
19: Feina.
18: Només cal empadronar-se i tindré ganes de viure allà.
15: Nosaltres forasters no té cap trellat, i ho saps. Així calen diners, Malena.
19: Indústria.
20: Digue-ho al teu germà que va decidir tancar la fàbrica.
12: La sèrie de 13 episodis arrisca amb una estètica moderna i que s'aproxima més al nivell de les grans plataformes gràcies als 100.000 euros que es destinarien com a pressupost en cada capítol. Escoltem un dels actors, Sergio Caballero, parlar sobre la sèrie.
21: Jo crec que La Vall era una sèrie nova que apostava, i crec que ho va aconseguir des dels propis guions, perquè hi havia guionistes molt bons, un thriller on el paisatge del nostre País Valencià era un dels seus protagonistes, i la Serra d'Espadà donava una gran amplitud a la sèrie, i això la feia respirar. Es va estrenar sense audiències, per tant no seria just evaluar-la per ahir, però tanmateix en la reposició va enganxar a la mitjana de l'espectador de punt. Per tant, la sèrie funcionava. Jo crec que era una manera de narrar diferent, que encara no s'havia vist en la nostra pantalla, amb aquest misteri de voler aconseguir i descobrir el secret d'eixa vall, barrejada amb les trames de culpa o de redenció, d'enfermetats, de famílies, de secrets, no? De passions, una crítica, jo crec que també a la corrupció i als diners, que era la trama del meu personatge, de Carles, amb assassinats, assetjaments, posant de manifest d'altres tipus de famílies i d'alguna manera parlar també de les diferents condicions sexuals, sense oblidar la part de vegades més àgil de la sèrie amb un humor molt sutil, que també estava. A més, vam estar nominats a premis i donava feina a un gran equip. I recordo que la música era preciosa i era molt significativa de la sèrie, tenia el seu propi segell, però es va quedar aparcada. Jo sincerament crec que passar-les per TV3 o per IB3 o plataformes que estan obertes a descobrir diferents propostes d'arreu del món, jo crec que donaria a conèixer que podem continuar treballant en aquest gènere.
22: És un poble. Un poble és convivència.
23: He pensat en tornar a obrir la fàbrica. I això significa faena per a tots els fills del poble.
22: Guardar les aparences, les formes...
20: Està de ser la bona, Laura. Si torna a passar, no sé si en quedaran forces.
22: Un poble és tirar la pedra i amagar la mà.
24: Tu i jo parlarem del que cal que parlem alguna vegada.
21: No penses... De confessar que fent la vall ho vaig gaudir com un xiquet a la serra, amunt i avall, serra amunt, serra avall, i amb el personatge Carles, que era de molt poc diàleg però amb molta acció, que sempre per a un actor és molt més atraient, perquè és molt més llunyà al que normalment estàs acostumat a fer, i amb un equip reduït que rodàvem sota els pins en una caravana i que va resultar ser una experiència inolvidable per al públic. Crec que també ho va demandar i tant de bo vinguera una segona temporada.
22: Així només trobareu la veritat d'un poble que guarda molts secrets. I així els coneixem tots.
1: Trau-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.
25: Estava decidit a fer-vos fora els dos, però després he començat a llegir el Twitter.
26: Està pegant fort el boicot.
25: Hem d'obrir mercats. O petarem.
26: València?
27: Enyoro molt Barcelona, Roma.
28: Per què no vinges a pegar una volta per la ciutat?
27: No, crec que aniré.
0: Lola, una valenciana amb tota la seva vida planificada a Barcelona, torna a València, però no a qualsevol lloc. Va al municipi fictici de Serravella, on la nouvinguda serà coneguda pel veïnat com a La Forastera.
12: I eixe mateix malnom és el títol d'esta sèrie, rodada a Segart i als Cirerers i altres localitzacions de Gàtova, a la Serra Calderona.
29: En esta terra nostra m'haig tocat el funcionari incorruptible.
30: En som legió, senyoreta. I?
31: Hola, forastera.
32: De seguida estic amb vosaltres.
31: Espera que no entre ningú en fam. Acaba de fer-me les ungles.
33: Si ve algú en fam, li dones cacau i olives.
34: Això és seriós, culata. Això ve de la conselleria i el valencià està contaminat.
12: La producció de punt compta amb la col·laboració d'Alvena Produccions i la participació de Nakamura Films. Dirigida per Òscar Bernasser i amb 8 capítols, utilitza els estereotips i l'humor per a poder apropar-se a temes polèmics com el món rural front al món urbà o el conflicte cultural i ideològic entre catalans i valencians.
35: Gràcies.
36: Tenim una missió molt important a Serravella. Un referèndum valencià. És un fet històric.
37: Històric, no? Com quan anàrem a cobrir la visita del Papa.
38: Per a mi, tornar a la televisió valenciana després de tants anys sense tele i tornar amb una televisió que estava començant, que prometia noves maneres de fer i noves produccions, I damunt amb este projecte amb la Forastera, que per a mi va ser un luxe, perquè treballar un personatge protagonista en un projecte que em pareixia tan guai de guió, de eixa comèdia, eixa cosa com actual, però respectant eixa cosa valenciana que tenim nosaltres, i a més de la mà d'Òscar Bernàcer, el que admiro i estimo per damunt de totes les coses, per a mi va ser un plaer. Va ser un repte a nivell personal, com treballar el personatge protagonista, perquè al final has de tindre en compte que tens com molt de pes, però em vaig sentir tan arropada pels companys i per tot l'equip, que la veritat és que va ser un gust.
0: L'actriu Maria Maroto és Lola, la forastera, una persona acostumada a la vida accelerada de la ciutat, que de sobte aplegarà a un lloc tranquil i on la seua vida diària serà l'aliment de les converses de tot un poble.
38: Crec que el millor de la producció de La Forastera era sobretot la qualitat d'imatge i com estaven cuidades les seqüències i els plànols, no? Que pretenia ser com un tipus de projecte un poc diferent al que estàvem acostumats a veure en la tele abans. També és cert que com havien passat tants anys, era inevitable, no?, que hi haguera un salt quantitatiu a nivell tècnic. I després el repartiment, crec que estava molt, molt ben triat, crec que les històries estaven molt ben enfilades. Era un projecte per a mi, pensat ara en el passat, clar, era un projecte per a mi per a apostar i desenvolupar-lo, i que sincerament crec que haguera pogut tindre algunes temporades més, perquè crec que hi ha que donar temps a que la gent es faça a les noves produccions.

0: eternamente.
1: Tens una pell impressionant.
2: El rodatge de La Forastera va ser molt intens perquè vam gravar en 5 setmanes 8 capítols de 50 minuts. Lo qual és una barbaritat. Això jo sempre dic que és una llàstima, perquè sempre pense en general, no només a València, però a més així també moltes vegades passa per tema de pressupostos. Crec que sense eixe temps arribem a un mínim on confiem en la professionalitat de la gent per a traure el projecte endavant i és una cosa digna, però crec que estem capacitats de sobre per a fer coses excel·lents i que no acabem d'arribar perquè no tenim temps, temps quasi traduït en diners, per a poder dedicar-li. I això crec que és una falta d'arriscar.
3: És l'única condició que posa. T'he inventat.
4: Ay, señores, por favor.
5: València, capital de la República.
6: Welcome to the world, gringo.
7: Parany és el nom de la primera producció d'època de la nostra televisió, dirigida per Juan Luis Iborra, baix el guió de Rodolf Schirera. La minissèrie de 4 capítols ens trasllada a l'any 1937 a la València convertida en capital durant la Segona República.
8: Periodista americano sospechoso de asesinato.
9: Lo más importante hoy en día no es saber, es procurar que los demás no sepan lo que sabes. No puedo revelar.
7: Un periodista nord-americà es trasllada a València per a cobrir el conflicte bèl·lic. Serà a la ciutat del Túria on conega una dona misteriosa que el captivarà i per la qual caurà completament enamorat. Amb un pressupost d'1.400.000 euros, la sèrie va ser rodada íntegrament en espais naturals, sense cap classe de decorat, aprofitant tota l'arquitectura que es conserva a València d'aquells anys.
10: Por favor, tenemos que parar el tren.
7: Protagonitzada per Juli Mira, la sèrie es va presentar l'octubre de 2018 en la Mostra de València Cinema del Mediterrani.

0: Diumenge Paella és una de les primeres ficcions per les quals apostaria a punt. La sèrie, una comèdia de situació, està coproduïda per Bennywood Producciones. Està gravada íntegrament en valencià i segueix la família Costa, que cada diumenge es reuneix al voltant d'un calder per arreglar el món. Al repartiment trobem noms com Paula Braginski, Miquel Mar, Sergio Caballero, Sandra Cervera i Carme Juan.
1: Ens ha entrat risa moltíssimes, moltíssimes vegades, no? Sobretot quan a algú se li ocorria alguna cosa en el moment, no? Jo recordo molt, per exemple, quan va començar Lola Moltó, que feia de ma mare de Lina en la sèrie. Mira, que és Dora, l'Alqueria Blanca, eh? Quines coses. I el primer dia que vas començar a dir qui vol la cuixa, mira, es va fer tanta gràcia com ho va dir, que jo crec que hi ha totes les seqüències que ella va paella, ella sempre deia de qui vol la cuixa, no? Aquestes coses que siguin de manera espontània en certs moments sempre ens feien estar riguent molta estona. Ens ho hem passat molt bé, molt bé. Jo sóc una persona molt cuinereta, que la gent que em coneix molt ho sap, no? I a més m'agrada molt cuinar per a fer dinars en amics o sopars. Vaja, que jo sempre estic a la cuina i que m'agrada moltíssim, moltíssim tot i ser món. I en canvi, estic tan acostumada que en ma casa sempre fa la paella ma tia, que no he fet en la vida una paella. Però jo no havia sigut conscient d'això fins que vaig arribar a Diumenge Paella. I en totes les seqüències estava fent la paella i jo pensava, que fort, sé com es fa una paella, l'he vist a fer moltes vegades, però no n'he fet mai.
2: Si votar a Vox és modern, així som, l'avantguarda de l'ordre.
3: Escoltàvem altra vegada Carme Juan, qui interpreta la mare de la família Costa, una caseta al camp, uns pares separats, un fill que torna a casa després de viure a la Xina, una influencer, una matriarca que fa por... Són alguns dels personatges d'esta sitcom valencià.
4: Diumenge paella.
5: Diumenge paella no. Ella sí que no.
6: Codirigir una sèrie de comèdia és una cosa que es fa més aviat per exigències de producció, perquè s'ha de rodar dins d'un plaç de temps, dins d'unes condicions, i tenir dues unitats doncs, fa més fàcil el treballar conjuntament, paral·lelament, i per tant produir més ràpidament la sèrie i rodar més minuts al dia. Sempre la principal preocupació quan es codirigeix en diferents unitats és que els actors estiguin al mateix to. I això és una cosa bueno, que sempre preocupa, encara que els mateixos actors també ajuden a autodirigir-se i a informar-nos i a comunicar com en quin to s'ha fet determinada seqüència, per on anem... I aquest és el tema més delicat, no? Que sí que després, quan tu vegis la sèrie, tingues la sensació de que els personatges són consistents i que no canvien massa d'una seqüència a una altra la manera d'expressar-se, el to que tenen... I sobretot que les seqüències tinguin un to pues, homogeni i bueno, que doni la sensació de conjunt.
3: Ana Lorenz, codirectora juntament amb Alberto Evangelio, ens explica en què va consistir la seva feina durant el projecte.
6: Ell, com a director de la primera unitat, era el director de la sèrie en el seu conjunt i ell és el que marcava el to, la realització i com les decisions claus. I després a mi em donava molta llibertat amb aquestes indicacions per a després jo traslladar-lo a la meva manera de fer, a la seqüència en concret que t'havia de fer, amb el temps que tenia per a fer-la, les condicions, tot. I bé, vam treballar superbé, juntament, i ens vam entendre molt bé, la veritat, que una meravella.
3: Un dels referents per tal de crear este tipus de comèdia són les produccions americanes com Modern Family, que han inspirat lliurement el projecte.
6: Per a que funcioni un gag hi ha dues coses fonamentals. Una és que sobre el paper ja siga graciós, i després no estropear-lo a la posta en escena. O mantinga la gràcia o en tot cas li aporti, perquè a vegades li pots aportar amb la comunicació no verbal, amb els moviments, amb la mirada d'un actor, amb un gest. I amb això és el fonamental, un bon guió, un bons actors.
7: Escolta, Pere, tot això dels animalets que curen està molt bé, no? Però tu menges carn. Això és contradictori, no?
8: No. Sí, jo normalment evite la carn, però a voltes, quan no me'n queda una altra, el que faig és agrair-li a l'animal el sacrifici. Un poc com les tribus Mentawai d'Indonèsia. D'Indonèsia, sí. Que pensen que l'esperit de l'animal els protegís si li ho agraïssin convenientment.
2: Mala perdigo, nate este.
0: Estàs escoltant L'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra. Cada dissabte i diumenge a les 10 de la nit per la ràdio d'Apunt.
4: Yo no maté al presidente. Yo me fui de allí a las 3 de la mañana y él estaba vivito y coleando.
3: Amb internet, les noves plataformes i les noves maneres de consumir contingut audiovisual, naixen les websèries. Todos queríamos matar al presidente, dirigida per Ana Ramón Rubio, n'és un bon exemple.
9: Todos queríamos matar al presidente va ser una websèrie, però una qüestió especialment pressupostària, no? De capítols més curts que podien encajar en el pressupost de la sèrie. Però bueno, és que les websèries és un format que a mi sempre m'ha cridat molt. És molt més democràtic, és molt més lliure. Si es fa o no es fa no depèn d'un senyor a un despatx, sinó que depèn de si al públic li agrada i bueno, la comunitat de creadors i els festivals. És com molt sana, és una comunitat amb molt companyerisme. No? Jo crec que de fet les websèries avui han sigut cantera de creadors com David Sainz, de Malviviendo, Leticia Dolera, Los Prada, Los Javis, que van començar amb les websèries, no?
10: Lo que deberíamos hacer es aprovechar este momento que Dios nos ha dado para cargárnoslo.
11: A ver, pero es que no podemos tomar este tipo de decisiones así, venga, a la ligera.
3: La websèrie segueix el personal d'un catering que es veu embolicat en un assassinat. El mort, el president d'un hipotètic partit polític, és conegut per la seva vida noctàmbula i excessos. Quan els treballadors i treballadores s'assabenten de la seva visita, fantasiejaran sobre el seu assassinat sense saber que els seus desitjos s'acabaran complint.
12: Corpus delicti, coño. Sin cuerpo no hay delito.
13: Ah, será mejor que lo envenenemos.
9: Si afegim el prefixe web, de vegades pareix que li resten valor, no? I en realitat hi ha websèries que tenen molt més èxit que una sèrie de televisió. De fet, a Espanya sí que tenim dos exemples molt clars, que són Malviviendo i Paquita Salas, que eren websèries. I han tingut moltíssim més èxit que moltíssimes sèries de televisió que s'han fet a Espanya. No? Jo crec que el terme websèrie sí que passarà a millor vida, però seguiran fent-se websèries. El que passa és que seran sèries, se les anomenaran sèries i punt. Una cosa que jo sí que penso que és molt important és la llibertat que te dona el format de la websèrie, no? Que la distribució siga a través d'internet i no en cadenes de televisió o sales de cinema o bueno, on no hi ha un filtre d'una persona o unes persones, normalment l'home blanc, no? Que al seu despatx pues, decideix qual és el contingut que es fa i qual és el contingut que s'emitix, no?
14: Bueno, ¿esto es una despedida soltera o una reunión de jubilada?
15: Hola, Buriguri. Estoy preparando sándwiches de mermelada de fresa. ¿Te quedas?
16: No.
15: Voy a por él.
3: Convertint-se en una espècie de Sexo en Nova York a la valenciana, la websèrie Tócate retrata la vida de quatre amigues que ja han complit els 30 i totes elles amb una percepció de la vida prou diferent.
17: ¿Por qué no tengo un joven y desenfreno?
18: Prima, ¿tú sabes de qué va a estar feliz?
19: Prima, va de lesbiana.
20: Es que yo nunca había... Quiero decir que nunca había hecho esto con una chica.
21: Precisament l'èxit de Tócate jo crec que va ser això, no? El guió i les actrius i les interpretacions. Jo vaig deixar que les actrius seguiren un poc el seu personatge. Crec que va ser molt important el fet de que van fer prou assajos, de que vaig insistir-los molt en com eren els seus personatges, fins i tot moltes vegades la cadència de veu que volia que elles tingueren. Jo crec que quan arribàrem al rodatge, elles estaven ja tan posades en el seu personatge, tenien tan clars guions, ho tenien tot superestudiat d'abans, i va ser arribar i és que ho feren meravellosament.
3: El sexe, les relacions sentimentals, les experiències, són alguns dels temes que s'aborden en clau de comèdia d'estes dones que retraten una generació actual.
21: Jo crec que el guió és el més important sempre per a tot, I en este cas, quan tens poc de pressupost, si tu tens un guió potent i un guió molt bo, al final, i que, bueno, que n'hi hagi un fogonazo de luz, pues molesta en la imatge, però després dius, bueno, no me fixen això perquè m'estic fixant en l'actor que està sent supercreïble i també unes bones interpretacions. Clar, si tu tens un bon guió però tens uns actors que no estan posats a la història, crec que també és una cagada. Així que diria que quan tens poc de pressupost i has de intentar que es vega el teu treball, el millor és un bon guió i uns bons actors.
3: Finalista també en l'International Online Web Fest de Londres, la ficció de la valenciana Victoria Viñó està protagonitzada per Núria López, Patricia Teruel, Marina Gutiérrez i Marina Albillán.
21: Encara que ja no es veguen les sèries de televisió a les cadenes generalistes, això no significa que el futur de les websèries estiga negre, sinó tot el contrari. Crec que es seguiran fent i que les cadenes començaran a seguiran produint sèries, però al final faran la seva pròpia plataforma, que ja ho ha fet en A3Player. De fet, crec que va ser de les primeres i de les més intel·ligents, perquè no deixa de fer sèries, no deixa de fer sèries un canal generalista i per al seu propi canal, però té la seva plataforma i és baix demanda. Quan vulguis veure-la, la veus, i quan a ells els ve bé, la posen en obert.
3: Però com va començar el boom de les sèries? Com i de quina manera van néixer les sèries valencianes que recordem amb estima?
16: Benvinguts a Benifotrem!
19: Vull que siga el millor desembarc retransmet de la història.
22: Heu de treballar entre els moros que desembarquen.
23: El cas és que no volem marxar de la fàbrica. Només volem setmana lliure per a poder marxar amb la fila dels moros.
16: Reivindicar la festa!
3: L'any 1995, Benifotrem es va emetre per primera vegada. La sèrie fou la primera ficció d'acció real rodada i emesa en valencià, el mai vist fins al moment.
24: Per favor, una habitació.
3: Centrada en les relacions que es creen en un equip de periodistes televisius que va recorrent diferents pobles durant les festivitats locals, Benifotrem es va convertir en la sèrie més vista de Canal 9 amb una quota mitjana de pràcticament un 15%.
16: Molt ric, molt pobre. Esta nit, Benifotrem en Canal 9.

0: Herència de sang fou la primera telenovela valenciana de la nostra història, a més de la segona sèrie d'acció real rodada a la nostra llengua. Amb pràcticament un centenar d'episodis que s'emeteren les vesprades de dilluns a divendres entre l'any 1995 i 1996, es mostrava la vida dels Casany, una família amb diferents conflictes on tot trontolla quan s'intenta unificar i vendre unes propietats. La sèrie recuperava així la tradició d'històries familiars on s'enfrontava el camp i la ciutat, localitzant el seu rodatge a Serra, a la comarca del Camp del Túria.
1: Herència de sang.

0: Després d'un accident aeri, es dona per desaparegut Lluís Noguera. Els seus nebots hereten El Olvido, un hotel amb encant molt prop de Dénia. Així és com entrem al món de negocis de família.
1: Arran de l'herència, es crearà una situació tensa entre els habitants de l'hotel, els mateixos hereus i un parell de personatges que amaguen una carta baix la màniga en esta sèrie de 4 temporades.

0: Però no tot ha de ser un drama. Maniàtics fou una de les sèries mítiques emesa entre l'any 2007 i el 2008. Una coproducció de Conta Conta Produccions i RTBB creada per Alvena Produccions. Escoltem un dels cofundadors d'esta productora, Toni Benavent.
1: Bueno, Alvena va sorgir en el 1994 primer com una companyia de teatre, que és el que som en essència, i ja entonces apuntant que volien fer televisió i cinema, com hem acabat fent.
0: I el 2008. Una coproducció de Conta Conta Produccions i RTBB creada per Alvena Produccions. Escoltem un dels cofundadors d'esta productora, Toni Benavent.
1: Bueno, Alvena va sorgir en el 1994 primer com una companyia de teatre, que és el que som en essència.

0: I creguem que, bueno, com cada un aportem una manera de mirar, una mirada, jo crec que és important en la medida que totes les empreses productores valencianes que han fet una sèrie han aportat el seu punt de vista, la seva manera d'entendre pues, el món, la societat valenciana, i això és important, no?
1: Es tracta de la mateixa combinació que ja havíem gaudit en l'exitosa sèrie d'esqueixos autoindefinits l'any 2005, sota la direcció de Carles Alberola, César Martí i Ramon Moreno.
0: Una societat adulta, una societat lliure, una societat sensible, en una societat que estima lo seu, és impossible, impossible sense una televisió pròpia. Tenim que parlar de lo nostre, tenim que parlar en la nostra llengua o en les nostres llengües, tenim que parlar de les nostres festes, tradicions, i tenim que parlar de com entenem la vida, que no és molt diferent a com l'entén segurament una persona de Madrid, un basc, un català, però, per què no, fer-ho des de nosaltres, des dels nostres pobles, des de les nostres ciutats, a la nostra manera, en el nostre humor i en el nostre, anem a dir-ho així, taranà, no? La nostra manera de ser. Per tant, jo crec que és difícil entendre una societat sòlida, adulta, sense una televisió. Jo diria impossible.
1: I en la ficció valenciana no podien faltar les bandes de música. Unió Musical de Capodonaria veu a un dels eixos que vertebra la societat valenciana, les agrupacions musicals.

La Societat Musical d'Alzira, sota la batuta del compositor riberenc Arnau Bataller, s'encarrega de gravar la peça de concert que encapçala la sèrie. Justament a la mateixa Alzira, però també a pobles com Algemesí i Bunyol, es rodarien part de les seues localitzacions.

0: Anna torna al seu barri de la Marina per tal d'assistir a una festa sorpresa que li estan preparant al seu pare al mercat on té una parada de fruita i verdura des de fa anys. Així comença Bon dia, bonica. El que comença com un simple retrobament amb el seu passat es convertirà en un seguit d'embolics on l'Anna s'acabarà fent càrrec del negoci familiar mentre lidia amb la seva situació personal a casa. Amb un repartiment amb més de 40 actrius i actors, la sèrie compta amb un decorat de 2.000 metres quadrats que es distribuïren en dos platós que recrearien els dos principals escenaris de la trama, on cal destacar el Mercat de la Marina, el centre neuràlgic des d'on tot ocorre.
1: Amunt el mercat!

Una de les últimes produccions que veuria la llum baix el paraigua de Canal 9 fou Senyor Retor, una comèdia tendra sobre l'adaptació d'un jove sacerdot urbanita quan és traslladat a un xicotet poble d'interior.

Señor Retor es una adaptació de Padre Casares, una sèrie gallega que inspiraria la producció d'esta comèdia costumista a la valenciana. No obstant això, existís una tasca d'adaptació del disseny dels personatges a la realitat i mida valenciana, gaudint així del nostre humor, costums i tradicions. A més, la sèrie té una estructura diferent, on en lloc d'anar encadenant les històries capítol a capítol, les trames es van tancant en cada episodi. El fictici Sant Antoni de Benifassem utilitza com a localització el poble de Marines Bay, a la comarca del Camp del Túria.

0: Doblatge ajuda a protegir i a normalitzar una llengua, en el nostre cas el valencià, i això és molt important. I als anys 90, pues, va ser tot un fenomen, perquè gràcies a sèries com Bola de Drac, moltes xiquetes i xiquets varen aprendre a parlar el nostre idioma, i això no sols es va limitar al nostre àmbit geogràfic, sinó que en l'època de Canal 9, aquestes sèries arribaren a altres territoris com Múrcia o Castella-La Manxa.
1: Ja veig que estàs en forma i eres igual de fort que jo.
2: Mari Carme Giner, actriu de doblatge valenciana, va ficar veu a molts personatges mítics a sèries com Les Tres Bessones, Pipi Calces Llargues o Bola de Drac, on va interpretar el personatge de Son Goku.
3: Que estrany, on pot haver-se posat Goku? Si ha arribat ja, igual se n'ha entrat cap a la sala d'espera.
4: És veritat, jo aniré a veure-ho.
5: Jo també vaig.
1: Hola!
6: És mon pare!
5: Goku!
4: Oh, és ell!
1: Tots heu canviat molt més del que m'havia imaginat.
0: Quan començà el doblatge al País Valencià, pues no hi havia escoles, ni cursos, ni tradició, ni referents, i menys en la nostra llengua. Costava un temps d'aprenentatge, però a poc anarem perfeccionant-nos. Ara ja han passat més de 30 anys i hi ha molta experiència, molta qualitat professional i també una nova cantera d'actors i actrius joves magnífics amb una gran formació.
7: Això em serveix de paraigua. Tu has sentit un crit, cavall? No, de que haver-me ho imaginat. Au, cavall, tornem a casa, que estem xopant-nos.
0: A veure, abans hi havia poca competència respecte als canals de televisió i els menuts i adolescents no tenien una altra que connectar-se a la tele. Però avui en dia tot ha canviat. Ara tenim moltes més opcions, la competència és brutal i igual és més complicat enganxar a la gent, però pense que a punt està seguint una línia molt bona. Emetes continguts i després els penja a la web d'Apunt Media per a qui vulgui seguir-ho a les xarxes.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Continuem pendents de les tempestes que es mantenen actives i que ja han provocat esclafits humits amb ratxes de vent de més de 100 km per hora a la Ribera Alta i a la Ribera Baixa. Joan Carles Fortea, bona vesprada. Quina és la situació a hores d'ara?
2: Hola, molt bona vesprada. Encara continuem en els avisos taronja, que es mantindran actius fins a les 10 de la nit al nord d'Alacant i a tota la zona centre i sud de València. També avisos groc cap a Castelló, on ha plogut també les últimes hores. Han arribat algunes tempestes al litoral de Castelló, on s'han superat els 70 i 80 km per hora les quantitats de pluja inferiors. En l'última hora ha plogut de manera intensa cap a la zona de la costera. També punts de la Vall d'Albaida estava plovent amb intensitat i en l'última hora s'havien registrat més de 20 litres per metre quadrat a l'Olleria, a Llocnou d'en Fenollet, també a Énguera o a la barraca d'Aigües Vives. Destacar les precipitacions acumulades a banda de les ratxes de vent molt fortes que hem tingut al llarg de les primeres hores de la vesprada, perquè a Barxeta ja en porten quasi 80 litres per metre quadrat, a Carcaixent vora 68 litres, a Alzira també més de 60 litres. Per tant, atenció, perquè localment podia haver alguna inundació puntual en carreteres secundàries, algunes zones de camp, precaució en aquest sector, perquè la pluja està continuant i encara tenim noves tempestes que estan afectant principalment el sud de València amb aquest desplaçament des de l'interior cap al litoral. Tornem a insistir, encara tenim la línia de tempestes activa, encara cal estar amb molta precaució. Alguna de les tempestes encara podria ser d'intensitat forta i amb ratxes de vent destacables, i que serà a partir de les 9 i les 10 quan la tendència és a quedar tot més encalmat.
0: Gràcies, Joan Carles Fortea. Això pel que fa a la previsió i a l'evolució de les tempestes que agranen part de la Comunitat Valenciana. Alejandro Molés.
3: Sí, pel que fa a les incidències, l'incendi forestal que esta vesprada ha provocat un llamp al terme de Tavernes de la Valldigna evoluciona favorablement, ja que s'ha anat apagant amb l'ajuda de la pluja. Hores d'ara només queden alguns efectius repassant la zona cremada. Però durant l'última hora el centre d'emergències s'ha informat de 3 nous incendis forestals que s'han declarat als termes de Borriol, Alcúdia de Veo i Sieteaguas. Pel que fa als esclafits tèrmics d'esta vesprada, una de les localitats més afectades ha sigut Carcaixent. L'alcaldessa Carolina Almiñana, en declaracions a Punt Ràdio, ha dit que el que ha passat al seu municipi és un desastre.
4: Sí, ratxes de vent que han superat 140 km hora. Ha sigut molt ràpid, però el vent ha sigut molt agressiu, vent huracanat, i ha causat molts danys en tota la població. Tant el casc urbà, com les carreteres, com les urbanitzacions, molts arbres caiguts damunt de l'alumbre públic, hi ha zones que estan quedades sense llum, carreteres i camins tallats, inclús en el centre del poble, per tot arreu. Un desastre.
3: També l'esclafit humit ha provocat ratxes de més de 100 km per hora en altres poblacions. És el cas de Alzira. Escoltem el seu alcalde en funcions, Enrique Montalva, que relata els danys que ha provocat el fort vent en el sostre de l'església de Santa Caterina.
5: Un arbre centenari que tenim així enfront de lo que és l'església de Santa Caterina, que ha caigut uns braços que han pesat com a 2.000 quilos. Una part del techo, la que coincideix en l'altar major, pues ara per l'aire ha caigut tot el carrer, ho ha tirat sobre la casa del costat. Ha sigut algo molt fort. S'ha quedat la cúpula a l'aire. Ara veurem el que plou i depèn de lo que la cúpula aguante, pues de moment anem a veure, no?
3: Pel que fa a les recomanacions, des de la Generalitat, el secretari autonòmic d'Emergències, Fernando Las Heras, demana a la població prudència i als ajuntaments que extremen i adopten les mesures preventives oportunes.
6: Solicitamos a la ciudadanía, a las agencias y ayuntamientos que extremen las precauciones. Recordar que con estas alertas por lluvias y tormentas se recomienda no acercarse a la orilla de ríos, barrancos y zonas inundables. En las viviendas hay que tener mucha precaución, especialmente con los elementos del exterior. Y a la hora de circular por las carreteras, limitar los trayectos y consultar el estado de las mismas antes de partir.
0: En successos, commoció a Massanassa, a l'Horta Sud, arran la mort d'un home de 43 anys a mans del nebot en ple carrer després de tindre una discussió a l'interior d'un pub.
3: L'agressor de 22 anys ha atacat son tio amb una arma blanca. El jove ja està detingut. Així ho ha confirmat l'alcalde Francisco Gómez.
7: Està detès i està ja la investigació en mans de la Guàrdia Civil. A partir d'ahir a nosaltres, pues, l'únic que m'he quedat a mi és lamentar el succeït, no? I sobretot que s'arribi a perdre la vida una persona.
0: I a Alacant, familiars i amics de Miguel, el jove de 27 anys que va morir després d'una baralla amb un altre jove de 22, han convocat una concentració per a d'ací a una hora a les 8 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament. Una concentració que té el suport, entre d'altres, del col·lectiu LGTBI Alacant Entén.
3: Un col·lectiu que manté que l'agressió podria ser un atac homòfob després que la víctima intentarà lligar amb l'agressor. L'acusat, que ha quedat en llibertat amb càrrecs, i el seu advocat nega qualsevol delicte d'odi, ja que el seu client, segons assegura, també pertany al col·lectiu LGTBI. Siga com siga, la Fiscalia de Delictes d'Odi ha decidit assumir el cas i ha recorregut la decisió del jutjat de deixar en llibertat el presumpte agressor.
0: I en la informació esportiva, fa una hora que el València ha fet oficial el fitxatge de Pablo Maffeo. El lateral dret arriba cedit per l'Olympiakos grec per a cobrir una de les posicions més febles de l'equip de Carlos Corberán. També estem molt pendents del fitxatge d'Ifeanyi Ndoukbe pel Llevant. El jugador ja està a València, però el club encara no ho ha fet oficial. Nosaltres tornem amb més informació a les 8, en Contrapunt.
1: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
1: Som a punt.
10: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: Comença un nou capítol de les cançons de la nostra vida i ja saps, això és el teu podcast de música en A.Punt Ràdio. Parlem avui de balada romàntica. Però d'on ve este tipus de música? Conta'ns, Mar.
1: Hola, Arturo. Doncs es tracta d'un estil de música que es va originar a meitat del segle XX, bàsicament al món anglosaxó i llatí, i que conta històries d'amor acompanyades d'orquestracions que li donen a la cançó un sentit èpic.
0: Contes d'amor i, sobretot, de desamor. Contes que es van convertir en autèntics

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: La balada romàntica va tindre molts referents a casa nostra. Alguns d'ells mereixen capítols sencers d'esta sèrie d'història de la música valenciana, com Bruno Lomas, Nino Bravo o fins i tot Camilo Sesto. Autèntics especialistes en posar veu i llàgrimes a les balades més recordades per diverses generacions i que són cart de karaoke.

Les balades són herència de les veus dels crooners dels Estats Units, com el cas de Frank Sinatra o Dean Martin, i que en Europa van tindre tres noves fonts on aquest estil es va fer molt fort. La primera va ser la canzone italiana, amb artistes com Mina, Domenico Modugno o Adriano Celentano, entre moltíssims altres. Altra font d'inspiració va ser la chanson francès, amb referents com Edith Piaf, Charles Aznavour o Jacques Brel, i després arriba la canción española, amb Rafael Julio Iglesias i els representants valencians que m'han anomenat abans. En els anys 70, les balades són les cançons més populars entre la joventut, ja que es converteix en la música mainstream de l'època per diversos motius. Per una banda, la proliferació dels festivals com el cas de San Remo, Benidorm o fins i tot Eurovisió. Per altra, l'incipient força de la televisió i la ràdio com a entreteniment i com a fàbrica de hits.

I en tot aquest ecosistema mediàtic apareixen noms valencians que destaquen. El primer és un jove d'Aldaia que es forma en bandes de rock psicodèlic i progressiu, però que en un moment donat opta per aprofitar la seva veu i lliurar-se en cos i ànima a la balada. Parlem de Juan Bau.

0: Pequeñas cosas que sentim de fons va ser la primera cançó que va publicar Juan Bau, un single que va tindre una acollida prou bona en el mercat i que va fer que alguns crítics compararen la seva veu amb la de Nino Bravo. Això era als inicis de la dècada dels 70 i Juan Bau va decidir apostar per la música i se'n va anar a Madrid a provar sort.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: La balada romàntica era un gènere que estava molt de moda i les cançons de Juan Bau, autor de lletra i música, encaixaven bé en els gustos de les discogràfiques, les emissores de ràdio i els caçatalents, que estaven sempre buscant veus que destacaren per damunt d'altres.

0: I la cançó que l'acompanya des dels inicis de la seva carrera musical és esta, que sona de fons, La estrella de David, un tema que va tindre certs entrebancs amb la censura franquista, però que l'artista encara interpreta en directe. Sí, 50 anys després.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al tecno i del pop a la cançó.
0: Un any després, Juan Bau va aconseguir un disc d'or amb penes, un llarga durada que va arribar el 1974. Per a l'artista i els seus milers i milers de seguidors, els seus temes mai passen de moda i pertanyen al present, com és el cas de El Monte de los Olivos, on ja entra en acció el compositor Juan Carlos Calderón.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: I si mirem a l'any 1976, dins del seu àlbum 5, l'artista d'Aldaya publica un dels seus temes més coneguts, Acaríciame.
2: Acaríciame despacio, lentamente y sin temor.

0: L'arribada dels anys 80 va desplaçar Juan Bau a un altre estrat de la popularitat, ja que van entrar en joc altres estils i gèneres que van fer de la balada i els baladistes una cosa del passat. Però actualment, Juan Bau continua en actiu, amb un club de fans molt nombrós i segueix omplint estadis, sobretot a l'altra part de l'oceà, on té la major part dels seus seguidors i seguidores. Però continuem amb altres baladistes valencians d'or, com és el cas de Juan Camacho.
1: A pesar que va formar part de bandes importants dels anys 60, com el cas de Los Diapasons o fins i tot Los Relámpagos, a Juan Camacho se'l recorda, principalment per la seva gran veu i l'etapa com a baladista, amb cançons com este A ti, mujer, coescrita pel seu mentor i amic Juan Pardo.

0: Amb esta cançó, un jove Juan Camacho va aconseguir la victòria en la 17a edició del Festival de Benidorm, el gran trampolí per a nous valors i on les grans discogràfiques apostaven tot a futurs supervendes. I és que el tàndem Camacho Pardo va donar a la balada un nou aire que a l'orquestració tradicional li aportava un aire pop-rock amb l'introducció de les guitarres.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.

i amb Veste Mía de Juan Camacho ens traslladem a 1974. Una cançó gravada per a la discogràfica CBS i que va formar part d'eixe primer LP que duia el nom de l'artista Juan Camacho. Però ara viatgem 3 anys en el temps, a 1977, per a escoltar una cançó del compositor i cantant mexicà Álvaro Carrillo, que Juan Camacho va versionar. Escoltem ara Sabor a mi.

0: La carrera de Juan Camacho va ser molt curta, al igual que d'altres músics de la nostra terra, com Bruno Lomas o Nino Bravo. Un accident de trànsit s'emportaria per davant una de les veus més rellevants que han donat les nostres comarques. Allà va ser l'estiu de 1982, amb només 35 anys.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: I per acabar la ronda de baladistes romàntics dels anys 70, fem una ullada a una carrera que va sorgir poc després, però que destilava l'aroma dels seus antecessors. Parlem d'un artista que va sorgir a Alcoi i apadrinat per Camilo VI, Francisco.
2: Francisco González Sarriá ve d'una família humil i quan als 18 anys s'inicia en la cançó va participar en diversos concursos juvenils, com per exemple el conegut Gente Joven de Radio Televisió Espanyola. Però el seu gran col va ser quan el 1981 va participar en el Festival de la OTI, celebrat a Mèxic, i el va guanyar, amb sols 23 anys i amb el seu tema Latino.

0: amb esta cançó, la balada romàntica dels 70 creix. L'èxit de la OTI el va situar en l'òrbita internacional i això fa que grave 3 discos en els anys següents i s'inicia en una gira amb el pianista Augusto Alguero.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Francisco és el cantant que fa el relleu natural dels grans baladistes dels 70. No obstant, ell li aporta al gènere un nou aire amb les seues interpretacions i una veu que en algun moment de la seva vida va començar a educar en la lírica i amb algunes mestres de l'òpera com Montserrat Caballé.

Una aventura que no va continuar perquè el mercat volia Francisco vinculat sempre a la cançó melòdica. I el 1992 l'artista va aconseguir una fita única, ja que va guanyar per segona vegada el Festival de la OTI, una edició celebrada a la seva terra, al Teatre Principal de la Ciutat de València, amb el tema «A dónde voy sin ti».

0: I amb aquesta cançó, l'artista fa història, ja que és l'únic que ha guanyat el festival en dos ocasions. A Donde voy sin ti és una balada clàssica del compositor José María Purón que torna a Francisco al punt de partida.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: Però els anys 90 i Francisco són sinònims de potència vocal, d'emoció i de balada. Això sí, de balada nostra. Així ho va demostrar el 1996 amb el seu disc Mi Reina, que compta amb cançons com esta que escoltem ara, Penes i alegries de l'amor.

0: Això sí, en plena dècada dels 90, este tipus d'interpretacions ja no estaven en l'elit de les vendes ni en els gustos majoritaris d'una audiència amb ganes de noves idees i de nous artistes. Però en tots els estils sempre hi han hagut versos sols, artistes que no han militat obertament en el gènere amb el que se'ls ha relacionat, però que han deixat el seu granet d'arena i que moltes i molts fans es recorden, com és el cas de Joan Baptista Humet.
1: Humet va néixer a Navarrés, però des de menut es va traslladar a Catalunya, on va consolidar tota la seva carrera artística. Les seues cançons són molt frontereres i és difícil encasellar-lo en algun estil concret. Passeja des de la nova cançó fins a la cançó melòdica, passant pel pop de masses com en una de les seues primeres composicions.

Des del principi de la seva carrera barreja també tant el castellà com el valencià en les seues cançons, cosa que el fa especial. Hi ha dos figures claus que influencien en la seva música. La primera és Joan Manuel Serrat, amb qui canta des de ben jovenet. I l'altra és Lluís Llach, del que farà de teloner durant 2 anys.

0: Dite que no soy yo, que sentim de fons, és un dels seus grans èxits i forma part del primer disc compost en castellà, Diálogos, de l'any 1975, i que li va obrir les portes no només del mercat estatal, sinó també del mercat llatinoamericà i en especial de Mèxic.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: I arriba l'any 1980 i és quan ell edita un dels seus treballs més exitosos, Hay que vivir, i ho fa amb la companyia RCA. Un disc que li va aportar la popularitat que no havia tingut en altres treballs anteriors. I un tema, Clara, que es convertiria en la cançó. I arriba l'any 1980, i és quan ell edita un dels seus treballs més exitosos, Hay que vivir, i ho fa amb la companyia RCA. Un disc que li va aportar la popularitat que no havia tingut en altres treballs.

Clara parla d'una història d'una amiga seua relacionada amb les drogues. El disc va estar gravat a Londres amb un nou equip de músics que li aporten a la seva carrera un impuls i una entrada per la porta gran en les llistes d'èxits comercials. I si Joan Baptista Humet va ser un vers solt en les dècades dels 70 i 80, tancarem el capítol amb un altre exemple d'artista que va a la contra i que resulta molt difícil definir i encasellar. Parlem de Paco Muñoz.

0: Toni Mestre.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al tecno i del pop a la cançó.
2: D'eixa primera etapa de cantautor amb aires de nova cançó, Paco Muñoz es reinventa en la cançó infantil. I així arranca una sèrie de treballs en l'encapçalament de Paco Muñoz canta per als xiquets. I és ahí on ell es fa gran, com a figura artística dedicada a la recuperació de la música infantil.

Paco Muñoz va començar la seva carrera a prop dels 40 anys amb La Llibertat la picaren, el primer disc que va publicar l'any 1977. Un treball que compta amb una de les seues cançons més emblemàtiques, que és este, Què vos passa, valencians? Amb lletra

hi ha algunes fites que situen Paco Muñoz com un dels artistes valencians que més esforços ha invertit en tota la seva carrera amb el públic més menut. La primera d'elles va ser un concert a la plaça de Baus de València el 1986, davant de 16.000 estudiants de totes les comarques. I la segona, una dècada després, el 1995, a la mateixa ciutat, en este cas al Passeig de l'Albereda, on prop de 20.000 escolars van acompanyar la festa per la llengua valenciana, que anava acompanyada d'un mural de Xavier Mariscal.

0: Paco Muñoz és l'exemple perfecte per tancar este capítol dedicat a representants de la cançó melòdica valenciana. I tot perquè la seva veu enllaça molt bé en l'estil i en l'època, però va decantada més a la música d'autor, primer, des de l'òptica de la nova cançó i després des de la recuperació del cançoner infantil valencià.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: La sensibilitat a l'hora d'interpretar cançons ha sigut l'eix que ha guiat este nou viatge de la història de la música popular valenciana. Un trajecte que ens ha situat a la dècada dels anys 70, però que va molt més enllà. Que arriba fins i tot als nostres dies, on la cançó d'autor més intimista i de tall romàntic encara triomfa entre alguns artistes. Nosaltres ho deixem així, però ens trobem en la pròxima estació. Adeu i esperem que les cançons vos hagin salvat la vida.

0: Són les 8 i 23 segons de la vesprada. Obrim el contrapunt d'avui dijous 20 d'agost. I ho fem pendents de l'oratge i de les tempestes, que per cert ja tenen molt poc a veure amb aquelles tempestes d'estiu que refrescaven l'ambient. Ara arriben de manera sobtada i violenta i prenen forma, en alguns casos, d'esclafits humits. Al Cira, el vent associat a un d'estos esclafits ha arribat als 144 km per hora. I tot això després de patir una nit i matinada infernal, amb temperatures per damunt dels 35 graus en alguns indrets del nostre territori. Un fet inèdit, sense precedents. Les conseqüències del canvi climàtic afecten ja la nostra vida de manera molt directa. I la situació a Ceuta es mou, després de 21 dies de crisi migratòria amb una foto fixa. Avui, la imatge de la platja del Trampolín és una altra. Un ampli dispositiu policial ha traslladat centenars de migrants des d'esta platja, on s'amuntegaven, fins al campament provisional, on se'ls acollirà no sabem fins a quan. Comencem amb Tono Escribano i José Navas a la tècnica. El saluda Rubén Dempere.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: Ho apuntàvem fa uns segons. Estem molt pendents de l'oratge i estem, a més, patint un oratge molt canviant, molt extrem, amb contrastos molt marcats durant les últimes pràcticament 12 hores. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
2: Hola, què tal? Molt bona vesprada, Rubén. La situació ha canviat radicalment respecte a la que tinguérem ahir. De fet, ha canviat en les últimes, podríem dir, 12 hores. Hem iniciat la jornada amb temperatures altíssimes. En molts observatoris està registrant la temperatura més baixa del dia. Ara, de fet, les mínimes avui, que habitualment es registren un poquet abans que isca el sol, es registraran justament, potser, després de la posta de sol, perquè tenim una baixada notable amb les tempestes. Sí que hi ha hagut observatoris, com ara, per exemple, Llocnou d'en Fenollet, en tenia 38 graus al migdia i ara en tenia 18, una 20 graus de diferència entre la temperatura que hi havia al migdia i la que ha tingut ara després de la pluja. Ara només queda el litoral sud d'Alacant amb temperatures ara a les 8 de la vesprada que estan tocant els 30. La resta tenim temperatures entre els 20 i els 28 i fins i tot l'interior sud de València, nord d'Alacant, estan en temperatures que són inferiors als 18 i als 19. Quasi podríem dir que fa fresca en alguns punts d'aquestes zones. Són destacables les pluges acumulades en el dia d'avui, continua plovent, vent està perdent ja intensitat, tot i que en el nord de la Marina Alta encara teníem alguna tempesta ancorada i estava descarregant amb intensitat. A Barxeta ja en porten més de 80 litres per metre quadrat. Estem parlant des de que ha començat a ploure, que ha sigut al migdia. A Carcaixent han superat els 70, a Guadasséquies més de 60, a Alzira més de 60 litres. Hem d'afegir que el part d'esta precipitació venia acompanyada amb tempesta i amb ratxes de vent que han superat els 100 km per hora. Precaució sobretot en algunes zones, carreteres secundàries, alguns accessos a urbanitzacions que localment els camins són, van persones que són quasi barrancs i per tant algú d'ells podia ara créixer puntualment. Seria una inundació molt local, però cal estar atents. També recordem que, per exemple, Rafael Guaraf ha superat els 50, també al terme de Cullera, al terme de Manuel, molts observatoris amb valors per damunt de 50 litres. Els avisos els tenim actius fins a la mitjanit, fins a les 10 de la nit, és taronja, i els groc també fins a les 9. Per tant, encara fins a aquesta hora, la precipitació continuarà, tot apunta que, de fet, ja està perdent intensitat, aniran remetent a partir de les 10 i tot apunta que la nit serà ja molt més tranquil·la i no tindrem precipitacions.
0: Ens espera també un cap de setmana previsiblement més tranquil, no?
2: Més tranquil podríem, depèn de com ho mirem. El que ens queda és un cap de setmana amb temperatures més normals o fins i tot inferiors a la mitjana per a aquestes dates. O sigui, que baixen les temperatures demà i després demà, màximes que estaran entre 29 i 34 graus, però sí que és veritat que tenim inestabilitat. No acaba de quedar del tot completament calmat l'oratge. Demà podrà ploure cap a l'extrem nord de Castelló. Demà la inestabilitat està concentrada al Baix Maestrat, on també estarà concentrada el dissabte de matí. En aquesta zona tenim avisos actius el dissabte de matí perquè pot ploure de manera local molt intensa. Estem parlant Plana Alta, Baix Maestrat, atenció al dissabte. El dissabte podria ploure en aquesta zona de manera intensa. Dissabte cap al sud lluirà el sol i a la resta tindrem un matí assolellat de dissabte, però creixeran els núvols molt ràpid i tot l'interior de València, interior de Castelló, podem tindre una vesprada de cel gris amb ruixats, amb alguna tempesta puntual que tornaria a repetir-se diumenge. Per tant, si tenim activitats previstes a l'aire lliure el cap de setmana, quasi millor aprofitar els matins, perquè sembla que les vesprades seran mogudetes, amb ruixats, amb alguna tempesta que sembla que seran més freqüents i un poc més intenses a l'interior nord de València i sobretot cap a l'interior de Castelló. Per tant, de moment, se mos va la calor intensa, les tempestes fortes tenen les hores comptades el dia d'avui i el cap de setmana, insistim, anem a quedar-nos en que les temperatures ja es normalitzen, ja estem arribant ja al mes del dia 20 d'agost i per tant vindrà a haver la baixada després d'esta nit passada o el dia d'ahir que han sigut històrics perquè fa a les temperatures registrades.
0: Gràcies, Joan Carles Fortea.
2: Bona vesprada.
0: I ho comentàvem fa uns segons, els esclafits humits han provocat esta vesprada ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora. És el cas d'Alzira, on una violenta tempesta ha fet que caiguera part del sostre de l'església de Santa Caterina. Anem en directe a la capital de la Ribera Alta per a conèixer més detalls del que ha passat. Parlem amb l'alcalde, Alfons Domínguez. Bona vesprada. Ha sigut un episodi curt, però molt violent, no?
3: Molt intens, sí. No s'esperàvem tant de vent, esperàvem la pluja, però efectivament, com teníem aquestes temperatures que teníem estos dies anteriors, es veu que d'alguna forma, això ho sabran més els meteoròlegs que acaben de parlar, d'alguna forma ha sigut desplaçat ràpidament i ha caigut damunt de nosaltres una ventolada tremenda. I entre altres, com heu dit, el dany que ha produït a l'església ha sigut molt gran. Una paret que ha caigut damunt d'un sostre que han anat, pues, evidentment, tot per l'aire.
0: És, a més, una església molt estimada, no?, a la localitat.
3: Sí, sí, és bé intercultural, a més, és la més antiga que tenim i una de les més boniques. Per tant, sí, efectivament, ara estàvem, ha vingut també el diputat de Cultura, Paco Teruel, a Orelà, i estàvem així en el retorn, mirant a vore per fora i per dins els danys. Per dins ja no els deixen entrar, els tècnics han dit que més val que no fem res, i l'han tancat, evidentment.
0: Més enllà dels danys que ha provocat esta tempesta tan violenta en l'església, cal ressenyar altres danys materials en el municipi d'importància?
3: Afortunadament dic, però, sí, danys, però són els materials. Tenim moltes places i molts carrers que alguns arbres inclús han eixit en cepelló i tot, és a dir, han sigut arrencats completament, alguns altres branques grans i xicotetes menudes també per l'aire, algo de mobiliari que o bé ha caigut una branca o ha sigut menejat, alguns contenedors, en fi, lo de sempre. Ja portem 3 en una setmana, vull dir, és molt poc habitual així, però bueno, igual és que ja comença a ser ese clima que mos diuen els científics que venia tropicalitzant, pues bueno, ja està el tifó tropical així. Ha sigut una sensació estranya per a nosaltres.
0: Alfons Domínguez, moltes gràcies per atendre a Punt Ràdio. Bona vesprada.
3: Molt bé, a vosaltres per donar aquestes informacions. Gràcies.
0: I a banda d'Alzira, una altra de les localitats molt perjudicada per l'esclafit tèrmic ha sigut Carcaixent. Alejandro Moles.
4: Sí, així és. Allí s'han registrat ratxes de vent superior també als 140 km per hora. A Punt Ràdio ha parlat amb l'alcaldessa i este és el relat de Carolina Almiñana.
5: Sí, ratxes de vent que han superat els 140 km hora. Ha sigut molt ràpid, però el vent ha sigut molt agressiu, vent huracanat, i ha causat molts danys en tota la població. Tant el casc urbà, com les carreteres, com les urbanitzacions, molts arbres caiguts damunt de l'alumbre públic, hi ha zones que estan quedades sense llum, carreteres que han tallat, inclús en el centre del poble, per tot arreu. Un desastre.
4: L'alcaldessa de Carcaixent ha confirmat que l'esclafit tèrmic damunt de la seva ciutat ha començat al voltant de la 1:30 de la vesprada i ha destacat que poc abans ja havien pres les mesures per tal d'evitar mals majors.
5: Això ha sigut, mira, a la 1:30. A la 1:30 ha començat. Nosaltres mesures ja les havíem pres abans, havíem tancat tot, havíem anul·lat totes les activitats a l'aire lliure, havíem prohibit muntar terrasses, menys mal que ho havíem fet abans de les 12, però la veritat és que la realitat ha superat, jo crec, que la previsió.
4: A més, l'alcaldessa de Carcaixent s'ha felicitat per les mesures que han pres per tal de previndre mals majors, tot i que alguns veïns havien criticat abans de l'esclafit el tancament de terrasses o la piscina.
5: La gent renega perquè han tancat la piscina, la gent renega perquè prohibim muntar terrasses, perquè han suspès activitats a l'aire lliure, i quan passa això és quan dius, és que pot no passar res, però és que pot passar, com ha passat avui. I haver tingut tot obert, haver-me estat lamentant probablement danys personals.
4: I esta vesprada també s'han declarat diversos incendis forestals. És el cas de Tavernes de la Vall Digna, ha sigut provocat per un llamp i hores d'ara ja està pràcticament apagat gràcies a la pluja que ha caigut. També s'han declarat incendis a Borriol, Alcúdia de Deo, Siete Aguas i Llíber. Per a seva part, el Consorci Provincial de Bombers de València ha intervingut en més de 50 servicis relacionats amb el vent, principalment en la zona de la Ribera, que ha deixat arbres caiguts i ha provocat danys materials, com hem escoltat, en estructures i edificacions. I en este punt parlem d'una última hora, i és que el Centre d'Emergències de la Generalitat ha activat la preemergència hidrològica a nivell groc del Pla Especial d'Inundacions en la Conca Albaida-Canyoles. I, per tant, demanen als ajuntaments de la Conca, és a dir, les comarques de la Costera i la Vall d'Albaida, que activen el seu Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions i intensifiquen la vigilància de llits i punts considerats conflictius.
0: I els contrastos, com comentàvem abans, en l'horatge, en apenes unes hores, han sigut extrems. La d'ahir va ser una nit infernal i històrica pràcticament en tot el territori. Temperatures que no van baixar de 30 graus en tota la matinada.
4: Segons la PAMET, a la mitjanit vora 100 localitats valencianes van superar els 35 graus. Impossible dormir amb aquestes temperatures. És la nit de fet més càlida la majoria de poblacions valencianes des que hi ha registres. Les mínimes d'avui s'estan registrant durant la vesprada per les tempestes, amb diferències tèrmiques entre 10 i 15 graus menys. Esta nit les mínimes seran més baixes, però tampoc es quedaran per damunt de 20 graus en tot el litoral.
1: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.
0: I ens ocupem ja de la situació a Ceuta. Avui han evacuat prop de 1.700 persones migrants a la platja del Trampolín. Escortats per la policia, els han portat els recursos temporals d'acollida habilitats per l'executiu. Esta reubicació és el centre de les crítiques per part de l'oposició, que continua exigint la devolució dels migrants al Marroc. Alba Rocher, Madrid. Bona nit.
6: Sí, el trasllat dels milers de migrants que encara malvivien a les platges ceutines és, segons el govern, una de les primeres mesures. Escoltem la ministra Elma Saiz.
7: Absolutamente, ha sido un traslado voluntario, ¿no? Porque hablamos de personas para que se incorporen a recursos temporales de acogida, de atención humanitaria.
6: També manté la seva intenció de traslladar a la península 500 xiquetes menors, però el president ceutí, Juan Jesús Vivas, insistix.
8: Sin olvidar nunca que la vuelta a normalidad tiene que ser el retorno a Marruecos de todas las personas.
6: Postura també del PP en l'àmbit nacional, Carmen Fúnez.
9: El presidente Pedro Sánchez desde la Mareta disfrutando de sus vacaciones mientras los ceutíes siguen pasando miedo. Aquí nadie ha hablado de deportaciones. Aquí de lo que se está hablando es del cumplimiento de la ley.
6: Pero el gobierno considera ilegal, així ho ha dit el ministre Arcadi Espanya.
10: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. El interés superior del menor está muy por encima del interés del Partido Popular.
6: Europa també dona suport a retornar als migrants, tot i que exigeix protegir les persones vulnerables.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio.
0: I a casa nostra, a Alacant, familiars i amics de Miguel, el jove de 27 anys que va morir després d'una baralla amb un altre jove de 22, estan concentrats des de les 8 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament. Una concentració que té el suport, entre d'altres, del col·lectiu LGTBI Alacant Entén. Anem en directe fins allí. Marc Grau, bona vesprada.
11: Bona vesprada, sí, a les 8 de... d'esta vesprada ha començat una concentració a la plaça de l'Ajuntament d'Alacant en record de Miguel. Els familiars i amics han volgut així retre-li un homenatge. Recordem que Miguel era un jove de 27 anys que va morir després de que un altre de 22 li propinara una patada i es colpejara a terra. Els col·lectius LGTBI afirmen que va ser una agressió homòfoba. Esta mateixa vesprada hem sabut que la Fiscalia de Delictes d'Odi assumirà el cas i que és recurrida davant l'audiència la decisió d'haver deixat en llibertat l'agressor. El seu advocat defensor, per contra, diu que el seu client pertany al col·lectiu LGTBI i que ha patit assetjament per la seva condició sexual, per la qual cosa diu que en cap cas es pot tratar d'un delicte d'odi. Ara, en aquest moment, com podeu escoltar, són els aplaudiments de una representant del col·lectiu estiga recordant la figura de Miguel.
0: Gràcies, Marc Grau. I un home ha mort apunyalat en un carrer de Massanassa esta matinada després d'una baralla que ha començat en un local nocturn de la zona. El presumpte assassí, de 22 anys, és el nebot de la víctima. La Guàrdia Civil l'ha detingut poc després. Fèlix Tena ha estat al lloc dels fets.
12: Dos homes, un nebot i son tio, inicien una forta baralla que arriba a les mans. Altres clients d'este local nocturn de Massanassa intenten separar-los, sense èxit. L'enfrontament continua després al carrer. Segons tots els indicis, el nebot i presumpte agressor va anar a casa a buscar un ganivet de grans dimensions, amb el qual va apunyalar dos vegades son tio al carrer, poc abans de les 7 del matí. Un enfrontament que han sentit alguns veïns.
13: Bastantes gritos. Entonces vino la policía, vino la Guardia Civil, vino el forense, le echaron la mantita esta que le echan por encima, lo taparon y se lo llevarían.
12: El presumpte agressor de 22 anys va ser detingut poc després per la Guàrdia Civil Alfafar. La víctima tenia 43 anys. El veïnat assegura que moltes nits se senten sorolls i algunes baralles a la zona. Des de l'Ajuntament de Massanassa es lamenta l'assassinat i es reconeix que des de la zona arriben queixes pel soroll nocturn, però asseguren que no es tracta d'una zona especialment conflictiva i mai s'havia produït un succés d'esta gravetat. Francisco Gómez és l'alcalde de Massanassa.
14: Està detès i està ja la investigació en mans de la Guàrdia Civil. A partir d'ahir a nosaltres, pues, l'únic que me queda a mi és lamentar lo sucedit, no? I sobretot que se arribi a perdre la vida una persona. És una zona... Tenia més pubs antes, han anat tancant i alguna volta pues, ens arma un lío d'estos. Però, claro, no havia mai arribat a això. I nosaltres estem pues, treballant per mirar els horaris, però que no és la típica zona conflictiva ni moltíssim menys.
0: I el Ministeri de l'Interior ha presentat l'estadística anual sobre drogues 2025, un informe que destaca que la Comunitat Valenciana lidera el rànquing de confiscació d'èxtasi amb el 57% del total a Espanya.
4: Els decomisos de pastilles d'èxtasi s'han incrementat en tot l'estat espanyol més d'un 40% respecte al 2024, tot i que la principal droga intervinguda ha sigut l'haixix.
1: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
0: I a Granada continuen els tremolors. La passada matinada se n'han registrat 6, el més fort, de magnitud 3,4, al municipi de Dílar.
4: La ciutat tracta de recuperar la normalitat en mitjà d'un episodi sísmic que va començar el 14 d'agost, però alguns veïns continuen acampant al carrer per por. De moment, de les prop de 500 vivendes inspeccionades, s'han detectat 14 amb danys significatius. Pel que fa a l'Alhambra, ja Roberta acull el seu flux ja habitual de turistes després de només haver detectat desperfectes menors.
0: I més de 300 terratrèmols han afectat des de dissabte a la província de Granada. Segons els experts, estos episodis d'activitat sísmica són normals al sud-est de la península, on les plaques tectòniques que suporten Europa i Àfrica es troben. La pregunta és, pot passar així a la Comunitat Valenciana?
4: Doncs el xoc lentíssim de les dues plaques tectòniques produeix que el sud-est peninsular siga un corredor amb especial activitat sísmica. Episodis com el que està ocorrent a Granada són habituals. La predicció, tasca impossible. Ho explica Nahum Méndez, geòleg i divulgador científic.
15: Però realment no sabem què va ocórrer a continuació, no sabem si va prolongar-se en el temps o de repente va parar o què va ocórrer, perquè la geologia, la sismologia, la geofísica todavía no tiene esa capacitat predictiva com per exemple si tiene la meteorologia.
4: I al nostre territori també són possibles episodis com este.
15: Que se consciente que la Comunitat Valenciana, sobretot i especialment el sud de la província d'Alicante, és una zona de riesgo sísmico moderado.
4: De fet, el 2029 es compliran 200 anys del gran terratrèmol que va destruir Torrevieja i Almoradí.
15: Si nos vamos, por ejemplo, al caso de 1829, se estima que aproximadamente el terremoto de Torrevieja tuvo una magnitud en torno a 6,5. 6,5 es una magnitud similar a uno de los terremotos que hubo en Venezuela hace un par de meses.
4: Pero el més important és estar preparat.
15: Es recomendable no salir a la calle. ¿Por qué? Porque los heridos y los fallecidos, normalmente durante este tipo de terremotos de magnitud moderada, suelen ocurrir saliendo a la calle.
0: I continuem parlant de ciència. Avanç important contra el càncer de pell més comú, el melanoma. Les empreses Moderna i Merck han anunciat una vacuna personalitzada que evitarà la recaiguda en un 50%. Txelo Jimeno.
16: Les dues empreses farmacèutiques, Merck i Moderna, han presentat esta nova vacuna contra el melanoma com una fita mèdica. Alfonso Berrocal és el cap d'oncologia de l'Hospital General de València.
17: Nuevo abordaje terapéutico que ha iniciado sus resultados en melanoma, pero puede que en un futuro pueda abarcar a otras neoplasias. Pero no conocemos la magnitud de estos valores, con lo cual pues es muy difícil de juzgar.
16: La vacuna s'ha aprovat en 1.137 pacients que havien sigut operats per eliminar el tumor i s'ha vist l'èxit en la reducció de recaigudes a la meitat.
18: Reduce the risk of relapse by approximately 50%. and reduce the risk of distant relapse by approximately 60%.
16: El nou medicament està basat en la genètica i forma part de la medicina personalitzada.
17: Fer una seqüència de tot el genoma del tumor i després uns algoritmes matemàtics són capaces de predecir quals de les mutacions que hi ha en aquest ADN tumoral són les que van a generar uns antígenos capaces de produir millor resposta al sistema immunològic.
16: El melanoma va causar 131 morts en la Comunitat Valenciana en 2024.
1: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
0: I sí, mare, al món. Molta polèmica ha alçat la última provocació del ministre de Seguretat Nacional israelià, un dels més radicals del govern, de Netanyahu.
19: Zeh amitkan, במקום הזה יוצאו המחבלים להורג.
0: Qui s'ha gravat en un vídeo mostrant el patíbul que estan construint per executar penjats als palestins, amb cabines per als familiars de les víctimes i càmeres per a retransmetre en directe les execucions. Este ministre és el mateix que fa dos dies va cridar a matar 30 o 40 palestins per nit a Gaza. Declaracions fetes a dos mesos de les eleccions legislatives i condemnades per Alemanya, fins ara reticent a criticar Israel. Ucraïna pateix un dels pitjors bombardejos russos dels últims mesos. L'atac deixa almenys 16 morts i més de 40 ferits, la majoria a Kiev.
4: I salten les alarmes als països veïns. Un dron ha entrat en l'espai aeri de Romania i ha obligat a actuar a dos avions de combat espanyols del convoi de l'OTAN. Mentrestant, Zelensky reclama l'enviament de sistemes de defensa antiaèria per tal d'evitar més massacres, tot sota una forta pressió interna perquè convoque eleccions.
0: I un últim apunt internacional. Augmenta la tensió al mar del Japó pel llançament de Corea del Nord almenys de 10 míssils balístics. No s'han reportat de moment danys materials ni humans.
4: Els projectils que ha disparat Corea del Nord s'interpreten com una resposta a les maniobres militars conjuntes de Corea del Sud i els Estats Units. Trump ha ordenat reduir la durada i l'envergadura d'aquestes maniobres per tal de rebaixar la tensió amb Pyongyang.

0: Obrim pàgina esportiva i ho fem amb el València. Mònica Arnau, bona vesprada. El club ja ha fet oficial el fitxatge de Pablo Maffeo.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Sí, ho han anunciat en xarxes a les 6 de la vesprada. El lateral dret arriba cedit de l'Olympiacos grec per a cobrir una de les posicions més febles d'este equip de Carlos Corberán. El jugador ha aterrat a València esta mateixa matinada.
2: Yo estoy disponible para el míster, para el equipo. Creo que todo el mundo me conoce como soy, lo voy a dar todo y nada, estoy muy contento de estar aquí. Para mí jugar en el Valencia es la motivación ahora mismo. Mi objetivo personal es ayudar al equipo en todo lo que pueda, sea dentro del campo o sea fuera, y poder quedarme aquí, que para mí es lo más importante a día de hoy.
0: I també estem pendents d'un altre anunci en el Llevant.
1: Sí, el club encara no ho ha fet oficial, però s'estima que està a punt de fer-se oficial este fitxatge d'Ifeanyi Ndioukou. Arriba cedit per una temporada del Liverpool, on no pot jugar perquè no ha aconseguit el permís de treball a Anglaterra. Este matí ha passat el reconeixement mèdic, després ha dirigit a les oficines del club i esperem que pronte es posi a les ordres de Luis Castro per a preparar el partit que els granotes juguen dilluns contra Osasuna.
0: I en l'Elx preparen l'arribada del Barça diumenge al Martínez Valero.
1: I este migdia ha parlat en roda de premsa Fede Redondo, que ha dit que vol donar-li una alegria a l'afició.
3: Siempre el primer partido en casa y contra el último campeón tiene un plus extra, así que vamos a hacer lo mejor que podamos, concentrarnos en nosotros, intentar sacar a flote nuestras virtudes y hacer un gran partido. Somos un equipo que siempre intenta ser dueño de la pelota, ellos también, creo que va a ser un partido lindo para el espectador, pero vamos a intentar sacar a la luz nuestras virtudes e intentar minimizar las de ellos.
0: I en el Villarreal el mercat també pot donar una sorpresa.
1: Sí, perquè la cessió de Willy Cambala a l'Osasuna no està clara. Quan els dos clubs tenien un acord verbal per a la cessió sense opció de compra de Cambala al club navarrès, en les últimes hores ha aparegut un altre convidat, el Como Italià, un fet que de moment té paralitzada aquesta operació eixida, per cert, que esta nit dos partits de competició oficial en la Lliga, segona jornada en primera divisió, amb el duel Rayo Vallecano a la vez a l'estadi de Butarque, un duel envoltat en polèmica pels problemes del conjunt madrileny amb este camp de Vallecas que està en mal estat i la negativa a vendre entrades a l'afició vitoriana. I a les 9 també el Getafe jugarà contra el Partizan el primer partit de l'eliminatòria, que li pot donar l'oportunitat de tornar a competir a Europa 6 anys després. Disputen l'anada de l'eliminatòria de classificació per a la fase principal de la Conference League.
0: I deixem el futbol i canviem d'esport. El València Bàsquet ja ha començat de manera oficial la pretemporada.
1: Sí, avui ha sigut la primera vegada que hem pogut veure a tot l'equip a la pista, les ordres de Xavi i Albert. És el primer entrenament de cara a esta temporada en la qual la veritat és que totes les mirades estaran posades en este renovat equip, perquè després dels èxits recents el conjunt taronja ha patit uns canvis aquest estiu quasi totals. Han eixit 9 jugadors i n'han arribat 6. No volen obsessionar-se en les expectatives i Josep Puerto, el capità de València Bàsquet, comenta les expectatives del club.
4: Jo crec que això realment no ho pensem. Nosaltres el que pensem és en fer el nostre treball el millor possible i ja està. Bueno, al final les expectatives pues ya es cosa de desde mes, ¿no? Lo que fue la base del año pasado, ¿no? Que vamos a intentar competir todos los partidos, vamos a darlo todo y a partir de ahí pues a ir construyendo y a ver hasta dónde podemos llegar.
0: Mónica, un últim apunt de ciclisme i un altre de tenis.
1: Sí, anem a començar pel ciclisme, perquè esta vesprada presentació de la Vuelta a Espanya a Monte Carlo, d'on començarà la competició el pròxim dissabte. La ronda espanyola tindrà 21 etapes, una distància total de 3.275 quilòmetres. Durant l'últim cap de setmana d'agost, del 27 al 30, el pilot passarà per la Comunitat Valenciana i seran 4 etapes de nord a sud del nostre territori per a travessar més de mig centenar de municipis. I en tenis, la notícia més esperada, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà l'últim gran slam de la temporada, l'Obert dels Estats Units, que comença la setmana que ve. El tenista murcià tornarà a competir més de 4 mesos després.
0: Gràcies, Mònica Arnau.
1: Adéu.
5: Contrapunt en A Punt Ràdio.

I els compassos de Chimo tornen a sonar esta vesprada a la plaça Major d'Ontinyent. O això almenys era el que estava previst. A hores d'ara encara no sabem si sonaran o no sonaran, perquè estava previst que l'entrada es produirà. L'entrada, de fet, s'ha ajornat per la pluja, però l'himne, Chimo, que s'anava a interpretar per part de mil músics, estava previst que començarà ara, precisament a les 8:30. Estem pendents de si es manté o no es manté. En tot cas, l'acte marca l'inici de les festes de moros i cristians, un acte que enguany té un significat especial, perquè és el centenari del naixement del mestre Ferrero, i l'encarregada d'agafar la batuta i dirigir els mil músics és la seva filla, Pilar Ferrero Silvaje.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: A les 8 i 31 minuts de la vesprada encetem esta segona part del nostre contrapunt de 8 dilluns 20 d'agost. De 8 dijous 20 d'agost, perdoneu. Ja no sé ni el dia en què estic.
1: És que el dia que dius, Rubén, és
0: sí,
1: intens,
0: un dia,
1: eh?
0: Un dia un poquet intens, sí.
1: Intens, intens.
0: Però bé, així estem encetant esta segona part del nostre contrapunt i ens acompanya en este temps de tertúlia.
1: Ja m'ha avançat.
0: Anunciación Ramírez, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Rubén, un plaer.
0: Y también está al nuestro costat Álvaro Ortuño, buena vesprada.
2: Buenas por decir algo, porque está cayendo una ahora.
0: Sí, ha sigut un dia realment complicat. Ha sigut un dia en el aspecte climatològic i meteorològic molt advers.
2: No, però arribar així a l'estudi empapat d'aigua és una novetat agradable.
1: És un poc exagerat, eh? Duia unes gotetes i jo li he dit, Álvaro, està plovent perquè la gent no està veient-lo, està escoltant-lo, però és un poc exagerat.
2: Bueno, n'hi ha que xugar, n'hi ha que xugar.
0: Molt bé. Ja hem parlat molt ja d'aquesta qüestió del, bueno, de tot el que hem viscut avui, meteorològicament parlant, però anem ara a centrar-nos en la qüestió política del dia, de la setmana, del mes, sens dubte, que és la situació a Ceuta, que avui ha fet un xicotet gir, bueno, no sabem si xicotet o gran, el temps dirà, però certament les coses comencen a moure's d'una manera lenta a Ceuta després de 21 dies. El govern espanyol ha començat este matí a reubicar 1.800 migrants que estaven a la platja del Trampolí. Escortats per la policia, s'han distribuït en grups cap als dos espais temporals que s'han habilitat. Escoltem Elma Said, la ministra de Migracions i Seguretat Social.
3: Estamos cumpliendo los plazos. El lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y los distintos recursos en los que estamos trabajando.
0: Es tracta, segons el govern central, d'una de les primeres mesures que es posaran en marxa, ja ho hem sentit, i una mesura que des del govern de Ceuta consideren insuficient, ja que reclamen també actuacions per a recuperar la normalitat, una normalitat que, segons el seu president, Juan Jesús Vivas, passa únicament pel retorn al Marroc de totes les persones. L'escoltem.
4: La vuelta a normalidad tiene que ser el retorno a Marruecos de todas las personas que los días 30 y 31 de julio vulneraron nuestra integridad territorial a través de una entrada masiva, organizada e ilegal.
0: En este sentido, Vivas también ha criticado el baix ritmo de expedientes de devoluciones.
4: En estos momentos, desde hace unos 20 días, que es cuando se produjo la avalancha, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Què penseu del que acabem d'escoltar, per part sobretot de Juan Jesús Vivas, este últim tall de veu en el que fa aquesta projecció, atenent al ritme de tramitació dels expedients, una projecció d'un any? Està exagerant?
2: No.
0: És possible? Com ho veieu?
2: Al final hay una cosa en política que se dice que lo que no son cuentos son cuentas, ¿no? Y está haciendo cuentas y no salen las cuentas. Entonces, teniendo esto claro, lo que sabemos es que nos están contando un cuento. Y un cuento especialmente gracioso porque las últimas informaciones que salen publicadas en todos los medios, incluso que el gobierno central está reconociendo, es que de los 1.000 y pico reubicados, 500 ya han vuelto de motu propio a la playa. Es decir, que de los 1.500 reubicados ahora tenemos 1.000 ubicados porque los que habían ubicado se han desubicado de nuevo. Entonces estamos ante una situación del ratón y el gato, en la que el gato no quiere cazar y el ratón se sabe las normas. Entonces es una lucha realmente desigual y es normal que las autoridades locales estén desesperadas.
1: Claro, yo así distingiría dos vessants. D'una banda, me n'alegre de que hagin donat condicions adequades a la gent que estava a la platja, que no tenia ni per a menjar, ni per a asear-se, no tenia res. I crec que la dignitat de la persona mereixia que les portaren a un lloc on puguin ser atesos o que tinguin les condicions humanament desitjables per a qualsevol persona. D'altra banda, parlem d'un trasllat. Això és una solució d'emergència. Se pot interpretar com que el govern pren el control o és un parche més traslladar d'un lloc a un altre a persones que continuen estant a Ceuta. És a dir, que des del punt de vista humà jo me n'alegre perquè tenen unes condicions dignes i que no estan a la platja malvivint i poden tindre, poden assear-se i tenen per a menjar, i d'altra banda que no és una solució, és un trasllat, és un acte, una acció d'emergència, però no estan donant una solució, que és el que reclama Vivas. De manera que humanament jo estic contenta, però des de l'altre punt de vista no veig que això sigui una solució.
2: Però en qualsevol cas, lo decía la compañera, es que estamos hablando de una situación en la que no es necesariamente ellos, sino por su situación. Se ha declarado que la existencia de sarna, tuberculosis, impétigo, elementos cutáneos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han estado en contacto. Es decir, hay una cuestión de salud pública que también dejarla a un lado es jugar a taparse los ojos como la justicia y no ver lo que hay. Y luego este fenómeno de ubicar para que ellos se desubiquen automáticamente es un fenómeno que se ve sociológicamente en otros muchos colectivos como los homeless, que tú tratas de buscar una solución, pero cuando la solución le es ajena a la naturaleza propia de estas personas por su propia situación particular, la solución administrativa es muy complicada porque no es deseada. Cuando alguien es reubicado contra su deseo, vaya, es una solución obligatoriamente coyuntural.
1: Però va un poc més enllà. Jo no crec que ells no desitgen estar en este lloc. El que passa és que se senten com més controlats i que en un moment donat se pren una decisió de que tots, per exemple, encara que no seria legal, sobretot els menors que tornen al Marroc, si estan controlats en el mateix espai, evidentment és més, estan més ubicats i estan concrets i saben on estan. Si estan fora d'aquest espai ubicats, la decisió pot ser més d'ells, encara que després hagin de bregar, ¿no? De pelear más.
2: Está claro que el motivo por el que no quieren es porque están en el cerrín, están ordenados.
1: Y a un control, y en el momento, si el xina es decidís que hagin de tornar al Marroc, si están ahí, es duen com de manera más inmediata.
2: Claro, a poco que estén ellos asesorados, y lo están razonablemente bien, saben que todo el tiempo que ganen son garantías posteriores que gozan. Porque la realidad es que estaba hablando la compañera de que hay unos cauces, hay unas vías, hay un protocolo. Bueno, pues todos los compañeros suyos que fueron expulsados en el día 1, esos protocolos no se aplicaron a ninguno. O sea, aquí la gracia es que el gobierno y el Reino de España se saltó su propia ley a la torera porque había enfrentado una invasión, y en cuanto a la invasión deja de estar en mayúsculas para estar en minúsculas, entonces sí aplicamos la ley. Al final es un juego, que es el juego de la necesidad, que la política es un juego de necesidades, pero la realidad es que Europa ya nos ha dicho que a ver cómo hacemos las cosas, especialmente con los menores y con las niñas, pero que no lo estamos haciendo bien. Y es curioso que fuera este gobierno, ¿vale?, este gobierno de España, que se le llena la boca con muchos derechos particulares, cuando enfrenta realmente un reto de esta magnitud, se lo salta, es el primero en saltárselos a la torera de una manera tan mayúscula. Ojo, que difícilmente tenía otra solución, ¿eh?
1: És un tema molt complicat, eh? És un tema molt complicat que tardarà en tindre una solució. Per això us deia que jo me n'alegre del trasllat d'este matí, perquè els donen una situació, unes condicions més dignes que estar dormint a l'arena de la platja. Però d'ahí està resolt l'assumpte, com semblava insinuar la ministra avui, que crec que queda molt per fer.
2: Sí, a més, hi ha una situació que n'hi ha que dir, no? I és que fins i tot els propis diputats del PSOE, que estan bregant amb la situació diària, estan demanant al seu partit i al govern d'Espanya un mitjans que ara mateix no tenen. I són clars, evidents. I quan la crítica és tan palmària, fins i tot dins del teu propi partit, és que no n'hi ha massa discussió al respecte.
0: Abans has parlat del posicionament o de la posició europea, i precisament avui ha tornat a parlar Marcus Lammert, que és el portaveu en assumptes d'interior de la comissió, i ha dit dues coses. Per una banda, ha tornat a incidir en aquella idea que ja va plantejar, que Espanya havia de fer-se responsable de la devolució al Marroc dels migrants, però per l'altra banda avui ha introduït la qüestió de les menors, de les xiquetes menors, i ahir sí que ha dit que Espanya té l'obligació de protegir l'interès superior de les menors. Ha donat, per dir-ho d'alguna manera, una de cal i una d'arena, no? Li ha tornat a recordar al govern la normativa europea pel que fa a les devolucions de migrants, però per l'altra banda també li ha llançat un cable, per dir-ho d'alguna manera, en relació a les menors.
2: A veure, és que n'hi ha una qüestió que n'hi ha que tractar, una en sentit comú i altra amb la llei a la mà, i és quan parlem de múltiples vulnerabilitats. ¿Vale? És a dir, n'hi ha situacions individuals on quan una persona és més vulnerable que una altra per la seva situació personal o de grup. I ser menor és una vulnerabilitat evident, ser dona o xiqueta es considera vulnerabilitat, especialment en aquest context, i a més n'hi ha altres qüestions com... ara mateix la falta de seguretat física que n'hi ha en aquests espais per a les dones, perquè no podem ser massa condescendents. En els camps de migració no voluntària normalment n'hi ha tensions sexuals, físiques i molt, molt, molt, molt intenses, i n'hi ha que protegir d'alguna manera aquestes persones, aquestes dones, aquestes xiquetes. Però clar, és una patata caliente, no? Com diuen en el Grand Prix, què fem? Separem el gra de la paixa? On està el gra? On està la paixa? Què fem? O sea, és una qüestió complicada.
1: Tan complicada que requereix una política migratòria europea sòlida. No poden donar-te ara, sí, torna'ls al Marroc, és cosa teua, però acull els menors i tenen en compte que els has de cuidar. Crec que s'ha de treballar en comú, que no podem anar passant-nos la pilota uns als altres, perquè al final és que estem així baix i és que fem de frontera, és Espanya, som nosaltres, però necessitem l'acord i el recolzament europeu amb una política clara i sòlida. No anar donant pals de sec perquè no arriba a cap lloc.
0: Pel que fa a la disputa o a la confrontació de relats polítics entorn a tota aquesta qüestió migratòria i aquesta crisi en concret, sembla que està emergint d'una manera clara la figura d'Elma Saiz com a portaveu, mai millor dit, perquè és la portaveu del govern i exercís de portaveu, però sí que està agafant una projecció pública que fins fa uns dies no tenia, no? No teniu aquesta sensació?
2: Sí, però n'hi ha que... el govern està fent de la necessitat virtut. És a dir, qui va eixir? Qui va eixir? El president del govern, que està de vacances? Qui va eixir? Un home dur a dir que el Marroc és culpable? No. Ha agafat una variant o una part de l'esquema, que és a dir, anem a tractar això des dels serveis socials, anem a tractar això des d'una vessant que és... natural narrativament a d'ell. Si tu agafes la perspectiva de defensa, pues, i també és una dona, però no seria natural a d'ell. I per això aquesta dona està agafant d'importància. Que esté agafant una credibilitat ja és una qüestió que deberíem agafar de diferent manera.
1: Sí, és cert que està tenint un protagonisme especial en els últims dies, però si veiem la subsecció, no, de com han anat passant els diferents ministres, tot i que, com ja dèiem en el programa anterior, el baix perfil del president, que ha delegat, no, en els ministres per a que donen la cara, si recordem, han anat passant per afers estrangers, ha anat defensa també, interior, que ja tenia prou també amb els incendis i altres successos, fins que també la ministra de Sanitat hi clava la pata perquè acusa, no? Vull donar com lliçons de solidaritat a Ceuta, i ahir jo crec que va patir d'empatia.
2: Es verà,
1: clar, ha arribat el Massaif i el seu perfil crec que connecta més en la via més humanitària, que és el que en este cas pot fer les coses millor o pitjor, però sí que té un perfil un poc més social i més d'empatia social, i crec que per això s'ha quedat, no? Com a rostre del govern.
0: Sí, quan ahir Feijó reclamava al govern aquest comandament únic de la gestió de la crisi, tal volta el comandament únic ara el té el Massaiz.
2: Sí, però, claro, aquí lo habéis explicado los dos de manera brillante, pero la clave para mí se llama desescalada. Es decir, ¿por qué el perfil de ella es el adecuado ahora? Porque el problema no se escribe con letras mayúsculas. Si el problema se escribiera con letras mayúsculas, tendríamos a defensa, tendríamos interior, tendríamos a otras personas. Como el problema es ahora dentro de los límites de lo que es España, relativamente manejable, y quieras entenderte este relativamente manejable, te puedes permitir el lujo, ¿vale?, de enfocarlo desde esta vertiente más social. Claro, veremos si se enquista, si sigue siendo esta mujer, que es objetivamente más empática que las anteriores, la persona adecuada. En este contexto actual, en mi opinión, sí. Veremos si se enquista o si se recrudece, porque sospecho que no sería esta patata para ella.
0: Todo dependrá, evidentment, de l'evolució de la crisi. Tenint en compte el que ha passat avui, fins fa unes hores semblava que tot seguia, diguéssim, el pla traçat pel govern, però fa unes poques hores ja s'ha produït un entrebanc per al govern, que és aquesta tornada de 500 migrants a la platja, no? Que és aquesta imatge, no? Que és la que se vol evitar. No?
1: Però canvia el relat. El fet d'estar la responsable de afers socials, no? o de la part més social de la crisi, canvia el relat, perquè quan estava el ministre d'Afers Estrangers, el posàvem el focus en el guant blanc, no? I en la diplomàcia respecte del Marroc. Defensa, si hi havia informes o no hi havia. Interior, també. Què fem amb la ministra Elma Sáenz? Derivar i ser relat a la part més social, que ahí sí que ens toca el cor un poc a tots. Estarem d'acord o no? Pensarem que han d'estar o no? Però el que no pensem cap de nosaltres és que els hem de tirar a la mar i que s'apanyen.
2: Sí, perquè, además, cuando le pregunten a ella por cualquiera de estas cuestiones, dirá, no es mi campo, lo siento.
1: No es mi negociado, efectivamente.
2: Háblenle a quien le toca. Es fácil derivar en este punto. Pero esta jugada, que coyunturalmente se está saliendo bien, o eso creo, y creo que estamos los tres de acuerdo en esta mesa, habrá que ver cómo deriva si Marruecos decide jugar otra carta de su baraja. Porque al final, aquí la discusión, que no dejo yo de decir que esta es la palabra, es que nosotros como país y la Unión Europea como unidad política ha externalizado sus servicios migratorios en Marruecos. Y al externalizar sus servicios migratorios en Marruecos, depende de lo que decida Marruecos. Fin de la cuota.
0: Sí, sí, estem, ara que parles d'aquesta externalització, s'està externalitzant la gestió de la migració, i s'està també començant a externalitzar la gestió de les presons. No la gestió, sinó la ubicació dels presos, no? Amb el moviment recent de Dinamarca, no? Traslladant els seus presidiaris, crec que és a Albània, no?
1: Albània.
0: Amb qui té un conveni.
2: Ese movimiento es muy interesante, porque los daneses es muy gracioso, porque es una socialdemocracia muy contundente cuando le interesa, ¿vale? Entonces es un país muy curioso de estudiar, y en políticas comparadas lo que nos gusta un poquito ese modelo nicho de la política es muy, muy divertido. Pero recordemos que fue Inglaterra la que propuso esto inicialmente, y la llamaron de nazi para arriba. O sea, fueron los conservadores que era con un país africano, porque, claro, decían, bueno, es que la externalización nos sale más barato. Y ese era el argumento. Entonces decían, ya, pero al final fue la justicia británica la que tumbó, porque no había garantías suficientes de que las personas en destino fueran tratadas conforme los estándares que exige la ley británica, ¿no? Pero bueno, lo que vengo a decir es que es muy curioso que sea una socialdemocracia tan poco sospechosa de ser de extrema derecha la que haya iniciado este camino.
0: En tot cas, volia que encetàrem ara un altre meló també, que tal volta els afecta més de prop, perquè és el meló del turisme, i aquesta gallina dels ous d'or, no? Per dir-ho d'alguna manera, de la que en certa manera tots, o uns més que altres, ens beneficiem o es beneficien, però que d'altra banda afecta, té múltiples afectacions al comú de la gent, no? I vos plantejo esta qüestió per una banda, per les dades que ahir feia públiques Osbec, la patronal hotelera. Anunciava a bombo i plateret l'ocupació hotelera de la primera quinzena d'agost, un 92%, una ocupació hotelera elevadíssima, 7 dècimes per damunt del mateix període de l'any passat. Tenim altres dades també, altres indicadors, com l'increment constant de viatgers en els diferents aeroports valencians. Tot indica un creixement que sembla bombo i plateret, l'ocupació hotelera de la primera quinzena d'agost, un 92%, una ocupació hotelera elevadíssima, 7 dècimes per damunt del mateix període de l'any passat. tenim altres dades també, altres indicadors, com l'increment

0: percepcions que se podia extraure d'un baròmetre, l'anomenat baròmetre de percepció turística, que elabora cada trimestre la consultora Llorente i Cuenca en col·laboració amb Premsa Ibèrica. I en este baròmetre, que posava una nota a la percepció del turisme, la percepció social del turisme suspenia amb un 4,9. I per no fer la introducció més llarga, simplement vos diria que el baròmetre no pregunta directament, sinó que analitza la conversa social, és a dir, el que es publica en mitjans i xarxes. I així el desequilibri és clar. Un 43% dels missatges transmeten sentiment negatiu cap al turisme i un 29% sentiment positiu. Què hi ha darrere o per baix de tot això? Evidentment, la massificació, l'impacte que té sobre la vivenda... Com ho veieu?
1: Jo, si em permets, i atenent el que dius, el que és el baròmetre, que és com posar l'oïda a la conversa i a la reputació digital, crec que és inclús normal i lògic que estiga ixe índex per baix, perquè el que me diu el baròmetre és la percepció del que està passant, no és una enquesta d'opinió, de manera que qui té les dades més baixes en este baròmetre? Les zones més tensionades turísticament. Si veiem les que tenen bona nota, quines són? Extremadura, Aragó, que estan turísticament menys tensionades. És a dir, que és la percepció d'aixa massificació, no és una enquesta d'opinió. Evidentment, aquelles zones que tenen una demanda turística inferior no ixen mal parades en el baròmetre. Per què? Perquè la percepció de la gent no apunta a una mala sensació. I d'altra banda, fixeu-vos que en este cas, jo no sé què vos sembla a vosaltres, però si s'està escoltant la conversa digital, el que més se genera en l'entorn digital són les opinions negatives, no? Algú que té una bona experiència en un hotel i tal, continua el viatge i no posa "me han tratado fatal en el hotel", no posa. Què se va escoltar en la conversa digital? Allò que t'ha generat la necessitat d'expressar-te. Inclús els algoritmes el que li donen preferència a allò que genera conflicte. Molt si jo poso una ressenya bona, evidentment no me va agarrar la conversació social ni digital. És lògic. El titular en aquests dos components crec que és la normalitat, perquè que el turisme estiga a l'ocupació completa així, és normal que tinga una baixa nota en el baròmetre.
0: Álvaro.
2: Bueno, me ha quitado casi todas las palabras que decir, porque en primer lugar yo soy encuestador de profesión. Tengo una empresa de demoscopia que lleva haciendo encuestas en el territorio desde hace 35 años. Y lo primero que decir es que esto no es una investigación cuantitativa, es una investigación cualitativa. Y hay que cogerla con los matices que toda investigación cualitativa merece, que son muchos. Dicho esto, lo segundo que hay que apuntar, lo que ella dice, las redes sociales polarizan. A izquierda, derecha, arriba, abajo. Uno hablas muy bien, haters y lovers. Entre medio, ¿para qué? No tiene sentido. Entonces, es absolutamente lógico que salga esta polarización. Y lo único que me genera aún más frustración es que sean los medios los que compren este clickbait, porque es un clickbait de manual, de un titular que no dice nada en el fondo y nos arroja a una conversación que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del que hace matemáticas de producto agregado, es ridícula. O sea, es extraordinario.
0: Pero Álvaro, ¿tú creus que no existís esa conversa socialment?
1: Sí, sí.
0: Pero
1: es que,
0: Pero las conversaciones se está larvando una turismofobia en determinados territorios
2: perfecto.
0: De manera indudable.
2: Hombre, de hecho hay un estudio sobre Barcelona y Valencia sobre la turismofobia comparada, pero precisamente por eso me preocupa, o sea, que seamos los medios los que demos cabida o altavoz a esta turismofobia, porque lo extraordinario es que aquí que los turistas, que básicamente es uno de cada 5 euros que recauda la comunidad valenciana que proviene del turismo, y aún así hemos conseguido convertir al que paga parte de nuestro estado de bienestar en el culpable del sostenimiento general. Es que es del género ridículo. Es gente que viene, paga y se marcha. Miren ustedes, cuando el problema es de la gestión del turismo, el problema no es el turismo, es la gestión,
1: pero
2: que no se está gestionando bien.
0: No podem negar l'afectació que té el turisme
1: en vivenda, en els lloguers,
0: en la vivenda, no? En el preu de la vivenda, o la podem negar?
2: Jo la nego de manera absoluta, perquè el problema no està... Mira, la vivenda turística, ¿qué porcentaje de la vivenda es?
0: No vull dir jo que siga la única causa, evidentment.
2: Bueno, claro.
0: Els fenòmens són multicausals.
2: Claro, pero cuando un fenómeno multicausal puedes aplicar entre el 2 o el 3%, a una de las causas será que tenemos que mirar otro sitio. El problema es que es más fácil mirar ese sitio. Es decir, es ridículo culpar al turista, porque si lo que quieres es culpar al residente no permanente, eso no es

0: Vista es otra cosa reciente, no permanente. Es decir, si tú quieres culpar al belga que porque le sale barato comprar una casa en Valencia y es muy agradable vivir en Valencia, se compra una casa en Valencia y viene tres fines de semana al año, fantástico, pero no lo llames turista al efecto. Porque no es lo mismo. No es lo mismo el que viene en un crucero que el que se compra una casa y quiere pasar aquí su jubilación. No es lo mismo.
1: Ya, pero yo entenc el que vol dir Rubén, perquè en març també ho comentàvem, la altíssima ocupació en falles i com això havia desbaratat un poc el ciutadà de la ciutat, no? I tens raó, la massificació està fent que els llogars siguin impossibles, que la vivenda estigui impossible, però fixa't que a mi em crida l'atenció del baròmetre que inclús Madrid té un aprovat, té un 5,6 i les Balears també estan en un 5. La percepció del ciutadà d'aquestes comunitats és distinta. I fixeu-vos que té tensió turística a Madrid, però el ciutadà de Madrid no ho percep, la massificació, de la mateixa manera. Percep com a que li deixa, li ve bé a l'economia i tal. I crec que així també hem millorat un poquet des que s'estan gestionant també els locals turístics i demés. Que és cridaner, sí, però s'hauria d'intentar buscar l'equilibri per a que aquesta percepció del ciutadà siga un poc menys negativa.
2: De tota manera, per a continuar alimentant el debat, que d'això es tracta...
1: Sí, estem preparats.
2: Volia introduir unes dades, que això ja sí que són dades, això ja és quantitatiu, mm-hmm. perquè això és el que ofereix, això ho ofereix Osbec, no és del baròmetre, això són les dades d'Osbec, que parla que per categories el sector 5 estrelles, és a dir, el de luxe, és el que més ha avançat amb un augment de 3,9 punts percentuals. La qual cosa per a la patronal és un element altament positiu. I posa un exemple, la ciutat de València és on més es visibilitza aquesta internalització que deixa, no fora, però que fa més complicat al mercat espanyol accedir ahí.
0: Bueno, a ver, respecto al siempre a la gente dice, no se trata del problema del turismo, el problema es qué aporta el turismo y cuánto deja a las arcas del Estado, de los comercios, etcétera, etcétera, y no del turismo, sino del tipo de turismo. Bien, eso es una discusión infinita que no tiene mucho sentido. En cualquier caso, claro que crece más el turismo de 5 estrellas y de 4 estrellas. ¿Por qué? Porque las zonas tensionadas solo han permitido construir hoteles de 4 y 5 estrellas. Por tanto, hay más ofertas de camas. Si los hoteles están llenos y las únicas ofertas de camas que crecen son de 4 y 5 estrellas, ¿qué turistas llegan? Los de 4 y 5 estrellas.
1: Y de tota manera, és un dels punts que s'assenyalen com a per a una de les línies per a desmassificar, prioritzar el que és la qualitat del turisme, el que deixa més diners, i no el turista que deixa més en la comunitat.
2: Però quan el preu mitjà d'una habitació d'hotel a València és de 210 euros,
0: que
2: és el que va passar la setmana passada amb l'eclipsi, això deixa fora a amplis capes de la societat.
0: Por eso, eso es a lo que voy, que me parece...
1: Però els diners es queden, Rubén.
0: Sí, però... Sí. Sí.
1: Menys gent, però els diners es queden.
0: No hay menos gente. O sea, aquí lo curioso es lo siguiente. Si el 92% está ocupado a nivel cruzado, es decir, desde hostales a hoteles de 5 estrellas gran lujo, que hay muy pocos gran lujos en la provincia de Valencia, es un deber aparte, significa, y la media está en 200 euros aproximadamente, y lo sé de buena tinta porque claro, si un hotel de 3 estrellas cobra 200 euros la habitación, a mí no me digas que ese turista no es de calidad, porque turistas de 4 o 5 noches que pueden permitirse 200 euros no son todos, ¿vale? Significa que el de 5 estrellas no está pagando 200, está pagando 350 o superior. Vamos, la inflación turística se siente en todos lados. Cuanto más dejen, mejor para todos. Pero poner el foco sobre alguien que objetivamente aporta más que lo que se lleva es muy miope.
1: Ens falta temps, Rubén, ens falta temps.
2: He vist que el tema com a argument de debat funciona, o com a tema de debat funciona i ha creat,
1: ha creat
2: polèmica entre vosaltres dos, sobretot. Bueno, jo estic al mig, no em pronuncie, només tracte de fomentar el debat, però ahí estem. Moltes gràcies, Álvaro Ortuño, moltes gràcies, Anun Ramírez.
1: Un plaer,
2: nosaltres tornem demà així, a les 8, en Contrapunt.

0: Col·lecció de vinils, un recorregut musical de la mà d'Àlex Martínez Orts i Rafa Cervera.
1: Vaig conèixer els Duomo a l'any 2006 en Xina. Va ser un dels grups seleccionats per la inauguració de l'Institut Cervantes de Beijing. El nostre encontre va ser molt peculiar. La direcció del Cervantes en truca amb urgència per localitzar-los. Estaven perduts per la ciutat de Pequín. Al arribar a l'aeroport es confundiren de runner i anaren a parar a un hotel equivocat. 4 hores perduts sense adreces. Em van conèixer com una salvadora. Des d'aquell dia va sortir la nostra amistat, pues, fins ara.

Estem en la sintonia de Punt en col·lecció de vinils i seguim parlant amb Toni Iglesias i Coque Loran d'Electroshock Taronger, una obra que dibuixa molt bé la relació dels Duomo amb València.

0: Tinc una pregunta per a fer-vos. Francisco, ha escoltat esta versió vostra?
1: Sí, i li va agradar molt.
0: Li va agradar. Encaixa molt bé, veritat, esta cançó amb l'italià, sobretot.
1: És mediterrani i és latino. O sea, també. Sí.
2: Quan la memòria es transforma en música, col·lecció de vinils en A.

0: Col·lecció de vinils, recorrent la discoteca de la memòria.
1: Estem en col·lecció de vinils amb Toni Iglesias i Coque Loran, membres de Duomo. I ara també s'uneix a la conversa el periodista musical Mariano López, aborigen del programa Territori Sonor. Benvingut, Mariano.
2: Hola, com estem?
1: Molt bé. Què penses de formar-ne part d'este homenatge al disc de Duomo?
2: A mi em sembla perfecte. Jo el vaig descobrir quan vaig ir, es va arribar el disc a la revista Beat València i jo el vaig escoltar i la primera reacció era no sé què és això, però això mola moltíssim.
1: Tinc entès que vas ser dels primers periodistes musicals que vas recolzar al grup, no? Al seu treball.
2: Sí. La veritat és que sempre m'ha agradat molt el que fan Duomo per la seva imprevisibilitat. En un sistema tal vegada molt compartimentat, molt previsible i ortodoxe que és de vegades el panorama musical valencià, ells suposen com el toc de beneïda heterodoxia, que molt imprevisible, mai saps per on van eixir, i això sempre fa que s'evite caure en l'avorriment. És molt divertit escoltar els Duomo, molt divertit i sorprenent.
1: No és predictible, no? És un grup que...
2: No, que va, en absolut.
1: I què et va aparèixer quan ens descobriren coses com esta? L'escoltem.

0: Mariano, què penses que han aportat més enllà de deixar capacitat d'afrontar les versions sense prejudicis ni complexos? Què penses que han aportat els Duomo a la música d'ací?
1: Beneïda heterodoxia i imprevisibilitat. Una forma de fer les coses molt al seu aire, de sempre la capacitat de sorprendre al personal, i sempre qualsevol projecte que afronten ho fan amb la mateixa frescura. La veritat, crec que són un dels grups indispensables en qualsevol escena musical.

0: De seguida comprovarem com sona el piano de les 5 llunes. Ja tenim el nostre pentagrama preparat. Avui afinem el so descobrint com ha sigut i és el món de les dones cirqueres. Les dones del circ.
1: Jo del que conec del context valencià és que el circ fa molt de temps que està viu.
2: Que viven los payasos y las payasas.
3: Les 5 llunes, un programa de ràdio per a melòmans, humanistes i altres espècies. El pentagrama.

0: Així tenim el nostre pentagrama per a conèixer la música clàssica feta a casa nostra i saber qui són les compositores i els compositors valencians que tenim així i que potser desconeixem. Per això contem amb Hilari García, músic i filòleg. Hola, Hilari, com estàs?
1: Hola, Amalia, molt bé.
0: I Antonio Galera, que és pianista i que s'interpretarà peces en directe. Tot un luxe, en un piano de cua, eh?
2: Moltes gràcies, Amalia, sí, estic molt content d'estar així amb vosaltres.
0: Doncs anem allà perquè gaudim d'un privilegi en estos moments de tindre la saviesa d'estos dos homes i el piano de cua amb la interpretació d'un pianista de la talla d'Antonio Galera. Qui serà el protagonista d'avui?
1: El protagonista d'avui és un compositor valencià, per suposat, un tant peculiar per un parell de raons, perquè era cec i perquè va morir amb només 32 anys. El seu nom és Francesc Cuesta i, per desgràcia, és bastant desconegut en el nostre circuit musical.
0: Aprofitem, doncs, per a conèixer-lo i gaudir d'un tast de la seva música. Parla'ns un poquet d'ell.
1: Cuesta va néixer a València en 1889 en una família benestant. Com que nasqué quasi sec, va estudiar a l'Institut Nacional de Cecs de València i com que era hàbil en el terreny de la composició i de l'activitat musical, va ingressar al Conservatori de València amb 14 anys. Durant aquell període de formació, sent encara un adolescent, va compondre les seues primeres obres. De fet, esta gavota per a piano que estem escoltant la va escriure en 1906.

0: Francesc Cuesta, per tant, va compondre esta música que sembla tan moderna quan era molt jove.
1: Sí, sí, les obres d'estos anys són resultat de la seva intuïció creativa i de la música que ell havia escoltat fins a aquell moment.
0: Antonio Galera, segur que ens parlarà d'alguna.
2: Sí, vaig a parlar-vos d'una peça que va escriure als seus anys de conservatori. Estem parlant dels 5 preludios per a piano. Amb ells va guanyar el primer premi de composició. Encara no ha definit del tot el seu estil compositiu i trobem algunes peces a mode d'exercici, però pense que el segon d'ells, que semblaria un xicotet preludi de Chopin, és d'una bellesa aclaparadora.
0: Quin vas a interpretar-nos ara en directe?
2: El segon d'ells.
0: Endavant.

0: Que bonic.
1: Preciós, de veres. Cuesta, a banda de realitzar aquestes peces de tall més acadèmic, i gràcies a la influència del seu mestre de composició, Salvador Giner, va descobrir el gust per les melodies autòctones i es va vincular d'alguna manera a la pràctica del nacionalisme musical. Tanmateix, l'esperit innovador de Cuesta va superar el seu mestre i va fer que les melodies populars traspassaren els límits de l'anècdota i esdevingueren font d'inspiració de noves músiques, com podem comprovar en esta cançó de L'amor que torna, escrita en 1909 amb motiu de l'exposició regional, sobre un poema de Faust Hernández Casajoana.

0: Cançó de l'amor que torna preciosa. Qui en són els intèrprets?
1: La soprano Marta Mateu i el pianista Ricardo Roca.
0: I esta pràctica del nacionalisme musical es percep en altres obres de la seva producció?
1: Sí, de fet, el nacionalisme musical era una praxi compositiva que, tot i haver nascut en la segona meitat del segle XIX, va continuar conreant-se a tota Europa fins ben entrat el segle XX. A més, Cuesta era coetani de Falla, Albéniz o Granados, els màxims representants del nacionalisme musical espanyol, amb la qual cosa estava en consonància estètica amb les pràctiques compositives europees d'aquell període. Com a exemple d'obres seues en aquest estil tenim Impressions de la Huerta Valenciana, Canción Valenciana o Danza Valenciana.
0: D'altra banda, Toni, Francesc Cuesta i Amparo Iturbi mantingueren una gran amistat.
2: Sí, Amàlia, la família de Cuesta conta que Amparo Iturbi va ser l'amor platònic del compositor. Cuesta freqüentava la casa familiar dels Iturbi i formava part de les tertúlies musicals que allí es desenvolupaven. A més, Amparo va ser la intèrpret més rellevant de la producció pianística de Cuesta i probablement la primera a incloure-la en un disc l'any 1954. Precisament ara escoltarem la dansa valenciana per a piano i la interpretació d'Amparo Iturbi.

0: La dansa valenciana, Hilari, esta peça i les altres obres que ha citat són composicions escrites quan Cuesta estava a prop de la trentena.
1: Sí, són més madures que les primeres que hem escoltat. És al voltant dels 30 anys que Cuesta comença a escriure Lieder, encara que ja abans havia compost per a cant i piano, com motiu poètic amb text de Francesc Puig Espert. El seu estil compositiu d'este moment, tot i conservar el regust valencià, es depura i s'actualitza amb la inclusió de recursos procedents de l'impressionisme musical, després d'haver escoltat Debussy i Ravel al Cercle de Belles Arts i a casa dels Iturbi. El professor Pasqual Hernández Farinós, catedràtic del Conservatori Superior de Música de València, fa un resum de la trajectòria de Cuesta on ressalta esta característica.
2: L'obra de Francesc Cuesta es va desenvolupar durant les dues primeres dècades del segle XX. Es va formar al Conservatori de València, on va ser company d'estudis de Leopoldo Querol i Esteban Iturbi, i va ser gràcies a Amparo Iturbi, per mitjà de la qual va conèixer les novetats europees profes de París, que es va desenvolupar sobretot en les obres de Debussy, Ravel i sobretot els compositors espanyols com Albéniz, Granados o Falla. Així, a les seves obres de maduresa, va utilitzar temes valencians de creació pròpia amb una harmonització avançada pel seu temps, incorporant totes aquestes innovacions tretes de París. La seva prematura mort va impedir que haguera pogut madurar i haguera pogut fer evolucionar la música valenciana en aquell sentit.
0: De segur que podem sentir alguna obra que siga exemple d'aquella aportació innovadora.
1: I tant! Tenim el seu preludio per a piano, compost en 1920, que no té res a veure amb els cinco preludios escrits 12 anys abans. L'escoltem al pianista Ricardo Roca.

0: Francesc Cuesta, en 1921 va morir tan jove, amb només 32 anys.
1: Desgraciadament, sí. Sembla que va morir d'una afecció pulmonar causada per la tuberculosi.
2: Ja va documentada una anècdota al respecte. El dia de l'enterrament de Cuesta, Amparo Iturbi va demanar permís per a col·locar dins del fèretre les cartes que ell li havia enviat.
0: Que trist i que romàntic, d'altra banda.
2: En aquell any 1921, Francesc Cuesta encara va compondre una preciosa cançó infantil amb lletra de Maximilià Tous, que du per títol El Coco, dedicada als seus nebots. Aquest també el va inspirar a escriure Escena de niños per a piano, i que és la peça que us interpretaré ara en directe.
0: Antonio Galera, en directe, un luxe en esta escena de niños. Endavant.

0: Les mans del mestre al piano, Antonio Galera, Toni Galera. Després d'haver escoltat esta bella peça, Escena de niños, concloem este capítol del pentagrama. Espero que hàgim contribuït a donar a conèixer un poc més Francesc Cuesta amb este breu trajecte per la seva vida i per la seva producció. Agraïm la col·laboració del catedràtic del Conservatori Superior de Música de València, Pasqual Hernández Farinós. Moltes gràcies, Toni i Lari.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies, Amàlia.
0: Salut i música.
3: El pentagrama.
4: Cultura radial. Cultura radiofònica.

0: Les 5 llunes ofereixen les sonoritats del circ.
1: En la història del circ, les dones han estat sempre, encara que la seva presència no hagi sigut massa visible. Tradicionalment, des de l'aparició del circ modern, les dones ocupaven diversos llocs, tant en la part artística com administrativa. Hi havia artistes, taquilleres, muntadores, maquilladores, ajudants... No obstant això, els espais de major visibilitat social eren ocupats pels homes. S'alimentava un imaginari en el qual eren la musa o la dona fatal, la matriarca o l'ajudant de l'artista. Fins i tot podem trobar-nos amb cartells anunciadors en els quals la trapecista o l'amazona eren les protagonistes, rols que venien a completar i acompanyar el paper fonamental exercit pels seus companys o pels seus caps. Paradoxalment, podien mostrar actituds innovadores, inclús revulsives per a la seva època, amb vestits que mostraven els seus cossos estilitzats. Este imaginari el veiem reflectit en el circ i en les arts plàstiques. La trapecista de la qual s'enamora el pallasso en Candilejas de Charles Chaplin o les amazones contorsionistes ballarines que podem veure en els llenços de Picasso, Toulouse-Lautrec i molts altres. També les barraques de fira, molt pròximes al circ, en les quals es podien trobar a la dona forçuda, la dona serp, la dona barbuda, les germanes siameses, van contribuir a alimentar aquesta imatge romàntica i irreal del circ. Sebastià Gaix, un estudiós del circ en les primeres dècades del segle passat, deia que el circ és essencialment un espectacle en el qual predomina la lluita de l'home contra la matèria per a dominar-la i transformar-la en bellesa. On el més difícil encara, el risc, la sorpresa, la fascinació per l'impossible, feia que aquestes dones, com Pinito del Oro, Miss Mara, s'empujaren una vegada i una altra al trapeci i en eixa lluita contra la gravetat, la qual cosa comportava molts accidents, lesions i caigudes, en les quals es van jugar literalment la vida i tornaven a ressorgir una vegada i una altra. Es parla del circ com una gran família unida sota una mateixa carpa, en la qual les dones eren les matriarques que cuidaven dels seus. Són moltes les sagues familiars tradicionals del circ a l'estat espanyol i en totes elles sempre ens trobem amb eixes acompanyants que feien possible l'èxit del número en la pista. No obstant això, els empresaris més coneguts i reconeguts han sigut homes. Els crítics i els caps de pista també, encara que sempre hi ha excepcions, com la valenciana Pepita Hervás, que va crear la seva pròpia empresa des de Catarroja. En les dècades dels anys 70 i 80 del segle passat, va haver-hi un gran canvi en el circ tradicional i contemplem el ressorgiment del nou circ, el circ contemporani, que suposa un revulsiu i una gran transformació, tant pel que fa a l'estètica com a la concepció pròpia de l'espectacle. S'amplien els llocs de representació al carrer i a la sala i es comença a generar un circ en el qual l'insòlit i extraordinari ja no són els números amb animals, ni el risc de la caiguda lliure en els números aeris, sinó les històries que es mostren en escena, la poètica i la plasticitat de les imatges, el mestissatge amb altres disciplines com la dansa i el teatre. En este circ contemporani, les dones tenen major visibilitat i gràcies en part a una concepció diferent de la figura del pallasso, arribem a l'actualitat. Ens podem trobar companyies integrades únicament per dones i espectacles en els quals les dones exploren tècniques no habituals com les acrobàcies i equilibris a terra, els malabars, la màgia, les pallasses, les músiques i assumeixen responsabilitats en llocs com ara la direcció artística i empresarial, la producció, la gestió i distribució, la coordinació de festivals i trobades, la il·luminació, el muntatge... Coneguem alguns testimonis.
2: Soy Andrea Pérez, artista, creadora y productora de espectáculos de circo. Soy miembro y cofundadora de la compañía La Trócola Cirque de Alicante y de la productora y distribuidora de espectáculos de circo Producirc.
1: Andrea, Com a artista de la companyia La Tròcola i productora, quina anàlisi fas de les dones circenses des d'Alacant?
2: Todavía hay una brecha muy grande en cuanto a programaciones se refiere, por ejemplo, entre el número de espectáculos que se programan de mujeres frente a los espectáculos de hombres o mayoritariamente de hombres. Y igualmente también me da la sensación de que existe un encasillamiento en cuanto a disciplinas circenses se refiere. Creo que por ejemplo, hay menos visibilidad de mujeres malabaristas o portoras, y no es porque no las haya, pero creo que son disciplinas que han sido muy masculinizadas y cuesta mucho que una mujer sea visibilizada si practica esas disciplinas. Creo que se podría aportar una forma diferente de hacer las cosas. Cuando la perspectiva es diferente, yo creo que el resultado es diferente. Y creo que hemos visto pocos espectáculos de circo dirigidos, creados, producidos, actuados, iluminados, etcétera, por mujeres. Y yo creo que es importante ampliar y modificar el imaginario que tenemos de la mujer artista de circo, de cómo es en escena, de los espectáculos que hace o que dirige o que crea, de las disciplinas que puede hacer.
1: Quanta raó. Per a canviar les coses és necessari un canvi també de perspectiva. Així, a casa nostra, podem dir en veu alta que comptem amb dones circenses en tots els àmbits, amb un perfil ric en identitats canviants.
3: Buenos días, soy Flor de la Troupe Malabon, compañía de circo teatro de Betxí. Mi trabajo consiste en la distribución y la producción. Llevo casi 20 años en esa profesión, durante los cuales he programado 8 ediciones del Festival Magdalena Circus de Castellón. Mi labor es la de detrás, la que no se cuantifica, pero es parte íntegra de una compañía a la hora de promover y vender un espectáculo. Ser mujer no es un problema, ni a la hora de distribuir, ni de programar, ni siquiera de opinar. En Malabo somos todos y todas iguales. De hecho, en la plantilla fija somos más mujeres. En cuanto al sector, en general echo de menos más reconocimiento femenino, y no hablo de premios. Faltan más directoras artísticas, programadores de grandes festivales, mujeres de alto cargo culturales. Mujeres en primer plano, no porque somos mujeres, pero porque somos capaces al igual que los hombres. Ni más ni menos.
1: Patricia Pardo es dona de circ. Va aconseguir el reconeixement a millor espectacle de circ de l'any 2020 en els Premis de les Arts Escèniques per La Vaca que Riu, una proposta colpidora que denuncia les tortures i les violacions dels drets humans. També ha creat i dirigit Perenne, una obra que té com a base el circ, on fusiona la música en directe i el teatre. Ella, Patricia, pertany al moviment del nou circ.
4: Jo del que conec del context valencià és que el circ fa molt de temps que està viu, vull dir, perquè per una banda teníem el que és la tradició de les famílies que venen del circ, i que això pues, està per una banda, i després està el que s'ha anomenat nou circ, de les persones que no veníem de cap família però que teníem com aquesta inspiració o esta passió, este deler per este imaginari del que és el circ, i aleshores diguem que jo crec que així hi ha diferents associacions, des de la pionera Espai de Circ, de la qual és membre fundador, precisament Olga.
1: Olga Osuna, companya de batalles circenses de Patricia Pardo i ajudant de direcció del espectacle Perenne, va ser una de les fundadores de l'Espai del Circ.
5: Fue a raíz de eso, ¿no? De que las dos amábamos el trapecio y las dos hubiéramos amado ser trapecistas, que nunca fuimos, ¿no? Entonces eso nos unió y nos peleábamos allí, venga y venga. Y como lo que se nos daba bien es hacer risa, pues dijimos, pues vamos a hacer las trapecistas que dan risa. Y con ese número, pues participamos en ese espectáculo y estuvimos girando, haciendo pues igual casi 3 años el espectáculo. Y a raíz de pues una experiencia así, pues ya pues como que conectamos con el humor, conectamos con las locuras y conectamos con las animalades.
1: Coneguem més dones de circ.
6: Hola, soc Maria Ferrer i jo porto la gerència de l'Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana. El meu treball consisteix en portar a terme els objectius de l'associació i també tinc una part del treball que es centra en la difusió del circ valencià. Jo puc dir que d'uns anys fins ara ha hagut un augment important de dones associades. Companyies formades només per dones, directores, creadores, formadores, quasi un 50% dels nostres socis i socis són dones. El paper de la dona en el circ ha canviat i ara jo diria que és més visible. Encara queden moltes barreres que situen a la dona circense d'inferior en moltes de les disciplines artístiques. Sobretot pues, davant de programadors, de teatres, de tècnics, de festivals. Però bueno, jo diria que estem contentes perquè cada vegada més el paper de la dona és important i especialment en la cultura valenciana.
1: Podem comprovar que cada vegada hi ha més dones al circ.
7: ¿Conocen a las parcas? Esas tres hermanas traviesas que juegan con el hilo de la vida, hilando y deshilando cada momento de nuestras vidas, presente, pasado y futuro. ¿Serán ellas las dueñas de nuestro destino?
8: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Jara Frank y formo parte de la compañía de teatro circo La Troupe Malabo con el espectáculo Sophie. Sophie es una mezcla de humor, de música, de clown, poesía, llevado al universo de la mujer, interpretado por tres mujeres que, a pesar de vivir momentos de represión, luchan y reivindican la libertad y el poder que cada mujer tenemos. Todo esto de una manera sutil y fresca, muy fácil y entretenida de ver y, por supuesto, para todos los públicos. Sophie es mi primer espectáculo profesional de este género y si hay algo que he aprendido es que hay muchas maneras de hacer circo y de hacer clown saliendo de los convencionalismos que, por lo general, la gente tiene al respecto. Y Sophie, siendo un espectáculo feminista, ayuda a tener presente hacia dónde un poco hay que mirar y recordar y hacer visible por lo que se ha pasado y bueno, por lo que se sigue pasando, ¿no? Creo que es importante seguir mostrando estas cosas y si la forma de captar el mensaje es en clave de humor y de entretenimiento, creo que está genial, la verdad.
1: La vida en un circ.
9: Així estan les nostres amigues que el fan, perquè estan a punt de fer-nos un espectacle en directe en la lluna del circ. Molt bé, molt bé. Continueu que el fan, amigues. Maria Colomer, com estem?
10: Bé, bé.
9: Presidenta de l'Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana.
10: Exactament. És un poquet llarg el nom, però això és.
9: Mm. I quants professionals del circ hi ha a la Comunitat Valenciana?
10: Bueno, l'associació replega professionals, companyies, i estem al voltant de 80, que és un número prou potent.
9: I d'aixes 80, la presència femenina ja comprovem que va sent cada vegada més gran i més visible. Tu això també ho veus com a presidenta de l'associació?
10: Sí,
9: és palpable?
10: Clar. No, és clar que és palpable, totalment. Cada vegada sí que hi ha companyies mixtes, companyies en les que abans la dona era una i quatre homes, però ara, per exemple, pues, ja cada vegada més hi ha companyies només de dones, companyies molt paritàries també, i evidentment també he de dir que la dona és molt més activista a vegades que els homes, i en l'associació, en els debats, en els grups de treball, tenen molta participació.
9: Maria Colomer, presenta'ns a les nostres companyes que tenim així a l'escenari de les 5 llunes, la lluna del circ. Qui són?
10: Tenim a dos dones fantàstiques. Les dos les unís una a banda del circ, que evidentment és el lligam més clar, el nas de pallasso i també la música. Mm-hmm. Tenim a Maite Ibáñez, el recent premi de com a artista de circ dels últims premis de
9: Marisa Ibáñez.
10: Marisa Ibáñez, sí. I, bueno, ella té una llarga trajectòria com a actriu de teatre, de circ, i la música, el seu violí, està sempre amb ella.
9: I qui l'acompanya?
10: L'acompanya Txetxe Folk. És una altra dona que té també una llarga història com a pallassa i vinculada a Pallassa Hospital, i té la seva pròpia companyia.
9: Doncs amb tots vosaltres, llunàtics i llunàtiques, Marisa Ibáñez i Txetxe Folk, a l'escenari de Les 5 Llunes, de la ràdio de Punt Mèdia. Endavant!
11: Un, dos, tres i...

Uau! Uau! Braves, bravíssimes!

0: Sona a piano de cinema mut, no?
1: Sí, sí, és la música que tinc al teaser d'un dels meus espectacles.
0: Quin espectacle és?
1: Aquest espectacle és Bambalina i el circ. És un espectacle que es va idear per al carrer, pur i dur, per a poder dur el circ a qualsevol lloc d'una manera fàcil. Aleshores, com així vaig a soles, me vaig muntar una mini carpeta de circ dins d'un carro i això. Eso es el que porté.
0: El cinema, el circ ambulant, no? Tu sí. Eres una dona cirquera ambulant.
1: Sí, sí, un poquet sí. De fet, el nom de la companyia, que és Companyia Recortable, és un poquet per això, perquè sempre m'agrada molt participar i poder estar a altres companyies, juntar-me amb altres artistes i poder fer un poquet de convoy amb altra gent, i per això del nom.
0: Són moltes les reivindicacions de les dones circenses, però es podrien agrupar potser en tres: empoderament, cures i violències, perquè també hi ha violències de gènere dins del món del circ. Des de l'any 2018 es crea Cirqueres, un espai de debat i d'intercanvi d'informació amb una perspectiva de gènere. I ja són quantes les trobades estatals que s'han produït, Maria?
2: Cinc. Sí, perquè va començar, la primera va ser en el 2018, però no són anuals, sinó que són a l'any, són dos, tres, dependís molt de les necessitats de trobada, de si hi ha punts de debat, que sempre hi ha, i aleshores ja van cinc, l'última va ser a l'octubre, aleshores que estem esperant que des de no res siga la sisena.
0: Aquestes trobades són resposta a les necessitats de generar un espai, un temps de convivència per a poder aprofundir en totes les qüestions que concerneixen a les dones que treballeu al voltant del circ. Quines són les problemàtiques o quins són els assumptes que més vos preocupen o que més vos interessaria millorar o modificar?
3: Bueno, dentro del circo, el papel de la mujer hoy en día está bastante más equilibrado que años atrás, pero tenemos claro que hay que seguir luchando y trabajando por tener una equidad.
1: Claro, es que ya no es només la formació en sí, sinó que les dones som cuidadores de tot, sempre, no? Se mos ha ficat aquesta etiqueta i si no cuide dels pares, cuide dels fills, si no del veí, que no pot anar a soles. Moltes vegades això, que no està valorat econòmicament, fa que tinga menys hores d'assaig.
3: Sí.
1: I jo, per a la meva professió, necessito assajar tots els dies i fer aquest treball. Bueno, és una idea.
2: Jo crec que la formació, si em permeteu, crec que les dones estem molt formades, que sí. Que sí que tenim. El que passa és que és difícil arribar a un lloc on normalment és un home el que està i pensem que hem de fer-ho molt més millor, que hem de ser les dones perfectes i de cobrir-ho tot i tal, com si els homes no tingueren fallos o pogueren fer les coses mal, no? Però crec que les dones actualment tenim una formació en general, si no vosaltres, Déu, circa, pallasso, teatre, música, què més voleu?
3: Sí, sí.
1: Dansa, titelles, màgia, és que, clar...
3: Formació de tot tipus, licenciatures, cursos, màsters... Al final, la ràbia que da de tot esto es que tengas que estar demostrándolo siempre, ¿no? Porque está ahí. Es como si pones dos currículums sin nombre y sin foto, ¿quién es? Y valoras realmente la formación, la experiencia, los méritos de esa persona, pues a lo mejor gana el de la chica, ¿no? Entonces...
0: Conta'm, Txetxe, com vas introduir-te tu en el món del circ? Que et ve de família o ha sigut una decisió teua pròpia?
1: Bueno, pues una mica de les dos parts que comentes. Per un costat vaig néixer a una família de molta gent i plena d'artistes. L'art era part important del dia a dia. El que no estava amb la guitarra estava pintant, no n'hi havia teatreros i teatreres, però sí un món artístic molt gran i formava part de la rutina del dia a dia. Això va fer que jo tinguera interès en lo creatiu i en lo artístic i poder desenvolupar el meu món personal artístic. Aleshores, a la educació que vaig rebre formava part del dia a dia, tindré un interès artístic. I llavors després, doncs, jo vaig fer teatre amateur, pues, en escoles, tots els pobles que anaven els meus pares, jo m'apuntava fins que me vaig apuntar efectivament a art dramàtic i vaig fer un curs de clown perquè era un dels monogràfics que es feien en Jesús Jara. Ahí vaig conèixer a Sergi Malabó, a Ventura, bueno, a molts artistes que encara estan ahí, i vaig deixar la interpretació pura i dura i me vaig dedicar a buscar formació de clown.
0: ¿Y tú, Marisa?
3: Pues yo comencé con el teatro, de sala en Salamanca, y bueno, conocí a Sergio Malabó y me vine a este maravilloso lugar, Comunidad Valenciana, donde abrí la puerta del teatro de calle y empecé a conocer el mundo del circo y el payaso. También tuve la grandísima suerte de estar con Jesús Jara en la escuela, con los cursos, y tampoco desde ese momento no he abandonado, al revés. Y al igual que Cheche, creo que el payaso tiene muchísimo poder, más que un actor solo.
0: Mira, si está por ahí Sergio Malabó. Un aplaudiment per a ell, chiques. Sergio, per favor, posa't ahí al costat d'un micròfon, que volem saludar-te. I volem que ens contes com vius tot això tu del circ i de les dones cirqueres.
4: Hola, què tal? Hola, hola, hola. Pues estava escoltant, sí. Bé, jo tinc que trencar una llança així en favor de les dones cirqueres, sobretot valencianes, on tenim la sort de comptar amb moltes més dones cirqueres que homes, jo crec, si no s'ha comptat, però mirant aixina per damunt, tot el que són les grans, que dic, ostres, Burikin, són totes grans, Patricia Pardo, així tenim a Cheche, a Marisa, premi de l'UBC, i en les tres últimes gales de la PCCV, bueno, les quatre que han fet, en els quatre anys que han fet, les nostres directores, tres d'elles han sigut dones.
1: La primera pallassa que jo vaig veure a València feia entre el 95 i el 98 va ser Maria Colomer.
0: Ah, Maria Colomer, eres una de les pioneres, pot ser, o què?
5: Bueno,
1: sí.
5: Mira, jo me'n recordo, perquè jo me'n recordo de Sergi fa la tira d'anys, quan començava, que sí que estava més vinculat al carrer i que poc a poc s'apropava al pallasso. Te'n recordes en Xirivella i tal, no? Vull dir que la veritat és que sí, jo la primera vegada que em vaig apropar a la figura del pallasso va ser en el 89. Ha plogut, eh?
0: Ha plogut 31 anys, no?
1: Hòstia, era 89.
5: Sí. Ha plogut.
0: Bueno, 32 anys ja, mare meua. Bé, xiquetes, Txetxe i Marisa, per favor, eixiu a l'escenari de les 5 llunes, la lluna del circ, per a concloure esta visita.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. A vosaltres, eh? Seguirem en contacte perquè hi ha moltes coses que contar al voltant del circ.
6: Corre.
7: Les 5 llunes. En la redacció, Sarai Puigcita.
1: Moltes gràcies
0: a vosaltres, eh? Seguirem en contacte perquè hi ha moltes coses que contar al voltant del circ.
6: Corre.
7: Les 5 llunes.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Palmando.
4: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
7: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
1: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.

0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Què tal? Bona nit, així estem. Els que fem possible cada nit en esta sintonia, la de la ràdio de Puntell, 90 minuts, que ja sabeu que és este temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Està José Navas al control de so i vos saluda com cada nit Salva Folgado. Vos recorde que es podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en TikTok, 90 minuts ràdio, el 90 en xifra, i a Instagram, 90 minuts ràdio, el 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-4218-01, 619-4218-01. La pregunta que ja està en xarxes socials fa referència a l'arribada ahir de matinada de Pablo Maffeo. Avui ha passat tota la revisió mèdica, tancat tots els tràmits, diríem, burocràtics, i demà treballarà a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna en l'última sessió preparatòria abans que el València comence este campionat de Lliga en primera divisió en la jornada 2 a Mestalla davant el Celta de Vigo, a l'espera de que arribi dimarts, on jugarà en la primera jornada de Lliga, són les coses de la Lliga, davant el Betis també a Mestalla. La pregunta és si dissabte posaríeu a jugar ja Pablo Maffeo o si penseu que encara és precipitat. Si dissabte posaríeu a jugar ja a Pablo Maffeo o si penseu que és precipitat. Ixa és la pregunta que ja funciona en les nostres xarxes socials i que podeu respondre tant en X com en TikTok com a Instagram o al WhatsApp amb la vostra veu. Arribava Maffeo de matinada i el València, almenys és el que pensen Arnau Martínez a Girona i els seus representants, i sabia la de que vinga en propietat Arnau Martínez no està tancada. Ja veurem com transcorren les coses, com transcorre esta situació. De moment, i a través de terceres persones o de filtracions a mitjans de comunicació, els dos clubs estan tirant xinetes i culpant-se els uns als altres de que de moment l'operació no estiga tancada. Avui, per exemple, el diari Marca, per a Mateo Moreto, ha parlat del representant d'Arnau Martínez i li ha pegat una bona nyenya també al Girona respecte a que, bueno, pues de moment està perjudicant l'eixida d'Arnau Martínez, que vol jugar en el conjunt de Mestalla. Esta via no està morta, és el que defensa l'entorn d'Arnau Martínez, i ja veurem què pot ocórrer en els pròxims dies. Igual que també estem molt pendents de la possible eixida d'Arnau Danjuma cap al futbol neerlandès i cap al PSV d'Eindhoven. Ahir ja Salva Gómez, en esta sintonia, vos deia que més enllà d'un interès, el PSV ja havia cridat a la porta del València per a deixar ben a les clares que vol comptar les pròximes temporades amb Arnau Danjuma. I és la situació que avui preocupa en el València. Preocupa o no, perquè a la fi, en funció de la quantitat que puga pagar el PSV d'Eindhoven, pues el València reaccionarà positiva o negativament. Recordem que un 50% és del Villarreal i que la clàusula con Gui, han desvelat els companys de Ser Deportivos València, és de 6 milions d'euros. Si finalment el PSV d'Eindhoven pagara 6 milions d'euros per Arnau Danjuma, que la clàusula, el València s'emportaria 3 i 3 anirien cap al Villarreal. Això sí, el València s'estalviaria la fitxa, la nòmina de Danjuma, que està situada entre els millors pagats de la plantilla. Anem a parlar-vos de tot això, de Maffeo, d'Arnau Martínez i d'Arnau Danjuma, fonamentalment d'Arnau Danjuma i d'altres moviments que pot fer el València en el mercat en les pròximes hores, com podria ser la tornada de l'Argi Ramazani. Aquesta és una informació de 90 minuts a nit. A nit, eh? L'Argi Ramazani, en alguna comunicació amb algun company dins del vestidor, encara és optimista respecte a la seva tornada al València. El València no pot pagar traspàs, que és el que encara demana el Leeds, però si anem a un estiu llarg, com era previsible, quan vos parlarem d'esta situació, probablement el Leeds torne a deixar eixir, com has dit, si no hi ha traspàs de qualsevol altre club, i de moment no té interès de qualsevol altre club, probablement el Leeds torne a deixar eixir a Ramazani este estiu. I és el que pensa el jugador. El jugador pensa que el Leeds va tornar a deixar-lo eixir en les acaballes del mercat. Comunicació, sense anar més lluny, de nit, dins del vestidor del València Club de Futbol. Què farà el València? Pues, si no Leeds cap de les altres opcions que està valorant, probablement opte per a tornar a apostar per Ramazani. Ahir dins saben que és de la confraria del cable pelat, però també saben que durant tram final de la passada temporada este futbolista va fer gols importants que li van donar la permanència en primera divisió al València Club de Futbol. 11-7 de tot això, anem a parlar-vos en esta, que sabeu és la vostra sintonia, la del 90 minuts. Serà després, com sempre, de la nostra bateria de fotos. Mafeo ja és valencianista i lateral, va arribar la passada matinada i avui ha passat les proves mèdiques per incorporar-se ràpidament a la dinàmica de l'equip. L'objectiu és agafar ritme per estar disponible dissabte en la convocatòria del debut a Mestalla. Arriba cedit fins al final de temporada amb una opció de compra superior als 3 milions d'euros. L'escoltem.
1: Creo que soy muy competidor, un luchador que al final lo da todo en el campo y creo que puedo aportar mucho de eso al Valencia. A mí me encanta la afición que hay aquí, que te exijan y que cuando estén las cosas mal te aprieten, eso creo que es muy bueno, ¿no?
0: Canguala trenca amb Osasuna i apunta al Como quan l'operació de cessió estava tancada entre Villarreal i Osasuna. El jugador ha comunicat este matí que preferia jugar en l'equip de Cesc Fàbregas. D'altra banda, el Villarreal està pendent del que passa entre PSV d'Anjuma i el València perquè la meitat del traspàs és per als groguets. El Llevant ja té a la seva joia neerlandesa, el central de 18 anys del Liverpool, i Feanyi Enduké ja està a València, on avui ha conegut el club. El central recala en Orriols per a reforçar la parcel·la defensiva en qualitat de cedit. Altre jove, Marc Santos, ha parlat sobre el club que li ha donat l'oportunitat de debutar als 15 anys i després l'escoltarem en esta sintonia. El reset de Fede Redondo, el migcampista argentí de l'Elche, després d'una primera temporada amb poca presència en l'equip, s'ha convertit en una de les sorpreses tàctiques del nou entrenador, Martín Anselmi, que l'ha reconvertit en un dels centrals d'una línia de 3. Redondo parla del partit de diumenge a les 9 de la nit contra l'Elche, un partit on Anselmi podrà contar finalment amb Grady Diangana.
2: Siempre el primer partido en casa y contra el último campeón tiene un plus extra, así que vamos a hacer lo mejor que podamos, concentrarnos en nosotros, intentar sacar a flote nuestras virtudes y hacer un gran partido. Somos un equipo que siempre intenta ser dueño de la pelota, ellos también, creo que va a ser un partido lindo para el espectador, pero vamos a intentar sacar a luz nuestras virtudes e intentar minimizar las de ellos.
0: L'Elder se ha presentado hoy dos fichajes más. Javier Olaizola, cedit del Mallorca, i l'ex del Villarreal, Pau Cabanes. Escoltem precisament Cabanes, que ja recupera de la seva lesió, espera portar en el Deportivo.
3: Trobe bé, me trobe fort i sense molèsties ni res. La falta de minuts de l'any anterior pues, m'ha fet pues, ara no estar al millor al 100%, però això jo crec que en dos o tres partits més estaré al 100% i podré aportar tot el que tinc.
0: El director esportiu del club, Víctor Lafuente, parla de la temporada i del primer partit a casa. Serà dissabte a les 9:30 contra el Cádiz, d'Albert Celades.
4: Tardemos un poquito más o un poquito menos, pero al final el equipo va a arrancar seguro. Hay jugadores muy buenos y con respecto a la afición no le voy a decir nada porque sé que va a responder como hace siempre. Es una afición caliente, es una afición que además se hace notar. Para nosotros es un jugador más, nos ayuda muchísimo. Entonces que vengan, que además van a disfrutar, que el equipo va a estar bien y esperemos sacar los primeros tres puntos de la temporada.
0: Tornada al treball, València Bàsquet torna avui als entrenaments amb moltes cares noves. La competició oficial per a l'equip taronja començarà el 19 de setembre en la Supercopa que juga a Badalona. Escoltem Víctor Puerto sobre les expectatives que ha de tindre l'equip.
5: Jo crec que això realment no ho pensem. Nosaltres el que pensem és en fer el nostre treball el millor possible i ja està. Bueno, al final les expectatives pues ya es cosa de desde mes, ¿no? Lo que fue la base del año pasado, ¿no? Que vamos a intentar competir todos los partidos, vamos a darlo todo y a partir de ahí pues a ir construyendo y a ver hasta dónde podemos llegar.
0: El capità taronja també s'ha referit a Xavi Alberte i al duel contra Pedro Martínez.
5: Xavi conoce muy bien a Pedro, conoce muy bien todo lo que hemos hecho estos últimos años y obviamente al final pues él hará lo que él crea que es lo mejor para el equipo. pero seguro que muchas cosas sí que se mantienen. A nivel personal, bueno, poner el grupo por encima de mí como jugador da ayuda al equipo a ganar y a competir, que es lo más importante, ¿no? Esto no deja de ser juego de equipo.
0: Altra jugadora taronja per a la NBA femenina, Elizabeth Balogun, ha firmat un contracte de desenvolupament amb el New York Liberty, la franquícia en què també juga Raquel Carrera. La nigeriana s'unirà a l'equip de València Bàsquet després del Mundial. D'altra banda, Camila Borskova ha sigut el primer fitxatge del club que ha arribat a València. La pivot polonesa ja ha completat satisfactòriament la revisió mèdica i física. A més, València Bàsquet femení ha tancat un acord amb el Joventut de Badalona per a que l'exterior Paula Sarabia, de 22 anys, jugui cedida en l'equip català la pròxima temporada. Són les 11:12, fem una pausa, un alto en el camí, la primera està nit en 90 minuts i de seguida comencem a contar-vos coses. Vinga.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble. Pasa siempre.
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mónaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Selva Folcato.
0: Són les 11:15. Quin bon separador, per a que entre en el programa Indiana Gomis. Salva Gomis, què tal? Bona nit.
16: Què tal, Salva? Com estàs? Bona nit.
0: Com va la cosa?
16: Molt bé, molt bé, molt bé. Apurant ja l'últim dia de vacances, o sigui, bueno, que molt bé.
0: Vacances tampoc, perquè estàs donant info. Ara entrem en la info que tens d'última hora, Salva, però refrescar dos partits que s'han jugat en el dia d'avui. Bateig europeu en Conference del Getafe de Pepe Bordalás, que li ha pegat un passo de por al rival, al Partizan. Ha guanyat 3-0 l'equip de Bordalás amb gols d'Enes Unal, que torna a la disciplina del Getafe, de Andrés García, el valencià ex de l'Aston Villa, que va estar en l'òrbita del València, i també de Mojica, que és altra de les incorporacions que ha fet l'equip de Bordalás en guany. Després, en partit de Lliga, partit avançat, avui dijous, a la segona jornada de Lliga en primera divisió, quan la pròxima setmana se tancarà la primera i quan el proper cap de setmana se disputarà la tercera, són les coses de la Lliga. Bé, pues el Rayo Vallecano ha igualat a un davant del Deportivo Alavés, marcava Camello per al Rayo, i després igualava Mariano, un futbolista que sembla que va ser capaç de recuperar-lo, Quique Sánchez Flores, per al Deportivo Alavés. El partit, per tots els problemes que té l'estadi del Rayo Vallecano, s'ha disputat a Butarque, el camp del Club Deportivo Leganés. Feia molts anys que el Rayo Vallecano no jugava en un estadi tan tan net. 11 i 16. Gomis, hem de parlar de la info que donaré ahir, perquè ja tinc un molt de recorregut en el dia d'avui sobre Arnau Danjuma. Arnau Danjuma i el PSV d'Eindhoven, perquè la cosa va en sèrio. A nit ja va advertir-nos que sí, que al principi de la setmana un portar neerlandès parlava de l'interès de PSV, d'Ajax, que estava molt més avançat el PSV, que lo de l'Ajax sorprenia, perquè bueno, el tècnic és Mitchell, que coneix perfectament a Danjuma després de la seva etapa en el Girona. Però ell ja diu, és un moment, que ja hi ha hagut telefonada, que ja hi ha converses en marxa, que el València ja sap que l'interès del PSV d'Eindhoven és seriós. Info que ha tingut molt de recorregut al llarg del dia d'avui, i estem en eixes a l'espera, Salva, de conèixer quina és l'oferta. Avui la novetat és que els companys de Ser Deportivos València han donat a conèixer que la clàusula de Danjuma és de 6 milions d'euros, i ja sabeu que la meitat de la clàusula, si finalment la pagarà el PSV d'Eindhoven, 3 milions d'euros serien per al València, la resta serien per al Villarreal. Però vaja, que Salva, té recorregut la info que dona aquesta nit, el PSV té molt d'interès en Arnau Danjuma, i ja veurem com es tanca la cosa i quina és l'oferta del PSV cap al València.
16: Sí, lo primer de tot, estava repassant el partit d'avui i sembla que m'ha agradat el mal nom que l'han ficat a Mariano Nazario, perquè ara sembla que ha ressuscitat, no? No sé si se davanter, que tantes vegades sona en aquest moment per al València, pues ara mira, en Quique té una nova joventut. Però sobre Danjuma i lo que parlaves ara sobre lo que contàvem ahir, pues sí, és que evidentment, clar, des d'ahir ja votaren un poc les alarmes, no? En el tema PSV, que Arnau Danjuma veu en bons ulls el tornar als Països Baixos, en anar cap a lo que va ser en el seu moment la lliga que el va donar a conèixer, de tornar a casa al cap i a la fi, i el PSV és el que millor s'ha col·locat, el que ha cridat al València per a conèixer en este cas la situació, per a conèixer pues, detalls com el que avui han contat els companys de la SER, la clàusula, en quins terminis, no?, podria eixir Danjuma de València, i la veritat és ixa, no? I és que, clar, el fet de que Danjuma pugui eixir, el que altera o activa és el mercat del València en quant a l'atac, perquè caldrà buscar un jugador, ahir contàvem, també és informació de 90 minuts, que el València el que farà és buscar un perfil Danjuma, és a dir, un extrem que pugui jugar de davanter, que és com veien o com veia, en este cas, Carlos Corberán al propi Danjuma, al qui va fitxar i al qui, bueno, pues, avui en dia no li pot prometre, i a això em sembla bé, la titularitat, que és el que Danjuma vol.
0: Bé, Salva, més dades de mercat, una vegada queda clar i s'interès del PSV d'Eindhoven, que ja veurem quina és l'oferta que li planteja al
16: sí,
0: València.
16: Sí, ahir deien que no teníem xifres, i la veritat és que jo no sé la xifra, no sé en quins terminis econòmics estan parlant, cosa que me sembla que és una bona notícia, que no ha estat transcedit a la premsa. Crec que algo que no ha beneficiat en este cas al tema Arnau és ixe buy o retransmissió de xifres, d'ofertes, de contraofertes, que és la nostra faena, vull dir, que no és una crítica al periodista ni a nosaltres, és simplement que crec que aquestes coses moltes vegades, pues, encara que nosaltres no volgam, pues, sí que perjudiquen o no ajuden, no? En tot cas. I en el cas del mercat, bueno, pues podem donar algun detall més, Salva, i és estem pendents de lo que puga passar en Arnau Martínez. Jo no sé si acabarà vinguent o no. Com tu dius, està viu, és una pressió que està viva, però no sé fins a quin punt el València acabarà de despentar una situació en la que jo crec que el fitxatge de Mafeo és un missatge també al Girona. És un missatge de ara nosaltres no tenim pressa, almenys, i te ho puc contar així, Salva, és la sensació i com se ho ha pres el Girona. El Girona se ho ha pres com a que el fitxatge de Mafeo, bueno, pues, xela les coses i que dona la sensació de que el València passa a un plano de, bueno, pues a un segon plano, a una situació de relax, de no estar en ixe cridar tots els dies, i de fet el propi jugador també ho ha notat així. Vull dir, clar, això implica que Arnau ja no ve, Jo diria que no, i és el que estem contant. No està mort a Xavi, però clar, jo no sé si ara va ser d'ací 5 dies al Girona i li tornes a oferir el mateix, si el Girona te dirà que sí o te dirà que no. Jo crec que això és la carta que està jugant el València, el haver fitxat a Mafeo i que això li pot donar un poquet d'oxigen de cara als últims dies en Arnau. Clar, si ve Arnau, una de les lectures que hem fet estos dies i que heu fet en el programa és Arnau pot jugar de central. Arnau és un lateral que per el seu perfil pot jugar com a central, com a tercer central,
0: sí, sí,
16: en aquest sistema que li agrada a Carlos Corberán. El fet de que vinga o no vinga Arnau no canvia la prioritat del València en el mercat de buscar un central dretà. És a dir, si ve Arnau, se buscarà un central. Si no ve Arnau, se buscarà un central. Vull dir, el central és independentment de que vinga o no Arnau Martínez. El València buscarà un central dretà. Nosaltres sabem que n'hi ha un jugador que no podem dir el nom, i és la realitat, no podem dir el nom, que és un jugador que encara no ha eixit, i se no ha eixit en els mitjans, que no juga a Espanya, és un central que no juga a Espanya, i que és un desig del club en este cas, però que és difícil perquè, bueno, pues a nivell salarial, pues, té una fitxa molt alta. A Corberán, per exemple, li agrada Canguala. Jo ara t'he escoltat en les fotos parlar de Canguala, del central del Villarreal, que semblava que anava a Osasuna, que ho té avançat en el Como, i Corberán li ha dit al València que li agrada Canguala, que per què no s'intenta Canguala. Jo crec que no arriba a temps el València en Canguala, almenys per les informacions i per el que estaves contant, per el que ha dit respecte al Como de Cesc Fàbregas. Un altre perfil és el de Castrín, el jugador del Sevilla. Un jugador que li queda un any de contracte, que a partir del mes de gener podria negociar i signar de manera gratuïta en qualsevol club, i que vol eixir del Sevilla i agrada a la Secretaria Tècnica del València. Són perfils. Jo el que no sé és si les eixides de Danjuma o de Almeida la setmana que ve al Celta podrien modificar lleugerament el perfil, no? O almenys a nivell econòmic. Per a que
0: el comportament del València en el mercat, no?
16: Correcte. Lo que alliberes en quant a sous en Almeida i en Danjuma, si això te pot permetre anar en compte de un perfil de 1 milió d'euros de sou, pues de 2. Que evidentment no garantís res, però sí que te obri un poquet el palmito d'opcions en quant al mercat. És la informació que tenim respecte al central, és una de les prioritats. Tancar Arnau era la prioritat màxima. En Mafeo veurem què és el que passa, però arrel d'això, el central i l'extrem passa a ser la prioritat en el mercat de València.
0: Salva Gómez, gràcies, bona nit.
16: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Adeu a Salva Gómez, que ens ha repassat tots els detalls del València en el mercat i que mantendrem també de seguida i en tertúlia. Ara mantindrem una conversa amb Javier Subirats, però abans anem a escoltar a Pablo Mafeo, que anit va aterrar a Manises. Avui Ràdio Marca València informa que el contracte, si el València executa aquesta opció de compra que està xifrada entre 3 i 4 milions d'euros, serà de 2 temporades més una condicionada a rendiment. El jugador, sabeu, ha passat revisió mèdica, demà entrenarà amb Corberán, amb una sessió d'entrenament, no sembla que vagi a jugar titular, però sí entrarà en la convocatòria. Paraules de Mafeo, l'escoltem.
17: Yo estoy disponible para el míster, para el equipo. Creo que todo el mundo me conoce como soy, lo voy a dar todo. Y nada, estoy muy contento de estar aquí. Para mí jugar en el Valencia es la motivación ahora mismo. Mi objetivo personal es ayudar al equipo en todo lo que pueda, sea dentro del campo o sea fuera. Y poder quedarme aquí, que para mí es lo más importante a día de hoy.
0: Anem a saludar a Javier Subirats, que sabeu que és comentarista habitual dels partits del punt a punt durant els caps de setmana. Ja està en la sintonia de 90 minuts i va acompanyar-nos per a parlar de diferents qüestions d'actualitat vinculades al València, no solament de renovació, perquè tinc molt d'interès en conèixer el que pensa Subirats sobre José Luis Gallà. Hola, Subi, què tal? Bona nit.
18: Hola, què tal? Molt bona nit.
0: Bé, tenia molt d'interès en parlar en esta sintonia, la de 90 minuts. Habitualment la gent ja sap que Javier Subirats és un dels comentaristes, analistes de futbol, que ens acompanyen cada cap de setmana valorant l'actuació dels equips d'èlit de la Comunitat Valenciana. I a més, de tant en tant, pues, tractem de que també s'acoste a la finestra del 90 minuts Subirats. Subi, tinc molt d'interès perquè, evidentment, estem en les acaballes del mercat, resta mercat per davant, però bé, cada vegada queda menys. La plantilla del València no està tancada, però fonamentalment hi ha dues circumstàncies, Subi, que volia valorar amb tu. Primer, el que ha transcendit esta setmana respecte a l'oferta, per a mi, bochornosa, insultant del València cap a José Luis Gaya, per a plantejar-li ja una renovació que es posaria en marxa si el futbolista, que no la contempla, l'acceptarà després demà. No sé què te sembla, Subi, esa oferta que el València li ha oferit a Gaya de renovació de 950.000 euros, bruts, per dos temporades, i la tercera, repartir els 6 milions d'euros que encara li quedaven per cobrar durant este curs en aquestes tres temporades següents de contracte. No sé a tu què te sembla que un futbolista passi de cobrar, Subi, 3 milions d'euros nets a 950.000 euros bruts.
18: Bueno, a mi me sembla primer que és una negociació que se fa tard, que comença tard, i després una renovació que no m'agrada, no? Jo pense que s'està més valorant un tema econòmic que no valorant lo que és el tema esportiu, no? Jo crec que dir aquestes quantitats d'últim any me sembla vergonyós, no? Sí que és veritat que té un contracte, les quantitats se'n van, no?, en els diversos anys de contracte, però no me pareix bé. Jo crec que a la fi un club lo que té que fer és, si realment considera que el jugador té que continuar, pues fer una oferta arreglo al rendiment que estiga tenint, no el que hagi tingut tampoc, sinó el que hagi tingut, no? I jo crec que inclús el mateix Gallà hauria d'estar en aquesta situació. Al final, escolta, tu tens el contracte que t'has guanyat, que te van donar, que no tenen ara els altres clubs per tindre aquest contracte, pues si no és una situació que considere bé per a ell econòmicament, pues escolta, acabar l'any, veure com va l'any, a veure si esportivament pot trobar altra volta el seu nivell esportiu, i després pues Déu dirà, no? Ara donar quantitats que no s'acosten a lo que hauria de ser el nivell d'un jugador, jo penso que això és denigrant per part del club.
0: Hi ha dues teories, Subi. Una teoria que diu que esta és una situació, crec que és que tu eres partidari d'esta, que esta és una situació que hauria d'haver abordat el club, suposo, febrer, març, val? Abans de que concloguera la temporada, perquè tu ja sabies que Gaya entrava en el seu últim any de contracte, tu intuïes, o has d'intuir, de saber que Gaya és un futbolista amb el que jo crec que se té que tindre una sensibilitat especial, però al mateix temps també has de ser sabedor, i el futbolista ho sap, que el seu rendiment, pues, en les dues últimes temporades no és el mateix. I això és una teoria, la d'haver abordat esta situació febrer, març, haver-te sentat ja tranquil·lament amb el futbolista i haver-li exposat, bueno, pues, que el seu rendiment ha baixat, però és que a més que la teua situació econòmica, que el futbolista també la coneix, la teua situació econòmica com a club, pues cada vegada és pitjor. I l'altra teoria diu, mira, Gaya, que entra en el seu últim any de contracte, com que el seu rendiment no està sent bo en les dues últimes temporades, pues vaig a veure enguany quin és el seu rendiment, i en funció de quin siga el seu rendiment, jo podré oferir-li una quantitat econòmica més alta o més baixa. No sé tu de quin eres partidari, Subi.
18: Sí, no, jo estic en el partidari de veure quin és el seu rendiment en este últim any, i encara que com ja diguem que s'ha arribat tard, però bueno, n'hi ha temps durant tot l'any per si pot trobar el nivell que té els anys anteriors, no? que ha tingut, pues, poder afrontar aquesta renovació, perquè jo a veure, tindre 3 anys, si el rendiment a lo millor no és el correcte, ja sabem, van a ser 3 anys, no? Van a ser 3 anys més en una situació que tots sabem també, tota la gent vol molt a Gaya, però al final és el rendiment, no? Estar 3 anys en una situació
19: de no estar en l'equip, a lo millor, d'estar xiulat si tens que... Això no se ho mereix Gallà, ni se ho mereix ningú jugador que hagi fet lo que ha pogut fer Gallà, no? Per això dic que jo soc més per la llavor de, escolta, tens el contracte, a veure com va enguany, anem a veure, se sentem, ja que hem anat tard, pues, segons com vaig a l'any, anem a veure i anem a donar un contracte el que creguem en aquest moment, però per el rendiment esportiu i perquè cregues que en el València, vas a donar un rendiment esportiu. Si no, jo crec que no és bo ni per al club ni per al mateix José Luis Gallà.
0: I evidentment, Subi, el que no pot ser és que este futbolista, amb el que jo torni a dir, has de tindre amb ell una sensibilitat especial si finalment ell i el club arriben a un acord en la renovació, i tenint també en compte la tessitura econòmica del València, sensibilitat especial, però no pot cobrar els 3 milions d'euros nets, igual que tampoc pot cobrar 950.000 euros bruts. Vull dir, ahir hi ha d'haver un terme mig, tenint en compte que no és un futbolista qualsevol, sempre que club i futbolista accepten continuar amb la seva relació, que tindrà a veure també amb el nivell del jugador.
19: Sí, no, efectivament, però és que ja estem anant a lo millor que s'estan estem parlant sobre situacions esportives, o de dir, pues anem a donar un any més la quantitat. Jo crec que no té que ser això. Nosaltres, normalment, el jugador més veterà fem un 1 o més 1, no? Com que normalment fem això, però arrastrar per un contracte, arrastrar una lligassó 3 anys sense saber si realment va anar bé, a mi és que no m'agradaria, per lo que ha sigut Gallà, no m'agradaria estar, si va tot bé i va tot fenomenal, escolta, pues estupendo, però si no, estar 3 anys en una situació de no estar ben considerada per la grada, jo crec que ni a Dei ni al València li convé això.
0: Sí, perquè entenc que l'explicació l'acabes de donar perfectament. El València, com que no pot o no vol, o pel fet d'alliberar massa salarial, no pot pagar-li 6 milions d'euros bruts esta temporada a Gallà, el que diu és, mira, te renoven 3, te repartís esta quantitat en 3 anys, però després ja te ofereix una xifra que és ridícula, però com que està sumada a la resta de milions que jo te repartís en 3 temporades, pues igual tu ho acceptes. Vull dir, esta és la lectura que acabes de donar, que me pareix perfecta, perquè és la lectura del València. El València vol alliberar massa salarial, la fitxa de Gallà li pesa, solució, com que tinc que renovar-lo, bueno, pues li ofereix una quantitat econòmica, diríem, novedosa, ridícula, però com que este futbolista li tinc que pagar perquè estic obligat a donar-li 6 quilos repartits en 3 anys, pues a partir d'ahir això prorratejat a mi ja no me suposa el mateix en el cost plantilla, etc., de totes les temporades. Jo crec que la lectura que acabes de fer és perfecta i esa és la intenció del València. Subi, tu penses que és un futbolista recuperable? Ha baixat el nivell en les dues últimes temporades, fonamentalment en l'última. Tu penses que és un futbolista recuperable? Evidentment no va donar el nivell del Gallà de fa 5, 6 o 7 anys, però penses que és un futbolista recuperable?
19: Això no ho podem saber. Això ho anem a veure, no? en el deveniment de la temporada, o sea, té una edat per a poder seguir estant bé. El problema que ha tingut és, pues, el tema de lesions, pues això és el que millor és el que penso jo que li està lastrant, no? Les lesions, el voler jugar, el tornar a recaure, però el nivell sempre el tens, però el problema és físicament si el vas a tindre, no? I ara mateix no ho puc dir, perquè també en pretemporada tampoc l'han vist molt, va ser el tema també del dia del Newcastle en l'expulsió, però bueno, jo crec que deu de partir com a titular, crec jo, no sé si jugarà contra el Celta de titular, però bueno, jo crec que s'ha guanyat en estos anys a ser titular i després el seu rendiment dirà si té que continuar o no, o si té que donar pas a Jesús Vázquez o a un altre jugador.
0: Este diumenge subes el que estem contant, Gallà va ser titular perquè com que està cima feo, però apenas porta entrenaments amb Corberán, de fet treballarà demà en la primera i única ocasió de la setmana, el partit del València és dissabte, així que pareix ser que Corberán continuarà amb aquest sistema de 5 darrere, 3 centrals, 3 mig centres i 2 puntes, o Sato en la mitja punta, futbolista que, bueno, que entrarà més per dins que per fora, i després Hugo Duro, és a dir que en aquest sistema pues estarà Gallà a l'esquerra i serà Jesús Vázquez el que estigui a la dreta, igual que va ocórrer en el Taronxa. Acaba d'arribar Pablo Maffeo, el València té dificultats subi per incorporar Arnau Martínez. A tu, Pablo Maffeo, com a futbolista per a reforçar lateral dret cedit amb opció de compra quan concloga la temporada, te pareix bé, te sembla bé?
19: Home, jo crec que és un jugador que pot complir correctament en la seva posició, du molts anys jugant ahí. M'estranya molt tot el tema de la contratació, sí, m'estranya molt, perquè era un jugador que a més se dia, no?, que anava
20: que el volia el València de principi, després se n'anà a Olympiacos, i ara després de comprar que vinga, pues, és una situació que me pareix estranya, però bueno, també, però no sé el per què serà, que el demanen en deliver i després ara el deixa així en sessió, no ho sé, algo té que haver ahí que a lo millor no acabem de veure, però com si és el jugador que ha fet els anys que ha fet en el Mallorca, encara que en els últims va estar un poquet qüestionat també per algun enfrontament i tal, però bueno, com a jugador jo crec que li pot donar més nivell, però és que a més és que el València no té ni aquesta posició, és que ara mateixa té a Mafeo i ja està, i que Jesús Vázquez en cama canviada, no? Pues bueno, anem a veure al final, si ve un altre, com diuen que encara a lo millor pot dir encara Arnau,
0: sí.
20: Arnau, però bueno, al final s'hauran gastat molts diners en aquesta posició en dos jugadors, i al final ve també, encara que algun d'ells pot jugar en diferents posicions també. Però bueno, anem a veure, de moment, pues bueno, n'hi ha un lateral, anem a dir, escolta, pues n'hi ha un lateral en experiència i que ha jugat, però anem a veure també, perquè ja te dic, és algo estrany, encara que el jugador està mostrant molt bona predisposició i quan declara ve moltes ganes d'estar en el València.
0: Arnau Martínez, subís i finalment això va endavant. Hi ha molts dubtes, però el futbolista està esperant que s'arribi a un acord, els seus representants també. És una via que no està morta. Ja veurem què és el que passa en les pròximes hores. Subís, este te sembla bé com a fitxatge? O penses que és una operació també que el València se li ha encarit perquè arriba tard?
20: Sí, se li ha encarit perquè al final estàs donant... veus tu que ara fas la sessió de Mafeo i al final, escolta, era una qüestió d'un o dos milions, ara sí que els vas a gastar en el que és la contractació de Mafeo, no? Al final, si és el jugador que tu vols i que tens clar com a sèrie tècnica que és el que té que vindre, doncs el tens que fer abans i no pots estar regatejant mig milió, un milió, si tu el vols, perquè és que després te costa més diners. Jo crec que Arnau, home, més, a mi m'agrada més, és més jove, perquè té 23 o 24 anys, lògicament pues és una aposta més important, és bon jugador, té bon peu també quan juga per els espais interiors i bueno, me pareix un bon jugador. El que ja me pareix és posar massa diners en
0: eixa
20: posició ara, una volta ha vingut Mafeo.
0: Sí, tenint en compte més, tornem a dir, i sa conjuntura econòmica de la que no podem oblidar-nos absolutament, i desgraciadament en la que es troba el València. L'última, Subi, Danjuma, ahir en esta sintonia, la de 90 minuts, el company Salva Gomis va donar la notícia que el PSV havia mostrat ja interès, havia cridat al València i li havia dit que, bueno, volia firmar a Danjuma. Avui, la cadena SER en València, SER Deportivos València, ha afegit que la clàusula de rescissió de Danjuma, que és de 6 milions d'euros, ocorre, sube, que aquests 6 milions d'euros, després del contracte que se va tancar l'estiu passat amb el Villarreal, d'aquests 6 milions d'euros que va la clàusula, el 50%, 3 milions d'euros, van a parar al Villarreal. A tu te sembla bé vendre Danjuma per esta operació? Subi, tenint en compte tot l'historial de Danjuma, sí, i tota la seva irregularitat.
20: Efectivament, ven l'històric, no? que podem veure de Danjuma, pues lògicament és un jugador també en una fitxa alta i que si damunt vas a agarrar uns diners, pues, i arriba esta oportunitat, pues jo crec que el València la té que aprofitar. Sí que és de veres que en pretemporada, pues bueno, ho ha fet bé, ha marcat gols. No tens tants jugadors de banda, però bueno, tot dependrà dels recanvis que vinguin, que jo crec que tenen que vindre uno o dos, i més ja al final està sumant també el tema econòmic va sumant. Bueno, jo crec que en l'historial, pues, torna a dir, jo crec que si hi ha bé aquesta oferta, jo crec que el València la té que agarrar, però sabent que se té que reforçar adequadament en un parell de jugadors per la banda.
0: Quan va arribar Subi, tots teníem clar que venia amb Tara pel seu historial, no? Sí. És una llàstima, perquè és un jo entenc que Danjuma és un desperdici de talent. Subi, té moltes condicions, té moltes aptituds per a ser un gran jugador,
20: Sí,
0: però no ho és. Jo crec que és que perquè ell no vol ser-ho, no ho entenc.
20: Sí, té moltes qualitats, té un contra un molt bo, tant per fora com per dins, pot jugar també en posicions avançades si vols en algun moment jugar a la contra. És un bon jugador, però bueno, no ho ha demostrat, no ho ha demostrat en els últims equips on ha estat, doncs bueno, a lo millor en Holanda va trobar d'aquest renaixement, no? Però des de l'ego en el València no ho ha tingut, torna a dir encara que la pretemporada, pues jo penso que l'ha fet bona.
0: Javier Subirats, que és un plaer sempre que ens acompanyes també en esta finestra de A Punt Ràdio en els 90 minuts. Gràcies per acompanyar-nos, bona nit.
20: Vale, un abraç, salva i companys.
0: Javier Subirats, en la sintonia del 90 minuts. Abans d'entrar en tertúlia, estan per a silla Javi Lázaro de Radio Marca i Pau Pardo, des de Superdeporte. Anem a escoltar declaracions al club de Marc Santos, que sabeu que és este jove de 15 anys, lateral esquerre, extrem esquerre, que va debutar l'altre dia en Lliga de la mà de Luis Castro en el partit que el Llevant tancava en derrota contra l'Espanyol de Barcelona. Té molt de desparc bajo en el camp, però ara l'escoltareu, té el cap molt ben amoblat conforme parla este jugador. L'escolta Marc Santos.
1: Gente dándome la enhorabuena y todo, pero sobre todo muy feliz, muy contento por haber cumplido mi sueño desde pequeño y ahora seguir trabajando, que con humildad y constancia todo se puede conseguir. Nada, sobre todo el trabajo desde pequeñito, mis padres, todo el esfuerzo que han hecho, que también me acordé de mi abuelo, que en paz descanse, que él fue el que me inculcó los valores del fútbol, el que quería que jugase y me apuntó desde pequeño al fútbol y nada, sobre todo esa gente cercana a mí que ha hecho todo por conseguir este sueño. Sí, es muy bonito porque todos tenemos el mismo sueño y estamos ahí todos y sobre todo al acabar el partido me dieron la enhorabuena a todo el mundo, los compañeros, el staff y sobre todo muy contentos. Nada, sobre todo el míster me dijo que jugara como yo supiera, que disfrutara del momento y que lo diera todo. Sí, nada, cuando los vi, mis padres y yo nos abrazamos muy fuerte, me emocioné la verdad y estuvimos un rato llorando y hablando de todo lo que nos ha costado esto y el gran sueño que he cumplido y es un placer compartir esto con mis padres porque son las dos personas a seguir en mi vida. Pua, mucha gente, cuando volví al pueblo me hice muchas fotos con mis amigos, familiares y la verdad que muy contento. La verdad que la gente pide muchas camisetas, pero yo no, la verdad que esa para mí un recuerdo único e inolvidable y esa se queda en casa. Yo he jugado de lateral, de medio centro y de extremo, que extremo es la posición con la que pude debutar este último domingo. Y la verdad que eso me ha ayudado mucho durante toda mi carrera porque me ha ayudado a mejorar a nivel futbolístico y tener más polivalencia, que eso a los míster les gusta mucho. Levante para mí es único, es mi vida, el club que me lo ha dado todo y el club que me ha hecho crecer como persona y como futbolista y que me ha ayudado a ir sobre todo a la selección y a ese debut que conseguí el último domingo y estoy súper agradecido. Y estoy súper a gusto, este año me han tratado genial, el año pasado ya subí varias veces y el grupo es increíble, son personas maravillosas que me ayudan sobre todo a nivel futbolístico y también personal, me inculcan muchos valores y estoy súper agradecido. La verdad que es una motivación muy grande porque no todos los entrenadores apuestan por la gente de la cantera y sobre todo tan joven. Y nada, solo la gente de la cantera ya sabe que el míster cuenta con los de abajo, que hay que seguir currando, trabajando y con mucha humildad y que las cosas llegan con constancia y mucho trabajo.
0: Increíble, ¿eh? Comparla el nano, el joven Marc Santos, que va a debutar l'altre dia de la mà de Luis Castro en esa derrota del Llevant a Cornellà. Marc Santos, declaracions al club que li vaig a bé a este xiquet que pot actuar en banda esquerra, tant com a lateral com a extrem esquerre, i que a més està superben assessorat pel seu representant. 11:44, un alto en el camí, i obrim de seguida tertúlia avui amb Pau Pardo i Javi Lázaro, ja, de seguida.
14: L'actualitat esportiva valenciana en 90 minuts.
21: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
22: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
23: Què fas este capte?
24: Tu què creus? Festa?
23: I el següent?
24: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: Les 11 i 46, ja reunits en esta taula, la de la tertúlia. En 90 minuts, Javi Lázaro i Pau Pardo. Per ordre d'arribada, Pau Pardo ha sigut el primer. Hola, Pau, què tal?
1: Hola, bona nit.
0: De pressa arribat, absolutament banyat, Javi Lázaro. ¿Está plovent o qué?
2: Muy buenas, Alba, buenas noches.
3: Bueno, cuando he llegado, sí, ¿eh?
0: Sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ha habido una rafaguita ahí desde el parking hasta aquí que, bueno, nos ha permitido llegar más frescos, digamos.
0: No, ha plou, plou, ¿eh? Ha plogut prou, y en... Sí, sí. En València, la zona de la Ribera, en el Perelló, hi ha imatges i vídeos absolutament molt cridaners, no? Dices que la fic...
2: He estado.
0: ¿Has estat allí?
2: Sí. He visto sillas, mesas, volar. O sea, de ese plano ha ido hoy el día. Sobre todo el viento, el agua mucha, pero el viento ha sido una pasada. Esperemos que todo el mundo que nos esté escuchando, todo esté bien, sí, que no haya ningún tipo de problema, pero es verdad que ha sido momentos fuertes, de la naturaleza.
0: Absolutamente de tensión, misa fuerza de la naturaleza, para que de pre la gente diga que lo del cambio climático no es deberes. 11:47. Acaba de tancar-se el partit del Rayo Vallecano contra el Leganés, no, ha jugat al Leganés, ha jugat contra el Deportivo Alavés. He fet un acudit al principi del programa, però és una realitat. El Rayo Vallecano feia, jo crec que farà 20 anys que no juga en un estadi tan net com l'estadi en el que ha jugat avui, després de tota la merda, perdoneu per l'expressió, que té el camp de Vallecas i tota la problemàtica que a més acompanya al Rayo en este començament de temporada, perquè no pot jugar en el seu estadi, circumstàncies pues, de la Comunitat de Madrid, de Martín Presa i de les peculiaritats que hi ha en el Rayo Vallecano. Dijous, ha començat la jornada 2 de Lliga. La pròxima setmana, principi de la pròxima setmana, se tancarà la primera jornada de Lliga i el cap de setmana se disputarà la jornada 3 de Lliga. Javi Lázaro, Pau Pardo, és un cachondeo la Lliga Espanyola.
2: Sí, para mí lo es. Para mí lo es. Empezando por lo del Rayo, esto es una consecuencia de algo que la Liga ha permitido durante mucho tiempo. Ahora es una consecuencia final, es al final ya por la gota del vaso y todo esto, pero me fío, lo de Vallecas lo veíamos venir todos, ¿no? Sí. Lo sabían todos, y desde la Comunidad de Madrid los primeros. Entonces, a lo mejor esto llega tarde, pero algún día hay que poner un mínimo, ¿no? No puedes estar exigiéndole a todo el mundo un nivel de excelencia porque quieres ser la liga no sé qué, porque necesitas unas infraestructuras de no sé cuántos, y que uno de los campos de primera división sea Vallecas en ese estado. Yo sí, Vallecas me encanta, pero que esté en ese estado no.
0: Exacto.
2: Entonces yo creo que eso es algo que tiene que pasar. Y esto es un poco más de lo de siempre, Salva. Esto es una organización televisiva donde se plantea la manera de sacar más dinero o el mayor dinero posible, y aquí hay que dar la liga lo antes posible. El Mundial molesta porque acaba muy tarde. Bueno, pues si hay que hacer alguna excepción, como el tema de los partidos que se ha hecho, pues se hace para moldarlo, pero la realidad es que aquí hay lo de siempre, la tele, el dinero, y cuantos más franjas televisivas saques, más dinero la tele saca. Con lo cual, ahí estamos.
0: Después ya en comunicats, como el de Osasuna, que va a queixarse porque se va a jornar el seu partido de la primera jornada de Lliga contra el Celta de Vigo, Pau, pero después, los clubs que tienen la potestad de cambiar, diríamos, este statu quo en el fútbol nacional, no fan. Siempre peguen la capotar, se conformen a les molletes de pa amb les migajas que es diuen en castellà, desconec la traducció al valencià, que els dona Tebas a nivell televisiu, i punt i final. Després comunicat, bé, perfecte, alguna roda de premsa, però alguna acció que puga canviar lo que veritablement ocorre en la Lliga i lo que genera tanta desigualtat a nivell econòmic que després redunda en les desigualtats esportives, no ho fan.
1: No hi ha alternativa a Tebas, ningú planteja una alternativa seriosa. Això per a començar, crec que els clubs es comuniquen de forma un poc hipòcrita de cara als seus aficionats, de cara a la galeria, per a tractar de acontentar-los, però en el moment de la veritat crec que no hi ha una alternativa real a l'organització de la Lliga. En aquestes coses del calendari, jo crec que es deuria començar per fer una revisió del calendari FIFA. Jo crec que no té ningú tipus de sentit la enorme quantitat de partits de seleccions que es juguen, com estan ensamblats les competicions de clubs en les de seleccions. Jo veig una botxeria absoluta que la Lliga es comença a trossos en equips que han jugat dos partits abans de que uno s'hagi estrenat.
0: Crec que però, sí. Perdona, Pau, i a més és més botxeria perquè hi ha clubs, per exemple, l'Atlético de Madrid, jo no descanso, jo quiero jugar i jugar. I hi ha altres clubs que diuen, bueno, pues yo voy a jugar amistosos. Vas jugar amistosos o no jugues competició? Uf, que és un cachonde.
1: No, és un cachonde perquè, a més, jo crec que la Lliga hauria haver-se plantejat que es començarà el per a tots al mateix temps. Si hi havia que respectar ixe descans dels mundialistes, que es respectarà per a tots els equips, però jo veig un absolut sin sentit que els que no ho van sol·licitar pues, jugaren una setmana abans, els que si ho sol·licitaren aplaçant el partit a un equip com el València, que tampoc el necessitava, jugar més tard. Crec que, com dic, n'hi hauré que començar a revisar el propi calendari FIFA, però a partir d'ahir i en aquestes cartes que n'hi ha damunt de la taula, no es deuria permetre que una lliga es començara de forma simètrica.
0: Quiero jugar a l'Atlético de Madrid perquè resulta que volia jugar pronte per una sèrie de concerts que tenen que tenen el seu estadi. Per això a la lliga també li demana no jugar o jugar unes dates determinades com a local, perquè pues que té concerts allà en el Metropolitano. Vull dir, ara si tens un concert també és una,
2: Jo crec que algun dia tot això haurà que posar unes normes. O sea, me refiero, yo creo que todo esto suena tan improvisado.
0: Que tengo concierto, bueno, pues el vostè en una altra data, perquè jo tinc que ajornar-li un partit perquè vostè tinga un concert.
2: O sea, ¿qué va por delante? ¿La competición
0: o
2: el poder de cada equipo en su estadio? Exacto, o sea, yo creo que ahí la competición, si se supone que es una competición dura, tiene que empezar a marcar unas normas terrible, que no sea un poco según viene.
0: Claro, ahora si tienes un concert també és una,
2: Yo creo que algún día todo esto habrá que poner unas normas. O sea, me refiero, yo creo que todo esto suena tan improvisado.
0: Que tengo concierto, bueno, pues pose el vostè en una altra data, perquè jo tinc que ajornar-li un partit perquè vostè tinga un concert.
2: O sea, ¿qué va por delante? ¿La competición
0: o el concert
2: o el poder de cada equipo en su estadio? O sea, yo,

0: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada este diumenge al Punt a Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
2: De tu a tu, chiquilla!
3: Les cançons de la nostra vida.

0: Comença un nou capítol de les cançons de la nostra vida i ja saps, això és el teu podcast de música en A.Punt Ràdio. Parlem avui de balada romàntica. Però d'on ve este tipus de música? Conta'ns, Mar.
1: Hola, Arturo. Doncs es tracta d'un estil de música que es va originar a meitat del segle XX, bàsicament al món anglosaxó i llatí, i que conta històries d'amor acompanyades d'orquestracions que li donen a la cançó un sentit èpic.
0: Contes d'amor i, sobretot, de desamor. Contes que es van convertir en autèntics hit,

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: La balada romàntica va tindre molts referents a casa nostra. Alguns d'ells mereixen capítols sencers d'esta sèrie d'història de la música valenciana, com Bruno Lomas, Nino Bravo o fins i tot Camilo Sesto. Autèntics especialistes en posar veu i llàgrimes a les balades més recordades per diverses generacions i que són carn de karaoke.

Les balades són herència de les veus dels crooners dels Estats Units, com el cas de Frank Sinatra o Dean Martin, i que en Europa van tindre tres noves fonts on aquest estil es va fer molt fort. La primera va ser la canzone italiana, amb artistes com Mina, Domenico Modugno o Adriano Celentano, entre moltíssims altres. Altra font d'inspiració va ser la chanson francès, amb referents com Edith Piaf, Charles Aznavour o Jacques Brel, i després arriba la canción española, amb Rafael Julio Iglesias i els representants valencians que m'han anomenat abans. En els anys 70, les balades són les cançons més populars entre la joventut, ja que es converteix en la música mainstream de l'època per diversos motius. Per una banda, la proliferació dels festivals com el cas de San Remo, Benidorm o fins i tot Eurovisió. Per altra, l'incipient força de la televisió i la ràdio com a entreteniment i com a fàbrica de hits.

I en tot aquest ecosistema mediàtic apareixen noms valencians que destaquen. El primer és un jove d'Aldaia que es forma en bandes de rock psicodèlic i progressiu, però que en un moment donat opta per aprofitar la seva veu i lliurar-se en cos i ànima a la balada. Parlem de Juan Bau.

0: Pequeñas cosas que sentim de fons va ser la primera cançó que va publicar Juan Bau, un single que va tindre una acollida prou bona en el mercat i que va fer que alguns crítics compararen la seva veu amb la de Nino Bravo. Això era als inicis de la dècada dels 70 i Juan Bau va decidir apostar per la música i se'n va anar a Madrid a provar sort.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: La balada romàntica era un gènere que estava molt de moda i les cançons de Juan Bau, autor de lletra i música, encaixaven bé en els gustos de les discogràfiques, les emissores de ràdio i els caçatalents, que estaven sempre buscant veus que destacaren per damunt d'altres.

0: I la cançó que l'acompanya des dels inicis de la seva carrera musical és esta, que sona de fons, La estrella de David, un tema que va tindre certs entrebancs amb la censura franquista, però que l'artista encara interpreta en directe. Sí, 50 anys després.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al tecno i del pop a la cançó.
0: Un any després, Juan Bau va aconseguir un disc d'or amb penes, un llarga durada que va arribar el 1974. Per a l'artista i els seus milers i milers de seguidors, els seus temes mai passen de moda i pertanyen al present, com és el cas de El Monte de los Olivos, on ja entra en acció el compositor Juan Carlos Calderón.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: I si mirem a l'any 1976, dins del seu àlbum 5, l'artista d'Aldaya publica un dels seus temes més coneguts, Acaríciame.

0: L'arribada dels anys 80 va desplaçar Juan Bau a un altre estrat de la popularitat, ja que van entrar en joc altres estils i gèneres que van fer de la balada i els baladistes una cosa del passat. Però actualment, Juan Bau continua en actiu, amb un club de fans molt nombrós i segueix omplint estadis, sobretot a l'altra part de l'oceà, on té la major part dels seus seguidors i seguidores. Però continuem amb altres baladistes valencians d'or, com és el cas de Juan Camacho.
1: A pesar que va formar part de bandes importants dels anys 60, com el cas de Los Diapasons o fins i tot Los Relámpagos, a Juan Camacho se'l recorda principalment per la seva gran veu i l'etapa com a baladista, amb cançons com este A ti, mujer, coescrita pel seu mentor i amic Juan Pardo.

0: Amb esta cançó, un jove Juan Camacho va aconseguir la victòria en la 17a edició del Festival de Benidorm, el gran trampolí per a nous valors i on les grans discogràfiques apostaven tot a futurs supervendes. I és que el tàndem Camacho Pardo va donar a la balada un nou aire que a l'orquestració tradicional li aportava un aire pop-rock amb l'introducció de les guitarres.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
0: Camacho Pardo va donar a la balada un nou aire que a l'orquestració tradicional li aportava un aire pop-rock amb l'introducció de les guitarres.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.

i amb Este Mía de Juan Camacho ens traslladem a 1974. Una cançó gravada per a la discogràfica CBS i que va formar part d'eixe primer LP que duia el nom de l'artista Juan Camacho. Però ara viatgem 3 anys en el temps, a 1977, per a escoltar una cançó del compositor i cantant mexicà Álvaro Carrillo, que Juan Camacho va versionar. Escoltem ara Sabor a mi.

0: La carrera de Juan Camacho va ser molt curta, al igual que d'altres músics de la nostra terra, com Bruno Lomas o Nino Bravo. Un accident de trànsit s'emportaria per davant una de les veus més rellevants que han donat les nostres comarques. Allà va ser l'estiu de 1982, amb només 35 anys.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: I per acabar la ronda de baladistes romàntics dels anys 70, fem una ullada a una carrera que va sorgir poc després, però que destilava l'aroma dels seus antecessors. Parlem d'un artista que va sorgir a Alcoi i apadrinat per Camilo VI, Francisco.
2: Francisco González Sarriá ve d'una

Família humil, i quan als 18 anys s'inicia en la cançó, va participar en diversos concursos juvenils, com per exemple el conegut Gente Joven de Radio Televisió Espanyola. Però el seu gran col va ser quan el 1981 va participar en el Festival de la OTI, celebrat a Mèxic, i el va guanyar, amb sols 23 anys i amb el seu tema Latino.

0: amb esta cançó, la balada romàntica dels 70 creix. L'èxit de la OTI el va situar en l'òrbita internacional i això fa que gravi 3 discos en els anys següents i s'inicia en una gira amb el pianista August Algueró.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Francisco és el cantant que fa el relleu natural dels grans baladistes dels 70. No obstant, ell li aporta al gènere un nou aire amb les seues interpretacions i una veu que en algun moment de la seva vida va començar a educar en la lírica i amb algunes mestres de l'òpera com Montserrat Caballé.

Una aventura que no va continuar perquè el mercat volia Francisco vinculat sempre a la cançó melòdica. I el 1992 l'artista va aconseguir una fita única, ja que va guanyar per segona vegada el Festival de la OTI, una edició celebrada a la seva terra, al Teatre Principal de la Ciutat de València, amb el tema «A dónde voy sin ti?». Como una...

0: I amb aquesta cançó, l'artista fa història, ja que és l'únic que ha guanyat el festival en dos ocasions. A Dónde voy sin ti és una balada clàssica del compositor José María Purón que torna a Francisco al punt de partida.
1: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
0: Però els anys 90 i Francisco són sinònims de potència vocal, d'emoció i de balada. Això sí, de balada nostra. Així ho va demostrar el 1996 amb el seu disc Mi Reina, que compta amb cançons com esta que escoltem ara, Penes i alegries de l'amor.

0: Això sí, en plena dècada dels 90, este tipus d'interpretacions ja no estaven en l'elit de les vendes ni en els gustos majoritaris d'una audiència amb ganes de noves idees i de nous artistes. Però en tots els estils sempre hi han hagut versos sols, artistes que no han militat obertament en el gènere amb el que se'ls ha relacionat, però que han deixat el seu granet d'arena i que moltes i molts fans es recorden, com és el cas de Joan Baptista Humet.
1: Humet va néixer a Navarrés, però des de menut es va traslladar a Catalunya, on va consolidar tota la seva carrera artística. Les seues cançons són molt fronterers i és difícil encasellar-lo en algun estil concret. Passeja des de la nova cançó fins a la cançó melòdica, passant pel pop de masses com en una de les seues primeres composicions.

Des del principi de la seva carrera barreja també tant el castellà com el valencià en les seues cançons, cosa que el fa especial. Hi ha dos figures claus que influencien en la seva música. La primera és Joan Manuel Serrat, amb qui canta des de ben jovenet. I l'altra és Lluís Llach, del que farà de teloner durant 2 anys.

0: Este que no soy yo, que sentim de fons, és un dels seus grans èxits i forma part del primer disc compost en castellà, Diálogos, de l'any 1975, i que li va obrir les portes no només del mercat estatal, sinó també del mercat llatinoamericà i en especial de Mèxic.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: I arriba l'any 1980 i és quan ell edita un dels seus treballs més exitosos, Hay que vivir, i ho fa amb la companyia RCA. Un disc que li va aportar la popularitat que no havia tingut en altres treballs anteriors. I un tema, Clara, que es convertiria en la cançó més reconeguda de Joan Baptista Humé.

Clara parla d'una història d'una amiga seua relacionada amb les drogues. El disc va estar gravat a Londres amb un nou equip de músics que li aporten a la seva carrera un impuls i una entrada per la porta gran en les llistes d'èxits comercials. I si Joan Baptista Humet va ser un vers solt en les dècades dels 70 i 80, tancarem el capítol amb un altre exemple d'artista que va a la contra i que resulta molt difícil definir i encasellar. Parlem de Paco Muñoz.

0: Paco Muñoz va començar la seva carrera a prop dels 40 anys amb La Llibertat la picaren, primer disc que va publicar l'any 1977. Un treball que compta amb una de les seues cançons més emblemàtiques, que és este, Què vos passa, valencians, amb lletra de Toni Mestre.
1: Les cançons de la nostra vida, del rock al tecno i del pop a la cançó.
0: D'eixa primera etapa de cantautor amb aires de nova cançó, Paco Muñoz es reinventa en la cançó infantil. I així arranca una sèrie de treballs en l'encapçalament de Paco Muñoz canta per als xiquets. I és ahí on ell es fa gran, com a figura artística dedicada a la recuperació de la música infantil.

ha algunes fites que situen Paco Muñoz com un dels artistes valencians que més esforços ha invertit en tota la seva carrera amb el públic més menut. La primera d'elles va ser un concert a la plaça de Baus de València el 1986, davant de 16.000 estudiants de totes les comarques. I la segona, una dècada després, el 1995, a la mateixa ciutat, en este cas al Passeig de l'Albereda, on prop de 20.000 escolars van acompanyar la Festa per la Llengua Valenciana, que anava acompanyada d'un mural de Xavier Mariscal.

0: Paco Muñoz és l'exemple perfecte per tancar este capítol dedicat a representants de la cançó melòdica valenciana. I tot perquè la seva veu enllaça molt bé en l'estil i en l'època, però va decantada més a la música d'autor, primer, des de l'òptica de la nova cançó i després des de la recuperació del cançoner infantil valencià.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: La sensibilitat a l'hora d'interpretar cançons ha sigut l'eix que ha guiat este nou viatge de la història de la música popular valenciana. Un trajecte que ens ha situat a la dècada dels anys 70, però que va molt més enllà. Que arriba fins i tot als nostres dies, on la cançó d'autor més intimista i de tall romàntic encara triomfa entre alguns artistes. Nosaltres ho deixem així, però ens trobem en la pròxima estació. Adeu i esperem que les cançons vos hagin salvat la vida.

0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
5: Al mando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio. La informació local i el compromís amb la nostra cultura. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
0: Preparat per a la selecció musical més random?
3: Verano.
0: Quédate en A Punt Ràdio.
3: El verano es aquí.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
1: De tu a tu.
2: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada d'A Punt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, en la que vam tindre moltes visites que ens van encisar. Per exemple, visites literàries. Pràcticament encetàvem la setmana amb un llibre d'intriga, amb la investigació de l'assassinat d'un adolescent que apareixia morta en circumstàncies estranyes, després d'haver estat, això sí, 4 anys desapareguda. L'inspector que investiga, junt al seu equip, l'esdeveniment és el famós JD, un inspector gitano molt especial, nascut de la imaginació de l'escriptor Santiago Díaz, que és un supervendes, un escriptor amb una gran trajectòria com a guionista de pel·lícules i sèries de televisió, a més de ser un tipet ben simpàtic.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: A veure, tres conceptes, podríem dir així. El concepto, tres conceptos. JD, un politxitano, irreverent, astut, sincer, intuitiu, es mou al límit de la llei, necessita recursos, diguem, gens ortodoxos per a resoldre casos brutals. No passa inadvertit, no, de cap manera, resulta inevitable i entranyable.
1: Un altre concepte, el amo. Segona aventura protagonitzada per JD, en la que investiga el cas del cos sense vida d'una jove de 16 anys, que porta 4 anys desapareguda. Apareix el cos en una parada d'autobús i resulta que li falta una mà, que ha mort estrangulada i que havia parit un bebè poc abans de ser assassinada.
0: Uix. El tercer concepte, Santiago Díaz. Bueno, concepte, persona.
1: Sí.
0: Millor llamar-li... I en parla persona que no concepte, no? Escritor de talent, també. Bueno, guionista de cine i televisió, més de 25, si no són 30, de carrera, 600 guions escrits, si no algun més, va publicar per primera vegada en 2018, novel·la, i en este 2026, com vos dic, ens presenta el thriller El Amo, que el tenim...
1: Per així a mà?
0: Ah, sí, així el tenim, així el tenim. Sona així, eh?
1: El Amo, bona, que era l'altre concepte.
0: Eso i... es.
1: Amb el protagonista JD, que era el primer concepte.
0: I sumem els... referència. Això dels conceptes està quedant...
1: Ens ha agradat, has vist? No? Està quedant raro. Jo que dic, ser una alarde de originalitat guionística, pues igual no. Bueno, frase d'inici en el llibre.
0: A veure.
1: Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Maquiavelo. Yeah.